0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El curs escolar comença avui a Catalunya amb una vaga de docents. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demanava ahir una treva, un parèntesi, als sindicats. Ho feia al matí de Catalunya Ràdio, però no se n'ha sortit. El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, continuarà les mobilitzacions de protesta. Ho ha dit a Trescat la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
2: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
1: La FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, admet que el primer dia de curs no és el millor dia per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional. Són declaracions també al Catalunya Nit del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
3: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern hauria de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
1: Mentrestant, l'oposició, també els socis parlamentaris de Salvador Illa, critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes de docents i li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació. Passem ara a altres informacions en forma breu amb l'Anna Alfonso.
4: El jutge Peinado ha citat per avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. Ha rebutjat, doncs, la petició de les defenses que li havien demanat posposar la data. El de Gómez és un dels fronts judicials que Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític, en què també destaca un altre nom, el de José Luis Rodríguez Zapatero, amb el cas Plus Ultra.
1: Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna. En les últimes hores, Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a Kiev. Els atacs arriben just després dels 3 dies de treva que Moscou i Kiev havien anunciat a totes dues ciutats.
4: Protecció Civil activa el pla Inuncat en fase d'alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre i, sobretot, demà durant tot el dia. Avui les precipitacions afectaran sobretot les comarques del nord de la Catalunya central i demà s'estendran a gairebé tot el país. Tant les pluges com la baixada de temperatures reduiran molt el risc d'incendi.
1: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per la seva carrera, premiada amb un Òscar, i que va arrencar fa més de 50 anys amb el paper de mare a L'Exorcista. El festival projecta un curt on Burstyn recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern.
4: Coincidirà amb els 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Carmen Pérez Pozo és l'advocada que el representa.
5: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa en vigilando, que en dret és tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
4: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% han pogut tornar a casa. Encara hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no saben quan podran tornar i ho sabran el 2027 en funció de la consolidació del terreny.
1: Esports, avui comença la Lliga de Campions, el partit més destacat, el del Real Madrid, que rep l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. El Barça juga demà dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord.
4: Per la seva banda, els socis del Barça poden consultar els números i la documentació de l'assemblea. El club va tancar l'exercici ordinari de la temporada 25-26 amb 0,2 milions positius. Per la temporada 26-27, la previsió d'ingressos és de 1.195 milions d'euros.
1: Ahir es va tancar la quarta jornada de la primera divisió. Amb aquests resultats, Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Real Societat 3, amb el debut de l'exblaugrana Héctor Fort amb l'equip basc. El Barça tanca aquesta jornada líder en solitari amb 12 punts i l'Espanyol és 12è amb 4.
0: Fins aquí les notícies.
6: És que és dimarts, en aquest programa el tenim una miqueta creuat els dimarts de fa temps ja. Perquè és el dia tonto. Però hem de començar, no? Estaria bé.
7: Va.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimarts 8 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui serà l'últim dia de calor intensa. El matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes més altes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora. Seran el preludi del canvi de temps de dimecres. Molts oients segurament celebrareu aquest canvi de temps. No sé si ella també. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A veure, a mi m'agradaria ja un jerseiet, eh?
0: Un jerseiet, eh?
1: Com a mínim aquí l'estudi fa un fred.
0: És que no fa fred. És que s'està bé. Temperatura perfecta.
1: Àlex, fa fred?
2: Fa bastant fred.
0: No, no fa fred.
1: Sí que en fa. L'Anna Alfonso anava amb bufanda.
2: Sí.
0: Perquè està refredada l'Anna Alfonso.
2: La jaqueteta i un mocador portava.
0: Sí, però no fa fred. Hem de tenir l'estudi una miqueta... Tothom comença a suar, això està tancat i comencem un caldo de cultiu que aguanta el tu fins a les 6.
1: Jo Marta, tiro, eh?
0: Porta'm el solet del dia, va.
1: Mira, a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, el sol sortirà a les 7:25 del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 49 minutets.
0: Lara García, abriga't i bon dia.
1: Molt bon dia, matiners.
0: Clar que sí.
1: Avui comença el curs escolar i us vull recordar què va dir Salvador Espriu als docents de Catalunya al 1981. Veig encarnades en vostès, mestres de Catalunya, totes excelses virtuts i encara moltes altres, entre les quals una clara i altíssima vocació, l'altruisme, la diligència i el no defallent treball.
0: La frase del 1981, que evidentment també podríem traslladar al 2026. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, suposo que pendents d'aquesta vaga.
3: I de la frase que va dir no Salvador Espriu, sinó Salvador Illa, sí? Que s'ha de fer compatible el dret a vaga pel dret a l'educació.
0: Respecto
3: va dir
0: el dret a vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
3: Ah, exactament. Estarem atents a aquesta entrada a l'escola, com funciona la mobilitat, parlarem amb tots els agents, amb famílies, amb els sindicats, i després tindrem el secretari general de Junts, Jordi Turull, per respondre a l'entrevista que hi va fer el president Salvador Illa, i acabarem amb Albert Tom, que ens presenta el seu nou llibre. Què dirà la gent?
0: Bé, interessant també, com sempre, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell, i evidentment, a mesura que passen els dies, home, doncs, lògic, anem acomiadant l'estiu. Una pregunta per començar aquest matí de dimarts. Recordeu vosaltres com passàveu els estius quan acabàveu l'escola i teníeu tot el temps del món?

0: Tresor amagat és una de les moltes joies musicals de Manu Guix, i és que l'estiu s'acaba per tots, també per als més petits i joves, tot i que avui la tornada a les aules a Catalunya està marcada per la vaga general dels docents. Tot i això, esperem que hàgiu tingut un bon estiu, carregat d'històries per explicar, i vés a saber si alguna per amagar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa d'avui dimarts, 5 del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Recordaves tu la tornada a l'escola? Et posaves nerviós o no?
2: Jo no recordo especialment un dia preocupant.
0: Jo tampoc.
2: A
0: bé, alegre, no? Un dia alegre.
2: Sí, perquè en aquella època és que els companys no els veies durant 3 mesos.
0: Hi havia molt per explicar.
2: No hi havia contacte d'Instagram, ni telèfons mòbils, ni res. Podies explicar-te.
0: Però trobaves amb el noi o la noia que t'agradava.
2: Això sí, aquell crush.
0: Aquell crush.
2: Que no sabien que es deia crush.
0: Aquella època era Vaig per tu.
2: Exacte.
0: Te'n recordes del Vaig per tu?
2: Sí, sí.
0: Àlex Bosch, anem a saber què és el que ha passat al món mentre dormíem.
2: Doncs mira, avui es tanca la IFA 2026 que s'està fent a Berlín. A Alemanya és una fira tecnològica i, evidentment, les empreses hi han presentat tot de productes amb un denominador comú, la intel·ligència artificial.
0: Molt bé.
2: Un dels exemples més curiosos és Haier, que ha presentat un forn amb intel·ligència artificial que té una càmera a l'interior. El sistema pot reconèixer què estem cuinant.
0: Ah.
2: Seguir-ne l'evolució i diu, mira, això ja està al punt.
0: Oh, però això és una meravella, perquè quan fas un peix mai saps si està al punt o no, que et diuen si no s'enganxa, si no, no ho saps mai.
2: No ho saps mai. De rentadores, com vas, Xavi?
0: Bé, molt bé.
2: Saps posar bé?
0: Sí, home, ja fa molt temps ja que sóc un home de món.
2: Si haguessis contestat que no en tenies ni idea,
0: sí,
2: que era el que estava al guió, pràcticament.
0: Ah, doncs no en tinc ni idea, no en tinc ni idea.
2: Doncs, mira, Miele ha presentat una rentadora que només té un botó.
0: Perfecte.
2: Tu poses la roba, detecta si és blanca o de color.
0: Val. Val.
2: Si li poses una peça de desigual, li explota el cap. En tot cas, blanca o de color, detecta la quantitat de brutícia que hi ha i ja adapta l'aigua a la quantitat de roba.
0: Molt bé.
2: Perfecte.
0: Perfecte.
3: Està molt bé, no, això està molt bé.
0: Perquè a vegades les rentadores són complicades.
2: Res, on off, ja està, eh?
0: Et veig feliç, amb aquesta rentadora.
2: Els que en posem, sí. Doncs escolta'm, i més coses. Hi ha també aquell... Te'n recordes que una vegada vam parlar d'una nevera amb intel·ligència artificial que era capaç de detectar els productes que tens i dir-te, mira, avui pots fer uns macarrons...
0: Sí, me'n recordo, sí, sí.
2: Doncs també l'han evolucionat, ara és perfecte.
0: Et fa el menjar ja directament?
2: No, ja et fa la llista de la compra del que necessites en funció del que fas habitualment, etcètera.
0: Ens estan tornant ganduls, també, però ens estan tornant ganduls, eh?
2: Samsung ha presentat un aire condicionat que és capaç de detectar on estàs de l'habitació i ajustar
0: molt bé
2: el consum a l'habitació. És a dir, si, per exemple, no hi vas... Doncs allà a la zona aquella queda...
0: Molt bé.
2: Doncs escolta'm, tot perfecte. Al final, marxarà la llum i no sabrem què fer, morirem.
0: És el que et dic. És que és el que et dic. Voldràs enxufar un lot d'aquests de LED, no hauràs carregat amb l'USB.
3: No sabràs què comprar.
0: Clar, exacte. En tot cas, agraïm l'avenç de la tecnologia. Gràcies, Àlex. Fins ara.
2: Adéu-siau.
0: 2 minuts, arribem a 5:15 del matí. Bon dia, matiners. Avui el món serà un lloc millor perquè hi ha professors com el Diego, a Madrid. Andreu Merino.
4: Es diu Diego Alfonso, és integrador social en pràctiques en una escola del barri de la Latina i té diagnosticat un trastorn de l'espectre autista, precisament el mateix diagnòstic que tenen diversos dels seus alumnes. Explica que quan ell era petit, el personal de suport a les escoles era pràcticament inexistent i que per això es va decidir estudiar integració social. Ara defensa la necessitat d'establir un vincle amb l'alumnat i considera que els infants es poden sentir més còmodes amb algú que perceben com a similar a ell.
0: En 1 minut arribem a 5:45. 3 bones notícies per començar el dia. Engeguem parlant d'un enginyer que dibuixa el seu arbre genealògic i estira fins l'any 1400, és a dir, viatja fins al 1400 en aquest arbre.
3: Sí, tot va començar ajudant la seva germana ara fa 12 anys amb un treball de l'escola i han aconseguit, atenció, reprendre el contacte amb familiars dels seus avantpassats. Han tirat, com deies, enrere fins l'any 1400 i ara diu que vol seguir encara més enrere per conèixer a fons la història dels seus avantpassats. Si vosaltres ho esteu pensant, atents al que ens explica el Marc Llena en una entrevista a 3Cat Info.
5: Jo començaria clarament amb les persones que tens més properes, avis, pares, iets, tot el que que hi hagi informació possible al teu abast és essencial per començar. I després ja començaria ja a buscar informació en dades més enllà de la família. Diners no ho és gràcies avui dia que tot està molt informatitzat. És a dir, dedicar-li molta energia i paciència. Crec que la paciència és clau. Però jo ho animo a tothom a fer-ho. Crec que la recompensa és com la de cuinar, no? Quan es cuina a foc lent, dona una gratitud, no? De, no només del que tu cuines per tu, sinó per el que tu pots donar als altres.
0: Estava pensant que hi ha molta gent que no té ganes ni de conèixer els seus cosins més propers.
3: Hi ha gent que no cal que s'hi posi.
0: Lara, tu com ho veus?
6: Estic aquí escrivint. I ara m'has de fer una trampa.
0: Ui, ella, com està?
6: És que ho ha fet expressament.
0: Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats del 17A, arrasa els cinemes. On serra?
7: Sí, 33.651 espectadors han vist el film en el seu primer cap de setmana a la gran pantalla i 27.462 han triat la versió original en català.
8: S'ha activat l'operació Cronos. Té com a objectiu tancar totes les vies de sortida de Barcelona.
7: Dirigit per Fernando González Molina i protagonitzat per Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López, es converteix en la millor estrena del cinema català des que Alcarràs va causar gran sensació l'any 2022.
9: Si el sol fos jornaler, no matinaria tant.
7: La pel·lícula de Carla Simón va portar a les sales 41.453 persones en els primers dos dies.
0: I quan passa un minut d'un quart de sis del matí, parlem del que s'estava preparant ara mateix la Garcia. Alerta, eh? Atenció. Un estudi que apunta que podríem arribar a viure 190 anys.
3: Doncs sí, Javier Menéndez és director del grup Metabolisme i Càncer de l'Institut Català d'Oncologia i està estudiant els mecanismes moleculars de l'envelliment i la seva relació amb malalties com, per exemple, el càncer. Conclou que hi ha mecanismes que coneixem molt bé i que podríem arribar a modular farmacològicament. Diu que si som capaços doncs, de fer-ho, de modular-los, la nostra edat biològica podria arribar a allargar els gairebé 200 anys perquè erradicaríem moltes malalties que van lligades a l'envelliment. El que hem de pensar és si això és realment una bona notícia. Jo no sé si vosaltres volgueu viure 200 o 190
0: anys. Ui, quina... Ja em fa l'any
6: d'arribar
0: als 80.
6: Sí, sí.
0: Ja
6: fora, fora, abans. És que masses coses per fer, no?
0: Es multiplica pràcticament la teva vida. Clar. Si vius amb una mica de sort 100 anys, multiplica la teva vida per dos. I després, com arribes als 200?
6: No, clar, si estigués 5 anys...
0: I qui paga la jubilació?
6: Tot doblegat.
3: És que no és sostenible.
6: No, no, no.
3: No és sostenible. No volem.
0: Els matiners, comentem les notícies.
1: Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Tal dia com avui, Stevie Wonder arribava al número 1 amb el tema I just called to say I love you.
3: Va sonar per primera vegada la pel·lícula La Chica de Rojo. De seguida va liderar les llistes del Regne Unit i dels Estats Units i, de fet, va acabar aconseguint un Globus d'Or i un Oscar a la millor cançó original. Sembla, però, que aquest tema hi va haver una mica de disputa, com totes les altres cançons, entre Stevie Wonder i el seu antic company i compositor Lee Garrett. Garrett deia que ell havia escrit la cançó abans del 1984 i reclamava els drets d'autor, però un jurat va acabar desestimant aquestes afirmacions i va acabar dictant a favor de Stevie Wonder.

0: per favor, feu aquestes trucadetes a la gent que estimeu per dir-li, t'estimo, bon dia, que tinguis un bon matí de dimarts. Aquestes coses s'han de fer. Massa WhatsApp i poca trucada.
1: Totalment d'acord.
0: Eh que sí?
1: Totalment d'acord.
0: Ah, us he d'explicar una cosa de televisió, que al·lucinareu.
1: Vinga.
0: Oients dels matiners, vinga, estigueu alerta. A veure, és una cosa que va passar... Un momentet, és una cosa que va passar la setmana passada a la Mesa, el nou programa de Cristina Pardo, a Antena 3, hi va anar l'expresentadora de televisió Ima del Moral. La presentadora, que entre d'altres va conduir espais com El Rayo, feia 18 anys que estava desapareguda de la tele i l'endemà van comentar l'entrevista I ara són soles, ja ho diré bé. Qui havia a la taula col·laborant? Els sofàs, José Manuel Parada i la periodista Isabel Rábago. I aquí és on comença tot. És a dir, durant un dels moments que comentava en l'entrevista, van tornar a veure alguns fragments del que deia Ima del Moral i Parada va fer un comentari que va molestar molt a Rábago. Va passar això.
2: Dilo que has dicho durante el vídeo.
3: Ya he dicho que yo no le he oído.
2: Dilo o lo digo yo.
4: Que te dé la gana.
3: Depende,
4: yo he dicho que si soy ya me pongo un botox aquí, poquito.
2: ¿Y por qué tenemos las mujeres que ponernos nada?
4: Que los hombres también nos ponemos botox.
2: No, pero ¿por qué? Si ella está feliz así, porque tú estás diciendo...
4: No, si está feliz, oye. Ella está feliz en la farmacia.
3: No. Eso que ha dicho José Manuel Parada.
2: Claro, es que tengo razón.
3: Eso que ha dicho José Manuel Parada es terrorífico.
4: ¿Por qué?
2: Un micromachismo como una casa.
3: José Manuel Parada.
2: Un macro.
3: Terrorífico.
0: I ja tenim la salsa feta, és a dir, Parada, en comptes de recular, segueix dient de l'alçada d'un campanar, abans que fa baixada i fins al final.
3: Que se tiene que poner...
4: No, no he dicho que se tenga que poner, no.
3: Que se tiene que poner votos.
4: Oye, no manipules lo que yo he dicho, No manipules lo que yo he dicho.
2: Lo has dicho.
4: No, esa es otra manipuladora. No, perdona.
2: Que lo has dicho, que me lo estaba diciendo.
4: Yo fuera ella. La he visto, esta chica ha sido siempre buenísima. Un bellezón. Yo la he visto. Ahora, en los primeros planos, todo está arrugado. Si yo fuera ella, que no lo soy, yo me pondría...
2: Aquí, claro. Ya que sales en la tele, pues en la tele podemos salir como
4: si
2: nos da la gana.
4: Y si fuera tú también y esto es arrugado.
2: Me da igual,
4: una vieja de
2: me
4: 60
2: da igual,
4: años.
2: No sé cómo...
4: Por favor, vale, ya está.
3: Y además que nos ven
4: pues
3: tantas...
4: Pues tú ya tienes mujeres, unas arrugas por aquí,
3: pues
4: que falta
3: te hacía. ¡Ah!
4: ¡Lo que ha dicho!
0: Espera. Bé, clar, arriba un moment que Parada es veu acorralat i que ha ficat la pota fins al fons i segueix sense aturador, això sí, amb un gir de guió inesperat.
4: No te cuento nunca nada más.
3: Pero no puedes decir...
4: Mira la que me has metido.
3: Que le ves la arruga y...
4: Pedazo de sinvergüenza.
2: ¡Oye! ¡Oye! Te llamo sinvergüenza por contar lo que estaba haciendo.
4: Pedazo de sinvergüenza.
2: ¿Qué tengo que aguantar yo esto?
4: Es que se lo digo a ella, petit comité, y bailo larga.
2: Lo escucharon todas las señoras.
4: La señora no oyeron nada.
2: ¿A que sí?
4: Manipuladora.
2: Mira los pomulitos, todo de plástico.
4: Claro, todo plástico.
2: Todo plástico.
4: Pero mío, que lo he pagado con mi dinero.
2: O sea, yo me voy a tomar.
3: Claro, como todos.
2: Que lo robaras.
4: Bueno, a ver, ¿hay alguien aquí de estos presentes que no se haya puesto votos?
3: Se pone todo.
4: A ver,
5: no, no, hombre, no. Nada,
2: pues yo no me pongo votos, corazón.
0: I aquest és el nivell de tele que tenim últimament, eh?
1: Déu-n'hi-do, quin país, eh?
0: Mare meva, ens està quedant un 2026 guapo, per emmarcar.
1: Quina lamentable.
0: Bé, obrim la revista del Cor dels Matiners. Alerta perquè Susan Sarandon lamenta que l'hagin exclòs de diversos projectes per haver denunciat el genocidi de Gaza.
1: Ho ha dit ella mateixa, coincidint amb l'estrena a Venècia d'Echo Chamber, que adapta l'últim guió del director Fernando Bertolucci. Diu que, tot i diversos vetos, s'ha sentit acollida entre tota la gent.
6: Crec que sí, que hi ha hagut un canvi a l'hora d'entendre la situació, però dins la meva indústria encara hi ha postures molt fermes per part dels sionistes i que no han relaxat els seus sentiments contra mi. Però he trobat la meva família, la meva gent, i estic bé.
0: Susan Sarandon, l'amiga amiguíssima de Ricard Ostrell,
1: sí,
0: recordem,
1: veritat,
0: el moment que vam viure plegats,
1: ahir.
0: Pràcticament una entrevista rotllet, no?
1: Sí, no sé com va anar això.
7: Un clima...
0: Com podria haver acabat?
1: Qui sap? Truca
0: el Ricard, dient que surt de l'hotel de Susan Sarandon i se'n para el cor.
1: Clar.
0: Home. Bé, per cert, tenim detalls de com serà el segon casament de Dulceida i Alba Paul.
1: Sí, les dues influencers es tornen a casar i via stories d'Instagram, la Dulceida, amb uns textos, ha donat alguns detalls. Ens ha dit que es casaran aquest divendres, 11 de setembre.
0: Ah?
1: oficiarà la cerimònia la col·laboradora de televisió Nagore Robles, que és bona amiga de la parella, i portarà els anells la seva neboda. Ja ho va fer la cerimònia del 2016, recordem que ja es van casar el 2016, però aquesta vegada ho farà també de la mà de l'Ària, que és la filla de l'Alba i l'Aida. Elles ho han no han confirmat el lloc, però es rumoreja que serà cap a les 7 de la tarda en una zona íntima de la Costa Brava. Però recordem que Dulceida va insinuar fa uns mesos al que no sortir d'aquí, abans de l'estiu, que el casament podria ser per Barcelona.
5: I el nostre agost a la Costa Brava, intocable. El setembre molt a Barcelona, també, o sigui... Però tot tranquil, saps?
1: Que la boda, què?
5: Per això dic, molta Barcelona toca.
1: Ah! Perfecte.
0: Doncs estarem pendents d'aquesta boda, d'aquest enllaç entre la Dulceida i l'Alba. I mentrestant volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell va fer l'entrevista institucional d'inici de curs al president de la Generalitat, Salvador Illa. Sobre la vaga del sector educatiu d'avui, demanava un parèntesi als docents.
8: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i hem enraonat i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
7: Illa es va mostrar contundent a l'hora de respondre a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya, que aquest cap de setmana va advertir que Madrid no pagaria la festa dels catalans.
8: Una advertència, no es posi amb Catalunya, i no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis, ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi que va per feina.
7: I ara, un apunt esportiu. En la primera època de José Mourinho com a entrenador del Real Madrid, va quedar gravat això.
9: ¿Por qué? ¿Por qué?
7: Es queixava de l'arbitratge. Doncs han passat els anys, però no ha canviat. El Madrid va perdre dissabte contra el Betis i a la tarda, Francesc Garriga i Antoni Bassa es van xalar amb la roda de premsa d'ahir de Mourinho.
10: Mourinho es pregunta per què no van repetir el penal que va fallar Mbappé. I ho fa així. Per què?
11: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. ¿Por qué?
10: Oh,
11: si el VAR
10: aquest por qué, no, amb la mateixa entonació. Vuit por qué se'ns ha regalat
0: és
10: avui.
0: És música a les nostres orelles.
7: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos va sorprendre amb els seus gustos musicals.
12: Pues es igual, pues yo me pongo a Mina, pongo el cielo en una estanza y redescubro cosas que no me gustaban hace 30 años y que ahora me hacen gracia. Pero la oreja de Van Gogh siempre parece una cursilada y ahora es una cursilada, pero que me gusta. Eso es la edad.
0: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica en Sergi Tous. Molt bon dia, Sergi.
13: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 8 de setembre, Venus fa un trígon amb el node nord a Aquari. I això posa el focus en una idea molt aquariana. El futur no el construïm sols. Avui, una conversa, una persona o una connexió inesperada et pot obrir una porta nova, donar-te una idea o acostar-te a un projecte que no tenies al radar. Així que estigues atent a qui apareix i a què et desperta, perquè, de vegades, una trobada aparentment casual et pot acostar molt més al futur del que imagines.
0: Lara, i a qui li diem anys i anys per molts anys?
1: Doncs som-hi amb alegria. Avui felicitem l'estrella de la música, la Pink, que arriba als 47 anys. La mítica actriu Kim Basinger també celebra avui el seu aniversari, en fa 73. Qui també va néixer el 8 de setembre és l'actriu catalana Laura Conejero, en fa 60. I per últim, felicitem la cantant Nicki Minaj, que bufarà 44 espelmes. Moltes felicitats a totes. Som dones d'empenta d'una edat estupenda.
0: Ai, cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
14: Bon dia, matiners.
15: Elisenda Pineda, col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio i del programa Col·lapse de TV3.
14: La cançó que em fa començar el dia amb empenta és Shine, dels Take That. Té tots els ingredients que m'agraden. Un videoclip fantàstic amb els Take That picant l'ullet als Beatles, al més pur estil Your Mother Should Know, uns senyors ben polits amb una dentadura envejable i, sobretot, un munt de records de l'any 2007, una època en què la posàvem juntament amb el bo d'en Canalies en un programa que presentàvem plegats i que es deia Zona Urbana. Espero que us agradi, us posi les piles i us recordi que, malgrat tot, avui també tenim una nova oportunitat per brillar.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 8 de setembre. En Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Primer dia de l'escola en vaga de mestres i professors.
1: Els sindicats majoritaris mantenen la protesta, tot i que ahir el president Salvador Illa els feia aquesta proposta al matí de Catalunya Ràdio.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I me demano en aquest sentit un parèntesi, i també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i vam reunir i vam veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
1: Però no se n'ha sortit i el sindicat majoritari USTEC no veu motius per desconvocar l'aturada. Ho deia a 3CAT la portaveu Yolanda Segura.
3: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: I, evidentment, l'oposició hi sucapà.
1: Sí, des de Junts, Mònica Sales ha responsabilitzat Illa de la situació actual de bloqueig per haver-se desdit del conflicte durant l'agost i Juan Fernández, del PP, li ha exigit que destitueixi d'una vegada per totes la consellera Niubó.
4: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
5: Demà mateix hauria de cessar aquesta consellera, posar el front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació.
1: En aquesta línia, Illa també ha rebut crítiques dels seus aliats parlamentaris que consideren que va tard i malament en la gestió d'aquesta crisi a l'educació. Sigui com sigui, avui és el primer dia de curs per més d'1.600.000 alumnes catalans.
0: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: Sí, la magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i organització criminal. A més, sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. L'executiu ho nega i avui desclassificarà els informes policials, tot plegat mentre el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no hi ha proves de la implicació del govern del Marroc en l'entrada massiva.
6: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: Europa conté la respiració davant l'auge de l'ultradreta Alemanya.
1: El partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz s'ha declarat que està en xoc i la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, s'ha mostrat preocupada.
7: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra estan guanyant terreny.
0: Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna.
1: En les últimes hores, Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a Kiev. Els atacs arriben just després dels 3 dies de treva que Moscou i Kiev havien acordat a totes dues ciutats.
0: Protecció Civil activa el pla Inuncat en fase d'alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre.
1: Sí, i sobretot demà, durant tot el dia. Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil.
8: Podem tenir, doncs, pluges torrencials importants i

0: Com ja hem vist, la crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions i que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es puguem indicar des de Protecció Civil.
1: La part positiva és que tant aquestes pluges com la baixada de temperatures reduiran molt el risc d'incendi.
2: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
2: Vinga, va, que hem arribat ja a 6:45, 4 minuts. Com sempre, cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Avui amb la vessant judicial de la crisi de Ceuta.
3: I també la ressaca de les eleccions alemanyes. Comencem, però, amb Ceuta. La Vanguardia explica que la jutge obre una causa penal per investigar un atac a l'Estat. El País relata que la jutge assenyala el Marroc per l'entrada massiva i l'Ara que l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva d'immigrants.
4: I a Madrid, El Mundo, la jutge avala la pista clara i ineludible que la sala es va gestionar des de Rabat, i l'ABC sentencia que el número 2 de la intel·ligència marroquina va infectar el mòbil de Sánchez. Aquest diari també assegura que comandaments policials es van negar a signar un informe per exculpar el Marroc de la invasió a Ceuta.
3: I pel que fa a les eleccions de Saxònia-Anhalt, llegim que Alternativa per Alemanya aspira a governar-hi gràcies a transfugues de la CDU. El periódico diu que es posen en entredit els cordons sanitaris i El País, que aquests resultats obren una crisi al govern alemany.
4: I pel que fa a les fotos, n'hi ha una que es reparteix en almenys 5 portades, la de la princesa Leonor començant la universitat a la Carlos III de Madrid. Se la veu somrient i envoltada d'altres estudiants. La veiem arreu, menys a l'Ara i al Punt avui.
2: I avui a les pàgines d'Opinió hi trobem reflexions sobre el curs escolar, que comença avui, i també sobre l'avenç de l'extrema dreta a Alemanya.
4: L'editorial de La Vanguardia se suma a les paraules de Salvador Illa d'ahir a l'entrevista amb Ricard Ostrell, en què va dir que respecta el dret a vaga, però que demana respecte pel dret a l'educació.
3: El rotatiu assegura que les vagues no són bones per la formació dels estudiants i diu que l'administració i els vaguistes han de subordinar els seus objectius al bé del país.
4: Al marge de l'inici del curs escolar, la victòria de l'extrema dreta a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt segueix copant molts articles d'opinió.
3: L'editorial del periòdico diu que no s'han de minimitzar els riscos d'un possible govern d'Alternativa per Alemanya, però que tampoc s'ha de caure en l'alarmisme.
4: El País, en canvi, titula Alarma per les democràcies. Exposa que els cordons sanitaris ja no serveixen per mantenir les ideologies ultres lluny del poder.
3: Ara bé, pel diari de Prisa, l'avenç de l'extrema dreta no és irreversible.
4: L'editorial del Mundo es fixa en la idea que l'AFD capitalitza el malestar alemany.
3: Diu que la victòria de l'extrema dreta és un altre símptoma del fracàs dels partits tradicionals per oferir una resposta al malestar econòmic, social i identitari que recorre Europa.
4: A l'Ara, la periodista Carme Colomina analitza la metamorfosi identitària que sacseja Alemanya.
3: I destaca que fa temps que Berlín ha deixat de ser el poder hegemònic en una Unió Europea amb una extrema dreta enfortida i influent.
2: I aquestes hores del matí saludo, com sempre, la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
5: Bon dia, com va?
2: Moment de repassar també la premsa digital. Quina novetat tenim sobre el llac de Puigcerdà?
5: Doncs que les barques s'han tornat aquest estiu a l'Estany. Estem
2: de dimarts,
5: Rafa, eh?
2: Clar, el dimarts ja el diem al programa, sí. Que el dimarts dia estrany.
5: Mira'm, això que et deia. Les barques han tornat aquest estiu a l'Estany de Puigcerdà després de 3 anys sense servei, però l'Ajuntament ja mira més enllà de l'estiu i prepara una nova licitació que, atenció, ha de permetre per primera vegada que hi puguin navegar també a l'hivern. Ho explica el Regió 7, això sí, sempre que les condicions, clar, climatològiques permetin que es faci amb seguretat. Les barques són un reclam del turisme, sobretot el francès.
2: Qui ha de fer també les maletes?
5: Doncs els veïns i treballadors de Benidorm passa un fenomen similar del que hem explicat sovint, per exemple, a Eivissa. L'alt preu de l'habitatge enfocat al turisme fa que els residents i les persones que hi treballen no es puguin pagar el cost d'un habitatge. Segons Idealista, un pis de 80 metres quadrats costa 1.400 euros al mes. El còctel és falta de terreny per construir, apartaments buits i lloguers turístics, ho recull El País.
2: Vas endavant en la flota de busos de Barcelona.
5: Doncs que estrenen el primer minibús de barri totalment elèctric, entre Canyelles i Vall d'Hebron, a la línia 185. TMB, a més, té previst posar en funcionament 4 vehicles més d'aquest tipus les pròximes setmanes. Fins ara els vehicles elèctrics s'havien incorporat a la flota de busos, però els convencionals, i no n'hi havia cap entre les línies dels barris. Ho llegim al web de BTV.
2: Una notícia per als amants de les patates fregides.
5: Sí, perquè Fruit Ràbic destinarà 115 milions d'euros a una nova fàbrica Maçanet de la Selva, que és on té la seu central i que generarà fins a 500 llocs de treball, també per un centre de distribució a Madrid. Ho llegim a l'Ara, que detalla que la nova fàbrica estarà enfocada principalment a l'elaboració de patates fregides i crispetes, que són dues de les categories estratègiques de més volum de l'empresa.
2: Vinga, que res, amb 6 minuts arribem ja pràcticament a 6:45 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores, moment de fer un repàs a alguns apunts culturals, Marta.
6: Mireu, avui comencem parlant de Serialitzados, és el festival de sèries d'aquí de Barcelona, que recordem se celebrarà del 19 al 28 d'octubre, i ara ja sabem algunes sèries que s'hi presentaran, per exemple, entre elles Matar a un oso i la segona temporada de Celeste, que recordem és aquella sèrie amb Carmen Machi al capdavant. I ahir, per cert, al Gran Teatre del Liceu es va donar el tret de sortida a la nova temporada de teatre.

0: cançó tan bonica de Jimmy Fontana.
1: Fantàstica, és una de les cançons que es va poder sentir ahir al Gran Teatre del Liceu, on el sector va estar d'enhorabona perquè va celebrar una xifra rècord de la temporada. Atenció, 4 milions d'espectadors a Catalunya i més de 115 milions de recaptació.
0: I una previsió per avui mateix, Marta.
1: Sí, perquè una de les parelles més estimades de la història i de la història de Hollywood, jo diria, són Penélope Cruz sí. i Javier Bardem. Doncs avui seran tots dos al Festival de Venècia amb la seva nova pel·lícula Búnker, que competeix pel Lleó d'Or. Per tant, els veurem i demà jo crec que en podrem explicar tots els detalls.
0: Algun detallet.
1: Algun, com a mínim.
0: No m'ho puc creure. Estic a punt de plorar, Catalunya.
1: Què ha passat?
2: Hola!
0: Lara! Arribes a temps per la dada Maria.
2: Sí, és carmentat.
0: És que jo veus, ja sóc feliç amb poca cosa.
1: Una mica de bronca ja ho tens, això.
2: Sí.
0: Home, bronca, bronca.
2: Jo funciono així.
0: Escolta.
2: Una mica, home, ahir...
0: Si no dic res...
2: Sí, bronca, sí. Una mica.
0: Fill, fill, quina que teniu aquestes hores del matí, eh? Anem-hi, la dada Maria. Maria,
3: sí, bon dia.
0: Bon dia.
3: Si sí, ho recordem, ahir la Lara García assegurava que tornaria a arribar tard, cosa sí. que no s'ha produït.
0: Sí.
3: I també deia que tornaria a guanyar. Recordem aquest moment.
0: A veure, que... m'arribaràs puntual, carinyo?
1: No, però tornaré a guanyar.
0: Pues no, però tornaré a guanyar.
3: Tornaré a guanyar.
0: Molt bé, veurem si això és així.
3: Perquè recordem que ella ja porta 4 de 6,
0: eh? Tu també t'agrada, eh, Maria?
1: Sí, perquè Maria és molt gràcies, Maria.
0: I li va fotent el ventilador.
3: Avui li dedico la dada Maria a Lara García.
0: Oh. Molt bé, a veure.
1: Aquí ja topo.
2: Mira, ja he guanyat.
3: Un altre dia te la dic a tu, Marta.
1: Bueno, estaria bé acertar-la de tant en tant.
0: No, i ella.
3: Aviam, avui comença el curs escolar, ja ho sabeu, ho hem dit abastament, amb més d'1.600.000 alumnes de tots els nivells educatius no universitaris. Això inclou infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius. Per això, avui us pregunto...
0: A veure, ho hem fet avui, això.
1: Molt bé, avui.
3: Quants alumnes no universitaris hi havia l'any 2000, l'any que va néixer Lara García?
2: Oh.
3: Curs 2000-2001.
0: 1.100? Més? 1.100. Jo dic, la intuïció que analies...
1: Pots tornar a dir lo del principi?
3: Lo del principi, què vols dir? Ja. És a dir, això són tots els alumnes que hi havia, no universitaris, entre infantil, batxillerat, primària, secundària...
1: A l'any 2000.
3: Cicles formatius, curs 2000-2001.
1: Però has dit els que hi ha aquest any?
3: 1.600.000.
1: Vale.
0: Va, hem d'avançar. Avançar vol dir que digueu alguna cosa, carinyes.
1: Bueno, espera un moment.
2: Un milió.
0: Un milió, diu la Lara.
1: No, si ha baixat la natalitat, no? 960.000.
2: No, 1.400.000.
0: Bueno.
1: No, m'he passat, què dic?
0: A veure,
1: no.
0: Podem avançar? Aviam.
1: Si Lara, 960.000.
0: Ja no sé com dir-vos que hem
1: d'avançar. 1.700.000, jo. 1.700.000.
0: I els oients que estan escoltant el programa, què?
3: Marta, al final has dit?
1: 960.000.
3: 960.000 i canalies?
0: 1.100.000.
3: Molt bé.
0: I qui guanya la dada Maria d'avui dimarts, 8 de setembre, és...
3: Marta Viana!
2: S'estrena en el marcador.
0: El que està fent, t'has posat d'acord, segurament amb la Maria, que la tens al costat treballant.
1: Mira, guapa.
0: Que critiques molt el tongo i vas mirar la pantalleta de l'ordinador.
3: 900.000.
1: Escolteu, apreneu a guanyar, guapo.
0: Quina ràbia.
3: Són 989.551. T'has quedat molt a prop. Està molt bé,
1: eh? Que gairebé la clavo, eh?
0: Has obert el Dalet i has mirat la Dala.
1: Mira, estic a cultura.
0: Va, va, va.
1: Aneu a Google.
3: A més, és que no hi és el Dalet, eh?
0: No hi és?
1: Ui, com us heu menjat, com us heu menjat.
0: Aquí al costat hi ha molt fòssil. Hi ha molt fòssil.
3: Molt bé, això, Maria.
0: Alguna dada més, Maria?
3: Mira, com a curiositat et diré que aquell curs 2000-2001 va ser el primer en què cap alumne va fer BUP i va ser l'últim que encara hi havia alumnes que feien COU, en concret 673.
0: Doncs vinga, avui, que se l'emporta la Marta.
1: Vale,
0: vale. Tot i copiar, però escolta'm, la vida és així.
1: Escolteu, nois, que no he copiat,
3: no saben perdre.
0: Gràcies, Maria, fins demà.
3: Adéu, fins demà.
0: El programa dels matins del cap de setmana a Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, és el suplement, un programa que han dirigit moltíssimes veus. Avui, de fet, volem recordar l'inici de la temporada 2008-2009. L'encarregada de conduir-lo fins al 2010 va ser la periodista Núria Ferrer i així era com s'estrenava.
4: Bon dia. bona hora a tothom. Són les 10 i 9 minuts. Avui comença efectivament la nova temporada del Suplement amb un nou equip, una nova realitzadora servidora, nous col·laboradors, noves veus, però amb la mateixa voluntat de sempre. Continua al costat dels oients que fa 20 anys que ens fan confiança. I per començar, estem molt orgullosos d'estrenar aquesta sintonia, aquesta cançó que ha fet Facto de la Fe i les Flores Azules, i aquesta fantàstica veu que també ens acompanyarà tots els caps de setmana, de l'Helena Miquel.
5: El Suplement respira, juga. El Suplement riu, tasta. El Suplement sorprèn, viu. El Suplement, a Catalunya Ràdio.
6: El Suplement.
0: El so de la ràdio, alguns dels programes més mítics d'aquesta casa. 6:15 del matí, Maiol Roger, molt bon dia de nou.
7: Molt bon dia.
0: Això vol dir que, si el Maiol Roger, vol dir que hem d'estar ben atents al que passarà al matí de Catalunya Ràdio d'aquí un quart d'hora.
7: En un dia especial per aquest 1.600.000 alumnes, segons la dada correcta de la Maria, que començaran l'escola avui i que veurem si la comencen, perquè recordem que hi ha vaga de mestres. Estarem pendents de l'entrada de les escoles, de la mobilitat al país, perquè avui s'espera un dia ja de per si complicat. Si el primer dia d'escola sempre és mogut a les carreteres, avui encara ho serà més, i estarem atents a totes les demarcacions per portar-vos l'última hora i informar-vos de l'estat del trànsit, de com està l'entrada a les escoles. També parlarem amb els sindicats i amb les famílies sobre això que deia ahir el president Illa a l'entrevista institucional que va fer el Ricard Ostrell, sobre aquest parèntesis que havia demanat i el fer compatible el dret a la manifestació amb el dret a l'educació. I també parlarem de més coses. Reaccionarà aquesta entrevista al secretari general de Junts, Jordi Turull. Parlarem també al final de l'àgora d'una cosa important, que és la desintoxicació de les xarxes.
0: Ui, que interessant.
7: Molt interessant.
0: Estem molt intoxicats,
7: crec
0: massa,
7: que prendrem molta nota al matí de Catalunya Ràdio. Sí. En prendrem molta nota uns quants. Després farem secció de ciència amb el Rafa Vilasant Juan i a les 11 entrevista a l'Albert Tom, que avui ve en la seva faceta d'entrevistat per presentar-nos el llibre Què dirà la gent, que fa molt bona pinta, t'he de dir.
0: Doncs escolta'm, tenim ja un parell de llibres, el del Francesc Soler i el d'Albert Tom.
7: O sigui, sí, hi haurà ja competició tenim, avui, tenim que és, avui a l'entrada de la ràdio, que es miris malament i que...
0: I no, que guanyi el millor, que guanyi
7: que
0: el millor.
7: Sort, els llibres es poden llegir de dos en dos i sempre ve de gust.
0: Doncs res, d'aquí pocs minuts, concretament 14, engega el matí de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies, Maiol.
7: Fins ara.
0: I a tots vosaltres, ja ho sabeu, 9-3-2-0-7-4-7-4, com cada matí, ganes d'escoltar què ens dieu els matiners i també pendents d'aquest avís del Pla Inuncat en fase alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre. En parlem d'aquí uns moments amb l'Eloi Cordomí.
8: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
9: Home, d'enhorabona.
10: Moltes gràcies.
9: Avi Bassas, l'avi Antoni.
10: Bueno, no cal insistir.
8: I les iaies.
11: Tu ets la iaia costurera.
9: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
8: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
9: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
12: Serà un lío.
9: Como?
13: Pues F-R-A-N, pues no.
9: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
14: Sex.
12: Francesc.
14: Sexca.
15: ¿Cómo?
9: Francesc.
16: ¡Fábregas, que no me sale!
17: O cada uno me llama como quiere.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
18: Vostè està aquí.
8: Amb Francesc Garriga.
19: Adiós.
8: Junts per Catalunya reclama el traspàs de les competències en immigració a Catalunya. Es prepara pel possible retorn de Carles Puigdemont i té les eleccions municipals a l'horitzó.
20: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
8: Totes les preguntes a punt pel secretari general de Junts, Jordi Turull. Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Els matiners.
0: La Lara no hi és. La Lara sempre l'he d'avisar.
12: Mira, mira, l'estic avisant.
0: Puja.
12: Lara!
0: I la Lara on és?
12: Pots pujar les escales,
0: Lara. Aquestes. Ah, Lara, carinyo. Vinga, molt bé, tranquils, anem bé de temps. Si ella estigués a l'institut o a la facultat i haguéssim de marcar falta d'assistència, ja hagués suspès el curs. Dada Maria sense Lara García. Sí, sí, ara arriba, sí, clar, fent saltirets com si fos la Heidi. Hola, Bambi. Tranquil·leta, si
12: hola. Hola.
0: Tot bé, carinyo?
12: Sí, sí.
0: Un massatget per el divendres.
12: Ui, m'he fet cardio, eh?
0: És que és cada dia el mateix, eh?
12: És que tinc molta feina.
0: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
8: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard.
11: Nosaltres som els Matiners. Els Matiners. Amb Xavi Canalies.

0: 10 minuts arribem a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Evidentment, també en emissió conjunta a Pericat. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Bon dia, Canalies i companyia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Lara, digue-li bon també bon dia.
1: Bon dia, bon dia, Lara. No sé exactament ara qui ha arribat a aquesta hora o no, però...
0: Tinc la Lara i la Marta aquí. Som avui tots tres, avui tots tres.
1: Benvinguts, molt bé.
0: Eloi, avui molt pendents del que alerta Protecció Civil, que activa aquest pla Inuncat en fase d'alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre. Per tant, un cop de volant del temps.
1: Totalment, totalment. Un gir de guió que ha fet aquí el temps perquè canviarà radicalment a partir d'aquest vespre. Mira, avui encara al matí, és curiós perquè el matí serà com el d'aquests últims dies. S'ha assolellat, molt càlid, potser amb algunes franges de núvols poc importants, però molt càlid encara. Hi haurà llocs que arribarem a 37, 38 i 39 graus als llocs habituals i avui també a l'interior de Girona. I després, a la tarda, hi apareixeran els primers ruixats Pirineu, Prepirineu, potser en alguns llocs del nord del Pla Lleida. I atenció, la pròxima matinada, el litoral i prelitoral, sobretot entre Tarragona, Barcelona i fins al Maresme, més o menys. Seria aquesta franja la més perillosa on es poden anar formant tempestes d'aquestes que es facin retroalimentant i que descarreguin molta aigua. I després ja entrada la matinada i demà al matí tota aquesta pluja sembla que s'estén a molts altres llocs de l'interior, de la Catalunya central, Pirineu. No plourà tot arreu, però sí que ho pot fer tota aquesta franja entre la costa, Catalunya central i Pirineu, especialment Pirineu oriental. I llavors després ve la baixada de la temperatura, vull dir que serà un gir total, total.
0: Però baixa molt...
1: Sí.
2: Oh, sí. I quan, quan?
1: No, a veure.
2: Tipus 10 graus, saps?
1: Mira, mira, a Barcelona baixarà entre 5 i 10 graus.
0: Déu-n'hi-do.
2: Avui això es notarà,
1: eh? I tots els llocs on hi hagi tempesta, segurament baixarà de 10 a 15 graus. Sí, llocs de l'interior, llocs de l'interior.
0: Mare meva.
1: La tempesta pot arribar a baixar fins a 15 graus. Demà hi haurà llocs que no passaran dels 22, 23 graus.
0: Està bé, és una bona temperatura.
2: O sigui, s'ha acabat el llençolet. Agafa jaqueta, nena.
1: Sí, sí, la nit de dimecres a dijous hi ha alguna cosa més de llençolet.
0: És que avui hi ha uns ganivets en aquest estudi que jo no entenc.
2: Què m'has dit? No m'entenc. Agafa jaqueta, nena. Ah, sí, sí, ja.
0: Bé, Eloi, ja veus que estem aquí contentes i agraïdes.
1: Tot en ordre?
0: Sí, sí, tot en ordre.
1: M'he perdut alguna cosa?
0: No, perquè tenen fred aquí a l'estudi i estan tenses quan hi ha fred.
2: Aquí sí que ha baixat 10 graus.
1: Doncs ja està, porteu la rebequeta ja i així ja aneu preparades pel que vingui la resta de la setmana.
0: Una abraçada, estimat. Fins demà.
1: Adéu.
0: Fem camí cap a les 6 del matí, 93207474. Vinga, anem a parlar amb matiners, en aquest cas matineres, que estan despertes com la llum. Llum, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I ja fas veu de desperta, llum.
3: I tant, jo estic aquí desperta i passant fred, com les teves companyes.
2: Vale. Veus?
0: Per què estàs passant fred, llum? Explica'ns-ho.
3: Doncs perquè estem al Mercat Central del Peix.
0: Sí.
3: És un lloc on fa fred perquè s'ha de mantenir el producte fresquito i, a més, està obert perquè puguin descarregar els camions i, bueno, ja aquí ja es comença a notar la matinada, ja no és com fa dues setmanes.
0: Clar, perquè a quina hora t'actives? A quina hora comences a treballar?
3: Mira, aquí els majoristes, més o menys, cap a la una, dues, estem tots en marxa.
0: I aquí deu haver-hi un moviment, que això deu ser Plaça Catalunya al migdia, no?
3: Sí, sí, aquí hi ha moviment bastones, però sí, sí, aquí hi ha molta gent, cada nit.
0: I ara quina temperatura devem tenir, llum, per aquí?
3: Ostres, doncs ara mateix no t'ho sabria dir, però jo diria que uns 20 i poc.
2: El que deia l'Eloi, ara, eh?
0: I ja és aquella temperatura d'una mica de jaqueteta, no?
3: Sí, sí, la sudadera.
0: Exacte. I, llum, fins a quina hora treballem?
3: Doncs el que és aquí, el que és venta de peix, més o menys entre les 7:30 del matí ja està recollit perquè els nostres clients peixaters puguin anar a muntar les seves parades o es puguin anar a repartir a la resta de llocs com restaurants i tal, i després ens quedem a fer tota la feina administrativa, clar.
0: Que aquesta és una altra, clar, tota la paperassa. No sé si veieu que hi ha aquest relleu generacional, que a vegades, llum, ho parlem aquí al programa, que hi ha certes professions que els hi costa agafar aquest relleu. És el cas també del que us trobeu en aquest cas al Mercat Central de Peix de Mercabarna?
3: Sí, és un sector complicat. És un sector complicat en aquest aspecte, doncs, bueno, com tothom, no? Els horaris, són moltes hores, el negoci, per exemple, del peixater acostuma a ser petit i després han d'anar al seu lloc. Les empreses majoristes, com nosaltres, venim molt de família, no? El nostre pare també era majorista. Això, al final, sembla que no té la mateixa continuïtat que tenia abans.
0: Nosaltres defensem des d'aquí sempre que hi hagi aquest relleu, no? Que és necessari i que es necessita, bàsicament. Llum, a quina hora te'n vas a dormir?
3: Doncs mira, a vegades dormo... A l'hivern és més fàcil anar-se a dormir ben aviat.
0: Clar.
3: Per poder com fer unes quantes hores seguides, però clar, tenim també un tema de conciliació familiar. No li pots dir al teu fill de 14 anys anem a les 8 del vespre a dormir.
0: Clar.
3: Sí, perquè, sí. A més, moltes vegades té activitats o té coses que acaben inclús més tard, no? Llavors, moltes vegades la solució és o dormir durant el dia mentre la resta de la gent està fent les seves coses, o dormir com per tors.
0: Ui, això és horrorós, eh? Per això, uf...
3: Sí, arribes doncs una mica, t'aixeques, fas les teves obligacions de familiars per la tarda, que a més en el nostre cas com a majoristes hem d'estar comprant també el producte per la tarda.
2: Clar.
3: I després tornes a dormir una altra estona, no? Entre el sopar i...
0: Mare meva, Déu-n'hi-do, sí, llum, sí. Déu-n'hi-do. Doncs escolta'm, també hi ha molta energia des de la ràdio, gràcies per trucar-nos aquest matí en aquest cas del Mercat Central del Peix de Mercabarna, deixa'm-ho dir bé, i CEO d'Hortefish, ho he dit bé?
3: Exacte, perfecte. Doncs ja, i que la gent mengi peix, ara, que és important, ara. Saludable i necessari.
0: Llum, una abraçada, que vagi molt bé aquest dimarts.
3: Vinga, algunes altres. Adéu.
0: Doncs vinga, congelades, però vives. Lara García, Marta Viana, gràcies també per acompanyar-me un matí més, estimades.
2: Fins demà.
0: Fins demà. I mentrestant, pràcticament arribant a les 6, ho fem amb un dels bons èxits de Muse. És aquesta que us recomano que li foteu canya i que es diu Starlight. Starlight.

0: Black Holes and Revelations. De fet, és el títol de l'àlbum de Muse amb aquesta cançó que es diu Starlight, una cançó que ens apropa ja pràcticament fins les 6 del matí. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Què tal?
0: Com va el dimarts?
1: Bueno, encara no ha començat.
0: Home, però aquests primers minuts, aquesta primera horeta, a vegades el despertar marca molt de com serà el dia.
1: Doncs,
0: eh?
1: Llavors pinta fatal el dia, perquè m'ha costat molt avui.
0: Que encara esteu de festa major, Sabadell.
1: Ahir va acabar.
0: Ahir va acabar.
1: La festa major.
0: Amb traca final o no?
1: Sí, amb els focs artificials tradicionals de la festa major.
0: Molt bé, i avui un dels protagonistes, o un dels noms del dia al matí de Catalunya Ràdio, serà el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull.
1: Sí, senyor, a partir de 9:45 parlarem amb ell de l'auge a l'extrema dreta també que hi ha a tota Europa, de l'inici d'aquest curs i també d'aquesta legislatura espanyola que comença també, doncs, escalfada.
0: I, evidentment, també pendents de la vaga de docents aquest matí. Serà tot plegat ara mateix, a partir de les 6. Que tinguis bon dimarts, Ricard.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ara mateix em fas una mica de mania.
2: Et faig una mica de mania, vol dir una mica de ràbia?
1: Sí.
2: Per què? Perquè estic molt guapo, perquè estic molt jove?
1: Doncs mira, perquè acabo de veure la sèrie aquesta que has fet, bueno, que heu fet entre molts de Rebelejar.
2: Ah, sí.
1: I el personatge aquest del Cristóbal és com molt odiós.
2: Ah, bueno, sí, per això, això és el que volia el Pol. Bueno, el Pol és el que l'ha escrit i el que s'ha inspirat de fets reals. Vull dir que, no, no, jo m'ho vaig passar bomba fent aquest paio tan fastigós. Sí, sí.
1: Suposo que el fet de que el públic haguem percebut aquest personatge com una cosa, com dius tu, molt fastigosa, vol dir que has fet bé la teva feina.
2: Bueno, ja et dic, sobretot que és un objecte audiovisual, això de Rebelejar, del que estem molt orgullosos i molt contents, i sobretot pel Pol, per la seva família, per la seva història, pel seu recorregut cinematogràfic també. Però sí, estem tots molt contents. Trobo que la pel·li, la sèrie, està plena de personatges diferents, rics. Bueno, hi ha una paleta molt xula, i a mi em toca fer un cop més, em toca una mena de bombó també, perquè a mi el fet que sigui dolent o bo, això moralment qüestionable, de fet és un personatge molt xulo, molt xulo, molt divertit de fer.
1: I en tot aquest equip, Sergi, la clau perquè sigueu tots, no només tu, vull dir, jo tirava la floreta a tu, però és veritat que tots esteu increïbles,
2: sí.
1: Enric Auqué, la Maria Rodríguez Soto i tal. La clau quina és? Que el guió sigui bo, que els actors us ho correu i us ho treballeu i ho porteu ben entrenat, que el director ho faci bé?
2: No, els actors sempre fem, i les actrius fem el que podem. Però nosaltres, al final, som uns intermediaris. Jo, el que és important, que hi hagi un guió, tot va junt, saps? Però que hi hagi un guió i que hi hagi algú darrere que té un punt de vista i que després que aquest punt de vista sigui interessant. Que això és una cosa bastant difícil d'explicar, però en aquest cas és molt evident, no? És una pel·li que, parlant del Raval i d'un cas concret, d'un restaurant concret, acaba parlant molt del món d'avui, de la gentrificació i d'aquest món carregat de contradiccions que compartim, no?
1: Escolta'm, hi ha un moixonet que m'ha dit que tu això del coquet de la direcció el tens allà.
2: El moixonet, ai, els moixonets. Bueno, jo, diguem-ne, amb direcció, amb escriure, amb teatre, sempre el que he fet amb teatre ha sigut sempre de creació, amb el Jorge Pico, amb l'Helena Plaza, amb gent diferent, no? Sempre hem fet coses de creació. I ara el que ja fa molt de temps que em voltava pel cap, si un dia escriuríem un guió o intentaríem escriure alguna cosa per fer una peli. I, bueno, aquesta curiositat s'ha anat acumulant i ara sembla que, bueno, amb el Lluís Carrizo, amb un amic meu d'aquí a Vilanova, que és un cinèfil empedernit i molt amic meu, doncs ens estem posant al cap de sí, d'intentar explicar alguna història perquè sigui rodada. Estem amb això, una mica. A veure com va.
1: A veure què surt.
2: A veure què surt, a veure què surt.
1: Mira, Sergi, jo he vingut aquí, estem a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú,
2: sí, sí.
1: A la Carpeta Moderna,
2: sí,
1: que és un lloc icònic on és fàcil trobar-te tu,
2: sí,
1: no?
2: Sí, un lloc icònic, sí, sí, hi ha gent que viu al meu despatx, sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Doncs he vingut perquè m'han encarregat un programa de ràdio.
2: Ah.
1: No és que el faci jo, perquè el fem entre 54 ràdios de la xarxa.
2: Ah.
1: I he pensat, amb tot això que hem parlat, del guió, els actors, la direcció, que potser em podries ajudar, perquè la premissa és, ens han encarregat un programa que no és d'actualitat, és d'explicar històries, i tu d'explicar històries en saps, si més no, de transmetre-les. Llavors, he pensat, igual el Sergi té algun consell per nosaltres, per,
2: hòstia,
1: explicar històries,
2: per explicar històries
1: i que les expliquem bé i que siguin creïbles i que siguin com el Cristóbal, que facin ràbia o que generin amor o que...
2: No sé, al final explicar històries, a vegades tenim l'impressió que és una cosa, no sé, com externa, com que passa fora, però jo cada cop estic més convençut que per explicar històries, per actuar també, hi ha una mirada cap a dins, hi ha una cosa que... seguir la teva intuïció, seguir la teva pulsió, saps? Al final tinc la sensació que cada individu, cada persona del món explicarà una història diferent, amb un color diferent. Jo penso que es tracta de mirar les teves obsessions, els teus fantasmes, de mirar la teva part fosca també i no sé, burxar per allà i trobar un fil. I saps, és molt curiós com els mateixos fils no inspiren a tothom. Vull dir que hi ha històries que diuen, he pensat en això, i a mi hi ha una idea que a mi no m'interpel·la, no em diu res, i en canvi per una altra és la seva vida, no? Vull dir, trobar el teu fil I, bueno, i això és tirar del fil, sense complexes, atrevir-te a inventar. Jo penso que també estem en un món, també un moment que tot està molt formatejat, que hi ha molts codis per explicar si això serà romàntic, si serà... Saps? Però vull dir que trobo que hi ha molta cosa per inventar, per trencar, per atrevir-se a explicar històries de maneres diferents.
1: És a dir, intentar trencar i explicar històries diferents. Sí, em quedo amb aquest concepte, sí. I això és el que retransmetré o transmetré a la redacció.
2: Transmeto, doncs.
1: Doncs, escolta'm, també he vingut aquí perquè el nostre contingut, com que el fan les ràdios locals, doncs seran històries locals. Sí. I conec poca gent que faci més proselitisme del seu origen, vilanovisme en aquest cas, que el Sergi López.
2: Ja. Sí, jo a vegades em faig ràbia. Veus el que fer? Vull fer ràbia perquè a mi Vilanova em sembla un poble de mala mort com qualsevol altre, saps?
1: Ningú diria.
2: Sí, però al mateix temps és el meu. Vull dir que no trobo que Vilanova sigui ni més maco, ni més lleig, ni més gros, ni més petit, ni el mar sigui més blau, ni, saps? Però és el lloc on soc i tinc una arrel bastant forta aquí, bueno, i és on on tinc ma mare, mon germà, els meus fills i la gent, molta gent que m'estimo. Bueno, tinc una arrel, la plaça de Vila la conec, de petit jo jugava per aquí, els meus fills també. Sí, però no sé, també a vegades em sento que sembla que faci promoció de la ciutat i, de fet, trobo que ja hi ha prou gent, saps?
1: Bueno, t'hem vist portar una caixa de gambes de Vilanova fins a Madrid. Explica'ns sí. Això, com va anar, perquè sí. Va sorprendre molt, allò. Poses bueno, el Broncano i veus el Sergi amb una caixa de gambes de Vilanova.
2: Bueno, se'm va tenir aquesta idea de dir, hòstia, aquest paio, una entrevista amb el Broncano, és bo que tothom li fa un regal. Dic, però és obligatori fer un regal? És molt raro fer un regal per obligació, no? Dic, sí, tothom el porta. Dic, hòstia, ara què li porto amb aquest paio? I això se'm va acudir, dic, home, ja que vinc d'aquí li portaré una gamba, un quilet de gamba de Vilanova, que això, tant si t'agrada com si no, es menja sense gana. Vull dir que sí, se'm va acudir així.
1: I li portaré, vol dir que vas agafar les gambes d'aquí del mercat?
2: Sí, vaig trucar amb algun amic meu que tinc, que treballa per allà baix, el peix, això, que escolta, gamba, com ho tenim? I vaig aconseguir 2 quilos de gamba, els vaig comprar i me'n vaig quedar un jo i l'altre li vaig portar amb ell.
1: I li vas portar tu? O sigui, vas
2: sí,
1: pujar
2: sí.
1: A l'AVE?
2: Sí, vaig pujar a l'AVE amb una caixa de Port Expand i gel a dins, no sé què, les gambes cap allà, esperant que no fessin massa pudor. Les vaig congelar el dia abans, perquè està millor congelar-les per l'anissac i aquell i això. Bueno, això ho vaig congelar i l'endemà vaig prendre congelat cap a Madrid i va arribar allà en perfectes condicions.
1: Jo no t'he portat una caixa de gambes, però bueno, el fet de que haguem vingut aquí i de que estiguem encetant aquest programa aquí, sí. Crec que també em dona punts, en el carnet de...
2: Home, de vilanovisme.
1: De vilanovisme.
2: Bueno, també ets una friqui, tu, del vilanovisme, no? També ets una referència.
1: I tindrem, entre les moltes ràdios que participaran en aquest programa, tindrem a Canal Blau Ràdio. No sé si hi ha alguna cosa que tu pensis que hauríem d'explicar de Vilanova a la gent de Girona, Montblanc o Torrefarrera, que seran alguns dels punts sí. on ens escoltaran. Què t'agradaria a tu que aquesta gent sàpigués de Vilanova? A banda de la carpa Juanita, que és lo típic.
2: Sí, no ho sé. No ho sé, que Vilanova... Bueno, però ja ho diuen saber, que jo penso que el gran capital de Vilanova és la gent. No sé si... Vaja, aquesta teoria de que ha sigut el carnaval l'origen de tot, no? Però aquesta cosa de que la gent... Jo, des que sóc jovenet i tinc uns de robes, veus que la gent està constituïda en societats de carnaval, en associacions, en grupúsculs de gent que s'inventen coses. I això fa que té una societat civil bastant activa i espero que... Jo crec que en pensament crític, bueno, és un lloc on venia a participar. Però l'altra cosa és si hi ha prou lloc perquè vingui més gent, perquè hi ha Déu-n'hi-do de la gent que hi ha. Però, bueno, això jo diria que és el que jo em quedaria per definir la ciutat una mica.
1: Sí, sí, perquè ara mateix estem aquí a la plaça de la Vila i això està ple de gom a gom. Sí. A més, avui fan això de les botigues dels Forestocs. Jo no recordava sí. que hi hagués tanta gent en aquesta vila.
2: Sí, sí, hi ha molta gent. I el diumenge, quan surt la Rambla, molta gent que no saps d'on surten, sí, sí.
1: Una altra cosa, Sergi, que t'explicaré, ja que estem aquí, és el nom del programa.
2: Sí?
1: Clar.
2: El nom del programa.
1: El nom del programa. Quan ens van fer l'encàrrec, un programa per explicar històries entre 54 ràdios locals que són superdiferents, des de Sant Joan de les Abadesses fins a Deltebre, a Lleida i Premià de Mar. Vam pensar, ostres, què tenen en comú tota aquesta gent? I llavors primer vam pensar, mira, anem a mirar el nomenclàtor, quin és el carrer més comú als pobles de Catalunya? I ens van trobar Carrer Major.
2: Carrer Major, clar.
1: Això ho vam haver de descartar perquè els companys de Tarragona ja fan un programa entre ells que es diu Carrer Major i ens semblava una mica prendre'ls-hi la cartera. I llavors, donant voltes en aquest sentit, al final vam dir, i el concepte de la Rambla... Mm. I al final el concepte va quallar i sí que és cert que hi ha molts municipis petits que de Rambla no en tenen, però vam pensar que ramblejar una mica ho fa tothom, no? Tothom té un carrer per on passeja, on hi ha un bar, van a fer el cafè, hi ha la carpeta moderna de, del poble que sigui i tal... I al final hem optat per Rambla 54. No sé si com ho veus, tu.
2: Està bé, fa pensar això, amb més central, no? Amb columna vertebral del poble, com, sí, l'eix de cada poble, sí, és interessant.
1: I a més, un altre exercici de vilanovisme. Nosaltres som un poble, jo dic poble carinyosament, sí. Una ciutat amb 7 rambles, que són moltes.
2: 7 rambles en tenim, tantes?
1: 7 rambles, sí.
2: Tu les deus comptar.
1: Bueno, no les vaig comptar jo, les va comptar el Joan Ignasi Gómez de Canal Blau. Sí. Em va dir, n'hi han 7, i em va passar els noms i tal. Sí. Només ens guanya Vic, que en tenen 8. Són xulos.
2: Però bueno, nosaltres tenim platja.
1: Exacte. doncs els hi direm. Doncs, li hem posat la Rambla, I volem que aquesta Rambla 54, li hem posat 54 per reflectir també el número de ràdios, també perquè és el número de minuts que dura cada programa, cada dia estarem 54 minuts en antena. I llavors la volem omplir de gent que volem com una mica atorgar títols de ramblers, i tu series el primer. Accepta ser el nostre primer rambler.
2: Què implica això? Què implica ser rambler? A què em comprometo?
1: No demanem subscripcions, no som una plataforma online d'aquestes que et demana ingressos ni pagaments. Implica que passegis amb nosaltres, que si un dia cuines alguna cosa que t'agrada, o si un dia vas per Vilanova i veus una cosa que et crida l'atenció, o estàs a França i acabes de també viure o veure alguna cosa que t'agrada, ens envies una nota de veu i nosaltres la compartirem amb tota la gent que vulguin formar part de la nostra Rambla.
2: Va, hòstia, me n'hauré de recordar, però,
1: Bueno, no passa res.
2: Jo vaig veure coses, com que sóc un tio molt curiós, estic tot el rato veient coses que em semblen excepcionals, o sigui, a vegades són escarbats o formigues, vull dir... Però ja haig de pensar, sí.
1: Bueno,
2: sí, per què no?
1: Quan hi pensis, jo de tant en tant et diré, ei, Sergi...
2: Què has vist d'interessant?
1: Has vist alguna cosa interessant? Ens vols explicar alguna cosa?
2: Vale.
1: Doncs quedes nomenat primer rambler...
2: És un honor.
1: ...del nostre programa.
2: Vale.
1: Ara ja només ens faltaria que el Quimi Portet ens deixi la seva sintonia de la Rambla, no?
2: Ah, sí?
1: No sé.
2: Sí. Us la deixarà o no?
1: Ah, ho podem provar. Tu el coneixes?
2: Jo sí, el conec, sí. No puc dir que sigui un amic meu íntim, però sí, el conec. A més, un tio, sap... M'agrada molt.
1: A mi m'agrada molt el que fa. M'agrada ell molt. I m'agrada l'última de la fila,
2: sí,
1: també.
2: Sí, el seu to, la seva intel·ligència, sí. Com s'explica a si mateix, és un tio molt divertit, molt.
1: Doncs li demanarem, si et sembla.
2: Doncs demaneu-li de part meva, que no sé si us farà cas.
1: Igual li podem enviar un WhatsApp, tu i jo.
2: A veure si pica.
1: Vinga, doncs, Sergi, moltíssimes gràcies pel teu temps. Un plaer tornar al poble. Jo ara estic instal·lada més a Barcelona que a Vilanova, però com tu, o sigui, ni millor ni pitjor, però és el meu.
2: Molt bé.
1: Vinga, moltes gràcies.
2: Salut, petons, vagi bé.
1: Adéu.
2: Vagi bé.
1: Ei, Quimi, mira, estic amb el Sergi a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
3: Hola, Portet, sóc el López.
1: Escolta'm, que estem parlant d'aquest programa de ràdio que comencem el dilluns 7 de setembre.
3: Sí.
1: I estem... volíem demanar-te si tu ens deixaries la sintonia de la teva cançó de la Rambla, que ens agrada molt i molaria molt, no?
3: El programa es diu Rambla 54 i dèiem, calla, el Portet potser ens pot tirar un cable aquí.
1: Vinga, doncs, ens dius alguna cosa?
3: Salut, nano! Va, home, anima't.
1: Vinga, una abraçada.

0: Molt bé, doncs jo crec que això va, pugem al màxim i segur que se sent bé.
1: Rama 54 és inspiració.
0: Ui, s'ha acoplat algo?
1: S'ha acoplat una mica.
0: Al micro.
1: Com et dius?
2: Em dic Kipa.
1: I què veus?
2: Ara mateix aigua sola.
1: Per això és tan transparent.
2: No pot ser ginebra amb cola.
1: Et presento l'Ivan López, que és el tècnic de so. Si la Ludwig van han convertit el seu en una estrella del rock, nosaltres no serem menys. Li hem posat un micro a l'estudi i, com el Xavier, ens anirà dient tot el que hem de fer. Ivan, de moment, què de l'oportem, això?
3: Hola, bona tarda. Doncs jo crec que ho tenim bastant ben preparat, tot enllestit. A veure què tal. Anem a fer una mica el programa, molt il·lusionat, molt
1: engrescat.
3: Expectant, a veure què tal. Bueno, tot bé.
1: Doncs tens el micro aquí, quan vulguis, tu mateix l'obres i estàs a casa teva.
3: Gràcies.
1: Ara, uns consells no publicitaris i tornem.

0: Hola, Ivan, aquí Mia Font. Què tal? Escolta'm, que davant d'aquesta nova aposta que fas de ser el tècnic de so del programa i, a més, posar-te davant del micro, et vull tranquil·litzar. Pensa que és boníssim que facis això, perquè per fi, com a tècnic de so, et podràs defensar quan el conductor o conductora del programa digui allò de que ho sentim molt, però per problemes tècnics, per fi podràs dir, bueno, problemes tècnics, és un tall de corrent, l'ordinador s'ha penjat, jo no tinc la culpa, jo no m'he equivocat de tecla, jo estic aquí i faig les coses bé. Fins ara no ho podies fer. Prou ja d'aquest ningunejament que ens fan els tècnics de so. Pensa que quan jo vaig saltar de tècnic de so al terrat i em vaig convertir en el president del Nadie Sabe Nada, honorífic, això sí, el Nadie Sabe Nada d'Andreu Buenafuente i Berto Romero, i em donen veu, a mi m'ha canviat la vida. Cobro el mateix, això sí. Sí que és veritat que tampoc em donen taula als restaurants com a ells quan arriben i està tot ple, però la gent es fa selfies amb mi. I jo crec que tu arribaràs a això, a que la gent et pari i et digui, Ivan, fes-te un selfie amb mi, ves al tanto amb el que dius, no et vulguis fer ara el listillo, no, que no s'apugin els fums, perquè l'oient això ho nota i queda malament. Tu, paciència, i sobretot, tranquil·litat. Doncs ja està, només et volia dir això, que sort a tot l'equip, ara sí, en sèrio, amb aquest nou projecte, enhorabona a tots i abraçades i petons per tothom. Adeu!
1: El 7 de setembre de 2026, un escamot de bons professionals de la xarxa ha estat enviat al programa Rambla 54. Tenen la missió que els guions estiguin a punt i les connexions també. A partir d'avui, seran cada tarda darrere el vidre de l'estudi durant una hora. Si estàs escoltant això o ets company d'una ràdio, els has de tenir localitzats. Són la resta de l'equip de Barcelona. Arnau Vidal, superredactor, sempre fa bona cara i és capaç de crear 10 documents en un temps rècord. El seu pare té la meva edat. Benvingut, Arnau.
2: Moltes gràcies, Anna. I també deixa'm afegir que m'encanta la música country, les festes de Nadal i que els plans sempre surtin bé.
1: Gisela Puntí, productora i artista. Te la pots trobar en format Conxita o fent altres 1.000 personatges. Aquí és la jefa del telèfon. Gisela, ho portem tot bé?
3: Tot bé, tot bé. I amb ganes que em donis reptes per buscar gent com avui. Començar d'aquesta manera, Sergi López. Déu-n'hi-do-ret, eh?
1: Laia Micó, productora i geni. És la més llesta de tots nosaltres i també serà jefa del telèfon. Això quan torni de vacances, és clar. Laia, t'esperem al 54 de la Rambla.

0: El primer que has de dir és Rama 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: I he de dir Rama 54.
2: Ja.
1: I què he de dir?
0: Rama 54.
1: Ah, vale. Rama 54.
0: Perfecto.

0: Rambla 54 és un projecte que neix avui, dilluns 7 de setembre, i estem intentant posar-te en context amb tot el nostre univers. El nostre títol, com dèiem amb el Sergi López, fa al·lusió a un tipus de via que és molt freqüent a municipis, pobles i ciutats de Catalunya. O això pensem nosaltres, vaja. Maria, això és així?
1: Sí, Anna, de fet, això t'anava a dir. Perquè, bé, avui precisament vinc a respondre a aquesta pregunta, però també a parlar de carrers, passejos, avingudes i a parlar-te bàsicament d'onomàstica.
0: Maria, doncs primer de tot deixa'm que et presenti oient. Aquesta és la Maria Gateu de Ràdio Rosselló. Maria, ens fas 5 cèntims de l'emissora de Ràdio Rosselló i de tu, si us plau.
1: I tant, mira, Ràdio Rosselló porta 40 anys en actiu i aquesta temporada estrenem nous estudis. La gent del Segrià Nord i alguns barris de Lleida ens poden sentir pel 107.5 de la FM i si no, a tot el món per la nostra web, que és radiorosselló.cat. I jo soc periodista cultural, però a les ràdios locals, de fet, com ja sabem tots els companys, fem de tot i molt, A banda d'això, em flipa la música i hi ha qui em diu poeta, perquè també escric i he publicat un poemari titulat Malva.
0: Ei, doncs d'això no haurem de parlar un dia d'aquests, no? Va bé?
1: Doncs sí, sí, i tant. De poesia cap problema, Anna. Però onomàstica no tant, Per això la meva estrena la faig acompanyada d'un company periodista que investiga aquestes coses de l'onomàstica. De fet, el presentem ja, És l'Ismael Chiva. Benvingut, Isma.
2: Hola, bona tarda, Maria. Gràcies.
1: A tu. Bé, de fet, comencem pel principi, si et sembla. Com s'anomenen les vies d'un municipi? Segons tinc entès, hi ha com una part genèrica i una part específica.
2: Sí, al cap i a la fi, els noms de lloc, els topònims, existeixen perquè ens són útils. Ens són útils per a designar els llocs que compartim amb altres persones de la nostra comunitat. I tots ells, normalment, tenen una part genèrica i una part específica. La part genèrica seria un carrer, una plaça, una avinguda. Hi ha molts carrers a una ciutat, a un poble, moltes avingudes, moltes places. Però entre totes elles n'hi ha una d'específica, que és aquí on entra la part, diguem-ne, específica o denotativa. El carrer Major, la plaça de la Vila, el carrer de Dalt, el carrer de Baix... I este és el que seria la estructura normal o habitual dels topònims. Hi ha excepcions que ara de seguida veurem, però això seria, a grans trets, el que normalment succeeix amb la formació dels topònims.
0: Ismael, jo t'anava a preguntar això, per les excepcions en aquesta manera de fer o d'anomenar les vies. Com aniria això?
2: Doncs bé, per exemple, un topònim, un nom de lloc que ens sona a tothom. Collserola, diem Collserola, no diem Serra de Collserola. Ens mengem la part genèrica, que ja la sabem tots que Collserola és una serra, i diem només la part específica. També tenim casos d'aglutinació. Per exemple, aquí a la comarca de l'Urgell tenim Vilagrassa, que surt de Vila Grassa, o Montserrat, o Puigcerdà. Són exemples. I finalment tenim un exemple molt escaient al nom del programa, que és el de la toponimització del genèric, quan la part genèrica és tan important, tan rellevant, que es converteix en la part específica, com ocorre, per exemple, amb la Rambla de Barcelona, que tothom li diu la Rambla, ni Rambla dels Caputxins, ni Rambla de Canaletes, ni Rambla de les Flors, sinó la Rambla.
1: I escoltarà que abans de parlar de Barcelona, el cas de les Rambles, definim primer de tot, no?, què és una Rambla. Uh-huh. I quina diferència té aquesta via, no?, de d'altres.
2: Bé, una Rambla en origen és una paraula que la nostra llengua és una llengua neolatina que ve del llatí, però que ha rebut aportacions d'altres idiomes. Un d'ells és l'àrab. I la paraula Rambla ve de l'àrab Rambla, que significa areny, sorral, un lloc que ha estat cobert per arena i per restes de sediments durant pluges torrencials, durant grans avingudes d'aigua. I això és el que vol dir en essència. D'ahir, quan les rambles van començar a urbanitzar-se, també se va estendre el significat d'aquesta paraula rambla a passejos urbans, passejos que no necessàriament, però sovint, ocupen llits d'antigues rambles.
0: Uh-huh. Ens deies que a Barcelona tenim un cas molt especial, és veritat, és la Rambla de Barcelona en singular, però en realitat és una Rambla de Rambles, no? Ens ho pots explicar una mica més, això?
2: Sí, la veritat que com deia, la Rambla de Barcelona són diverses rambles, no? Dividides per trams, la Rambla de Canaletes, la Rambla de les Flors. com que són denominacions oficials que va posar en el seu dia l'Ajuntament de Barcelona, són separacions arbitràries, ja que tothom tenim en el cap la Rambla de Barcelona, és una única via que va de plaça Catalunya fins a les Drassanes, fins a la mar. Llavors, bueno, per això lo del plural. El que ha passat amb la Rambla de Barcelona és una cosa curiosa, no? Al llarg del temps se va especular que la Rambla de Barcelona era l'antic llit d'una riera, que es deia la Riera de Malla. Però Pau Vila, que ja fa molt de temps va investigar sobre aquesta qüestió, i després Joan Coromines, un dels filòlegs més importants del nostre idioma, van arribar a la conclusió que la Riera de Malla no passava per allí, però sí que és veritat que la Rambla era un desaigüe, un antic desaigüe de les aigües que baixaven de Collserola al Pla de Barcelona i sortien cap a la mar. Per exemple, un diluvi que va haver, se li va dir el diluvi, el 14 de setembre del 1862, va inundar completament la Rambla i esta via pública ja urbanitzada aleshores va recuperar la seva funció original de desaigüe de l'aigua de Barcelona cap a la mar.
1: Mm-hmm. Molt interessant, el que ens comentes, Isma. Però, escolta, ara tornant cap aquí, cap a Ponent, a Rosselló, per exemple, nosaltres no tenim Rambla, però sí que tenim avinguda. Per què passa això?
2: Això és realment molt arbitrari, no? Perquè sí que, si bé és cert que una plaça tothom ho identifiquen com una plaça, o un carrer tothom ho identifiquen com a carrer, la distinció entre avinguda, passeig, bulevard, ronda, rambla, és una diferència molt subtil, no? Moltes vegades li posem bulevard a un carrer perquè, mira, ens sona com més elevat, com és una paraula que m'agafa del francès, doncs mira, quedarà més bonic, no? O li posem passeig o li fiquem Rambla moltes vegades per la influència de la Rambla de Barcelona, no? Que al final ha irradiat a altres municipis, que me ve a mi al cap ara mateix a la Rambla Ferran aquí a Lleida, o la Rambla del Ferrocarril de Rubí, la Rambla Nova de Figueres, que s'han convertit també en rambles, segurament en la part específica per influència de la Rambla de Barcelona.
0: I les rambles, Ismael, són molt típiques de Catalunya, no? Perquè, a més, el País Valencià, la teva terra, per exemple, no són tan freqüents com aquí.
2: Sí, ja m'ho enganxa que sóc valencià, la veritat que dic dos paraules i se'm nota de seguida, no? Però sí, al País Valencià una rambla normalment definís la part específica dels noms de lloc de lo que aquí diríem riera o torrent, no? No són tan freqüents en l'àmbit urbà. Sí que hi ha alguns exemples, els ha pogut buscar perquè jo no coneixia cap, la Rambla de Méndez Núñez, que és un dels principals carrers d'Alacant, o la Rambla de la Independència a Silla, que és una localitat que està a prop de València, però no abunda.

0: relacionar-me el senderisme i del senderisme vaig passar a l'onomàstica, i la veritat que és un camp que m'apassiona i jo crec que me continuarà apassionant durant molt de temps més, ja que és inabastable el que tenim en els nostres pobles de noms de lloc, clar.
1: Nois, doncs, moltes gràcies a tots dos i ens veiem a la Rambla.
0: Molt bé, gràcies. Adeu.

0: 94.
1: Ei, hola, sóc el Joan Ignasi Gómez, de Canal Blau, conegut ja en aquest programa com el comptador de Rambles. Estem a punt d'inaugurar una Rambla nova ja per superar a Vic, en tot cas. Bé, estem encantats d'entomar el repte del Sergi i buscar aquestes entrevistes, aquests personatges que fan Vilanova i la Geltrú. Que és això, també, la ciutat són la seva gent, no? I Vilanova, doncs, de gent, imagina't, hi ha gent com nosaltres. Per tant, sí, sí, entomem el repte.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.

0: Doncs ara que ja ho saps tot de les Rambles i d'altres vies, aprofitem el nomenclàtor per descobrir un dels carrers més marcianos que hem trobat. És el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines. I per què dic que és extraterrestre? Bé, no és que ho digui jo, m'ho ha explicat la Laia de Déu, dona codinenca. Laia, benvinguda a la Rambla.
1: Moltíssimes gràcies, Anna, un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Abans de sortir a l'espai amb aquest carrer marcianívol, com que tots som nous avui amb això de la Rambla, ens pots explicar alguna cosa sobre una codinenca i sobre tu?
1: Doncs mira, dona codinenca, us diré que és la ràdio municipal de Sant Feliu de Codines, que es va crear fa 21 anys, el 2005 concretament, i es gestiona doncs, a través d'una associació. Aquí hi ha programes de tota mena, podreu trobar des de tema de vincles, tema de menjar, esportius, informatius sobretot, també, i molt d'entreteniment també. I sobre mi, doncs, que... Spoiler, no sóc comunicadora ni periodista com a tal, em queda molt poc, però sí que sóc integradora social des de fa més de 10 anys i he treballat amb col·lectius molt diversos des de sense sostre, drogodependent, salut mental durant molt de temps i a part toco en una orquestra a Sabadell i sóc saxofonista i pianista. Crec que no em deixo res. I cul inquiet.
0: Laia, tot això ens ho has d'explicar, eh? Vull dir, anem fent Arnau, anem fent llocs a l'escaleta, Laia saxofonista, Laia integradora social, tot això n'hem de conèixer més coses. De moment, avui volem saber qui és el personatge del teu passatge, aquest Antoni Ribera.
1: És que Antoni Ribera va ser moltes coses, també. Era una mica versàtil o polifacètic. Va destacar per ser, doncs, escriptor, traductor, submarinista, però l'important aquí és que va ser ufòleg. Això de l'ufologia és el del món dels ovnis.
0: Sí, sí. Com es va introduir en aquest món?
1: Doncs, mira, es va introduir als vols del 47, però clar, vull dir, tot va ser perquè en aquella època van començar a sortir a la premsa espanyola notícies sobre plats voladors i li va cridar, doncs, l'atenció. A partir d'aquí, doncs, va escriure llibres, va fer moltíssimes coses, sobretot, doncs, això, escriure llibres, perdoneu, i se'l considera el pare de l'ufologia aquí a Espanya, de fet.
0: I més enllà, perquè la seva fama va travessar fronteres, no?
1: Doncs sí, de fet, el van convidar a moltíssims congressos internacionals, des d'Europa fins a Amèrica. Però sí que és veritat que una cosa molt important que va fer és que el 1979 va ser convidat a la cambra dels Lords britànica, dins del marc de la UFO Study Group, sent el primer conferenciant no anglosaxó en dissertar doncs, sobre els ovnis, sobre els plats voladors, en aquesta cambra. Un detall bastant curiós.
0: Doncs hem conegut avui aquest passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines de la mà de la Laia, que la tornarem a trucar perquè ja hem dit que és moltes coses.

0: I ens les ha d'explicar, si vol, no, Laia?
1: I tant, i tant. Jo us explico el que necessiteu i el que vulgueu. Jo encantada.
0: Vinga, doncs benvinguda a la Rambla.
1: Merci.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 és, has de pensar que és un programa que així molt de gent del poble, molt de coses així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
3: D'acord. Rambla 54 és poble.
4: Escolto Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
0: Doncs més benvingudes, Carme Reverte. Benvinguda a la Rambla.
5: Què tal, Anna? Molt bona tarda.
0: Igualment. Ja hem conegut a la Maria Gateu, de Ràdio Rosselló, a la Laia de Déu, dona codinenca, totes dues tenen feina ja. De la Carme Reverte i de Ràdio Sant Cugat, què ens n'has de dir? Què ens en pots dir?
5: Doncs mira, jo crec que ho podem resumir amb una paraula, esports. I t'explico per què. Resulta que Ràdio Sant Cugat va néixer un any de Mundial, el 82, el del Naranjito. I justament la primera emissió va tenir a veure amb la inauguració, perquè hi actuava l'Esbar Sant Cugat al Camp Nou. Una servidora, doncs, que és una de les veteranes de la casa, també va començar fent esports. I és més, et diré que de totes les pràctiques esportives que he fet, ara mateix... puc definir-me com a jugadora de petanca. Què et sembla?
0: Molt bé, doncs ens ho apuntem. Arnau, apunta, Carme Reverte juga a la petanca, qualsevol dia la truquem perquè ens expliqui com funciona el joc de la petanca, que jo encara no estic introduïda en el tema,
5: però vaig cap allà.
0: Sí, soc de platja, sí, soc de platja. He vist molta gent jugant a la petanca, però no m'hi he animat mai. A veure si un dia d'aquests mantenim una conversa i em dones allò, una empenta.
5: Clar que sí.
0: Carme, tu t'estrenes a la Rambla amb uns insectes petits, però que fan una gran feina, realment molt gran, i són les abelles. Tenen una funció importantíssima en el nostre ecosistema. Sense elles no hi ha una Rambla ni hi ha res. Les abelles pol·linitzen, ens ajuden a mantenir la biodiversitat i també ens parlen de la salut del nostre entorn. I a Collserola, abans ho mencionàvem, hi ha un projecte que treballa precisament per cuidar-les, repoblar els nostres espais rurals i apropar aquest món a la ciutadania. Quin és aquest projecte, Carme?
5: Doncs sí, senyora, es diu Melvida i avui en parlem amb el seu responsable, que és l'Eric Barberó, que es troba aquí al meu costat als estudis de Ràdio Sant Cugat. Eric, què tal, com estàs?
6: Bona tarda, Carme. Bona tarda, Anna.
5: Doncs escolta, explica'ns a Melvida aquest projecte que neix a Collserola. Per què neix?
6: Bueno, Melvida és un projecte familiar, de proximitat i sobretot responsable. Per què em refereixo a responsable? Canvio responsable per sostenible. M'agrada canviar-ho. A veure, és un projecte que el que volem és sumar al bosc de Collserola. Intentar sumar, no? Diguem que l'origen de tot, per mi, és l'aigua, després les flors, i qui, Carme, qui va primer a visitar les flors?
5: Les abelles.
6: Les abelles, els insectes. I bueno, pues és per això que vam decidir, ja fa aproximadament 7 o 8 anys, pues començar aquesta aventura, sumar-nos a la iniciativa de recuperació del marc agroforestal de Collserola, i d'aquesta forma també apropar-nos a totes les activitats de pagesia i de ramaderia que es fa aquí a la Serra de Collserola.
0: Eric, i quan parlem d'apicultura sostenible i de repoblar abelles, exactament la gent que no en sabem, què ens hem d'imaginar?
6: Bueno, Anna, jo amb la presentació que has fet ja veig que sap bastant d'abelles, que has dit coses molt interessants. Però, a veure, responsable, sostenible, són conceptes o són termes que estan molt, entre cometes, de moda actualment, però... les utilitzem per dir que no tot. Jo el que no vull des de Melvida, i sempre mai ho he volgut, és que relacionin directament mel amb abelles o abelles amb mel. Està clar, nosaltres cuidem, tenim cura, i elles de nosaltres, les abelles de nosaltres també, de l'abella negra o l'abella autòctona d'aquí, l'abella negra, l'abella de la mel. I sí que molts cops ho relacionem, però també hem de pensar que a part d'aquesta mel també tenen una funció molt important al nostre ecosistema. I és per això que utilitzem el joc de la paraula sostenibilitat o responsabilitat, perquè, com sabem, les abelles són un bioindicador essencial de com està l'ecosistema, de com està la fauna, de com està la flora dels nostres estimats boscos, no?, que formen el Parc de Collserola. I és per això que des d'una visió d'un abellaire que té cura d'aquestes abelles, sempre ho hem de fer des d'un cànon de responsabilitat, des d'un cànon de sostenibilitat.
5: Així, mira, acaba de dir una paraula clau. Ell es defineix, Anna, com a abellaire, no com a apicultor.
0: Ho he sentit.
5: Quina diferència?
0: Sí.
6: Bueno, com us comento, Anna i Carme, a mi, bueno, ja fa uns anys em va sortir aquesta paraula, em va sortir de l'ànima, em va sortir, no, ostres, Eric, tu ets apicultor. No, jo sóc abellaire. Per què? A veure, hi ha apicultors i apicultors, hi ha abellaires i abellaires, val? Però, per mi, el concepte d'abellaire és molt més proper i és, intento que sigui una relació directa entre una persona que té cura de les seves abelles, que no vull dir que els apicultors no ho tinguin, però no només de les abelles. O sigui, una abellaire, per tenir cura al 100% del seu ramat, que en aquest cas són abelles, també ha de tenir cura de quines són les floracions de Collserola, si hi ha estrès hídric o no, si hi ha unes temperatures molt altes o no, si hi ha pressió d'insectes, com poden ser la vespa asiàtica, de depredadors. Llavors, la figura d'una abellaire és com algo que ha d'estar una miqueta ficat en tot.
0: Vindria a ser un pastor d'abelles, no, Eric?
6: Pot ser, sí.
0: Escolta'm, què pot arribar a passar als nostres ecosistemes? Jo no sé si en som prou conscients, si les poblacions d'abella continuen disminuint. Perquè a hores d'ara fa molt de temps que se sent aquesta brama de cada vegada n'hi ha menys, cada vegada estan més amenaçades. Què ens diu avui la situació de les abelles sobre la salut del nostre entorn?
6: A veure, hem de partir, Anna, el fet que és real i és objectiu i científic de que les abelles, i no només les abelles, i no només les nostres, les que cuidem des de Melvida, val? També hem de pensar que hi ha altres abelles solitàries d'altres espècies a Collserola que també fan la seva funció de polinització igual o inclús més específicament en certs matolls o certes flors, d'acord? Però sí que està demostrat científicament que 7 de cada 10 aliments que avui dia mengem intervé en algun dels moments, en aquest procés, intervé un insecte, ja sigui una abella negra, ja sigui una abella osmia cornuta, o sigui, algun tipus d'abella solitària, o algun altre tipus d'insecte. Llavors, és per això que tu ho has dit molt bé, al principi de tot. Avui parlarem d'uns insectes petits, i jo hauria afegit petits i valents.
5: Eric, un dels pilars de Melvida és la divulgació. També esteu per divulgar la importància de l'existència d'aquests éssers diminuts. Porteu escoles, porteu famílies, grups, els apiaris. Explica'ns una mica com percep la gent, com encaixa aquesta informació, tot el que acaben descobrint quan venen a veure-us.
6: Mira, Carme, justament, la relació que he fet justament a l'inici d'abelles i mel, nosaltres l'hem donat una petita volta. Hem utilitzat la mel com a eina, val? Com a eina per atreure aquesta ciutadania, per crear aquesta, humilment parlant, educació ambiental, no?, i conscienciació, fent aquestes apivisites. En aquestes apivisites venen escoles de totes les edats, des d'I3 a adults, a primària, inclús, i després els caps de setmana venen famílies. També ara hem obert un nou nicho, que és, comencem a fer team buildings. Hi ha empreses que s'estan interessant en venir a aprendre el funcionament de les abelles per incorporar-ho als seus sistemes,
5: la manera de funcionar,
6: empresarials. Mm-hmm. I això, bueno, pues ens encanta. La gent com s'ho pren? Bueno, has estat algun cop visitant taurons?
5: No.
6: Bueno,
5: no encara.
6: És una mescla entre curiositat, és una mescla entre por, però por sana, perquè sempre les visites les fem molt progressives des d'un inici, sempre amb molt de respecte i amb molt de carinyo, i òbviament amb totes les mesures de seguretat i amb professionals.
0: Uh-huh. Eric, doncs escolta, enhorabona per aquesta feina, i gràcies a tots dos, a tu i a la Carme, per haver estat aquí amb nosaltres en aquesta estrena del Rambla 54. Ens veiem aviat.
6: Moltes gràcies.
5: Adéu, bona tarda.

0: Hola, Anna, sóc l'Enric, de Ràdio Televisió de Cardedeu. Escolta, com han anat les vacances? Estic convençut que has estat donant voltes i voltes i voltes a com dormen les abelles. És que vas quedar frapada, d'aquella història que vaig penjar de l'abella dormint al nenúfar. Així que res, he pensat, escolta'm, per què no comencem la Rambla parlant d'això? Així que per dimecres tinc una entrevista preparada amb un especialista.
1: Quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. La Rambla 54.
2: Tornem a començar i fas una parada perquè no quedin enganxades.
1: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
2: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
1: Sí.
2: Vinga, ja està.
1: Su.
3: Ei, Anna, sóc l'Albert de Tordera. Ara surto de la ràdio. Acabo d'estar parlant amb el convidat, amb el ramblero. I molt bé, ja veuràs. Per cert, el programa d'avui molt bé, eh? Vinga, va, seguim. Adéu.
4: Anna, una cosa. Que ens acaba d'entrar un altre WhatsApp. Te'l voldria tirar.
5: Me'l passes en directe, sabem de qui és?
4: No, jo no tinc aquest...
5: Ostres, això és una mica perillós, Ivan. No sé, vull dir... Vols dir?
4: Home, és per tu, jo... Confio que sí.
5: Vinga, va.
6: Hola Anna, hola Sergi. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Aprofito l'ocasió per enviar una forta abraçada a tots els vilanovins i vilanovines i a vosaltres dos en especial. Salut i per molts anys.
5: Ja tenim sintonia, Ivan.
4: Sí, ha estat una sorpresa.
5: T'agrada?
4: Molt, ja ho saps que sí. A mi el Quim Fontet m'encanta, és un crac.

0: Arnau, què tal? Com ho has vist, això?
1: Ostres, molt xulo, no? Vull dir, ha sigut un passeig per la Rambla, no sé, molt interessant, la veritat.
0: T'ho imaginaves així?
1: Des de dins l'estudi o des de fora?
0: O des dels 15 dies que fa que anem bojos tancant temes i trucant a les ràdios.
1: No, ha quedat molt xulo, jo crec. Vull dir, la idea la teníem. Jo crec que l'hem materialitzat molt bé, no? No sé què penses tu, també, Anna.
0: Sí, no, jo estic bastant contenta. Gisela, tu com ho has escoltat, això?
2: Molt bé, i perdoneu, però Rambla, tenir la Rambla del Quimi, això és
0: de Déu,
2: no?
0: Això és una passada. Gràcies, Quimi Portet, des d'aquí.

0: a més, hem conegut la història de la Rambla de Barcelona, d'aquestes Rambles que són una única Rambla. Avui ha estat un programa una mica diferent. Hem agafat molta protagonisme nosaltres, potser una mica massa, perdoneu-nos si ha estat així. Aquest és un programa que pretén ser molt coral, on hi hauran 54 emissores explicant històries. Arnau, no sé si t'has apuntat tot allò que deia.
1: M'ho he apuntat tot.
0: Perquè tot. Això tenim com a mínim 4 entrevistes ja tancades només amb els nostres redactors que fan...
1: Un munt de hobbies. O sigui...
2: Sí.
0: No?
1: I molt interessants tots, eh?
0: Pues sí, molt interessants. Demà obrirem el micro a altres redactors a veure què ens expliquen, i mica en mica anirem ampliant aquestes aficions, perquè hi ha entrevistes que ja estem agendant, sí, poetessa, una saxofonista... No sé, tenim una redacció que és una passada.
1: Una petanca, també.
0: Una petanca,
1: sí,
0: la Carme de Sant Cugat m'ha d'explicar com es juga a la petanca. A
2: veure, reivindico si... la petanca, jo, eh?
0: Tu jugues a la petanca?
2: He jugat 2 o 3 cops i m'ha encantat, realment. Em pensava que era, no sé, un esport avorrit, que no hi havia sentit, i realment... T'enganxa.
0: Sí?
2: Sí, sí, t'enganxa.
0: Ostres, doncs farem una... Mira, apunta-ho. Ja al costat està. De la Carme Reverte, la Gisela entrarà a l'estudi. Ja
2: amb... Farem una petanca.
0: I farem entre tots una petanca, que m'ha preguntat si hi haurà de poble de platja i a Sant Cugat, amb carinyo, una mica xulos, però ells de platja no en tenen. Com diu el Sergi López, de platja, Vilanova i la Geltrú. Que potser avui també ens hem passat una mica de vilanovisme, com ho veieu, això?
2: Home, no. Home. No. Som molt fans de Sergi López. Ha sent meravellós. Conèixer-lo una mica més i entrar una mica més a dins i fer-ho així d'una forma distesa i propera.
0: A casa seva, t'he de dir. Si mai aneu a Vilanova, la Carpeta Moderna, la plaça de la Vila, és l'oficina, efectivament, del Sergi López, de banda d'un lloc entranyable, perquè tenim, mal m'està dir-ho, una plaça de la Vila de les més boniques de Catalunya.
2: Això fa Rambla, això fa poble.
0: Això fa poble, exacte. Volem passejar i esperem que en aquest primer passeig us ho hagueu passat bé amb nosaltres. I bé, demà més, no hem desvetllat res, hem tingut l'Albert de Tordera, que diu que demà ens porta un nou rambler, una persona d'aquestes que anirà explicant-nos la seva vida al llarg d'aquest programa, i l'escoltarem, no? I moltes més sorpreses.
2: Sí, sí. Moltes sorpreses, i jo no sé si aquest programa al final és d'una hora, però potser la cosa queda curta, perquè hi ha moltes propostes, hi ha diferents ràdios que tenen ganes de participar.
0: No donis idees, que la Tercera Planta ens estan escoltant i diran,
1: la Gisela vol més.
0: Pel mateix preu, una hora més.

Doncs, oient, nosaltres avui ho deixem aquí. Espero que t'hagi agradat aquesta presentació i que vulguis tornar demà a passejar pel Rambla 54 amb nosaltres.

0: Continguts en xarxa.
1: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
2: Hi ha mangas i animes per a tots els gustos i per a tots els grups d'edat. I de vegades hi ha mangas que pel seu estil de dibuix pensaríem que són per a totes les edats, però no ho són. És el cas d'Atelier of Witch Hat, una història per a adults que protagonitza una nena apassionada per la màgia, la Coco. Després de veure's involucrada en una gran desgràcia, acaba d'aprenent de bruixa a un taller de formació amb el mag Quifri com a mestre. El que té de particular aquest manga, a banda d'un dibuix molt detallista, bonic, una bona història i unes composicions que són meravelloses, és que la màgia es fa amb una tinta especial mitjançant el dibuix de cercles màgics amb diferents dissenys, en paper o en altres superfícies. L'autora del manga, Kamome Shirahama, va passar pel manga a Barcelona fa un parell d'anys i vam poder-la escoltar quan explicava això sobre la inspiració per al seu món i la seva màgia. Sempre m'ha agradat molt llegir mites i rondalles i estudiar-los també m'agrada molt. I obtinc inspiració de moltes coses, de diferents països. No agafo moltes coses d'una cultura concreta, sinó que barrejo molt coses de diferents llocs. Hi ha coses que són semblants en molts països, però també n'hi ha de diferents. I un món de màgia és, evidentment, molt diferent al món real. El que sí que intento és que hi hagi elements que hi puguem identificar del nostre món i que per això els vaig entreteixint de diverses maneres. Algunes d'aquestes referències ens són molt properes. Els que hàgiu llegit el manga Kitchen of Witch Hat ja sabreu que una de les begudes que preparen els mestres Quifri i Orujo és, de fet, sangria. Com veieu, barrejo referències de molts països. El manga es va començar a publicar fa 10 anys i al Japó ja n'han sortit 16 volums. Aquí el manga es pot trobar només en espanyol a Milky Way, que ja n'ha publicat 14, i aquesta primavera ha arribat l'adaptació d'aquesta història a anime, a sèrie d'animació. La trobareu a Crunchyroll. La recepció ha estat molt bona tant entre els lectors del manga com entre aquells que l'han descobert a la pantalla. Segurament s'emportarà diversos premis i el més important és que ja té confirmada una segona temporada, que tot fa pensar que s'estrenarà l'any vinent. Si us agraden les històries de màgia, plenes de tot tipus de màgia, us agradaran el manga Atelier of Witch Hat i l'anime Witch Hat Atelier.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La xarxa de comunicació local.

Els equidnes són un dels mamífers més primitius que hi han. Pertanyen a l'ordre dels monotremes, les espècies dels quals es caracteritzen per mantenir actualment algunes de les característiques reptilianes ancestrals, com la reproducció ovípora o la presència d'una cloaca, és a dir, d'un orifici on conflueixen el tracte digestiu, l'urinari i el reproductor. Actualment hi ha 4 espècies d'equidnes i es coneixen fins a 4 espècies extintes. Totes elles habiten a l'illa de Nova Guinea i posseixen algunes característiques que ho fan veritablement estrany. Tant que fins i tot just fa uns 200 anys, molts taxònoms inclouen els equidnes i altres monotremes a classe dels rèptils, creient que es tractava de rèptils amb pèl. Aquest mamífer monotrema emparentat amb l'ornitorrinc neix com aquest, d'ous. No mostra un bec com el seu parent, però el seu tan característic musell de la mateixa naturalesa està dotat d'uns electroreceptors que serveixen per detectar els cucs dels que s'alimenta, els quals arponeja amb una letal llengua espinosa i després absorbeix per la boca sense dents com si fossin espaguetis. Els equidnes de musell llarg també presenten un cos molt musculós, robust i cobert per una mena de pèls modificats, durs i gruixuts que no arriben a cobrir.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem, com cada dia al matí, un nou programa de La Tenora. Programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla i que us prepara i us presenta Pere Pahissa. Avui comencem amb sardanes interpretades per la cobla Els Mongrins. La primera es diu Els petits dansaires de Farners i és d'en Josep Bosch. I després Enric, el meu net, una sardana d'Antoni Giner.

Avui hem començat escoltant dues sardanes interpretades per la cobla Els Montgrins. La primera es deia Els petits dansaires de Farners, de Josep Bosch, i després Enric, el meu net, d'Antoni Giner. Bé, i ara escoltarem dues sardanes més interpretades per la cobla Els Montgrins. La primera es diu Allioli. És de Marcel Artiaga, aquest excel·lent músic i tible de la cobla Els Montgrins, i val a dir que és una sardana que ell ha fet obligada de tible i trombeta. I després escoltarem Inquietuds, una sardana de Josep Bosch, i les dues doncs són interpretades per la cobla Els Montgrins.

Acabem d'escoltar dues sardanes interpretades per la cobla Els Mongrins. La primera es diu Allioli, de Marcel Artiaga, i val a dir que aquesta sardana es va estrenar a Santa Perpètua de la Mogoda, el seu aplec, també a on l'amic Víctor Cordero va estrenar la seva sardana Pa en tomàquet. O sigui que un compositor va posar l'allioli i l'altre el pa en tomàquet. I la sona que hem escoltat es diu Inquietuds i és d'en Josep Bosch. Bé, i ara canviarem de cobla i escoltarem unes sardanes interpretades per la ciutat de Terrassa. Ara escoltem una que porta per nom Rosada d'Estiu. És del mestre Antoni Català, aquest famós compositor que es coneix molt per la seva sardana La Processó de Sant Bartomeu. I és la sardana que escoltarem ara, Rosada d'Estiu, una que es va estrenar l'any 1921.

Bé, i la Cobla Ciutat de Terrassa, després d'aquesta sardana de concert Rosada d'Estiu d'Antoni Català, ens ofereix una sardana estrenada l'any 1929. És d'en Josep Serra i es diu Joguina.

Acabem d'escoltar la sardana de Josep Serra, Joguina, sardana que es va estrenar l'any 1929 i que ens ha interpretat la cobla Ciutat de Terrassa. Bé, ara farem una petita pausa i continuarem amb sardanes d'excel·lents compositors interpretades també per la Ciutat de Terrassa. D'aquí un moment escoltarem La més maca de l'embalat, una sardana de l'any 1931 i que és d'en Josep Maria Tarrides, i després Vila de Centelles, estrenada l'any 1946 i és del conegut i extraordinari compositor Fèlix Martínez i Comín.

Hem pogut escoltar la cobla Ciutat de Terrassa amb la sardana La més maca de l'embalat de Josep Maria Tarrides i després aquesta excel·lent sardana Vila de Centelles de Fèlix Martínez i Comín. Bé, i continuem amb la cobla Ciutat de Terrassa, ara també amb una altra excel·lent sardana de Manuel Saderra i Puigferrer que es diu Petita, sardana que es va estrenar l'any 1946 i després Presència de Pep Ventura de Ricard Viladasau, sardana feta l'any 1972.

La Cobla Ciutat de Terrassa ens acaba d'oferir les sardanes Petita de Manuel Saterra i Presència de Pep Ventura de Ricard Viladesau. I ara escoltarem aquesta cobla amb la sardana que es diu de la Bisbal a Camprodon, estrenada l'any 1978 i que és de Conrad Saló. I després la Festa de Sant Feliu, estrenada l'any 1974, és de Narcís Paulís i és una sardana que va dedicar ell als balls tradicionals de Sant Feliu de Pallerols. I d'aquesta manera, amigues i amics, jo em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de la Tenora. Adeu-siau.

Són les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei, què tal, com esteu? És dimarts 8 de setembre de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon Dia i Bona Hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei, segon programa del curs. 22 graus de temperatura ara mateix a l'exterior de la ràdio, i parlant de curs, avui pendents d'aquest inici del curs escolar marcat per la convocatòria de vaga, just coincidint doncs amb l'inici de curs que convoca l'USTEC, la CGT, entre d'altres, i també l'associació, l'Assemblea, perdoneu, Educativa de Catalunya. Pendents de quina incidència pot tenir, també, evidentment, aquí a la vila, i, evidentment, curs marcat doncs per aquestes reivindicacions que encara s'arrosseguen del curs passat i d'aquesta negociació amb el Departament d'Educació, que sembla doncs que no acaba d'arribar a bon port. Bé, doncs estarem pendents d'aquesta convocatòria de vaga, però evidentment també pendents d'altres qüestions de l'actualitat. Avui, per exemple, hem convidat l'amic, el músic molinenc, el Ramon Cugat Armengol. El Ramon acaba de publicar nou disc i ens el vindrà a presentar aquí al programa. Això serà a partir de les 11, l'última hora del Bon Dia i Bona Hora. El disc es diu Tot el que no hem plorat, inclou 8 cançons. És un disc molt personal d'en Ramon. Ens ho vindrà a explicar, com deia, a partir de les 11:10 aquí al programa. Serà una de les entrevistes d'actualitat. També ens ocuparem del centre excursionista de Molins de Rei. En aquest cas, ja sabeu que les restriccions degut a la pesta porcina africana en el marc del parc de Collserola doncs estan condicionant molt algunes activitats, però ja té seccions al SEM que viatgen més enllà del parc de Collserola i se'n van a fer excursions arreu del país. És el cas de la secció de senderisme, que ja sabeu que té la particularitat que organitza doncs un cop al mes sortides, com deia, arreu de Catalunya, i en aquest cas se n'aniran cap a la comarca d'Osona aquest proper diumenge 13 de setembre per encetar el curs. La següent setmana ho farà a la secció de Medi Ambient, a la Riera d'Arbúcies, a la Selva. Però aquest diumenge doncs és el torn de la secció de senderisme. N'anirem parlant també aquí al programa, com ens agrada, i per tant trucarem al Jesús Jiménez a partir de 8:45 perquè ens doni més detalls d'aquesta sortida i que ens expliqui com es presenta aquest curs. Serà en aquesta primera hora del programa on de seguida actualitzarem la informació de servei, l'actualitat local i el repàs a l'agenda d'activitats, i també farem un repàs als titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Escoltarem les reflexions, l'apunt del dia del company periodista, el David Guerrero. Serà després de l'entrevista. Tindrem també el santoral amb el Jesús Cardona, el Sant Tornemi. Farem el repàs a la programació de la ràdio nostra i de la televisió i acabarem aquesta primera hora del programa escoltant l'Albert Galera, una temporada més amb nosaltres, recomanant-nos cinema abans d'arribar a les 9 del matí a la recomanació cultural. Tindrem també a l'amiga Fermina Recio a la cançó del dia, després de les notícies de les 9, i a partir de les 9 farem la tertúlia d'actualitat amb companys que ja coneixeu de les anteriors temporades. En seguirà acompanyant el Josep Genés, també el José Polo, quan la feina no l'impedeixi. Ja sabeu que el tenim força ocupat també, però sempre que pot ens acompanya aquí al programa. El José també el tindrem aquesta temporada, el Paco Prieto, el Xavi García, l'Antonio Valverde, que l'any passat doncs el teníem força al jutjat, sí, el trucàvem de tant en tant telemàticament, doncs aquest any en principi el tindrem més sovint aquí al programa, més la incorporació de dues persones més. Ens acompanyarà l'Elisabet Alcalde, que és la gerent del Club Natació Molins de Rei, l'Elisabet que ens havia acompanyat també en alguna tertúlia especial, sobretot dedicada al 8 de març, aquesta temporada, sempre també que la feina no l'impedeixi, serà aquí amb nosaltres, sumant-se a les reflexions dels companys habituals del dimarts, i també ho farà el Salvador Prat, bon oient d'aquest programa, de la ràdio, i que a partir d'avui doncs també s'incorporarà a les reflexions de la tertúlia d'actualitat dels dimarts. Serà aquest equip que ens acompanyarà doncs a partir de les 9:10 aproximadament fins a les 10 del matí. A partir de les 10, l'espai polític del dia, preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya amb la regidora portaveu d'aquesta formació, que és la Marta Espona. El Damià Martínez, director del Museu del Renaixement, ens seguirà acompanyant, contents que així sigui, per parlar del Renaixement, primer espai del curs
avui a 10:45. A 10:45 tindrem el David Lloveras, com sempre, fent aquest apunt, aquesta finestra per interpretar el món, desxifrant el món. Avui parlarem de Ceuta, cronologia i emplaçament. És el que ens proposa el David avui per parlar sobre 10:45 fins a arribar a 11:00. El Ramon Cugat, que ens visitarà per presentar doncs, aquest disc que ja teniu, per cert, i podeu escoltar a totes les plataformes habituals, tot el que no hem plorat. Després tindrem a l'espai mensual dels dimarts algunes novetats, és el cas d'avui, que ens acompanyarà un cop al mes l'Alba Rigol per parlar de Pilates, però moltes més coses que comporta doncs, el Pilates. Més enllà del Pilates, l'hem anomenat l'espai, la secció, serà a partir de 11:45. L'Alba, que és la responsable del Pilates, del centre de Pilates al carrer Miquel Tor, el Pilates Balance Wave. I a partir de 12:45, ja a la recta final del programa, aquesta temporada ens acompanyarà el Josep Ferrer amb la maleta a la mà, ho feia habitualment els dijous, ara ens acompanyarà per tancar el programa dels dimarts. Avui farem el primer espai introductori d'aquesta nova temporada, on el que fa el Josep és proposar-nos doncs, parlar de viatges que ell fa com a guia turístic. El Josep, que a banda de ser periodista, és guia turístic i ens acompanya totes les setmanes doncs, amb algun indret, ja sigui normalment de fora de casa nostra, però també de vegades fem aquestes píndoles dedicades a indrets de Catalunya. Molt sovint serà amb entrevistes amb els guies locals i, per tant, amb tot això arribarem a 12:00 del migdia i posarem punt i final al programa. Us recordo que a partir de 12:00, avui encara no tenim la remissió del Nou Entenc, que és el programa que estrenarem dijous, per tant, com us he dit, aquesta setmana encara anirem omplint els buits amb altres programes, però a 12:00 tindrem el programa d'una hora, a 1:00 l'informatiu Molins de Rei al dia, i avui s'estrena nova temporada també el programa Picama, de 13:45 a 14:00. És dimarts, 8 de setembre de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Som-hi! Són les 8 del matí i 8 minuts.

0: Anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer la previsió meteorològica. Ara mateix tenim 22 graus de temperatura a l'exterior de l'emissora. Saludem el nostre meteoròleg de capçalera, el Jordi Miralles. Hola, Jordi, bon dia.
1: Hola, Oriol, bon dia. Avui serà l'última jornada de calor intensa perquè a partir de demà les temperatures baixen. Demà podran fer entre 5 i 7 graus respecte a les temperatures d'avui, però avui encara ens tocarà parlar de temperatures aquí a Molins al voltant dels 32 graus, ben bé, més o menys com les d'ahir. Humitat alta i, per tant, molta aixafua. Sol durant tot el dia, a la tarda aparició d'alguns núvols poc importants. La situació canvia ja la propera matinada. Podrem tenir ja alguns ruixats que podrien afectar també la nostra comarca. Per tant, demà al matí, paraigua ben a prop perquè en qualsevol moment del dia i també de la tarda es pot posar a ploure, i localment amb insistència. Per tant, evitem els llocs fàcilment inundables perquè demà estones l'aigua podria caure i amb ganes. I ja diem que si ara estem parlant de màximes del voltant dels 32, doncs demà les temperatures màximes no passarien dels 26 graus, 26-27 aproximadament, un descens important. A partir de dijous el temps es torna a calmar, les temperatures es mantindran normals per l'època de l'any, això vol dir que a migdia farà una mica de calor, però res a veure amb les altíssimes temperatures d'aquests últims dies o mesos. A principi, a partir de dijous ja no sobrepassaríem els 28-29 de màxima i seran dies tranquils, tant dijous, divendres, la diada, com també el cap de setmana amb sol, la presència d'alguns núvols i temperatures per fi normals per l'època de l'any.
0: Doncs gràcies, Jordi, per aquesta notícia esperançadora, després de tants dies de calor asfixiant. De moment no podem anar cap al RAC per saludar el Ferran Aràndiga. Ens consta, vaja, que hi havia ja dificultats, sobretot a les rondes, amb aquesta convocatòria que diem de vaga al sector educatiu. Ara sí que estem en disposició d'anar cap al RAC, doncs, i saludar el Ferran Aràndiga per actualitzar-nos. Com està la situació a les 8 i 10 minuts? Què tal, Ferran, què ens expliques? Bon dia.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts pendents d'aquests talls per esportistes del professorat. Fa uns minuts han tallat la C31 a l'Hospitalet de Llobregat en tots dos sentits de la marxa. Els anteriors talls també continuen actius. Parlem de la calçada tallada a la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta, a la sortida 22, també en sentit nord i en sentit sud. Per altra banda, la pota nord a l'altura de Santa Coloma de Gramenet també talla la circulació en tots dos sentits de la marxa i dificulta la C58, la C33 i la B20 tot plegat, també les dues rondes de Barcelona. Per altra banda, al vessant Llobregat també hi queden retencions en direcció Barcelona, tant per l'A2 com per la B23, des de Molins de Rei i Cornellà de Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
0: Molt bé, moltes gràcies, Ferran. Aquesta és la situació pel que fa al trànsit i pel que fa al transport públic. Seguim parlant de mobilitat. Ja ens explicaven fa unes hores els responsables que amb motiu de la jornada de vaga de professorat, precisament, convocada per avui, poden poden produir-se afectacions a la xarxa de transport públic. No especifica quines alteracions. En tot cas, podeu consultar el vostre trajecte a través de la pàgina web mouta.gencat.cat amb la informació actualitzada. Però ja actualitzaven que hi poden haver afectacions en línies generals a la xarxa de transport públic. Recordeu, mouta.gencat.cat. I anem ara a escoltar l'oferta de feina que ens comparteix el Francesc Rueda avui dimarts. Quina és aquesta oferta, Francesc? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una empresa ubicada a Molins de Rei. Ens demanen un instal·lador i instal·ladora d'energies renovables, climatització, calefacció i fontaneria. Es busca una persona per treballar en horari partit de 8 a 5, amb un contracte indefinit i un període de prova i un salari d'uns 2.500 euros bruts mensuals. La incorporació seria immediata i les tasques, les pròpies d'un instal·lador d'energies renovables, realitzar instal·lacions d'energies renovables, climatització, calefacció, fontaneria i electricitat. Es demana experiència mínima d'un any, d'idiomes castellà, d'estudis al graduat escolar o similar i el carnet de conduir de cotxe, el B.
0: Molt bé, doncs Francesc, moltíssimes gràcies per la informació, informació que trobareu penjada al web clicfeina.cat. A aquesta hora del matí us hem d'informar que no tenim constància de cap de funció, de manera que completem la informació de servei recordant-vos la farmàcia de guàrdia per 8 dimarts, dia 8 de setembre, aquí a la vila. Avui és la farmàcia Soler. On es troba la farmàcia Soler? Doncs a la carretera, a l'Avinguda Barcelona, 51-53. La trobareu oberta des de les 9 del matí fins les 10 de la nit. Avui, per tant, farmàcia de guàrdia, la farmàcia Soler. Un minut i mig i arribarem a un quart de nou del matí.

0: Us dèiem que avui tenim aquesta convocatòria de vaga. Convoca diversos sindicats, l'USTEC, la CGT, l'Assemblea Educativa de Catalunya, la Intersindical, la CNT, el sector d'ensenyament i COS. Recordeu que entre les reivindicacions del sector educatiu hi ha la de més reducció de ràtios i més personal per l'educació inclusiva, que és un dels punts forts, però n'hi ha molts més que estarà bé recordar aquesta hora del matí. Hola, Sílvia Artés, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs sí, una de les notícies del dia és aquest inici de curs escolar marcat per la vaga. De fet, hi ha concentracions arreu del territori. Aquí a Molins de Rei, a les 10 del matí, davant de l'Ajuntament, es concentraran les persones que se sumen a aquesta vaga i aniran juntes caminant fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on faran una assemblea. Per tant, concentració avui a les 10 del matí. També convoquen a concentrar-se a les 9 a la porta de les escoles. Veurem doncs com van aquestes dues convocatòries. Intentarem seguir-les i explicar-ho després de l'informatiu. I com deia l'Oriol, doncs els principals objectius i reivindicacions hi ha el tema de les ràtios, en reducció de ràtios, això vol dir menys alumnat per aula i més personal per l'educació inclusiva. També demanen infraestructures dignes i adaptades al canvi climàtic, el tema de la climatització, els aires condicionats, per exemple, a les escoles, que ara aquest inici de curs hauran d'afrontar temperatures altes, igual com passava a final de curs. També reivindica la protecció de la llengua catalana i garantir la immersió, reduir la burocràcia, vinculació salarial a l'IPC per totes les persones treballadores públiques, més democràcia als centres, cap tancament de públiques i currículums consensuats, entre d'altres demandes. Per això avui fan accions descentralitzades, com dèiem, a primera hora, mobilitzacions durant tot el matí, assemblees territorials arreu de Catalunya, i també avisen que si el govern català no escolta i no negocia, aquest curs continuaran amb noves mobilitzacions, vagues i mesures de pressió als centres. Algunes de les que ja han anunciat, doncs no hi haurà en principi ni activitats fora de l'escola, ni excursions, ni tampoc colònies amb pernoctacions.
0: I parlem del Parc Pont de la Cadena, perquè l'AMB feia ahir un comunicat explicant que l'àrea metropolitana, precisament amb l'Ajuntament, impulsen la transformació del Parc Pont de la Cadena.
1: Sí, s'hi farà una inversió novament, nova inversió, nova actuació, de més de mig milió d'euros, 524.000 euros, en unes obres que duraran 6 mesos per donar continuïtat al projecte de reforma que s'ha fet al Parc Pont de la Cadena. S'explica que per la sequera no es van poder acabar les plantacions previstes i els primers mesos d'ús del parc s'han vist les necessitats que té aquest nou espai. Per això, ara es fa una nova actuació. En principi, les principals actuacions seran, per exemple, una nova guingueta. S'instal·larà doncs una guingueta prefabricada integrada sota la gran pèrgola que hi ha. Inclou un espai de cafeteria, cuina, magatzem i dos lavabos. També es pavimentarà l'espai que hi ha sota aquesta pèrgola per poder-hi fer activitats com balls, concerts o altres actes, i s'ordenarà tot l'espai destinat a la terrassa d'aquesta guingueta. S'amplia la zona de jocs, nova àrea de jocs infantils per diferents franges d'edat, incorporació d'un rocòdrom, hi haurà taules de tennis taula i es reubiquen un dels jocs que ja hi ha. Hi haurà més verd i ombra amb noves plantacions d'arbrat i també millores d'accessibilitat.
0: I més coses que repassem a aquesta hora del matí, quan passen 2 minuts d'un quart de nou, i és que diferents entitats organitzen una marxa de torxes aquest dijous, la vigília de la Diada.
1: Sí, el dijous l'Assemblea, Òmnium, el Consell de la República i l'Ateneu Molei, amb el suport de 22 entitats més de la vila, organitzen aquesta marxa de torxes des de la plaça 1 d'octubre. Sortiran a 8:45 i aniran fins a la plaça del Palau per fer l'ofrena floral al memorial del Rafael Casanova. I després l'Ateneu Molei organitza un sopar i més activitats populars per continuar la festa, ens ha explicat Aina Sallaí de l'Ateneu.
2: Una mica també aquesta intenció no només d'aglutinar aquest moviment independentista de Molins de Rei, que sovint ha quedat una mica, diguéssim, separat, una mica, diguéssim, que no hi ha gaire unió, que no està gaire visibilitat, doncs voleu una mica que això, que es faci fort, que es visibiliti, que tinguem aquest espai de trobada. Aquest sopar es farà botifarra amb samfaina, també hi haurà opció vegana, i també inclourà beguda pels assistents. I doncs després es farà un concert d'havaneres amb un grup semi-molinenc, podríem dir, que són les havaneres i el peixet de la canya.
1: Els tiquets d'aquest sopar valen 15 euros i els podeu comprar a l'Estanc Margarit.
0: I el Foment Cultural i Artístic ha començat ja la temporada 2026-2027.
1: Aquest diumenge es presentava la temporada, la programació, i aquest cap de setmana ja hi ha dues propostes, un musical i una comèdia teatral, i en paral·lel estan fent les obres a l'amfiteatre. Com dèiem, aquest cap de setmana hi ha dues propostes que ens avançava Hermenegild Sinyol, president del Foment. Explica primer el musical de dissabte i després la comèdia de diumenge.
3: Aquest cap de setmana és intens. Tenim un musical molt guapo. Va ser nominat als premis Broadway World aquí a Espanya. És un musical de la companyia La Roda. És el conte de la Ventafocs, però situat als anys 50. I tot és música una mica pels que són fans de Grease o de Hairspray. Doncs molt bo, molt divertit per anar-ho en família, o no. Vull dir, és un musical molt rítmic. És una primera comèdia, que és una idea genial, que va funcionar molt bé al Teatre Comtal a Barcelona, amb quatre magnífics actors. És un vodevil, és una bujarrada. Els que geraran les comèdies d'embolic, doncs és ideal per passar una bona estona.
1: Doncs dissabte, teatre musical, i diumenge, teatre en clau de comèdia. Els dos dies, les obres, les funcions comencen a les 6 de la tarda i les entrades anticipades ja les podeu comprar a Entràpolis.
0: I fem un apunt d'esports per parlar del primer equip del Molins de Rei Club de Futbol, que es prepara per tornar a jugar a segona catalana.
1: Ara estan fent pretemporada. Els entrenaments van començar el 24 d'agost. Han fet diverses jornades, 6 entrenaments i 3 partits, 2 de Copa Catalunya i un d'amistós. Estan fent un bon paper i una bona pretemporada. I aquesta setmana, que és l'última ja, faran 2 entrenaments i 2 partits. Alberto Morales és l'entrenador de l'equip i ens ha fet aquesta valoració de la pretemporada.
4: Creiem que la preparació està sent molt bona, amb els fitxatges que hem tingut, que són 4 jugadors. Estem intentant, doncs, que l'equip agafi les idees a nivell col·lectives del que volem per aquesta temporada. I amb aquesta preparació, segurament, l'equip farà una molt bona temporada. I el debut a la Lliga Segona Catalana serà el diumenge, dia 20 de setembre, a les 11:30 hores, al Camp del Prenedeu.
1: Doncs aquesta temporada, que tornen a segona catalana després d'haver estat líders la temporada passada a tercera, enguany tornen a segona el 20 de setembre.
0: Passen pràcticament 6 minuts ja d'un quart de nou. Anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats. Tot recordant-vos que ahir a la tarda es va inaugurar l'exposició Vincles, que podeu veure encara fins al dia 17, als baixos del Molí.
1: És una mostra que un any més és el preludi de la Festa Major i podeu trobar els elements típics de la cultura popular molinenca, com les bèsties de foc o elements representatius dels grallers, els matussers, els diables, els gegants també hi són, a la planta baixa del Molí. L'horari de visites és a les tardes de dilluns a divendres, dissabtes matí tarda i diumenges al matí. Aquest divendres, que és la Diada, horari especial al matí d'11 a 2:15.
0: Hem parlat de la Diada de la Marxa de Torxes, però també parlem de l'acte institucional que tenim el dia 11, evidentment, divendres, Diada Nacional de Catalunya.
1: Sí, a les 12 del migdia a la plaça del Palau es farà la tradicional ofrena floral dels grups municipals i també de les entitats de la vila, i després hi haurà audició i ballada de sardanes al pati del Palau, en aquest cas amb la Copla La Principal de Terrassa, organitzat per la Grupa.
0: Us hem parlat també de les obres que tenim al Foment Cultural i Artístic. Ara parlarem de la proposta que tenim del SEM, en aquest cas diumenge, la secció de senderisme. I com dèiem, aquesta setmana tindrem novetats pel que fa a la Festa Major. Es aniràs coneixent el cartell, després les activitats ja la setmana que ve, perquè el cap de setmana aquest, no el que ve, doncs tindrem ja diverses activitats, com per exemple la 47a Cursa Popular de Sant Miquel.
1: Sí, un dels actes centrals d'aquest primer cap de setmana, un clàssic, aquesta proposta esportiva de lleure popular com és aquesta cursa. Enguany, amb els recorreguts, doncs, que ja s'han anat consolidant, la cursa de 10 quilòmetres, la de relleus per parelles, la popular de 3,5 quilòmetres, i les que tenen més afluència de públic, que són la infantil d'un quilòmetre i mig i la familiar de només 1 quilòmetre. Si voleu apuntar-vos, encara podeu fer-ho a cursasantmiquel.cat o al poliesportiu. De dilluns a divendres podeu anar-hi els matins de 9 a 2.
0: I seguim recordant aquesta convocatòria per celebrar les noces d'or dels que heu fet 50 anys de casats aquest 2020, el 2025, en aquest
1: sí,
0: cas.
1: Sí, casats o de parella, de fet, per entendre'ns, o de convivència. L'Ajuntament us convida a celebrar-ho de manera col·lectiva el 24 d'octubre. Us conviden a un dinar al restaurant Can Samarang. Les inscripcions estan obertes fins al 15 de setembre, per tant, fins la setmana que ve heu d'anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
0: Seguirem repassant més activitats, evidentment, en els butlletins horaris, però anem avançant amb el contingut del programa i anem a repassar els titulars de la premsa escrita.

0: Els titulars més destacats, com sempre, amb el Roger Tuset. Hola, Roger, bon dia.
1: Bon dia, Oriol. Ens fixem en la portada del periòdico que parla de la policia que reclama a Rabat que identifiqui 21 líders de l'assalt. La jutgessa de l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta al apreciar indicis d'un atac greu contra la integritat territorial d'Espanya. Elionor estrena la vida universitària amb moltíssimes diferències respecte a un alumne normal, tot i que els mitjans s'han encarregat de blanquejar-ho. L'Areva del Tron inicia el grau de Ciències Polítiques a la Carles III sense haver d'anar a classe la majoria de dies. Ho fa amb una roba que costa moltíssims diners. Bé, en fi, els diaris i la seva relació amb la Moncloa. El Barça tanca l'exercici amb 18 milions de pèrdues. El resultat negatiu es produeix tot i superar per primera vegada els 1.000 milions d'ingressos. Ciutadella puja posicions en el rànquing dels barris més rics de Barcelona i la Moda Plus Ultra declara que Zapatero li va oferir ajuda i li va cobrar l'1%. La victòria ultra alemanya posa en entredit els cordons sanitaris i el Teatre Catalunya suma més de 4 milions d'espectadors. També és protagonista a Maika García, campiona olímpica descartada pel Club Natació Sabadell després de ser mare. A La Vanguardia, la jutgessa obre una causa penal per investigar un atac a l'estat a Ceuta. La instructora de l'Audiència Nacional assumeix indicis de guerra híbrida del Marroc. Feijóo i Vives assenyalen Rabat i adverteixen que Sánchez pot fer cessions territorials. Parlant també de l'AFD, que aspira a governar Saxònia gràcies a trànsfugues de la CDU i entusiasme dels ultras, tot i que Le Pen se'n distancia. L'expresident de Plus Ultra declara que va pagar el grup Zapatero i La Vanguardia també s'assuma a aquesta campanya de publicitat de la Moncloa parlant d'Elionor, una universitària més. S'ha de tenir la barra per escriure un article així. Els preus de l'habitatge encadenen 11 anys de pujades sense treva, diu també La Vanguardia, i la tornada a l'escola marcada per la vaga. Parlant també del Museu Faro, l'enlairament cultural de Santander. El diari Ara, l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva d'immigrants. En la línia de la resta de diaris explica que Maria Tardón, la jutgessa, veu els fets com un acte greu a la integritat territorial d'Espanya, i el president de Ceuta considera que va ser un cop del Marroc i critica la gestió de la Moncloa. Merz, commocionat, que no s'ho podia esperar això, el canceller alemany diu que la desfeta de la CDU a Saxònia Anhalt tindrà conseqüències, i eufòria de l'ultradreta europea que veu el triomf de l'AFD com l'inici d'un canvi d'era. En cultura, parla el diari Ara del rècord històric de públic teatral. La Gala Catalunya aixeca el taló, celebra els 4 milions d'espectadors el curs passat, i parlen també de l'inici de curs amb vaga i la incògnita dels resultats PISA. I 22 milions de desviació són els números del Barça. Hi ha articles de Carme Colomina i Aliu Diallo. El Punt Avui, ferida oberta 25 anys després de l'11S, la xifra de víctimes continua creixent i els morts per malalties derivades de la caiguda de les torres ja superen els del dia de l'atac, diu Xevi Sala. Salvador Illa es fa entrevistar a Catalunya Ràdio i Pedro Sánchez consumeix generosos minuts a Televisió Espanyola. Hi ha crònica d'Ara Serrano, Illa demana un respir als docents, i de Gemma Serra, l'AFD busca arrodonir el càstig contra Merz. A l'esportiu, els 40 títols mundials eren més un somni que un repte o un objectiu, diu Toni Bou, que és 40 cops campió del món de trial. I entrevista a Maria Duru Eli Pulú, professora emèrita d'Història Medieval. No es pot ignorar, diu, la realitat dels catalans a la Grècia medieval.
0: Continuem 2 minuts i arribarem ja a 8:45 del matí. A 8:45 saludarem el Jesús Jiménez per parlar de la primera proposta de la secció de senderisme del SEM per aquest curs, però el que fem ara és repassar també els diaris digitals.
2: Doncs ràpidament, una de les notícies del moment són aquestes mobilitzacions dels docents que tallen accessos a Barcelona i altres carreteres. El 3 Catinfo publica la informació minut a minut. Les protestes han començat en diversos talls de trànsit als accessos de Barcelona i altres carreteres. Tallada la C58 a Sant Quirze del Vallès des de les 8 del matí, per exemple. També a la Pota Nord, un dels principals accessos a la capital catalana, que enllaça la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap a la Ronda de Dalt. Els docents han tallat poc abans de les 8 a la C30 31 en els dos sentits, a la Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat. I també un altre dels temes del dia és els resultats PISA. Un dels reptes d'aquest curs és millorar els resultats acadèmics. Justament el gran termòmetre per mesurar-los es fa públic avui, l'informe PISA 2025, que arriba però sense els resultats de Catalunya per primera vegada, un tema que recordem ha generat de polèmica i també debat polític. I acabarem amb dos temes musicals. El Nacional destaca els concerts de la Diada, els artistes que actuaran gratis a Barcelona, la Festa de la Llibertat. El grup valencià La Gossa Sorda serà el principal reclam d'un programa de concerts gratuïts que s'allargarà fins ben entrada la nit. L'escenari s'instal·larà al passeig de Lluís Companys, a prop de l'Arc de Triomf. La festa començarà amb el DJ Trapella, que obrirà la programació a les 7, després a 9:15 La Gossa Sorda, després seguirà un altre DJ. I la premsa al Baix explica que els Pets i Remei de Cala Fresca encapçalen el palmarès dels Premis Altaveu 2026, que han anunciat ja el reconeixement als Pets pels seus 40 anys de carrera i al grup Remei de Cala Fresca. Justament avui es donen aquests premis a les 8 del vespre a l'Ateneu Sant Boià. L'acte servirà també per inaugurar oficialment la 37a edició del Festival Altaveu, que s'allargarà fins al 13 de setembre a Sant Boi.

0: la seva primera sortida a l'Esquirol i Can Toni Gros, a la comarca d'Osona. Encara teniu tota aquesta setmana per fer les inscripcions si voleu participar d'aquesta sortida, de la qual en volem donar més informació als propers minuts, parlant amb el vocal de la secció de senderisme del SEM, el Jesús Jiménez. El tenim ja a punt. Què tal, Jesús? Com estàs? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Doncs, afortunadament, estic molt bé.
0: Que bé, me n'alegro moltíssim.
1: Espero que vosaltres també.
0: Sí, no ens podem queixar. Escolta, com es presenta, doncs, aquesta nova temporada pel que fa a la secció de senderisme del SEM?
1: Doncs amb molta empenta, com sempre, amb ganes ja de tornar a trobar-se en contacte amb la natura i després d'aquests dies de descans o de vacances,
0: sí,
1: excessivament acalorats, ja prou que ho sabem, mm-hmm, i esperem doncs iniciar el curs amb la normalitat i amb aquesta empenta i ganes de retrobar-nos amb la natura.
0: Molt bé, amb l'objectiu de seguir programant amb aquesta periodicitat mensual les sortides?
1: Sí. En principi no hi ha cap varietat respecte a altres anys, i ens va bé aquest sistema d'una sortida per mes, exceptuant els mesos de desembre, que per qüestions de calendari queden excessivament ple, i després també festes de Nadal i celebracions, per tant, desembre i agost no en fem.
0: Molt bé.
1: Però la resta de l'any són 10 sortides que més o menys ja tenim programades.
0: Molt bé. Doncs parlem d'aquest diumenge. Us n'aneu a la comarca d'Osona, Jesús?
1: Sí, ens n'anem a fer una sortideta fàcil, tant des de l'aspecte tècnic com físic, i donarem doncs un tomb per al Coll de Cabra, visitant els pobles de l'Esquirol, Can Toni Gros, i acabem la sortida amb l'espectacular Salt de la Foradada, ja tocant a sota de Can Toni Gros.
0: Molt bé. Tot plegat, de quants quilòmetres estem parlant?
1: Estem parlant d'uns 13 quilòmetres. És una sortida, com he dit, senzilla. Després
0: sí,
1: no hi ha excessiu desnivell i és qüestió d'anar gaudint, a part d'aquesta foradada, que és el punt final. Tenim diferents gorgs,
0: sí,
1: vitals, com el del Tornall o dels Dimonis, el de l'Eixerit, després hi ha fons com la Senallada i de l'Escudella, bueno, etcètera. O sigui que tenim doncs molt contacte amb la riera i les fonts que hi ha al seu voltant.
0: Bé.
1: I després també doncs veurem un dolmen,
0: sí,
1: el dolmen de Puigses Pedra, del Neolític i bueno, mira, coses interessant que la natura, doncs, a part de les fonts, que són, per dir-ho d'alguna manera més natural, també podem gaudir de coses fetes per l'home, com és aquest dolmen, i fins i tot també el pont del Molí de la Bertrana, que és d'origen medieval. També doncs passarem pel voltant d'aquest pont i gaudirem també de les coses que fem bé els homes.
0: Molt bé. De fet, sempre procureu, no?, en el transcurs dels recorreguts que programeu, que hi hagin punts d'interès també, evidentment, de la natura, però més enllà també,
1: Sí, però ja busquem indrets que puguin tenir, això, doncs, alguna rellevància per un motiu o altre. I de fet, clar, les sortides sí que hi ha trams que només és... Però bueno, tu qualsevol lloc a la que comences a caminar ja trobes una feixeda, trobes una roureda, trobes una pineda... O sigui que no... La natura és meravellosa.
0: Molt bé. És una sortida tot el dia?
1: Sí. Sortim a les 7 del matí,
0: sí,
1: de la plaça dels Països Catalans. Cadascú s'ha de dur el seu entrepà i el seu dinar.
0: Sí.
1: I aleshores, doncs, La rutina no varia.
0: No variarà,
1: i abans d'arribar al punt de sortida ja

0: fem una paradeta amb l'autobús,
1: sí,
0: i fem un cafè, perquè, clar, si surts molt de matí, bueno, prenem aquest cafetonet, o la gent el que vulgui prendre, arribem al punt de sortida, comencem a caminar, més o menys una hora i mitja, i ens aturem a fer l'esmorzar.
1: Uh-huh.
0: Després continuem caminant, arriba l'hora de dinar, dinem, i acabem, doncs, amb una cerveseta. Allà, en aquest cas, serà a Can Toni Gros, que bueno, seguem i puguem gaudir i explicar les anècdotes puntuals que hi ha hagut aquell dia, i tornem cap a casa.
1: Molt bé. La gent es pot apuntar aquesta setmana, entenc, eh? El SEM, cada tarda?
0: Sí, sí, encara queden alguna plaça, sí, que altra, i l'hora habitual del SEM, que són de quarts de set a, sí, quarts de nou.
1: De dos quarts de set a dos quarts de nou, cada tarda, doncs, teniu obert el SEM per informació o inscripció d'aquesta sortida. Sí? Encara queden, sí, alguna plaça, deies, eh?
0: Sí, sí, sí. Vaig trucar ahir, precisament, sí, doncs, sabent que podia trucar, i allà, sí, doncs, em vaig assabentar i que sí, que poden quedar. De tota manera, si hi ha molta plaça, la gent es pot apuntar en llista d'espera, per dir-ho d'alguna manera, perquè sempre no, però pot passar que algú li surti un imprevist o alguna malaltia o un altre compromís, i llavors ens truquen dient, oh, escolta, mira que jo no podré anar, i llavors queda alguna plaça lliure, i nosaltres ja fem el lligam amb aquestes persones que s'han apuntat en llista d'espera, deixant el telèfon, li fem una trucada, escolta, mira que sí, que s'han donat de baixa, pots venir. I sí, que encara que ja les places quedin cobertes, doncs, sí, si hi ha molt d'interès, doncs igualment queden en llista d'espera i hi ha oportunitat.
1: Molt bé, doncs alguna cosa més, Jesús, que vulguis afegir?
0: No. En principi, que desitjar a tothom que tinguem un bon inici, sí, de curs, i que la cosa pugui fluir amb normalitat.
1: Correcte. Doncs aquest diumenge estrena de la secció de senderisme del SEM d'aquest nou curs, amb aquesta excursió de l'Esquirol i Can Toni Gros a la comarca d'Osona. Jesús Giménez, moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé el dia i la sortida. Gràcies.
0: Molt bé, gràcies.
1: Adéu-siau. Adéu. Bon dia. Adéu.

0: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Hola.
3: Hola.
2: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
4: La de fora.
5: La de dins.
2: La que escriu
6: i la que parla.
7: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
8: Molins de Rei al dia.
0: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
8: Molins de Rei al dia.
0: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
8: Molins de Rei al dia.
0: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
8: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
9: 4 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí. És el moment d'escoltar l'apunt del dia. Avui dimarts acompanyats una temporada més també del David Guerrero. El David, company, periodista del diari La Vanguardia i codirector del diari digital de casa nostra del Viu Molins de Rei. Hola, David. Bon dia i bona hora.
10: Bon dia i bona hora, Oriol. Ja és gairebé una tradició, i quina meravellosa tradició, que a l'inici de temporada m'agafa de vacances lluny de Molins de Rei. Ja veieu, a més, amb so ambient d'estació xinesa, perquè aquest any us saludo des d'aquí, des de la Xina. Un país que m'ha trencat els esquemes mentals i les imatges preconcebudes amb les que venia cap aquí fa uns dies. Tenia la imatge de ciutats contaminades, de ciutats plenes de cotxes, de restaurants on la higiene brilla per la seva absència, i la veritat és que m'he trobat tot el contrari. M'he trobat un país net, m'he trobat un país molt segur, m'he trobat un país molt modern i sense contaminació. En aquest aspecte té tota la culpa, o tot el mèrit, millor dit, el cotxe elèctric, que és omnipresent a tots els carrers, a totes les ciutats, a la ciutat, al món rural, a tot arreu. Si a Espanya gairebé encara el que provoca estranyesa és veure un cotxe elèctric, aquí l'excepció són els de combustió. Tots els cotxes, gairebé el 100%, són elèctrics. Fan trajectes molt llargs. Pots fer una excursió de 2 hores i ho fas amb un cotxe elèctric. També les motos, també les bicicletes de lloguer per moure's per la ciutat, tot és elèctric. I una de les imatges més impactants que em deixa aquest viatge de moment, doncs segurament sigui una avinguda plena de cotxes, de motos i de bicis, plena, vull dir, d'aquelles que tenen 8 carrils per sentit, i el soroll és gairebé inapreciable. Hi ha un silenci, no hi ha aquell brugit del motor que tenim a les autopistes i a les carreteres de cotxes de combustió. Aquesta és una de les coses que més m'ha quedat l'atenció, i és que la tecnologia també és factor imprescindible en la mobilitat i en la resta de coses, en el seu dia a dia. Porto gairebé 2 setmanes aquí i us dic que encara no he tocat una moneda o bitllet, i mira que m'agrada emportar-me sempre el bitllet de record, que jo buscaré el bitllet de Mao per emportar-me'l, però no és necessari de cap de les maneres. Tot es paga amb el telèfon. A través d'unes aplicacions pagues tot, tant la compra al súper com una ampolla d'aigua que puguis comprar a un venedor del carrer. I això, evidentment, doncs, també té el seu revers, la seva part fosca, la seva part de control. De fet, jo haig d'utilitzar una VPN, un accés a internet especial, per poder fer-vos arribar aquest comentari a través de WhatsApp, ja que estan bloquejades les principals aplicacions occidentals. Però això, si us sembla, ho deixem per la setmana vinent. Aprofito per desitjar-vos que tingueu una bona arrencada de la temporada. Ja sabeu que ens espera un curs mogudet. Compartirem alegries i penes i aventures i estarem des del Viu Molins de Rei i amb la ràdio sempre que puguem fent coses que valguin la pena. Per la meva part, això, ens anem saludant cada dimarts.
9: Perfecte, David. Moltíssimes gràcies per ser-hi una temporada més i et desitgem també que acabis de tenir unes bones vacances a la Xina i que ens ho puguis també compartir la setmana que ve. Ara mateix són 9:45 del matí. És el moment del Sant Tornem-hi amb el Jesús Cardona. Què tal, Jesús? Bon dia i bona hora.
3: Bon dia, Oriol. Bon dia, oients. El dia 8 de setembre se celebra el Dia de les Mares de Déu Trobades, que en el calendari catòlic correspon amb la nativitat de la Mare de Déu. La diada se celebra principalment en aquelles localitats on hi ha un santuari o una ermita dedicada a una de les Mares de Déu Trobades. La llista és llarga. Podem dir la Mare de Déu de Caral, al Berguedà, Mare de Déu de la Roca, Núria al Ripollès o Vinyet a Sitges. També hi ha poblacions on aquest dia se celebra la Festa Major, com ara Olot, amb les festes d'Altura, la Mare de Déu de la Serra Montblanc i la Verge del Claustre a Solsona. A Andorra se celebra la Mare de Déu de Meritxell, patrona oficial des de 1873, i és també el dia de la Festa Nacional del Principat. En moltes d'aquestes localitats se celebren aplecs i rumiatges i sembla ser que aquestes imatges havien estat amagades per protegir-les de la invasió musulmana i descobertes més endavant per pastors o gent del poble. La majoria de les troballes es corresponen a relats llegendaris del segle XV i XVI que expliquen la història de manera molt semblant. La troballa de la Mare de Déu. I la fa un pastor normalment seguint el comportament estrany d'algun dels seus animals que el condueixen fins al lloc on va ser amagada, que acostuma a ser una cova, una font o al costat d'un arbre o d'una roca. El pastor, tot sorprès, porta la imatge cap a la població més propera on es decideix construir una ermita o una capella per resguardar-la o venerar-la. La sorpresa arriba quan la imatge desapareix normalment durant la nit per retornar al lloc on va ser trobada. Un fet que s'interpreta com la voluntat de la Mare de Déu de retornar al seu lloc inicial. Les imatges solen ser totes d'estil romànic i es calcula que a Catalunya hi ha unes 275 imatges romàniques conegudes o catalogades i guardades en museus o també en santuaris. Fa uns anys també que vaig trobar una Mare de Déu que no coneixia, és la Mare de Déu de Massarrúpies, situada al municipi de Lladurs, al Solsonès. Aquesta connexió entre les Mares de Déu i els pastors té un gran sentit. És la connexió entre Maria i el poble. Els pastors són els cuidadors del paisatge, els coneixedors dels camins, els protectors dels bestiars, els meteoròlegs a partir de l'experiència. I la vida dels pastors, amb els seus peus a terra i l'esperit obert al cel, per força troba l'aixopluc de la Mare de Déu. Molt bon dia i moltes gràcies.
9: Gràcies a tu, com sempre, Jesús, i fins demà. Seguim, ens queden ara mateix 12 minuts per arribar a les 9 del matí. Què és el que farem a aquesta hora? Doncs recordar-vos la programació de la ràdio nostra per avui dimarts. Recordeu aquest canvi que hem fet al migdia, l'informatiu Molins de Rei al dia, que la podreu escoltar a la 1, a partir des d'ahir, vaja, i no pas a les 12 com fins ara. Per tant, avui a la una l'informatiu Molins de Rei al dia, a dos quarts de dues el programa de mitja hora, en aquest cas el programa PICAMA, de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins. Notícies en xarxa de 2 a 3, de 3 a 4 tenim la migdiada i aquesta tarda tenim ja la incorporació dels nostres col·laboradors del dimarts, columna vertebral que comença amb el Pere Bergoñón, el de tu a tu, amb el Pierre, entre les 4 i les 5. Avui, si no anem errats, com a convidat, un col·laborador d'aquest programa, que és el Cesc Vives, que avui doncs, és el convidat del Pierre al seu primer programa de la temporada. Després tindrem la finestra oberta al món amb el Carles López i tot el seu equip de 5 a 7. Avui parlaran de cercles de dones i explica el Carles, que compartirà amb els col·laboradors habituals del programa, la professora de ioga i meditació, l'Anna Dávila, mentora transformacional, alquimista de l'ànima femenina i eterna cercadora de la veritat interior. Aquest serà el tema que analitzaran a la finestra oberta al món fins les 7 de la tarda. Avui tenim encara la baixa del món interior, que s'incorporaran la setmana que ve, de 7 a 8, per tant serà una remissió, i també tenim la baixa de l'Alexandra Morera, que s'incorporarà dimarts que ve, dia 15. Avui serà també una remissió del quan cau la tarda. A dos quarts de 10 podreu escoltar la remissió de les històries de la fotografia, i a partir d'aquí acabarem amb la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, com sempre, a la remissió de la tertúlia a les 11 de la nit, de 11 a 12 de la nit. Ens queden ara mateix 9 minuts i mig per arribar a les 9. Insisteixo que aquesta setmana és d'anar incorporant els programes, però no serà fins la setmana que ve que recuperem també el gruix ja de col·laboradors i col·laboradores. Anem a fer un cop d'ull a la televisió abans de saludar l'Albert Galera. Roger, quan vulguis.
0: Doncs a dos quarts de set de la tarda, si ens fixem en les pel·lícules que avui ens programen les cadenes en obert, a Vimat tenim aquest clàssic ja que crec que heu vist tots, Aterriza como puedas, aquesta comèdia de Jim Abrams i David Zucker, també Jerry Zucker, amb Lloyd Bridges, Robert Hayes, Julie Haggerty i Leslie Nielsen. És de l'any 80 i dura una hora i mitja. Durant un vol de Los Angeles a Chicago, gran part de la tripulació d'un avió comercial, fins i tot els dos pilots, cau greument malalta. Recordeu que és una comèdia, eh? A dos quarts, doncs, a la 2, Sentimental, de Cesc Gai, amb Javier Cámara i Belén Cuesta, també Griselda Siciliani, una comèdia espanyola del 2020 que dura, no arriba ni a una hora i mitja. El Julio i l'Anna fa més de 15 anys que estan junts formant una parella que ja no es mira, tampoc es toca, i que ha fet del combat diari l'essència de la seva relació. Una nit, l'Anna convida a casa els seus veïns del pis de dalt, el Salva i la Laura, una parella més jove que ells. A tres quarts d'onze, a Vimat, tenim la pel·lícula d'animació Your Name, de Makoto Shinkai. És una producció japonesa del 2016 que dura 1 hora i 45. Ha passat un mes des que un cometa que visita la Terra cada 1000 anys es veiés des del Japó. La Mitsusha és una estudiant que es lamenta de la seva vida al camp amb la seva germana petita, la seva àvia i el seu pare, un polític a qui mai veu. Detesta els costums estrafolaris de la seva família. A les 11, El juego de las llaves, la programen a la Sexta. És una pel·lícula de Vicente Villanueva, amiga Eva Ugarte, Ricard Farné, Tamar Novas i Fernando Guallar. També és una comèdia, avui va de comèdies la cosa, espanyola també, del 2021, i dura gairebé 2 hores. La Laura porta tota la vida amb l'Antonio, i just quan es comença a plantejar si realment aquesta és la vida que vol, el Sergio i la Siena es creuen en les seves vides. El Sergio, que és un excompany d'institut, i la Siena, la seva nòvia, millennial, que arriba per revolucionar les vides de tots. Més tard, la Laura, al costat de la Raquel i la Cris, les seves íntimes amigues, des de fa anys, comencen els seus respectius marits per jugar a un joc que els proposa Siena, que és el joc de les claus. I d'aquí el títol de la pel·lícula. I a les 11 també a Telecinco, Sin Rastro, de James Kent, amb Kate Beckinsale, Scott Eastwood, Jordan Duvigneau, Mark Craven i Alejandra Howard. És una pel·lícula d'acció del 2025, dura 2 hores i és americana. El món d'una mare molt decidida, la mare, s'ensorra quan el seu exmarit, el Karim, segresta la seva filla petita, la Almina, i fuig a l'Orient Mitjà. Desesperada per tornar la seva filla cap a casa, la mare forma equip amb el Robson, un exmarina enigmàtic que és especialista en segrestos de nens. La seva missió els portarà fins a Beirut. I anem a veure quins programes es fan avui. Avui, a La Selva, al magazín, faran una pausa a les 6 de la tarda perquè a la Generalitat s'entreguen les medalles d'or de la Generalitat de Catalunya i ho faran en directe a Televisió de Catalunya, incomprensiblement, perquè tallen un programa per fer això, que ho podrien fer al 33 o al 324. En tot cas, és el lliurament de les medalles d'or de la Generalitat de Catalunya, la màxima distinció que atorga l'organisme, amb les quals reconeix trajectòries i també d'excel·lència i una contribució extraordinària al territori. Això serà a les 6. Si no, ens movem de Televisió de Catalunya a les 10, després de l'Altena Vespre, tenim el Nit Sense Ficció, la Supervivent. Avui és un reportatge que parla de Tanya Haidt, que es converteix en una de les figures més conegudes entre els supervivents de l'11S, després d'assegurar que ha sobreviscut a l'atemptat contra les Torres Bessones, on afirma que ha perdut el seu promès. Gràcies a explicar aquesta història, esdevé la presidenta de la xarxa de supervivents de l'11S i també un referent per víctimes i familiars. Resulta que tot és una gran mentida. Tanya Haidt és en realitat Alicia Esteve, una jove barcelonina que mai no va ser a les Torres Bessones. Això serà a les 10 a Televisió de Catalunya. A la mateixa hora, al 33, ens fan la Renaixença amb el Peyu, que dedica el programa al bisturí, que explica que antigament l'utilitzaven els barbers. A més, abans de l'anestèsia, no es valorava la precisió del bisturí, sinó més aviat la rapidesa amb què el cirurgià perdoneu, el feia anar. A continuació, el programa rep el Bartomeu Rocabert, un rellotger de gran importància, perquè és el responsable de les agulles dels rellotges més importants de Catalunya. I a les 11 a 4, i amb això acabarem, tenim el programa Código 10, que aborda l'actualitat nacional i internacional. Avui no sabem, Oriol, doncs, quin és la sinopsi, però a les 11 a 4.
9: Bé, doncs gràcies, en Roger, per tot aquest resum, que ens ha situat ja 4 minuts i mig per arribar a les 9 del matí.

0: la recomanació cultural del dimarts. Seguirà parlant de cinema. Seguirem parlant de cinema, que ens agrada. I ho farem amb un bon expert. És el crític de cinema, el molinenc, el convidatà, Albert Galera. Gràcies per acceptar de nou la col·laboració amb aquest programa, Albert. I t'escoltem, endavant. Bon dia i bona hora.
1: Bon dia. Doncs per començar nova temporada, em ve de gust recomanar-vos una de les pel·lícules que més he gaudit durant aquest estiu. Es diu El final de la calle Oak. M'ha semblat una de les pel·lícules més estimulants, més entretingudes, més divertides, que encara teniu a la cartellera. Si no l'heu vist a l'estiu, la podeu recuperar. Pel·lícula de David Robert Mitchell, director de lo que es conté Silver Lake i de l'estupenda It Follows, que en aquest cas doncs, ha fet una pel·lícula d'esperit eminentment vuitanter. De fet, la pel·lícula està ambientada als anys 80, en una comunitat molt concreta, que de sobte, com si fos un episodi de The Twilight Zone, la dimensió de coneguda, doncs el veïnat experimenta doncs, un fet absolutament imprevisible amb salts temporals i amb tota una fantasia al darrere respectuosa, entretinguda, divertida i molt imaginativa. La veritat és que és una pel·lícula que funciona de meravella, que dona tot allò que d'alguna manera promet, i això és molt d'agrair, que coneix els seus límits i això encara s'agraeix més, i que, per tant, juga molt bé amb els elements que té al darrere. A més, protagonitzada amb una parella amb molta química, que això també és molt important destacar-ho, l'Anne Hathaway, que és veritat que darrerament surt a totes les pel·lícules, però que aquí està molt bé, i l'Ewan McGregor, l'actor britànic, que ja trobàvem a faltar amb una interpretació convincent, com és en el d'aquest cas, doncs, el del marit del personatge de l'Anne Hathaway i pare doncs, d'una família que es veurà trastocada per un fet absolutament imprevist que passa, que succeeix a casa seva i a la seva, al seu veïnat, a la seva comunitat. Pel·lícula absolutament disfrutable, molt recomanable. Si no l'heu vist a l'estiu, aneu a per ella. Una hora i mitja justa, demostrant que a vegades les bones pel·lícules no cal que siguin excessivament llargues, que expliquin el que han d'explicar, i prou. I en aquest sentit, la pel·lícula funciona meravellosament. Sí, que aquesta és la meva primera recomanació de la temporada. Espero que hagi anat bé l'estiu. Ens seguim escoltant per l'antena de Ràdio Molins de Rei. Fins aviat.
0: Molt bé, Albert, fantàstic, moltes gràcies. Desitgem també que hagis tingut un bon estiu i t'esperem tots els dimarts aquesta temporada novament amb la recomanació cinematogràfica. Un plaer. Ens queda un minut per arribar a les 9 del matí. Us recordo que després de les notícies de les 9 tenim la cançó del dia, acompanyant-nos novament també aquí al programa la Fermina Recio. Demà tindrem nou convidat aquí a la cançó del dia, ja us el presentarem. Avui la Fermina i després la tertúlia d'actualitat. Tindrem també l'espai polític del dia a les 10, preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya. L'espai Parlem del Renaixement amb el Damià Martínez. Tindrem també l'espai de Xifra en el Món amb el David Lloberes. Avui parlarem de Ceuta, cronologia i emplaçament, parlant, diguem, de política internacional, com ens agrada fer també aquí al programa uns minutets, en aquest cas els dimarts. Tindrem el Ramon Cugat, Armengol, amb el seu nou disc acabat de publicar, Tot el que no hem plorat, el podeu escoltar ja a les diverses plataformes, avui ens el ve a presentar a les 11:10. Tindrem l'Alba Rigol amb el nou espai Més enllà del Pilates i el Josep Ferrer presentant la nova temporada d'Amb la maleta a la mà, que avui ens acompanyarà, vaja, aquesta temporada els dimarts. Ara fem una pausa i de seguida tornem. Fins ara.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui comença el nou curs escolar a Catalunya. Més d'1,6 milions d'alumnes tornen a les aules i amb una vaga del personal educatiu. L'USTEC, CGT, Intersindical i la COS demanen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol, mentre que professors de secundària ja van anunciar que es desmarcava de la jornada d'avui. En total estan convocats més de 94.000 professionals, mentre que l'escola concertada farà classe en total normalitat. Ana Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès, ha explicat avui a la xarxa el motiu d'aquestes noves mobilitzacions.
4: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, el tema del sou, hi ha altres qüestions, com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística.
3: Pel que fa a les afectacions, hi ha diversos talls relacionats amb aquestes manifestacions. A la C58 a Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona, a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat entre la Pota Nord i la P20, també a la B20 a Santa Coloma de Gramenet entre la Pota Nord i la Ronda Litoral i també a la B10 a la zona de la Barceloneta. També hi ha afectacions a la C32 a Argentona. A banda, una avaria a la C31 a Badalona deixa un carril tallat sentit Barcelona i provoca també retencions en aquest punt. I el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva demà al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. Amb la desclassificació, l'executiu fa efectiu l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va afegir que l'Estat no tenia cap informe que anticipés ni l'escala ni la possibilitat de l'assalt a Ceuta. I Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà del 2030 i protegir l'ocupació davant la possibilitat que Volkswagen acabi fent desaparèixer la marca. Els sindicats alerten que la reducció de costos i inversions del grup posa en risc el futur industrial de Martorell i adverteixen que mantenir la fàbrica no garanteix el volum de llocs de treball. Per això demanen un front comú amb les administracions i plantegen alternatives, com ara acords amb altres fabricants. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts de les 9. Informació local.
5: Al Foment comença la programació, la temporada, aquest cap de setmana, amb dues propostes. El dissabte a les 6 de la tarda, el musical La Ventafocs, amb música dels anys 50, i el diumenge amb una comèdia teatral, Una idea genial, dirigida per Xavier Ricart, interpretada per Susanna Garachana, Fran Capdet, Lluís Villanueva i Anna Azcona. Les dues representacions, tant la de dissabte com la de diumenge, comencen a les 6 de la tarda i les entrades les podeu comprar anticipades a Entràpolis. I el SEM, que fa una sortida el diumenge, a la secció de senderisme anirà a l'Esquirol i a Cantoni Gros, a Osona, per fer un recorregut de 13 quilòmetres per diferents fonts, diferents salts d'aigua, un gorg, un dolmen i un pont. Les inscripcions les podeu fer les tardes, de 7:15 a 9:15, al local del SEM. I continua preparant-se la cursa popular de Sant Miquel, la 47a edició, que serà a terme el diumenge 20 de setembre dins la programació de la Festa Major. Les inscripcions estan obertes al web cursasantmiquel.cat o al poliesportiu municipal de 9 a 2. Podeu passar a apuntar-vos-hi. I a la cursa de 10 quilòmetres sortirà a 8:45 del matí. També a la mateixa hora la cursa de relleus per parelles. Després a 10:45 la popular de 3,5 km. A 11:15 la infantil d'un quilòmetre i mig. I a les 12 la cursa familiar d'un quilòmetre. El punt de sortida de les 5 curses és el passeig del Terra ple davant de la plaça de la Llibertat. Això serà el proper diumenge 20 de setembre. I la farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Soler, que està a l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: Molins de Rei al dia.
1: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
0: Molins de Rei al dia.
1: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
0: Molins de Rei al dia.
1: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Jo ja només demano ara el metge mitjançant l'aplicació.
5: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
4: A la nostra edat estem fets uns tequis.
6: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Ràdio Molins de Rei.
0: La cançó del dia, amb Fermín Arrecio.
8: Bon dia i bona hora. Contentíssima d'estar aquí amb vosaltres, tornant a estar presentant la cançó del dia. I us porto un tema que es diu Charm Me Down, que és el tema que obre un dels meus musicals favorits, Edwin and the Angry Inch. Interpretada aquest tema per John Cameron Mitchell, parla d'Edwin, un home trans està fent la transició a dona, i ella mateixa es compara amb el mur de Berlín, representant la divisió que viu ella mateixa entre dos mons, entre l'est i l'oest, el masculí, el femení, el passat, el present. També parla del seu dolor perquè li han fet mal anímicament, sugar daddy, i li han fet mal a nivell físic perquè es va sotmetre a una operació que va sortir malament i que li va deixar una angry inch, una polsada furiosa, que és com un penjoll que li queda a l'entrecuix. I bé, que li fa sentir el malament que se sent. Us poso el tema i moltíssimes, moltíssimes gràcies per comptar amb mi amb aquesta nova temporada.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dimarts 8 de setembre de 2026. Home, tenim la taula força plena, cosa que estem contents. Saludem a la meva dreta, a Xavi García. Bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia.
0: Tal com està la taula, simplement, que l'Antonio Valverde ja em mira malament.
2: Home, és que estoy en la izquierda.
0: Què tal, Antonio? Bon dia,
2: Bon dia, bona hora.
0: També ara feia temps molt que no saludàvem presencialment, diguem.
2: Sí, sí.
0: Tinc el Paco Prieto també. Paco, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I tinc el José Polo, que també ja el coneixeu. José Polo, bon dia i bona hora.
4: Bon dia, Oriol.
0: I dues incorporacions més aquesta temporada. Elisabet Alcalde, bon dia i bona hora.
5: Bon dia.
0: Gràcies per acceptar la nostra invitació, l'Elisabet, que és la gerent del Club Natació Molins de Rei, i que sempre que la feina no li impedeixi, doncs serà aquí també amb nosaltres, igual que el Salvador Prat. Bon dia i bona hora, Salvador.
6: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Molt benvingut també el Salvador, fidel oient d'aquest programa i d'aquesta casa, que s'incorpora també amb nosaltres a l'equip de tertulians del dimarts. Avui el qui no pot acompanyar-nos és el Josep Genés, dimarts que ve, espero tenir-lo també ja aquí amb nosaltres. Bé, d'entrada, i abans d'entrar en moltes matèries que tenim ja a punt, molta matèria, com us ha anat l'estiu? Com us ha anat aquest mes d'agost?
1: Amb fred, jo he passat fred.
0: Has passat fred?
1: Molt fred.
2: Sí, el dato important
1: ha sigut... Escolta, a punt d'obrir la calefacció, escolta, tremendo,
0: Dels aires acondicionats, vols dir, no?
1: Dels aires acondicionats. Perquè tampoc van funcionar massa bé. Si van bé, et casquen, vull dir.
0: Sí, efectivament.
1: L'aire acondicionat no és bo. Els taxistes tenen molta rinitis i coses d'aquestes, perquè van constantment.
0: Sí.
1: I no... No sé, noi, ens hem d'acostumar.
0: Correcte.
1: Una mica el clima saharaui.
0: Sí.
1: També déu-n'hi-do el que passa per allà,
0: Sí, sí.
1: Però bueno.
3: No, jo també... Ha sigut un estiu una mica curiós. Es va espatllar l'aire condicionat.
0: De casa teva?
3: Sí, bueno, perquè cada any... Després m'ho va explicar el tècnic, Es tenen que netejar una sèrie de coses. Vaig trucar a l'assegurança de la caixa i, bueno, era, vamos, espantós. Demanaven 70 euros només per venir.
2: A ver si el técnico te lo ponía con duració limitada el aire condicionado.
3: Al final, un tècnic d'aquí de Molins de Rei, no diré el nom per no fer publicitat, molt bo, va venir,
0: sí?
3: Va estar una hora i mitja, m'ho va netejar tot,
2: pues dilo,
3: i tal. Que no. Em va cobrar 60 euros i vaig estar parlant i tal, i bueno, és que la majoria d'aires acondicionats són dolents i tal, el que tens tu no és dolent, però es té que arreglar. Cada any es tenen que netejar una sèrie de coses.
0: Sí.
3: I tal i que qual, m'ho va fer ell, menys mal, un grandíssim professional que el dia que es jubili no sé qui podré trucar.
0: Bé.
3: Perquè està ple de autèntics pirates. Fa poc també vaig tenir un problema i una cosa que costava de preu de cost costava 8 euros, em van cobrar 100 euros. No pots fer res i tal. Bueno, és igual. Ha sigut un estiu una mica pesadet.
0: Pesat, Sí, pesat. Compartiu aquesta sensació?
5: Sí.
4: Molta calor.
0: Molta calor. José Polo, també?
4: Sí, molta calor. A veure, l'estiu, preguntaves com ha anat.
0: Sí.
4: Doncs un temps de cuidar dels pares, d'estar amb la filla, amb la parella, que sempre durant l'any, amb els horaris que tenim, doncs es troba a faltar.
0: Correcte.
4: I la veritat és que ho ha aprofitat principalment per això.
0: Sí, sí.
4: Molt. Molta calor, sí. I a més a les persones grans... Sí. Se li nota molt.
0: Sí.
4: Jo m'estic començant a adonar que fan un baixón degut en part a la calor que és important durant l'estiu, sí.
0: Mm-hmm. Molt bé.
3: Tothom, no només les persones.
0: Molt bé. Salvadona, també comparteixes...
7: Bueno, sí, la calor com tothom, però ha sigut un estiu bastant intens, perquè vam començar amb el Tour.
0: Sí, clar. Salvador, com a bon aficionat al ciclisme...
7: Sí, exacte, va passar per aquí Molins i ens va omplir uns quants dies entre exposicions
0: i
7: xerrades i tot, va ser molt intens. Després hi ha hagut l'eclipsi,
0: sí,
7: que també...
0: El vas veure, no, m'has dit?
7: Sí, sí, també des de la terrassa de casa vam poder veure.
0: Molt bé.
7: I després, per acabar-ho de rematar, l'altre dia vaig anar a veure la Vuelta, perquè només passava un dia per Catalunya.
0: A Falset, no?
7: Vaig anar a Rasquera.
0: A Rasquera.
7: Vaig anar a Rasquera, els vaig veure passar... Va trigar... Si aquí Molins van trigar 10 segons, allà van trigar 30, però més o menys, però bueno, l'ambient i tot, doncs, molt bé.
0: Bé. Com ha anat a la piscina, en línies generals, aquest estiu, Elisabet?
5: Doncs molt bé, molt plena.
0: Sense dades, no pateixis.
5: Molt plena.
0: Sí?
5: No tinc
0: molt
5: dades,
0: plena,
5: però molt bé, molt plena.
0: Sí?
5: Excepte l'agost, que la veritat que ha sigut tranquil·let.
0: Mm-hmm.
5: Suposo que la gent ha anat de vacances. Clar. Altres anys no, els últims anys no estava tan tranquil com aquest any. Abans sí.
0: Vols dir que ha marxat més gent,
5: Era l'agost com aquest.
0: Sí.
5: Feia anys que no era un agost tan tranquil.
0: Sí.
5: Però el que és juny i juliol, molt, molt, molt plena.
0: Uh-huh.
5: Molt. potser massa, no sé.
0: Correcte. Ara dèiem una pinzellada que, per exemple, hem vist que la piscina del Papiol, del qual, doncs, hi vas alguna vegada, Xavi, o no?
1: Sí, la meva dona molt.
0: La teva dona molt.
2: Sí, jo tu menys.
1: No, és que hi ha una cosa bàsica, jo no sé nedar.
0: Bé, però almenys per remullar-te.
1: Sí, ara l'edat que tinc, no sé si aprendré mai, no?
5: Sí, pots aprendre.
1: No, jo foto l'aigua, més o menys. Quan dic que no sé nedar, és a dir, si caigués a l'aigua no m'ofegaria. Però és estil gos, no?
0: Sí,
1: no tinc cap. Era una època que jo anar a la piscina, no hi havia cap piscina on jo vivia ni res, o sigui, era com una cosa tremenda, i anar al mar tampoc era normal.
0: Però mai és tard, dius, eh?
5: Mai és tard. Jo he vist aprendre a nedar, o he ensenyat en el moment que era monitora, a nedar gent de totes les edats.
1: Veus?
5: De totes, eh? Amb 90 i... A més de 90 també.
1: O sigui, bueno, que... està bé. La meva dona tens. Ho aprofita moltíssim, li encanta, a més li recomana al metge, perquè és un exercici molt tot això. I quan ella va, no sé, jo sigui un Severita ni el James Bond, però hem fotut el jacuzzi, no? Que ja no m'ho feu, i això ho destil la merda bé.
0: Però, bé, en aquest cas a Papiol, alguns...
1: És un refugi climàtic, allà.
0: Correcte, és un refugi climàtic, sí. I hi ha hagut gratuïtat de la piscina en alguns moments d'onada de calor, que n'hem tingut diverses aquest estiu. Sí. Aquí sempre tenim sobre la taula aquesta qüestió, Elisabet, que m'agradaria preguntar també, que fins al moment no ha sigut així aquí.
5: Sí, un any es va fer d'una manera que es va intentar fer controladament, però no va sortir bé. També era el primer any i si es tornés a fer s'haurien de millorar coses, perquè en principi era refugi climàtic per gent major de, no me'n recordo l'edat, crec que eren 65, per dones embarassades i per persones que tinguessin alguna malaltia. Però a l'hora de donar els tiquets no es donaven nominals, amb la qual cosa venien nens, que suposo que els avis li donaven els tiquets als nens. Llavors no va servir de res. I per què no es fa? Jo crec que no es fa per tema d'aforament i de població de Molins. La població de Molins és molt gran, la piscina només hi caben 450 persones. Es podria fer, jo crec que si es fes... s'hauria de fer d'una manera controlada, per exemple, doncs, una persona, o sigui, que es pogués venir 2 hores, no sé, en franges de 2 hores, persones puntuals...
2: Confundes el verbo. No se podría, se tiene que hacer. Es un refugio climático, como tú bien dices, a la gente de mayor edad, gente con enfermedades, y eso es indispensable que se haga. Otra cosa es, como habías dicho, que tiene que haber una buena gestión, y no puede ser que un niño de 17 años tenga el ticket que le corresponde a una persona de 63.
5: Bueno,
2: es obvio que es
5: no eran
2: gestión.
5: Ni 17, no eran nens,
2: bueno,
5: directament.
2: Igual, sí, igual, he dicho niño 17 porque he pesado a mi hijo.
5: Podría ser también.
2: Pero es una necesidad, y es verdad, con el calor que ha hecho. Yo en principio no lo he pasado tanto, pero bueno, mi mujer lo ha pasado muy mal con el calor. Hay gente mayor. Vemos que en Francia mueren miles de personas porque no están preparados para aguantar la situación de calor. Aquí, si tenemos la ventaja y tenemos elementos que podemos beneficiarnos, hay que hacerlo.
5: Sí, el problema sería...
2: No es hacerlo, es cómo hacerlo bien.
5: Com fer-ho, això, i després com gestionar totes les queixes que tindríem, perquè hauríem de tancar per aforament, llavors la gent que no té aquestes característiques doncs es queixaria perquè no podrien entrar a la piscina. Seria un problema.
2: La gent que no té aquestes característiques no està justificat que tinguin aquest benefici.
5: Però igual estan pagant, o han pagat l'abonament d'estiu, o han pagat, llavors et dirien...
2: Jo entiendo que hay subvenciones públicas al Club Natación o no al Club Natación.
5: No hay subvenciones públicas al Club Natación. Otras ayudas sí, pero subvenciones públicas ya te digo, ayudas, no, pero ayudas, solo ayudas solo si tenemos pérdidas, si no, no.
2: Pero que justifican y además es una cuestión de interés público.
5: Pero el problema no es el económico, por lo menos para el club.
2: No,
5: el problema es de gestión
2: de las
5: quejas que habría, porque tendrías que cerrar en la entrada, que ya nos pasó una vez, y entonces toda la gente que hay ahí, pues...
1: Yo creo que es un tema que muchas veces culpem a las entidades o lo que sigui, cuando en realidad la culpa es de la gente.
2: Sí.
1: Es a dir, porque si una entidad está disposada a la que sigui, ahora es el caso de la piscina, potser, a obrir i a col·laborar amb la gent, el que ha de fer la gent és col·laborar també i tindre una certa de seny, no?
3: Exacte.
1: Saps què passa? Que nosaltres tenim un tipus de mentalitat, no sé si mediterrània, occitània o japonesa, de que tot el que sembla que és gratis s'ha d'abusar o s'ha d'agafar, no? Tu només has d'anar a una fira i veuràs que hi ha unes cues bestials per agafar un opuscle que després ningú vol. O sigui, tot el que és gratis, la gent abusa. I clar, moltes vegades culpem les entitats amb el sentit de dir, home, hi ha la voluntat d'obrir i tal, i és, bueno, doncs acceptem-ho. És un tema d'ordre. D'ordre cívic, inclús, independentment de la gestió. Ho fem tot molt bé, tu. La gent ens tornem bojos.
2: Sí. No, no, no, no, no, que quede claro que yo no critico la...
1: No, no, home, ja ho sé, no, no, ja ho sé.
5: Però, no, perquè...
1: Però ens
5: tornem bojos. Tampoc depèn de
0: nosaltres. No depèn de vosaltres.
3: No, no, no, és curiós, jo tinc una amica que viu a Sant Feliu de Codines, sí, i viu a la casa que va comprar el seu pare als anys 60 i tal, i era una casa que anava amb una piscina que té 30 metres de que és molt gran. Què ha fet? L'ha obert a tots els veïns.
0: Ah, sí?
1: Sí. Bueno, està bé.
3: A tots els veïns, i són gent molt assenyada, i els veïns la fan servir i tal, perquè diu, home, jo no me l'acabo, la piscina. Jo no me l'acabo, que l'aprofiti tothom. Clar, falten piscines. I aquí a l'estat espanyol també tenim un problema, que la resta d'Europa tenen molts rius, i si tu vas per Europa, veus que n'hi ha quantitat de zones d'esbarjo al costat dels rius i tal. Ningú s'atreveix a banyar-se al Llobregat. Sí, sí o no?
1: Ja està. Això és un heroi.
3: Ningú s'atreveix, ni al Ter, tampoc. Tal. Clar, a la resta de països europeus i tal, la majoria tenen molts rius, i és bastant, bastant habitual que hi ha clubs esportius, molts són municipals i tal, i la gent pot aprofitar els rius més enllà de les piscines. Jo, per exemple, les piscines mai m'han agradat. M'agrada el mar. M'agrada el mar. Perquè les piscines, no sé, és una cosa tal, hi havia anat a alguna època quan era petit, en algun poble i tal, però mai m'han agradat especialment, soc més de mar. Però clar, aquí tenim un problema, falten piscines, no tenim els rius que tenen la resta d'Europa, i bueno, això és un problema, i jo faria, com diu ella i com diu l'Antonio, la gent que té una determinada edat, unes determinades característiques, tindrien que ser tots, com diu aquí el Xavi, prou conscients de deixar que entrin abans que nosaltres, no? Que tinguin més possibilitats,
2: Elizabeth,
3: i tal.
2: Este no nada y el otro no le gustan las piscinas. Ponte en este lado. No, porque este sector de aquí...
0: Tu estàs més
2: de la piscina, sí, sí. No tiene...
7: Bueno, jo vaig...
3: M'agrada el mar.
7: Soc més de mar que...
0: Tu ets més de mar.
2: Ah, otro.
3: Sí. Jo a les piscines em trobo com una mica enxubat i, sí, i tal. En canvi, el mar... sempre des de petit, sempre m'ha agradat molt el mar i tal, i sempre aquest any no he anat al mar perquè estava tan calent i feia tal calor, arribaves a la platja, estar 40 graus, era,
0: no cal,
3: no valia la pena. Però bueno, clar, tenim problemes aquí en aquest país.
1: Jo crec que hi ha dues maneres de veure la piscina. Jo crec que la piscina, anem a dir particular o de veïns, és una piscina d'oci, i jo crec que una piscina municipal és més d'esport, a lo millor.
5: O ha de combinar les dues coses.
1: No només és anar a refrescar-se, hi ha gent que fa cursets. Que...
5: Sí.
1: És complicat. Com toca l'aigua, tu?
4: El que passa és que aquest és un titular o una demanda que sempre es repeteix cada estiu, i a mi em sembla que és una mica simplista, en el sentit que si tu mires des de fora, és evident que tenim un equip en públic, i si hi ha onades de calor, doncs és molt fàcil dir, escolta, gratis per tothom. El que s'ha de discutir és com es fa.
1: Clar.
4: Perquè si no es fa d'una manera que sigui una experiència mínimament agradable per la gent que hi vagi, potser generes un problema encara més greu del que actualment tens. I a més hem de recordar que en el cas del Club Natació Molins de Rei hi ha uns socis que estan pagant una quota durant tot l'any, que al cap i a la fi són els principals factor que fa que aquell club sigui sostenible. Llavors tampoc pots anar en perjudici dels socis. Que poden perdre un espai de piscina en moments, vale, tot es pot discutir, però és més un tema de com es fa que no de què.
0: Per tant, una segona piscina potser també estaria bé, a la llarga, per recollir tot el volum
5: d'habitants. Bueno, mira, Sant Feliu tenen la piscina, a Sant Feliu tenen la piscina on es fa l'esport,
0: sí,
5: i on la gent va fer esport, i on hi ha tots els equips de natació, waterpolo, i tenen la piscina d'estiu, que Sant Feliu encara és més gran que Molins, i tenen molts problemes, ja sense que sigui refugi climàtic, perquè cada dia han de tancar per aforament, no? Però que es podria fer una piscina d'estiu, doncs potser sí, no ho sé, això no m'ho he, no he plantejat mai, m'ha arribat la informació moltes vegades, ho he pensat moltes vegades, però no tinc ni idea de...
2: I un jacuzzi per Xavi.
0: I un jacuzzi.
1: Això sí, un jacuzzi jo aniria a fer.
0: Bé, avancem, no sé si teniu aquí, amb edat escolar, José Polo aixeca la mà, sí que tens la nena...
2: Todavía.
0: Però ja a l'institut, no?
2: Ja, sí.
0: Sí? Avui comença el curs escolar, igualment podem analitzar aquesta notícia, evidentment, aquesta convocatòria de vaga, novament, convocada per USTEC, CGT d'Ensenyament, la Intersindical, CNT i l'Assemblea Educativa de Catalunya, en què convoquen de nou a vaga, just coincidint amb l'inici de curs, de nou reivindicant, per exemple, més reducció de ràtios i més personal per l'educació inclusiva, les infraestructures dignes i adaptades al canvi climàtic, protecció de la llengua catalana i garantir la immersió, reducció de la burocràcia aplicant un pla efectiu, vinculació salarial a l'IPC per tots els treballadors públics, més democràcia als centres, cap tancament a la pública, currículums consensuats o un calendari per arribar a invertir el 6% del PIB en educació.
2: I pidem perdó per els resultats de PISA o no?
0: Això són les principals reivindicacions del professorat i aquesta convocatòria de vaga que aquí a Molins de Rei, doncs a partir d'ara a les 10 hi ha concentració a l'Ajuntament per anar directament cap a Barcelona, on, a part de Sant Feliu, on hi ha la convocatòria i l'assemblea a les 11 del matí. Com ho veieu? Aviam, José Polo.
2: Doncs mira, avui la meva filla havia de començar la seva etapa...
0: Quin curs?
2: I3.
0: I3, eh?
2: El que anteriorment era P3.
0: Sí.
2: I bé, doncs no ho començarà.
0: No? L'han canviat. Es queda a casa?
2: Sí.
0: Val.
2: En aquest temps ho hem pogut organitzar i es queda a casa. Però vaja, que això és un exemple personal que cadascú fa el que pot, oi, no? Però anem a veure el moll de l'os, no? Sí. Aquest és un conflicte laboral entre el professorat i la Generalitat de Catalunya que remunta des de fa forces anys. I que en aquest cas, sobre el meu punt de vista, en els últims mesos, des del govern de la Generalitat s'ha fet una estratègia que per mi... en què ha fet és encara cabrejar més el professorat, no? Si us en recordeu, fa uns mesos vam veure el govern de la Generalitat anunciant un acord amb una sèrie de sindicats per unes millores salarials respecte al professorat. Els professorats. Les mesures de diners que es pactaven i tot el que hi havia en aquell acord és positiu. Però es va, entre cometes, vendre com un acord amb els sindicats quan realment s'havia pactat amb els sindicats minoritaris dins del sector de l'educació. Això què comporta? Que els sindicats majoritaris dins del sector de l'educació doncs s'han revoltat encara més. És una estratègia negociadora molt dolenta per part del govern de la Generalitat. Si anem al moll de l'os, més enllà de la qüestió salarial, que aquesta és la que podria estar més o menys resolta amb l'acord que ja es va arribar amb els sindicats, en aquest cas minoritaris dins del sector de l'educació. Per mi hi ha un tema que és força clau. Tenim unes aules cada vegada més complexes i uns recursos amb els mateixos o menys recursos dels que tenien abans. Per tant, hi ha alguna cosa que no lliga. En aquest sentit, jo entenc totes les reivindicacions que fan al professorat. Si em preguntes a mi personalment, home, jo egoístament m'hauria agradat que la vaga fos un altre dia, perquè el primer dia d'escola és un dia sensible pels petits. En aquest cas, si m'ho miro jo amb el meu malic, en el primer dia de col·le de la nena, amb un període que se li diu d'adaptació, que és una mica sensible... Doncs m'hauria agradat que, no sé, que convoquessin la vaga doncs, d'aquí dues setmanes. Però això és un comentari molt egoista, molt des de la situació particular meva.
0: Antonio, que ja veig que seràs molt crític.
6: Sí, no, porque, ¿sí? Porque José, que lo que dice, todo lo que ha dicho tiene razón.
0: Sí.
6: Pero teniendo la razón en todo, no sé si es el problema. El problema es que tenemos un modelo educativo fracasado. Esta es la realidad. Esta es la realidad, un modelo educativo fracasado. Y lo que ha dicho Oriol, la relación de solicitudes o reclamaciones de los profesores, el 80% de las reclamaciones forman parte de un modelo fracasado. Currículum concertados, más escuela inclusiva, ese es un modelo fracasado. Sí, sí, Paco, es la realidad. O sea, ¿cuánto llevamos hablando del fracaso del modelo

0: Bueno, esta es la realidad. Yo hablo con catedráticos de Derecho Administrativo, con profesores universitarios. Les da vergüenza los exámenes de los estudiantes.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Esta es la realidad. Entonces, eso no se soluciona con más sueldo. No se soluciona con más, ni siquiera con más plazas escolares. Se soluciona con otro modelo educativo. Y esta es la realidad. Y todo lo demás es...
2: Però, Antonio, quan he parlat jo que el sou sigui...
0: No
2: el
0: digo que tu hagis dicho nada falso, eh?
2: Clar. Llavors, el que estic dient és que tenim unes aules cada vegada més complexes i que els recursos no van en consonància amb aquesta complexitat.
0: Però això no és el
2: model educatiu. I després podem parlar del model educatiu.
0: Però estem, però
2: estem parlant de model educatiu o d'un conflicte laboral?
0: Bueno, yo estoy hablando de todo.
2: Es que ah, no, llavors, estem se'ns proposa parlar d'una vaga, que és un conflicte laboral, sí? Si tu m'obres el tema, a un tema que pot tenir a veure o no, que és el model educatiu que tenim en aquest país, que podem debatre. Sí, sí, evidentment, sí, sí. Però no és el conflicte laboral.
3: A veure, Paco.
4: No, anem a veure l'ensenyament aquí a aquest país i altres, eh? I altres països. Mm-hmm. Jo parlava amb gent quan estava a la facultat d'història, gent que venia de la resta d'Europa i d'Àsia. Problemes n'hi ha. A Europa, en general, els recursos que s'han donat a ensenyament, a Itàlia, a França, qualsevol cosa, s'han reduït. S'han reduït. I a Espanya, de forma bastant espectacular. I en el cas de Catalunya, portem molts anys que davant dels nous reptes i de la societat actual, pues evidentment els recursos que s'han posat en l'ensenyament són molt minsos. Totes aquestes reivindicacions, està allò del sou, però és que la majoria de coses no tenen res a veure amb el sou. Jo he estat al sindicat d'ensenyament i tal. Per exemple, jo estic en contra de jo estava a Comissions, que Comissions signés aquest pacte. Tan minsa la proporció de gent que està afiliada a Comissions o UGT. Sí. No facis això, ves amb els majoritaris, baralla't i tal, però no signis per darrere una cosa que no és prou significativa. Portem moltíssims anys. Jo em recordo que en un moment del tripartit van posar un senyor molt interessant que es deia el senyor Pozo. I el van destituir. I era una persona que tenia prou seny per enfrontar-se amb això. Van posar el germà del Maragall i va ser un terrabastall brutal. Portem la tira d'anys que s'està reduint la capacitat educativa de tots. I en el cas de Catalunya, sent una de les comunitats més riques, és bastant curiós. Ara, això de que no saben llegir i tal, això és molt més complex del que sembla. Molt més complex del que sembla. El saber llegir o no saber llegir o saber... Heu vist els programes aquests de preguntes que fan a la televisió?
2: Sí.
4: A vegades la gent no sap respondre a coses de perogullo, eh? I això no ho aprens a l'escola. Això no ho aprens a l'escola. Jo estava parlant... No, n'hi ha coses que si després en la teva vida quotidiana no llegeixes el diari, només és alt, no les aprens. Jo les coses que sé no se les vaig aprendre al col·legi, que eren bastant burros els professors que tenia de la societat marianista, bascos,
2: sí.
4: Eren bastant animals. Les coses que vaig aprendre jo i els meus companys les vam aprendre moltes a casa, fora de casa, amb els amics, etc, etc. Perquè realment el que t'ensenyaven al col·legi, mare de Déu, poquet, eh? Poquet. El que tenen que fer aquí, a Catalunya, i els sindicats, i els governs i tal, o aquí es fa un pacte d'educació, o es fa un pacte d'educació, no és només el govern i els sindicats, un pacte d'educació o no ens en sortirem. Que intervingui tots els grups parlamentaris, totes les associacions, etc. No és un problema laboral, no és un problema entre els sindicats i el govern, que hi ha algunes coses i tal que sí que es poden solucionar. Però l'educació a Catalunya és una cosa que té que haver-hi un pacte a nivell nacional, que intervingui tothom, que tothom xerri, pares, associacions, etc., les facultats... i fer un pacte, perquè si no continuarem igual.
3: A veure, més opinions.
5: No, jo penso que igual hi ha coses que no s'aprenen a l'escola, però que a l'escola sí que et poden donar uns criteris, no? Per exemple, que tinguis esperit

0: crític. Jo crec que és veritat que l'educació està bastant fracassada, però per mi un dels motius és aquest, no? Que cada vegada s'ha anat com deixant més. Jo crec que també les lleis que s'han anat fent a nivell educatiu doncs han sigut cada vegada la causa de l'empobriment, a part de tots els problemes socials que tenim, no? Doncs més immigració, més persones amb necessitats especials, no sé si més, o és que abans estaven...
1: estaven segregades.
0: Estaven segregades. Estaven segregades, però no a totes les escoles. A la meva escola no estaven, n'hi havia almenys dos per cada classe, sí, però eren pocs alumnes i hi havia uns altres recursos que ara no hi són.
1: Però és que
0: no,
1: arribaven dos, i hi havia 30 que no arribaven.
0: Ja, sí, tens raó. No, amb això et dono tota la raó. Jo el que vull dir és que ara arriba tothom i no hi ha els recursos per poder assumir això. Llavors, els mestres no poden tenir dues persones amb un... Perquè també és veritat que els que estaven a la nostra escola no tenien un grau molt alt del que fos, perquè hi havia persones que potser tenien problemes auditius o de visió o del que fos, no? I ara hi ha escoles que han de, i nosaltres ho veiem a la piscina, que a lo millor en un mateix curs tenen dos o tres persones amb graus d'autisme molt alts, que no poden estar amb 25 persones més i amb una sola, fins i tot amb un vetllador algunes hores. Jo crec que és impossible.
1: Mira, això que estàs dient, la meva companya, que està jubilada ara, ella estava precisament amb aquest tipus d'alumnes, perquè ella, a part de ser mestra, era pedagoga, i la van... Els últims anys vaig estar al col·legi José de Echegaray de Martorell, i evidentment fa 30 anys els autistes, els que tenien problemes de visió, mil coses, no arribaven.
0: Ja.
1: No arribaven. Ara, amb bon criteri, evidentment, aquesta gent pot anar al col·legi. Clar, amb totes les problemàtiques, no només amb aquestes persones i tal, amb mil problemes que hi ha i tal, fa 50 anys l'escola pública i les escoles havia poquíssimes, i hi havia poca gent que anava al col·legi. Pensem que a Espanya fa 50 anys hi havia gent que no sabia ni llegir ni escriure. És a dir, tot ha anat avançant i no hem posat els recursos.
0: Exacte, no hi ha els recursos.
1: No hem posat els recursos davant de... No només a Espanya, No només a Espanya.
0: No, i les coses noves, o sigui, ve gent que no sap ni parlar el nostre idioma i s'incorpora, potser, el mes de febrer amb un aula. Pues,
1: sí.
0: Jo crec que... Llavors, tot això ha anat degradant l'educació fins que tenim la societat que tenim. O sigui, això ja fa molts anys i la conseqüència és la conseqüència, per mi, de gent que no té esperit crític.
2: Més opinions, Xavier i Salvador.
3: No, jo crec que és un problema greu, perquè sí? Una de les coses que tenen que cuidar més un país és l'educació i la formació. Un país sense educació i sense formació és un país que es va quedar enrere amb tots els, des d'un punt de vista no només de coneixement, sinó des del punt de vista cívic, no? És a dir, cada cop és una societat més, més dolenta, i hi ha d'haver algú que no funcioni bé, bueno, algú, qualsevol cosa, perquè quan en un sector no hi ha ningú content, és que ningú, vol dir que tot està molt malament. És a dir, des d'un punt de vista com diria, dels professionals, hi ha països que demostren una certa sensibilitat cap al que és l'educació. Per exemple, a Alemanya, els sous més alts que hi ha són els dels mestres, no? Per dir-te alguna cosa. És a dir, per què? Perquè això proposa des del part del govern, les institucions, la importància que li donen als educadors, no? Per exemple, diu, escolta, cap futbolista et farà aprendre a llegir, però un mestre sí, no? Què vull dir? Que hi ha tota una societat que sembla que anar al col·le tingui a ser com una obligació i una rutina, quan en realitat és una part fonamental de la formació del ser humà, no? I això es descuida una mica. Després, independentment que hi haguin polítiques més de dretes, d'esquerres, de dalt, de baix, al final d'haver una cosa que és el sentit comú. Quan millor format està un individu, millor és el país. Dos, amb el tema de les reivindicacions, lògicament, i molt bé el Pol ha dividit el tema, el que passa que arriba un punt que no saps on comença una cosa que l'altra,
2: i tothom,
3: i s'ho capa. És a dir, saps aquelles coses que es comença per un extintor i s'acaba qüestionant tot el veïnat, no? Sí, som així. Des d'un punt de vista econòmic, és una vergonya el que cobren els mestres per la responsabilitat que tenen. I és molt alta la responsabilitat i estan molt sols. Sí. Molt sols, no només des de les institucions, el món aquest burocràtic que és un mar que entres i t'ofegues, fins i tot els propis pares,
0: sí, sí, sí,
3: que li exigeixen unes coses que... és a dir, no hi ha ni col·laboració amb aquest aspecte, no? Mm. En quant al resultat dolent, és cert, jo he donat màsters a les universitats, a diverses universitats, jo recordo el primer cop que vaig donar un màster i eren uns tios, escolta, preparats, sabien escriure. Quan dic sabien escriure és que ara no en saben, eh? O sigui, no exagero gens, jo els he dit molt de carinyo als estudiants, però no hi ha coses que no poden ser. No saben estar, no saben estudiar, importantíssim, i no tenen aquest esperit que és... A veure, l'educació, en aquest sentit, per mi no és saber els rius d'Espanya, perquè això avui en dia entres i ho mires. L'educació és saber per què serveixen els rius, no? És a dir, donar instruments, primer, perquè tinguin interès per aprendre, que això és una assignatura que hauria de ser, quan dic assignatura, entenem, hauria de ser un modus vivendi de l'educació, és a dir, ensenyar a saber tindre curiositat per les coses i saber tindre criteri. Esperit crític, sentit comú. Per mi això és l'educació. Que abans apreníem els rius i cantàvem allò del rer, el dach, no teníem ni idea després de ni per on passaven ni res. No vull dir això. O saber, hi ha molta gent que és una magnífica estudiant perquè té memòria i després quan la poses a la vida real pues és un autèntic pària. És a dir, l'educació no només és aprendre matèries. L'educació és educació. Saber pensar i funcionar. I això sembla que ho tenim una mica oblidat. I quan els mestres això ho reivindiquen, estan cansats. Estan cansats perquè cada cop que intenten fer alguna cosa d'aquestes, o li surt un pare que no li corregeixis en vermell perquè si no el frustres, i dius, hosti, hem de ser molt solidaris amb els metges. I la manifestació aquesta hauríem d'anar-hi tots. Perquè és defensar un país, és defensar un col·lectiu que els hi hauríem d'estar, és com els sanitaris, els hi hauríem d'estar tirar flors per on passen, i al canvi veiem, escolta, la preocupació que tenim és que, doncs jo què sé, tinc que anar a treballar i em deixo el nano, no? Mm. És a dir, hosti, hem d'aprendre molt, molt, eh?
2: Salvador.
3: Perdoneu, m'he enrotllat molt, però...
2: Sí. No, un moment. Salvador.
4: Sí. Bé, ha dit el Paco que ell va tindre uns mestres que no eren adequats. Jo, afortunadament, em vaig tindre de bons.
2: Sí.
4: D'uns vaig aprendre, d'altres no, però una anècdota molt, molt interessant va ser a l'Acadèmia Sant Jordi aquí a Molins de Rei.
2: Sí.
4: Teníem una assignatura que es deia Formació de l'Espíritu Nacional.
3: Així la fem, tu, hòstia, mare, quina por.
4: I el llibre era del Fragai...
2: Un moment.
4: El llibre era del Manuel Fragai Iribarne.
3: Sí, sí.
4: I el professor, que era un senyor que havia sigut excombatient i excautivo, ens va dir que aquell llibre no ens serviria per res i que ell ens ensenyaria a llegir. I agafàvem el llibre aquell i ens ensenyava a llegir ràpid.
2: Sí.
4: I, o sigui, sí, i, totalment sí, sí, sí. Diferent del que estem dient. Del que estem dient.
2: Sí, sí, sí,
3: és
2: sí,
3: que
2: sí.
3: Els mestres són importantíssims perquè, primer perquè tens uns bons records, jo tinc mestres que, francament, molts, i tinc mestres dolents mai, que jo no em donava compte. El mestre té una, com et diria jo, té una responsabilitat enorme amb el sentit de dir, escolta, acaben de ser miralls de lo que els nanos veuen, no? Què vull dir? Que millor hi ha una assignatura com matemàtiques que la odies,
2: sí,
3: però tens un bon professor i t'acaba agradant. I a millor tens ganes d'estudiar geografia perquè t'agrada i tens un brètol de professor que l'acaba estudiant.
2: Sí.
3: Per tant, no és l'assignatura,
1: no
3: és la burocràcia, és el professor. I aquesta gent té que estar molt vigilada, han de ser gent capacitada, no tios que no han triomfat a la feina que van fent de professors. No, s'hauria de fer des de la formació dels professors fins a la seva, el seu desenvolupament, tan importants com els metges, eh? Sí. Perquè una cosa és curar la salut i l'altra és sanejar a l'esperit crític, no? Mm-hmm. Per tant, jo crec que aquesta és la primera gran...
1: Una cosa que has dit sobre Alemanya. Mira, Alemanya, jo conec un alemany professor,
2: sí?
1: El van jubilar als 55 anys perquè deien que ja havia fet prou. Mm. Alemanya, en unes illes que estan al Mar del Nord, en una població petita, de les illes, per no tancar l'escola van posar un professor i només un alumne. És a dir, la voluntat de recursos que hi ha a Alemanya i a altres llocs no és la d'aquí.
2: Veurem.
3: El Japó, molt ràpid, és que és una delícia de notícia per mi. Al Japó, hi ha una població de Japó, un poble d'això, que el tren para cada dia... per agafar una nena perquè pugui anar al col·le. O sigui, això sí que és entendre la importància de l'educació.
2: Sí. Veurem què passa a Alemanya ara a Saxònia-Anhalt. Aviam si...
3: No, no sé.
2: Què farà, això, què passarà a les escoles?
3: Així que parli el senyor de la dreta, que és aquest. Que em digui què farem.
5: Molts problemes aquests la pèrdua de tal.
1: Sí. Per exemple, aquí cobren poc els professors. Jo tinc molta relació amb l'altra Itàlia i la primera població estrangera de Barcelona són els italians.
2: Sí.
1: Bueno, a Itàlia, els professors estan pitjor que aquí.
2: Mm-hmm. Bé, Antonio.
3: Sí, ja
2: no,
3: vas
2: fent cares.
6: Sí, és que Xavi m'ha hecho trampa. Xavi, sí. Primer ha empezat a dir una cosa i luego... razonablemente ha dicho otra. Que hay maestros, hay profesores que han sido buenos que, y profesores que han sido malos, eso es una obviedad.
3: Eso es normal, como todo arreo.
6: Yo lo que quiero hacer hincapié es que los profesores también son responsables del fracaso del modelo educativo. Porque lo que tú has dicho es verdad que hay padres que van, no me ponga rojo porque mi hijo se frustra. Sí, es verdad.
3: Rosa en el ridículo,
6: es verdad. Pero también hay profesores que le dicen a los niños, nos tenéis que frustrar. No aceptéis una imposición. Oye, ahora las cosas son las que vosotros digáis. Y sí, eso ocurre. No ocurrirá cuando tú estudiabas, no te digo que no, pero ahora ocurre. Ahora ocurre. Porque los niños están recibiendo este mensaje. No, si vosotros no os sentís bien, pues no lo hagáis. Si no,
2: ¿això ho dius en fonament de causa?
6: Hombre, sí, porque a ver, no siempre me metes en mi vida personal.
2: No.
6: Pero aparte de que tengo hasta un niño de 17 años, por tanto, tengo muy fresco el recorrido escolar. Es que convivo con un deporte con unos equipos infantiles, soy coordinador de unos equipos infantiles de entre 9 años y 16 y 17 años. Por tanto, lo veo todos los días cómo los chavales no están acostumbrados a la frustración, a lo que dice Xavi de tener espíritu crítico. Esta es la realidad. Y en gran parte de ese mensaje
7: es treure els cavallets.
2: Una.
7: Nosaltres ens van fer treure els cavallets.
2: Recordem que a la piscina teniu cavallets?
7: Teníem.
2: De colors,
7: segons el nivell que tenia el nen, però bueno,
2: us el van fer treure
7: fa uns quants anys les escoles, però per pressió d'alguns pares d'algunes escoles i tot els altres,
2: perquè generava frustració,
7: segons els pares, generava frustració als nens. Segons la nostra opinió, no, perquè nosaltres quan un nen es frustrava perquè no havia passat de cavallet, doncs li explicàvem, mira, veus, el trimestre passat havies fet tantes coses que no les havies fet bé. Ara només et queda, m'invento, tirar-te de cap. Quan et tiris de cap, podràs tenir el següent cavallet. El següent trimestre ho tornarem a fer. I els nens es quedaven tan tranquils. Però a vegades, quan els nens arribaven al vestidor, els que potser es frustraven eren els pares. Llavors els pares, potser... Jo me'n recordo un exemple que el vaig viure jo, amb una nena de P3, el segon trimestre... doncs li vaig donar un dofinet groc, perquè el primer trimestre ja li havia donat el groc, però perquè en P3 es comença amb el blanc, no? I el segon trimestre li vaig tornar a donar el groc. A vegades en un trimestre no es passa a nivell, és més, normalment en un trimestre no es passa a nivell. I la nena estava tan contenta amb el seu dofí groc, una nena de P3 que no tenia un dofí groc, i quan va arribar al vestidor li diu a la mare, mira, tota contenta, i la mare es mira el dofí i diu, un altre cop aquest color? Llavors la nena es va mirar el dofí i va pensar, suposo, jo pensava que era guai, i resulta que no. Jo crec que és millor, i a més amb aquella reunió que vam tenir la coordinadora, que ja no era jo, i jo amb els mestres d'educació física i amb la junta i amb la tècnica d'esports, jo vaig plantejar que igual era molt millor que els nens aprenguessin a gestionar la frustració començant amb els cavallets de natació, perquè la vida es frustrarien mil milions de vegades, i si no començaven per aquí, doncs, però em van dir que no, que retiréssim els cavallets. Llavors jo crec que al final, doncs igual arriben als 20 anys, com que els anem traient tots els obstacles de davant, a totes les edats, no només quan són petits, sinó quan en tenen 16 encara els estem traient els obstacles de davant, doncs arriba un moment que no saben gestionar la frustració ni saben gestionar moltes coses.
3: Jo crec que tens tota la raó, perquè estem en una societat tan idiota, en general, no, és que som idiotes, que només veiem l'èxit com l'objectiu, no? És a dir, aquí el fet de tindre, ella diu frustracions, jo puc dir fracassos, errors, el que sigui, és a dir, la llavor de l'èxit sempre està en el fracàs. És a dir, i la llavor de la superació
7: i
3: de l'esforç. És a dir, clar, si els traiem el concepte de fracàs, perquè ningú fracassa. Tothom és wonderful. Sí. I si a més la llei de l'esforç significa que el que s'esforça és tonto perquè no cal la pena, doncs tenim una joieria, una societat d'imbècils. És a dir, i qui té la culpa? Els nanos. Jo crec que són les víctimes, perquè al final un nano és com una fusta que creix, un arbre que creix. Són els pares, i els pares cada cop transmeten, crec jo, les seves frustracions se les apliquen als nanos. A partir d'aquí, què passa? I tindríem que haver cursos, o hi haurien d'haver consells per pares. Perquè hi ha molts pares que, sota la meva opinió, categen cada any. Cada any suspenen, perquè pitjor no ho poden fotre. I a més, com se senten protegits, se senten amb el dret de que el meu fill mano jo sobre el meu fill, doncs, hòstia, ser mestre és difícil, ser monitor és difícil. Mira, jo l'altre dia al meu net li van donar un diploma, que era un pop, vosaltres l'aneu fent de la piscina. La cara d'il·lusió que tenia aquell nano per aquell paper, jo li tinc una foto, la tinc davant del despatx, la foto
2: amb el pop,
3: perquè ell va entendre que havia fet algo com meritori. Pel nano va ser boníssim allò. Si això tu li treus i el que fa o el que no fa arriba en el mateix lloc, que arriba? La ganduleria, la vagància, el diuen un pancàs d'idiotes, a mi si m'ho donen fet, després que sí, hi ha molta gent que no treballa perquè vol el paro i tot això. Tota aquesta merda, perdoneu l'expressió, és perquè ens falla el gran concepte de la societat, que la societat és esforç, és interès i és criteri. Ni ens esforcem, ni tenim interès per res, la gent està desganada, i tenim un criteri, francament, que per les redes qualsevol idiota diu una cosa i donem fe. Ja no sabem el que és veritat i el que és mentida. Simplement acceptem allò que ens agradaria que fos. Estem molt malament.
2: José.
3: Perdoneu, però vaig entrar.
2: No!
8: Jo crec que ara mateix estem parlant d'unes línies educatives o d'unes certes tendències que van més enllà de l'escola.
3: I tant.
8: Vull dir, quan diu l'Antonio que els professors tenen la culpa, jo matitzo, en tot cas, en un problema que és molt més extens, un dels actors, evidentment, tindrà una part de la responsabilitat.
6: Tienes razón. Sí. Però esa no, era la idea. No un poquito però contrastarlo con lo que decía Xavi.
8: Ells, els pares, l'administració que guia,
2: tothom.
8: La gent que té una exposició pública o una altaveu que fa córrer certes tendències que potser no són les més...
1: Mm-hmm. El model social.
8: Llavors, això és lleig dir-ho, perquè clar, quan dius, escolta, és que la responsabilitat és compartida, és com dir, ningú té la culpa. No. Aquesta frase em fa molta ràbia, perquè moltes vegades en els problemes socials que tenim les culpes sempre estan repartides, no? Uh-huh. Llavors, clar, és a dir, és que potser hem passat d'un model i ens hem anat absolutament al contrari
0: de cop
8: i volta, i potser en el gris és on hi ha la cosa que ens podria acabar de funcionar bé.
3: Mira, en termes bèl·lics, a mi els militars i tot això, si tinc urticària, ja sé que a tu t'agrada història militar, però jo no.
2: Vamos a tenir un conflicte. No,
3: jo sóc més aviat.
2: Calma.
3: Bueno, és igual. No hi ha exèrcit més perillós i més devastador que un exèrcit amb retirada. És a dir, quan un exèrcit perd i es sent perdut, quan tornen enrere, tot el que troben per davant s'ho carreguen. Què passa? Que ens han mentalitzat d'una manera, o han fet una societat d'una manera que sembla que tot el que sigui del passat, en general, és horrible. No volen ni saber. Tot el que sigui... I no hem sabut evolucionar. No hem sabut agafar... Escolta, hi havia el mètode Montessori, que era extraordinari, que avui en dia ens semblaria supermodern.
0: Encara hi és.
3: Però bueno, és allò que quina pena que no fos general, no? Sí. És a dir, hem deixat perdre coses que hi havia bones del passat. I el dolent, com sempre és dolent, pues, no vull dir que heredin coses com la FEN, el Formació d'Espíritu, que venia un tio amb camisa blava allà, que era horrible, no?
6: Ètica i morales...
3: No, però vull dir, està de moda, la gent té tendències i posa de moda coses que són molt nocives. Nosaltres no podem estar fotent de moda pues, això de que el nano per si sol té que caure de l'arbre i entendre que si cau de l'arbre aprèn. Unes coses sento que jo dic, jo no puc parlar dels professorats ni de pedagogia perquè no en soc. No tinc ni idea. Però em dona la sensació que no aprofitem mai una generació. Estem en una generació que és pitjor que fa dues generacions enrere. Això és tremendo.
9: Tu no farmeies aure.
2: Bé, ens queden 6 minuts. Aprofito per fer un apunt de la Diada, que ens arriba el divendres. Antonio Valverde, em confirmes que el Partit Popular assistireu a la...
9: Sí, sí, és l'idea. No,
2: a l'ofrena del monument de Rafael de Casanova.
9: Bueno, va ser
2: per primera vegada, potser?
8: No tengo constancia, la verdad. Por lo menos desde que yo estoy en Molins de Rey, creo que no había pasado. No será una intervención activa, no vamos a hacer ninguna ofrenda, pero por un respeto institucional vamos a estar allí.
2: D'acord.
8: Simplement és
2: no fareu ram de flors, és a dir, no hi fareu ofrena, sinó
0: ram de llaurer.
2: Acte de presència.
8: Sí, sí, simplement.
2: I què n'espereu d'aquesta diada, per cert? I com veieu el clima, doncs, o el context amb el qual ens trobem?
8: Silenci a la sala.
2: Gràcies. I que tingueu un bon...
6: que llegue el dia 12, que és mi cumpleaños, però no sé si eso,
2: molt bé.
6: Eso es lo que esperamos del dia 11.
2: No, a veure...
1: És que acabes de fer una pregunta
2: d'aquelles
1: de filosofia.
2: Clar que sí.
1: El món. És que has barrejat el 11 de setembre la situació... Quina situació? La mundial?
2: La casa nostra. La mundial. Ja tindríem prou feina.
1: Diré una cosa. Mai m'ha agradat allò de casa nostra.
2: D'acord.
1: No, perquè...
2: El nostre país.
1: El país, sí. País, sí, com deia, com tal. Casa nostra és una cosa...
2: D'acord.
1: Tan petiteta...
2: Sí.
1: No sé.
6: ¿Tú, Oriol, quieres decidir a dónde va el independentismo o dónde?
1: No.
2: Aviam, no estava parlant estrictament de l'independentisme.
6: No, però sinó
2: el clima actual...
1: El clima actual.
2: Que es troba en el context, a l'entorn de l'11 de setembre a Catalunya.
3: El clima actual fa por.
1: Com sempre.
2: Fa por,
1: mira,
2: eh?
1: Mira, diré una
3: a
1: cosa.
3: A mi fa molt de por.
1: Una cosa. Jo, l'11 de setembre, que ho vaig passar millor,
2: sí?
1: Va ser el de Sant Boi.
2: I ja fa uns quants anys,
1: diré. 50. Perquè vaig tenir l'honor de filmar-ho.
8: A punt, fan un homenatge, eh?
1: Sí,
8: ara
1: ja
8: Sant Boi aquests dies?
2: Sí? Sí.
1: Vaig
2: sí,
1: estar amb l'Antonio Chavarrías, el que és director de cine, sí, i tal, amb un col·lectiu molt important de cinema militant, i vam ser els únics que la vam filmar, perquè altres que anaven de no sé què no se'ls va poder agafar una càmera.
2: Això el 76, eh?
1: El 76. Va ser tan popular perquè ningú, no havia un poder polític que et digués tens que anar allà i tal.
2: Sí.
1: Va ser d'una voluntat popular d'agafar els ferrocates catalans i aparèixer a Sant Boi, que per mi, jo no estic criticant els 11 de setembre, dic, a nivell personal, va ser una casa com un esclat absolutament popular d'anar a Sant Boi. Ho vaig passar molt bé. I per cert, a veure si es fa un homenatge als que vam estar filmant.
2: El clima et fa por, dius, Xavier.
3: Sí, em fa molta por. Bueno, no la diada, em fa
2: intentem
3: por.
2: Intentem si t'ha dit.
6: No per el tema de...
3: No. A veure, jo crec que el cartell que han fet la Generalitat, que són tot de huelles digitals i tot això, a mi em sembla bé perquè cada persona és una.
1: Sí.
3: Vale? I jo crec que d'estar representats tots amb la diada. Una cosa és celebrar el que és la diada, que és el Dia Nacional de Catalunya, i l'ha d'utilitzar la diada per temes polítics que sempre passen. És a dir, el fet de que es barregin les coses fa el que fa que la diada sigui una mica complicada. Jo crec que la diada pels catalans ha de ser tot l'any. I hem de reivindicar coses tot l'any. La diada, el que és important per mi, és que digui que hi ha un país que té una cultura, que té una història i que té una tradició i que té una gent que... d'alguna manera, tenen que celebrar-ho, tenen que posar-ho en valor.
6: Sí, sí, estic d'acord.
3: Per mi és això. Clar, i en quant a l'independentisme i tot això, jo tinc que dir que el veig molt desinflat, però, cuidao, perquè poden haver sorpreses, en aquest sentit.
2: Salvador, algun comentari més?
4: Jo sí que recordo algun any que el PP havia anat a la diada.
2: Sí?
4: Era un dalt, que em sembla que es deia Ramos.
2: Sí. I l'Emilio. L'Emilio, sí.
4: I la xiulada era apoteòsica.
1: Sí que no.
2: Algun comentari més, José?
8: No, que aquest clima desengelat, de desencís, que es percep molt entre... sobretot entre les xarxes socials. Nostres, simplement desitjar, escolteu, que no estiguem tan amargats. Saps el que vull dir? Que a veure si ens serveix tot plegat per ser una miqueta més positius, que a vegades també ens fa falta.
2: Molt bé, doncs ens quedem amb aquest missatge. Moltes gràcies per les reflexions, Xavi. A Paco, Elisabet, gràcies per acceptar la nostra invitació, també al Salvador Prat, José Polo, Antonio Valverde, i esperem la setmana que ve també incorporar el Josep Genés. Que tingueu una bona setmana, una bona diada, eh?
3: Igualment.
8: Bona setmana.
2: Gràcies i bon dia, que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui comença el nou curs escolar a Catalunya amb més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga també del personal educatiu. La USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol, mentre que professors de secundària ja van anunciar que es desmarcava d'aquesta jornada. En total estan convocats més de 94.000 professionals, mentre que l'escola concertada farà classe amb normalitat. Anna Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès, ha explicat avui a la xarxa el motiu de les noves reivindicacions.
2: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, el tema del sou, hi ha altres qüestions, com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística.
1: Pel que fa a les afectacions, hi ha hagut talls a la ronda litoral, la ronda de dalt, la C58 a Sant Quirze del Vallès, la C32 a Argentona i Mataró, i també la P7 a Granollers i la Roca del Vallès, i a la Nacional 340 a Tarragona. La policia ha impedit el tall de la C55 a Manresa i els docents tampoc han aconseguit bloquejar els accessos al port de Tarragona. A les 9 del matí s'han aixecat els talls de la P7 a Granollers i també de la Nacional 340, volíem dir, a Tarragona. I pel que fa a la resta d'afectacions la mobilitat, un accident a l'A2 a Vilassana deixa només un carril obert en sentit Lleida. També una avaria, la C31 a Badalona, deixa un carril tallat en sentit Barcelona. I el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva demà al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per trets des d'un vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Oriac, a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta al terra i també restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida, mentre que de moment encara no hi consten detinguts. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 10.
4: Informació local.
3: Ahir es va inaugurar l'exposició Vincles, una mostra de cultura popular de la Festa Major, que és el preludi de la celebració que arriba a la vila del 18 al 29 de setembre, Festa Major de Sant Miquel. A la mostra s'hi podrà veure, com és habitual els últims anys, els elements més característics de la cultura popular molinenca, com el camell, els gegants, el cuc o l'enxuscat, i elements representatius també, per exemple, de les bastoneres, els matussers, les bardançaire, els diables o altres elements propis i característics de la cultura popular molinenca. L'exposició es pot veure fins al 17 de setembre, de dilluns a divendres a les tardes, dissabtes matí tarda i diumenges al matí. I aquest divendres, que és festiu, dia de l'11 de setembre, estarà oberta d'11 a 2:15 a la planta baixa del Molí. Justament, la vigília de la Diada, l'Assemblea Òmnium, el Consell de la República i l'Ateneu Molei organitzen una marxa de torxes, sortiran a 2:15 des de la plaça 1 d'octubre i aniran fins a la plaça del Palau, on hi haurà l'ofrena al memorial de Rafael Casanova. Després d'aquesta ofrena, l'Ateneu Molei organitza un sopar i cantada d'havaneres. Els tiquets del sopar valen 15 euros i els podeu comprar a l'estanc Margarit. I divendres, 11 de setembre, hi ha l'acte institucional a les 12 del migdia a la plaça del Palau, ofrena floral de l'Ajuntament i de les entitats de la vila, i després hi haurà audició i ballada de sardanes al pati del Palau amb la Cobla La Principal de Terrassa, una ballada organitzada per la Grupa. També recordem que fins al 15 de setembre us podeu apuntar a la celebració celebració de les noces d'or per a aquelles parelles que fa 50 anys que esteu casats o que esteu juntes. Aquest 2025 heu celebrat aquests 25 anys d'unió. L'Ajuntament organitza un any més aquesta celebració conjunta. Us convida a dinar a un restaurant de la vila el 24 d'octubre. Les inscripcions s'acaben el proper 15 de setembre i les heu de fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. I acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui és la Soler. Està a l'Avinguda Barcelona 51-53, a la carretera. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
5: Ràdio Molins de Rei. Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
6: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
5: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
6: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
5: Informa't al Molí Jove.
7: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
8: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Lairet 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
9: Molins de Rei al dia.
7: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
9: Molins de Rei al dia.
7: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
9: Molins de Rei al dia.
7: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.

0: Les 10 del matí, 9 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimarts 8 de setembre. El que farem aquests propers minuts és l'espai polític del dia, per tant, preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya amb la regidora portaveu d'aquesta formació, que és la Marta Espona. Després seguirem parlant del Renaixement, una temporada més, acompanyats del Damià Martínez, director del Museu del Renaixement, i parlarem de política internacional, com sempre, amb el David Lloberes, aquests minutets que obrim el programa El Món. Desxifrant el món, avui parlarem de Ceuta, cronologia i emplaçament. És el que ens proposa parlar el David fins a arribar a les 11. I després de les notícies de les 11, us recordo que també ens acompanyarà aquí al programa el Ramon Cugat Armengol per presentar-nos el seu nou disc que publicava el passat divendres, el disc que es diu Tot el que no hem plorat. Doncs a les 10 del matí i 10 minuts saludem a la regidora portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, la Marta Espona. Hola Marta, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda.
1: Gràcies, vosaltres bé, també.
0: Sí.
1: Benvinguts a casa vostra.
0: Com anar l'estiu, bé?
1: Molt bé, sí. No em puc queixar. He descansat
0: sí.
1: Molt, he llegit molt, he nedat molt, he caminat i... No, i molt bé, la veritat, no em puc queixar i... Molt bé, sense fer coses molt extraordinàries, però en tot cas han estat bé.
0: Molt bé.
1: Tu també?
0: Sí. Content, content.
1: Me n'alegro.
0: I a partir d'aquí, doncs, comencem aquesta setmana ja...
1: Sí,
0: intensa,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, és arribar i moldre, sí. Realment, i no solament per la Festa Major, sinó, doncs, bueno, l'inici de curs, tot va encadenat.
0: Sí.
1: M'està sonant el mòbil,
0: sí.
1: Em sap molt de greu.
0: No, cap problema.
1: He oblidat deixar la bossa fora i ara està sonant, em sap molt de greu.
0: Ah, que està la bossa.
1: Sí, me l'he deixat aquí dins avui. Bueno, no durarà gaire estona.
0: Sí,
1: ja no. Està, em sembla que ja ha parat.
0: Val.
1: Ja està.
0: Just ahir hi havia el tret de sortir amb l'exposició amb la inauguració de l'exposició Vincle,
1: sí.
0: Que ja també és un clàssic,
1: sí.
0: Amb els elements de la cultura popular local,
1: sí.
0: Per fer aquesta
1: sí,
0: prèvia a la Festa Major.
1: D'una altra manera, però...
0: Sí. Diguem, no, la novetat, però... evidentment, us animem a que hi aneu.
1: Sí, sí, sí, sempre està més... Si penses o tu mires amb els ulls d'un infant,
0: sí.
1: Veure doncs, totes aquelles figures, algunes molt grans, no? Tan grans doncs, com el camell o els
0: sí.
1: Gegants, i d'altres doncs, no tant, però és igual, en tot cas impactants igualment, realment doncs, ha de ser un bon contrast per ells, i acostar la cultura realment doncs, és un element molt, molt important. Ens pot semblar molt obvi pels que fa molt de temps doncs, que la veiem, però també hem de pensar... que Molins de Rei està creixent i, per tant, doncs, que cada vegada hi ha més persones que desconeixen la nostra tradició, la nostra història, i és una manera també de fer-les partíceps i, a més, doncs, de donar a conèixer tots aquests elements que ens caracteritzen com a cultura.
0: Bé, i això passava ahir a la tarda, i avui, inici del curs escolar mogut.
1: Sí.
0: Ara, en principi, a les 10, anant en clau local, doncs, hi havia concentració a l'Ajuntament de Molins de Rei.
1: Sí, jo he començat a veure hi persones.
0: Aquesta
1: sí.
0: Columna del Baix Llobregat Sud a Molins, amb aquesta vaga educativa prevista per avui, perquè doncs, volen caminar juntes, explicar el comunicat, caminant fins a Sant Feliu de Llobregat, que hi ha una assemblea a les 11 del matí, amb aquestes reivindicacions que ja hem explicat, i aquesta convocatòria de l'USTEC, la CGT i l'Assemblea Educativa de Catalunya, entre altres sindicats. Com veieu, doncs, aquesta jornada reivindicativa coincidint amb l'inici del curs escolar?
1: Doncs mira, i per una banda, jo crec que hauríem de pensar que els treballadors i les treballadores del col·lectiu que sigui no fan vaga perquè sí, és a dir, no se'n van de festa ni agafen ni allarguen vacances, no? Sinó que, en tot cas, és l'última carta o portar fins a l'extrem la teva reivindicació perquè es tingui en compte i perquè doncs, se solucioni tot el que s'hagi de solucionar. Per tant, realment és un inconvenient que algú faci vaga, per això es fa vaga, en definitiva, per molestar per per tant, per intentar que aquesta situació no s'allargui i doncs es concedeixi el màxim de les reivindicacions que s'estan fent, no? Per tant, evidentment és un inconvenient i que el primer dia doncs, de curs doncs, ja s'hagi de començar així doncs, no és... Vaja, no és satisfactori ni és positiu, no? Però, per altra banda, doncs, tal com deia, és una manera de reivindicar i quan en una situació així els mestres i les mestres doncs, es plantegen que fins i tot doncs, el primer dia d'escola doncs, no començaran, doncs crec que realment és una mica allò de l'última pregunta, no? És a dir, prou, Hi ha moltes necessitats per cobrir, no s'hi valen pedaços. L'altre dia sentia, no recordo qui era, una persona que deia sí, és que ara posen no sé quants milions, però és que se'n necessiten no sé quants més, no? És a dir, no es tracta d'anar posant pedaços, sinó es tracta d'agafar tot el món de l'educació en general i veure doncs, cap on volem anar. Ahir al vespre, no sé si ho vas sentir, però el Més Nit feien una entrevista Enric Prats, em sembla que es deia, doctor en pedagogia,
0: sí.
1: I deia que realment tot l'àmbit... Va ser una entrevista breu, però molt interessant, i deia doncs, que tot l'àmbit de l'educació mereix una aturada, no? I una reflexió per dir cap a on volem anar, perquè quan eduquem doncs, estem creant una societat i, per tant, doncs, com volem que aquesta societat sigui. I per tant, no només aquelles necessitats més materials de necessitem recursos perquè doncs, falten espais o perquè no hi hagi tant, la ràtio no sigui tan elevada i per tant necessitem més professorat, necessitem més espais per més aules, necessitem estudiar com realment fer factible la inclusió i no que només quedi doncs, en un titular de notícies. És a dir, hi ha unes necessitats molt, molt primeres, però després també hi ha aquest rerefons de quina educació volem donar, no? I ell plantejava que portem molts anys anar donant cops de pal de sec, no? És a dir, ara canviem això, ara canviem allò, i que potser a qui menys en compte es té és a tot l'àmbit del professorat, no? I que es tenen en compte doncs, moltes recomanacions que venen de fora, i en canvi, doncs, aquelles persones que són les que realment han de treballar amb els infants i no tenen infants, doncs potser és els qui menys se'ls escolta, no? I crec que era una reflexió interessant en aquest tipus, de dir, és que potser ja és hora, no?, que realment doncs, aquest col·lectiu de professionals doncs, hagi doncs, donat un cop de puny sobre la taula. Això no vol dir que sigui culpa, per dir-ho d'alguna manera, dels que hi ha ara. En aquest cas em refereixo a la Generalitat, evidentment. En tot cas, ells potser doncs, han comès uns errors, jo... No sé, em sobta que realment no s'hagi pogut arribar a cap acord doncs, ni que hi hagi hagut les vacances per entremig, no? Perquè era doncs, un tema prou important com perquè aquí poséssim doncs, tot el foc, tota la carn a la graella, no? Però, en tot cas, aquí hi ha un problema del govern actual que potser doncs, tampoc no s'ha posat les piles quan tocava, però realment doncs, estem o hem heredat doncs, una situació que ve de molt lluny i que cal realment doncs, fer-li una bona sacsejada i posar-la doncs, al dia.
0: En clau local no tenim dades encara de com es presenta aquest inici de curs?
1: Jo no, en tot cas no puc informar-te'n.
0: Sí?
1: Jo només tenia informació, però pel que he llegit a les xarxes de la matriculació a les escoles
0: sí.
1: Bressol, el nostre grup va demanar informació abans de, és a dir, el juliol, el mes de juliol, en aquell moment, si no recordo malament, en total, entre I1 i I2, hi havia una vintena de famílies que s'havien quedat sense plaça. Per tant, suposo que algun, doncs, algun tràmit es deu haver fet o el que sigui, perquè, en tot cas, la informació que a mi em va arribar darrerament és que hi havia 11 famílies sense plaça i que, clar, doncs, què havien de fer. Suposo que és molt difícil, evidentment, que absolutament tothom tingui plaça, però sí que és veritat que el tema de les escoles bressol tampoc no s'ha acabat de portar bé. És a dir, que ja es preveia un creixement de la demanda arran doncs, d'unes mesures que la Generalitat havia impulsat en fer gratuït l'I2, però també amb la proximitat de la gratuïtat de l'IU. I, per tant, això feia replantejar que segurament hi hauria molta més necessitat de places del que ja teníem, malgrat doncs, que també hi hagués una disminució en la natalitat, no? Aleshores, doncs, potser aquí també hem anat una mica, o han anat una mica tard i no s'ha pogut doncs, cobrir tota aquesta demanda. Per tant, jo crec que aquí hi ha uns deures encara per resoldre pel que fa doncs, a les places de les escoles bressol.
0: Bé, ha sigut un cap de setmana, unes setmanes d'estiu on també doncs, hi ha hagut poc moviment, però n'hi ha hagut.
1: Sí.
0: Hem vist també asfaltatge d'alguns carrers...
1: Sí.
0: Sobretot més cap a finals ja d'agost, principi de setembre, almenys pel que citava doncs, l'Ajuntament a les xarxes socials, al carrer Sant Antoni Maria Claret, carrer Carme Galzeran i camí antic de Santa Creu d'Olorda.
1: Sí, jo recordo que l'any passat també van ser 3 o 4 carrers, el que passa és que un d'ells era 11 de setembre, que és molt més llarg,
0: sí.
1: Però també van ser 3 o 4. No sé per què, imagino que alguna raó hi deu haver, evidentment, perquè siguin aquests carrers i no uns altres, però jo crec que sí que hem de ser sincers i reconèixer que l'asfaltatge general de Molins de Rei està molt malament, és a dir, hi ha molts carrers i places, només cal anar a la plaça de l'Església i s'hi veuran uns quants forats, no? I ara no vull tampoc centrar-ho en altres carrers, però si fem una passejada, doncs tant les voreres, l'espai de les voreres que toquen a la calçada com la calçada pròpiament i per tant tot el que és l'asfalt, hi ha molts carrers en els quals les condicions doncs, són dolentes. Hi ha esquerdes, hi ha unes taques bastant importants i hi ha foradets i foradots en alguns, en segons quin lloc, no? Per tant, bé, celebro doncs, que s'hagi fet l'asfaltatge de part d'aquests carrers, perquè Sant Antoni i Maria Claret, en tot cas el dia que vaig passar jo, era una part petita de Sant Antoni i Maria Claret, no era pas tampoc tot el carrer, però bé, és això, suposo que respon doncs, a necessitats més urgents que d'altres, però és un tema que vaja, necessita una empenta important.
0: Bé, 9 minuts i dos quarts d'onze, amb una setmana que dèiem amb aquest inici del curs escolar i que ens portarà el divendres, que és la Diada Nacional de Catalunya.
1: Sí.
0: Amb acte, com bé sabeu, a les 12 del migdia, acte institucional a la plaça del Palau, aquí a Molins de Rei. Hi ha la marxa de torxes, que també ja hem explicat el dia abans, convocada per diverses entitats de la vila. En fi, aquest és el context d'actes de casa nostra, però què n'espereu i com veieu el clima, el context polític d'aquesta diada?
1: Bé, en tot cas, crec que evidentment cadascú viu la diada segons la, diguéssim, la seva ideologia, també, no? Però, en tot cas, parlant doncs en clau de partit, per nosaltres, evidentment, és una diada lligada totalment a la nostra definició com a país, com a poble, i, per tant, com a reivindicació de la independència per molts motius. Primer, doncs, pels nostres trets particulars d'història, de llengua, de cultura, etc., de no fa quatre dies, sinó de fa molts segles, pel nostre dret també doncs, a una autodeterminació com a poble i després doncs, com la independència com una mesura que també permetria doncs, una administració i una gestió del nostre país d'una manera molt més directa i molt més des de primera línia. No? Per aquest motiu, en tot cas, nosaltres, com a espectador, no com a espectadors, sinó com a participants, doncs, hi anirem a la marxa de torxes, hi hem anat altres anys i també hi anirem aquest any, perquè és això, ens identifiquem amb el que la marxa demana i, per tant, doncs, nosaltres hi assistirem, perquè creiem que ho hem, així ho hem de fer. De la mateixa manera que també assistirem doncs, a l'acte oficial de l'endemà, del dia 11 de setembre pròpiament, inaugurat pel consistori, perquè formem part d'aquest consistori i creiem doncs, que hi hem de ser. Una altra cosa és que estiguem d'acord amb el discurs que s'emet des de l'equip de govern. Això és una altra cosa. L'equip de govern doncs, té la seva ideologia, té les seves idees i té el seu enfocament de les coses i, per tant, emet un discurs determinat. Però creiem que nosaltres doncs, no podem doncs, no assistir-hi tampoc, a menys que es digués alguna cosa totalment contrària al que nosaltres opinem i, per tant, llavors també ho faríem saber. Però com a membres del consistori, doncs, formarem part també d'aquesta celebració.
0: Bé, justament ahir rebíem una nota de premsa de l'àrea metropolitana de Barcelona explicant que es duran a terme diverses millores al parc pont de la cadena. Uh-huh. L'AMB i l'Ajuntament impulsen aquesta transformació. Un pressupost de 524.000 euros amb l'objectiu i un termini d'execució, perdoneu, de 6 mesos, i el projecte dona continuïtat, ja s'havia explicat, a la renaturalització recent, que va substituir l'antic parc per un espai més verd, I el que es farà ara, per exemple, les principals actuacions és la nova guingueta, instal·lació d'una guingueta prefabricada integrada sota la gran pèrgola que ja existeix. Per tant, inclou un espai de cafeteria, cuina, magatzem i dos lavabos. I la nova ubicació aprofita la pèrgola existent, evita duplicar dues estructures i allunya l'activitat dels habitatges propers. Tindrem també pavimentació completa de l'espai sota la pèrgola per fer-hi activitats, ordenació de l'espai destinat a la terrassa de la guingueta, nova àrea de jocs infantils per diferents franges d'edat, incorporació d'un rocòdrom, instal·lació de dues taules de tenis, taula i reubicació d'un dels jocs ja existents, entre d'altres coses, a més, com dèiem, de la renaturalització de noves plantacions d'arbrat per generar ombra a la zona infantil, entre moltes altres actuacions. De fet, ja era sabut, no? Però en tot cas es concreta.
1: Sí, el que passa és que realment doncs, és una millora, és una ampliació, si no recordo malament, doncs, del projecte inicial, perquè primer sí que parlava doncs, d'un petit espai que podia servir de bar o podia servir doncs, d'un petit localet, sí. I en canvi doncs, després ara ja s'està parlant doncs, d'un bar a l'aire lliure, més jocs infantils, un rocòdrom. Bé, no sé, m'ha sobtat ara quan estaves llegint doncs, realment tantes coses. Em sembla molt bé, és una millora, però no ho sé, a mi em sobta que no recordem una part de la plaça de l'1 d'octubre que també hi falta, i és renaturalització, precisament. És a dir, la pèrgola de fusta que hi ha a la plaça de l'1 d'octubre havia d'anar coberta de plantes enfiladisses, perquè allò havia de ser doncs, una coberta natural. I a sota, precisament, doncs, era un espai on fer-hi també actuacions del tipus que fos, o senzillament doncs, un espai agradable de ser-hi. No se'n veu cap de planta en aquest aspecte, i la pèrgola és allà, sense saber ben bé doncs, què acabar-ne de fer, quan és una estructura de fusta que més d'una vegada hem comentat que també requereix un manteniment i un manteniment important, és fusta i cal fer-li, però sobretot l'objectiu principal que tenia doncs, aquesta pèrgola no s'ha fet. Es va dir en aquell moment doncs, que el problema de la sequera i de més i no es podia fer la plantació, però en tot cas, doncs, em resulta curiós que un projecte que anava molt lligat l'un amb l'altre, és a dir, la plaça de l'Octubre amb el Parc Pont de la Cadena, eren com una mateixa part, o sigui, perdó, com dues parts d'un mateix projecte, doncs em sobta que ara estiguem esmerçant doncs, tots els esforços allà i no se'n parli, no es digui res més d'aquesta part de la plaça de l'1 d'octubre, que certament ha guanyat en vegetació, això qui ho negui és que no té ulls, però en tot cas l'objectiu de la pèrgola que era això, que era fer ombra, i estem en un moment en el qual hem de buscar, hem de procurar, hem de crear ombra com sigui, perquè se'ns acosten, bueno, anys no, jo crec que se'ns acosta una era amb molta necessitat doncs, d'ombra perquè vindrà molta calor, per tant les ciutats les hem d'anar redefinint i recomposant perquè realment aquestes ombres hi siguin. Doncs no ho sé, potser caldria recordar perquè havia de servir aquesta pèrgola i que també es posi fil a l'agulla.
0: Bé, doncs anirem acabant. En tot cas, de la festa major, alguna cosa que vulguis
1: comentar?
0: No, perquè
1: en tot cas ens han comentat que aquesta setmana ens reunirien, sí, per explicar-nos el programa de festa major, però la veritat és que més enllà de les dates que suposo que ja es deuen haver dit, del pregó i tot plegat, més enllà de les dates no en sé res més, per tant no em puc fer valoració. La setmana vinent, en tot cas, sí que ja en podrem parlar una mica
0: molt
1: més.
0: Molt bé, doncs esperarem la setmana que ve, perquè s'ha de presentar el cartell, s'ha de presentar el programa.
1: Exacte.
0: I coneixerem més.
1: Em sembla que és... avui hi ha una roda de premsa, però d'escoles... de l'escola, em sembla, no? De les matrícules escolars. Em sembla, sí, que ha arribat una informació. Ara pensava que era la presentació del programa. Moltes informacions, sí, a la vegada.
0: Bé, ja ho anirem explicant i ja ho anirem comentant.
1: Exactament.
0: Alguna cosa més que vulguis afegir, Marta?
1: No, res. Encara, doncs, amb molts ànims tota aquesta l'última part d'aquest mandat que ens queda, que certament doncs, tenim les eleccions municipals aquí a la cantonada, perquè el mes de maig és aquí mateix. I...
0: Sí.
1: Sí, sembla que no, però sí. El temps passa molt de pressa
0: sí.
1: I realment doncs, hi ha molta feina a fer i, per tant, doncs, haver fet vacances doncs, ens ha anat bé també a tots plegats per tornar amb les piles ben carregades i oferir el màxim de tots nosaltres per l'objectiu que tenim, que és, evidentment, doncs, fer que Molins de Rei sigui millor i, sobretot, que les persones que hi viuen doncs, s'hi sentin plenament a gust i identificades.
0: Doncs, Marta Espona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: Que vagi bé la setmana, doncs.
1: Fins dimarts vinent. Bon 11 de setembre a tothom.
0: Igualment, gràcies. A punt d'arribar a 11:45 del matí, senyals horaris, tenim ja, veig, el Damià aquí als estudis de la ràdio, doncs anem directament, si us sembla, a parlar del Renaixement, una temporada més també aquí al Bon Dia i Bona Hora.

0: habitual de dimecres a diumenge.
1: Molt bé. I avui, doncs, anem a comentar diverses coses, no?
0: Sí, podem
1: fer al dia
0: una mica d'avançada de les coses, allò, avance de temporada, quines coses vindran a la tardor i a hivern, que ve carregada de coses, sí.
1: Molt bé. Abans et volia comentar que, clar, no ho vam explicar als oients perquè era ja finals de juliol, aquesta nota que vam rebre, que el Museu del Renaixement ha incorporat una edició original de 1570 d'Andrea Palladio.
0: I tant.
1: Explica'ns-ho, això.
0: No, això és una perla que tenim. De fet, és un dels tractats d'arquitectura que van ser més importants a l'època del Renaixement. És tardà, perquè és del 1570, però és allò que se'n diu una edició Prínceps. És una de les primeres edicions d'aquest tractat que després... Bé, primer va tenir molta influència entre els artistes i els arquitectes, que el van fer servir per entendre millor l'arquitectura clàssica, sobretot tot aquest concepte dels ordres clàssics de l'arquitectura, el dòric, el jònic, el corinti, el compost, i com aplicar-los, perquè tots aquests ordres, algun dia en podem parlar, però tenen una, com totes les coses del Renaixement, tenen un nivell de complexitat apassionant. Vull dir, els ordres aparentment són tots iguals, és com dir, bueno, sembla que sigui fer una cosa a l'estil antic, però en realitat al Renaixement el que s'esteoritza és que cadascun d'aquests ordres, com tenen unes proporcions diferents, per exemple el dòric té una proporció més baixeta, és més, un ordre més corpulent, i el més esvel seria el compost, que és el més llarg, diguéssim. Cadascun d'aquests ordres té una funció i una finalitat concreta. Per exemple, pels reis o pels sants masculins i guerrers, els hi va millor a l'ordre toscà. Per exemple, per això el Palacio de Carlos V a l'Alhambra està fet tot amb ordre dòric. I en canvi, per la Verge o per temples dedicats a Santa Maria, etc., doncs és més indicat a l'ordre compost, el que és el més esbel, el més estilitzat. Llavors, això és molt interessant perquè, bueno, aquí al darrere hi ha tota una teoria molt interessant, i aquest llibre de Palladio va tenir un èxit brutal. Et diré només que Palladio, fins i tot més enllà del Renaixement, és la principal font d'inspiració per arquitectures posteriors, de l'època del neoclàssic, del neoclassicisme, com, per exemple, la Casa Blanca. La Casa Blanca de Washington s'inspira directament en el tractat de Palladio, perquè és com una reinterpretació de tota aquesta teoria de l'arquitectura de l'època del Renaixement.
1: Molt bé. Un referent publicat, doncs, com deies, el 1570, que podem veure al Museu del Renaixement durant un període de temps...
0: El tindrem quatre mesos. I segurament després, ara ho estem acabant de parlar amb la biblioteca, com és tan, tan bonic, el tenim obert per no les pàgines on es pot veure un capitell corintí i es pot veure les fulles de cant, el nom que té cada cosa, les proporcions que ha de tenir. Aquests tractats eren molt útils pels arquitectes per saber després com havien de fer aquestes arquitectures, i com és realment el tractat, el llibre és preciós, estem demanant a veure si podem després mantenir-lo i exposar-lo per una altra pàgina, perquè ens podríem passar tota la tarda veient les pàgines que té.
1: Molt bé. Damià, doncs això passava, com dèiem, a finals de juliol, tenim temps encara de veure aquest exemplar, i anem a parlar, doncs, de... Fem un avançament...
0: Anem a parlar de coses que vindran.
1: De coses que vindran, sí. A partir d'ara.
0: A veure, la primera i principal, que justament en aquesta setmana, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, el dia 11, recordar que el museu estarà obert i, a més, farà portes obertes. Serà d'entrada gratuïta per tothom. Sempre, tots els dies 11 de setembre, doncs, els museus de Catalunya tenen obert, i, per tant, tothom, a més, com hi haurà l'ofrena floral allà a la plaça, etc., tothom que en algun moment o altre vulgui passar pel museu, que sàpiguen que estan convidats, perquè, a més, l'entrada és gratuïta aquell dia. I després ja encarrilem cap a la Festa Major. La Festa Major, aquest any, doncs, tenim quatre propostes diferents. Tot això ja està, diguéssim, incorporat en el programa, que entenc que està a punt ja de sortir. Farem una jornada de portes obertes pel dia de Sant Miquel, pel dimarts, també el dia 29. Farem una visita guiada el dissabte, dia 19 de setembre, que per això aquí sempre, doncs, és millor que la gent s'apunti abans, o bé al mostrador, o trucant, o enviant un correu. Repetirem, perquè l'any passat va ser un èxit, va funcionar molt bé, allò del berenar amb la remolina que vam fer, volem repetir-ho perquè va anar molt bé, i doncs sabem que els més petits esperen sempre l'oportunitat de retrobar-se amb la remolina, i fer aparèixer la remolina en aquest context festiu de Festa Major, doncs està bé. I després ens hem inventat una activitat que ja l'explicaré la setmana que ve en més detall, que serà una cosa participativa. Els museus avui en dia sempre volem intentar implicar a la gent d'alguna manera, que no siguin allò unidireccionals, explicar coses, sinó que també la gent pugui aportar.

0: I hem pensat una proposta d'activitat que té a veure amb el tapís, però que serà molt creativa i amb la qual demanarem comptar amb la participació dels nens i nenes de Molins que vulguin venir a ajudar-nos a fer una cosa relacionada amb el tapís i que serà molt, molt bonica, ja t'ho explicaré.
1: Molt bé. Per tant, aquest gruix d'aquestes quatre activitats serien protagonistes en el marc o l'entorn de la Festa Major.
0: Exacte,
1: eh?
0: De la Festa Major, sí.
1: Fantàstic. Però no s'acaba aquí, això, eh?
0: Ui, seguirem. Vull, a l'octubre, mira, l'octubre ve carregat de coses. Una cosa que ja puc anunciar sí? és que a l'octubre farem una col·laboració amb l'Escola del Palau, que, com saps, celebren el seu centenari, i amb motiu d'aquest centenari, del 1926 al 2026, tenint en compte que som veïns, tenint en compte que, a més, compartim nom, perquè el Palau Requesens, l'Escola del Palau, etc., i que sempre, diguéssim, cohabitem a la plaça, amb la Rosa Maria, amb la directora, doncs vam dir, ostres, de quina manera podem sumar-nos al museu, a la programació d'activitats que per celebrar el centenari que l'escola farà, i estem treballant amb un projecte que jo crec que estarà molt bé, que farem una petita exposició. Bé, la fa l'escola, eh? L'escola, la Rosa Maria i el seu equip de mestres ho estan preparant, una petita exposició sobre aquests 100 anys de l'escola, on es podran veure doncs, fotografies de diversos anys, alguns elements antics, històrics de l'escola, i la farem a la sala La Gòtica.
1: Molt bé.
0: Si no recordo malament, a partir del 24 d'octubre. Durant una setmana, una cosa així, es podrà visitar aquesta exposició.
1: Perfecte.
0: Què més? Al mateix octubre tindrem nosaltres la inauguració de la primera exposició temporal que farà el Museu del Renaixement. Em sembla que ja n'havíem parlat en alguna ocasió. La Biblioteca de Catalunya ha accedit a prestar-nos durant 4 mesos el llibre d'hores de la família Gralla,
1: sí.
0: una peça espectacular del segle XVI català, de fet, fet per un italià, per un toscà, d'Otavanti, però fet a Barcelona, cap al 1517, és un llibre d'hores preciós, i muntem una... Clar, no tenim espai per fer grans exposicions temporals com les que fa el MNAC, diguéssim, no tenim sales d'exposicions, però a la segona planta, a la sala del tapís, ja tenim un espai que des del principi el vam concebre doncs, amb aquesta finalitat i que ara s'iniciarà aquest itinerari de programació d'exposicions temporals, de microexposicions temporals, amb aquest llibre d'hores de la família Gralla, que això serà a partir del 28-29 d'octubre, si no recordo malament, i es podrà visitar sempre que el museu estigui obert doncs, fins a després de la Fira de la Candelera. També ho hem fet pensant en aprofitar doncs, els dies de la Fira de la Candelera, que sempre hi ha molt de flux cap al museu.
1: Perfecte. Més coses?
0: Més coses, més exposicions.
1: El que vulguis comentar,
0: sí,
1: eh?
0: Mira, aquesta també ens fa molta il·lusió,
1: sí.
0: Perquè també serà una cosa que farem a la Sala Gòtica, que és l'exposició de dibuixos del concurs Lluís Fisas.
1: Sí.
0: Que ja vam fer la primera exposició, de fet, va ser una de les primeres activitats que vam fer al museu, jo diria que el museu encara estava tancat al públic, el 24, l'any passat no es va poder fer per un tema de dates, i la vam fer a la Federació, però aquest any la tornem a acollir a la Gòtica.
1: Molt bé.
0: Que organitza l'Ajuntament, i és una exposició que es podrà veure del 16 al 25 de novembre, més o menys, si no recordo. Tinc les dates així embastades, eh? Em sembla que són les correctes, però us ho aniré confirmant més endavant.
1: Sí.
0: I poc després, els dies 25, 26, 27 de novembre, fixa't que encara estem al novembre, eh? No parem, tindrem el Gran Congrés Internacional sobre la Família Requesens, un congrés que organitza la Càtedra d'Estudis del Renaixement, que serà sobre la Família Requesens i la transformació de la noblesa europea en el món medieval i modern. Jo ja tinc el programa, encara no és públic, perquè me l'han passat per mirar i, ostres, realment fa molt, molt bona pinta. Només et diré que hi ha 3 dies ponents internacionals d'aquí i de fora. He comptat 34 entre conferències, ponències i comunicacions, ja de tot, els 3 dies, i de les quals més de la meitat, bueno, 16 en total, que jo he comptat, directament toquen temes requesens. O sigui que jo crec que serà una molt bona ocasió per generar coneixement d'aquesta família, bueno, que té tanta vinculació amb Molins de Rei, que ens interessa, doncs això es fa en motiu del 450 aniversari de la mort del Lluís de Requesens, que va morir el 1576, i jo crec que estarà bé. Hi haurà, crec, novetats importants en aquest congrés, que, bueno, oportunament, doncs, a mesura que es vagin fent, doncs, aquella setmana o la posterior, jo us les podré explicar.
1: Per tant, tindrem també pernoctacions als hotels de la vila, potser?
0: Oh, i tant, sí, clar. Jo prevec que, bueno, molta gent vindrà de fora, no només Ponent, sinó que, clar, imagina't, 34 ponències vol dir 34 ponents, molts dels quals, he vist algunes en anglès, algunes en italià, hi ha gent que ve de diversos llocs, segurament, clar, s'allotjaran aquí a Molins.
1: Déu-n'hi-do. Molt bé. Això ja la tardor avançada, diguem.
0: Bueno, això ja serà hivern, no?
1: Ja hivern,
0: 25, sí. 26, 27 de novembre, aquí ja fa fred, ja és hivern. I després, a banda d'aquestes coses així puntuals, tres temes que reprenem. Tornen els concerts de música clàssica, els que organitza l'Ajuntament a la sala d'actes, aquest cicle de música clàssica. També això ja oportunament l'Ajuntament, ja les dates ja estan lligades, em sembla que comencen a l'octubre. Em sembla que ara passen dels dijous als dimecres, ara seran els dimecres a 7:45.
1: Molt bé,
0: això ja,
1: no sabia,
0: ja ho anirem veient.
1: Bé.
0: Després també tornarà el cicle de conferències aquella dels museus convidats.
1: Sí?
0: Fem una segona temporada. Començarem al desembre, perquè com a l'octubre i novembre ja anem molt atapeïts, començarem al desembre, però de nou convidarem a 6 museus. En aquest cas, clar, ja no podem convidar els museus amb els que nosaltres col·laborem, perquè ja, diguéssim, aquests ens han acabat, però tenim molts museus a Catalunya que és molt interessant que vinguin a explicar les seves col·leccions per conèixer bé l'època del Renaixement. És una manera de conèixer el Renaixement sense sortir de Molins de Rei, això també està bé. I, de moment, bueno, dels que ja hem parlat amb molts, en tinc ja dos confirmats, un és el Museu d'Art de Girona, l'altre és el Museu de la Seu d'Urgell, però estem parlant amb altres quatre així potents també de Catalunya que vindran o bé els seus directors o directores o tècnics, tècniques, a explicar-nos la seva col·lecció. I finalment, així com a coses, així que pugui anunciar, després segur que aniran caient coses perquè hi ha algunes presentacions de llibre que tinc allò previstes que vull fer però encara no m'han respost, aquell llibre, te'n recordes, que vaig comentar de Les vides del Vasari?
1: Sí.
0: Tenim allò encara pendent. Ara estem reprenent els contactes perquè m'agradaria molt poder presentar aquest llibre al museu. Però tornarà un dels cicles que a mi m'agrada molt perquè té un retorn fantàstic, que és aquell del museu amb les persones grans. Una cosa que fem en col·laboració amb l'Ajuntament. Em sembla que hi haurà 3 visites, octubre, novembre i desembre, que també oportunament les avisarem, que són gratuïtes, la gent es pot inscriure, són els dimarts, a 1:15, i són visites a porta tancada pensades per gent gran que fins i tot si tenen problemes de mobilitat, que van en cadira de rodes, cap problema, perquè tenim el museu tot per nosaltres i doncs es pot gaudir del museu amb molta tranquil·litat, una visita guiada només per gent gran.
1: Molt bé, doncs mireu quantes coses han de passar aquest trimestre.
0: Sí, aquestes són les principals. Segur que després entremig n'hi haurà d'altres, però aquestes són les principals i ja les anirem comentant.
1: Molt bé, i les més immediates doncs tenen a veure amb l'11 de setembre,
0: diada, sí,
1: portes obertes, i a partir d'aquí, com hem dit, l'activitat emmarcada en la Festa Major de Sant Miquel.
0: Exacte.
1: Molt bé, Damià, doncs en seguirem parlant en les properes setmanes.
0: Doncs moltes gràcies.
1: Moltes gràcies i ben retrobat.
0: I gràcies igualment.
1: Que vagi molt bé. Escoltem la música d'Arnau Ballbé, Ens canta mentre el monstre, i de seguida tornarem per saludar també el David Lloberes.

de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em

La música d'Arnau Ballbé, el bateria de Manel, si us hi fixeu, doncs ja va una mica en la línia dels que feien els Manel en les últimes, o l'última etapa del grup. A veure, ens queden 12 minuts per arribar a les 11, anem a l'espai de Xifra en el món.

0: El David Lloberes ens acompanyarà una temporada més aquí al programa per parlar uns minuts de política internacional, que ja ens agrada, com sempre, fer aquesta mirada, obrir la finestra de l'àmbit local i sortir cap, cap al món. Què tal, David Lloberes? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia. Sempre tenim aquí música èpica, no?
0: Sí, sintonies sempre. Sintonies èpiques. Ho intentem. Sonen sirenes a on et trobes? Ha anat bé el...
1: Em trobo a Lisboa, estàs a un dels carrers més transitats de Lisboa, concretament més transitats per ambulàncies.
0: Sí, Déu-n'hi-do. Ja s'ha notat. Ha anat bé l'estiu, David?
1: Sí, sí, ha anat molt bé. De fet, ha servit per reflexionar molt dels temes sobre els quals parlarem durant aquest any.
0: Perfecte.
1: Ja que ha sigut un estiu, doncs bé, intens en actualitat informativa i en la que molts temes de fons doncs han anat sortint a la superfície, i crec que és al cap i a la fi la nostra feina en aquesta secció d'analitzar-los.
0: Molt bé. I avui, per començar, per fer aquest tret de sortida al curs, ens volies parlar de Ceuta, no?
1: Exactament. Parlar de Ceuta, que ha sigut actualitat informativa durant bona part de l'estiu. No us parlaré de la notícia en si, del moment de l'arribada massiva d'immigrants a Ceuta, que va tenir lloc fa un mes i escaig, sinó que us faré un context històrico-geogràfic de la ciutat, us faré una cronologia i una anàlisi de l'emplaçament de la ciutat per entendre el context, sobretot en relació a les reivindicacions territorials marroquines sobre dues ciutats espanyoles enclavades al nord d'Àfrica, que són tant Ceuta com Melilla. Però avui parlarem principalment de Ceuta, encara que bona part de les coses de les que diré també siguin aplicables a Melilla.
0: Molt bé. Doncs per on comencem?
1: Doncs mira, comencem, abans de res, explicant el perquè de la bandera de Ceuta. Segurament en aquestes manifestacions que s'han convocat darrerament així, que no tenen un missatge gaire clar, no? Sota el lema aquest de Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, no? I és d'aquestes coses que no... d'aquests lemes que no s'acaben d'entendre, perquè ningú està parlant de vendre Ceuta ni res, per tant no s'acaba d'entendre si és una manifestació contra el règim dictatorial de Marroc, si és una manifestació contra el govern, si és una manifestació contra els immigrants. Clarament és una manifestació contra els immigrants, no? Perquè sempre existeix un substrat i un rerefons xenòfob en aquestes manifestacions. Són de caire reaccionari i espanyolista i nacionalista espanyol. Però bé, ens serveixen per veure una cosa que segurament cap dels nostres oients tingués a la ment, que és la bandera de Ceuta. La bandera de Ceuta té l'escut portuguès. Com és que té l'escut portuguès la bandera de Ceuta? I, a més, si ens fixem en el fons, més enllà de l'escut, és com una espècie de quadrícula així amb unes quantes diagonals. De fet, és com una espècie de tríscal o d'esvàstica a nivell conceptual, eh? No ens hem d'imaginar una esvàstica. Però bé, és una composició geomètrica blanc i negre que replica... Sí. El terra de Lisboa, replica els mosaics de les voreres de Lisboa i que, a més, és la bandera de Lisboa. Per tant, tenim la bandera de Lisboa amb l'escut monàrquic portuguès, és a dir, l'escut que tenia l'imperi portuguès al segle XV. Per què és això? Doncs perquè Ceuta, no diré originalment, perquè originalment Ceuta ha passat per moltes mans, ha passat per mans fenícies, ha passat per mans àrabs, ha passat, en aquest cas, per mans portugueses. Doncs això, el 1415, l'imperi portuguès va conquerir Ceuta, esdevenint aquesta ciutat el primer territori que s'anomena a Portugal d'ultramar de l'imperi portuguès. És a dir, Ceuta va ser el tret de sortida de l'expansionisme portuguès en el segle XV i en el segle XVI, que després continuaria doncs, amb les diferents possessions en la ruta de la seda a la Índia, a l'Àfrica, tota la zona costera de l'Àfrica, tant de la part de l'Atlàntic com de la part del Pacífic. Per tant, té un simbolisme històric bastant, bastant important, no? El tret de sortida en la conquesta portuguesa. Ara bé, com és que actualment està sota sobirania espanyola, i no només actualment, sinó que fa gairebé 400 anys que es troba sota sobirania hispànica, no? Encara no podíem parlar d'espanyola. Doncs perquè quan Portugal surt de la monarquia hispànica, el 1640, episodi que coincideix amb la Guerra dels Segadors, és a dir, dos moments en el que les dues nacions no castellanes dins de la monarquia hispànica, hi ha més nacions no castellanes dins de la monarquia hispànica. Hem de tenir en compte que la monarquia hispànica era un imperi enorme, no?, que anava des del regne de Nàpols, passant pels Països Baixos, arribant a Amèrica. Però bé, aquests, de fet, no crec que es pugui parlar de nació encara, s'hauria de parlar de regnes, no? Ja que la vinculació més que cultural és una vinculació jurídica, o almenys la importància que se li donava en el moment era una importància jurídica de privilegis feudals. Doncs dos d'aquests regnes, o dues d'aquestes entitats polítiques dins de la monarquia hispànica, volen sortir. Catalunya, en aquest cas, està submergida en la guerra dels segadors per sortir de la monarquia hispànica. Es va rebel·lar contra la manera que estaven tenint els Àustries, els Habsburg, de gestionar la guerra dels 30 anys en França. I, mentrestant, doncs, el regne de Portugal aprofita per marxar de la monarquia hispànica, de la qual havia format part escassos 80 anys, amb dos reis Felips, diria que Felip II i Felip III, amb dos a Habsburg, en el segle XVII. Ara bé, que realment doncs, havia format part de l'imperi portuguès, decideix romandre dins de la monarquia hispànica. Llavors, Portugal surt de la monarquia hispànica, però Ceuta hi roman. I continuarà formant part de la monarquia hispànica el seu successor en forma ja de regne d'Espanya, una vegada que els Borbons guanyen la guerra de successió. I, de sobte, aquella àrea esdevé de gran importància per la política exterior espanyola a finals del segle XIX, amb la instauració del protectorat espanyol del Rif. El 1912 comença la presència espanyola en la zona, no? Concretament en el Rif, i en el 1927 s'estableix de iure aquest protectorat espanyol del Rif, que no incluïa tres ciutats que ja comptaven amb presència estrangera prèviament a la instauració d'aquest protectorat del Rif, que era Tànger, que estava dominada pels francesos, i Ceuta i Melilla, que en aquest cas doncs, estava dominada pels espanyols des de feia, doncs, això hem dit, 300 anys abans. El fet de no formar part del protectorat espanyol fa que la independència marroquina que esdevé el 1956, l'ONU no reconegui ni Ceuta ni Melilla dins dels territoris pendents de descolonització, perquè entenia que el territori pendent de descolonització era el protectorat pel fet de tenir una ocupació espanyola contemporània, i no Ceuta i Melilla pel fet de tenir una presència espanyola històrica. Llavors, tota aquesta història i aquesta cronologia ens porta a estudiar no només l'emplaçament, sinó la composició multiètnica actual de la ciutat, perquè una altra de les coses que segurament els nostres oients se n'hagin adonat és que a Ceuta no només hi viuen gent, no només hi viu gent ètnicament castellana, sinó que hi viu gent ètnicament magrebina, principalment doncs això del rifenys, no, gent del Rif, d'aquesta part de Marroc. I també cal tenir en compte que existeix una diversitat religiosa. És a dir, la major part dels castellans són catòlics, la major part dels magrebins són musulmans, però també hi ha diversitat ètnica. Hi ha magrebins catòlics, castellans musulmans, i fins i tot hi ha presència encara de jueus i d'hindús. Per tant, doncs, ens quedem amb aquesta diversitat ètnica de la ciutat, fruit del seu emplaçament i de la seva història, i la setmana vinent doncs segurament continuarem xerrant sobre l'assumpte.
0: Seguirem, interessantíssim. David, gràcies i que tinguis bona setmana.
1: Molt bé, salut.
0: Una abraçada, són les 11.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga del personal educatiu que ha obtingut un seguiment del 2%, del 20% dels centres informats. L'USTEC, CGT, Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol. En total estaven convocats més de 94.000 professionals, tot i que molts docents volien respectar el primer dia de curs, mentre que l'escola concertada també fa classe amb total normalitat. Pel que fa a les afectacions d'aquesta vaga, hi ha hagut talls a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, a la C58 a Sant Quirze del Vallès, a la C32 a Argentona i Mataró, a la P7 a Granollers i també a la Roca del Vallès i, finalment, a la Nacional 340 a Tarragona. Pel que fa a les afectacions en aquests moments a la mobilitat, un accident a l'A2 a Vilassana deixa només un carril obert en sentit Lleida i també una avaria a la C31 a Badalona deixa un carril tallat sentit Barcelona. I Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques per sobre dels resultats estatals i de l'OCDE. Per la seva banda, l'OCDE ha decidit excloure Catalunya dels informes internacionals perquè la mostra no és representativa, mentre que el Ministeri d'Educació sí que n'ha inclòs els resultats. Ho ha explicat el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa.
4: Catalunya, com Múrcia, com Baleares, cada una con su sesgo respectivo, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
3: I a banda, el govern aprovarà avui un nou reglament de compra pública corporativa per guanyar eficiència i estalvi. La nova marca Catalunya Compra Pública gestionarà de manera obligatòria les compres de béns, serveis i obres dels 16 departaments de la Generalitat, una vintena d'entitats autònomes i del Servei Català de la Salut. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per trets des d'un vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Oriac a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta a terra i restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida, mentre que encara no hi consta cap detingut.
2: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 11. Informació local.
5: El Foment comença la programació, la temporada, aquest cap de setmana, amb dues propostes. El dissabte a les 6 de la tarda, el musical La Ventafocs, amb música dels anys 50, i el diumenge amb una comèdia teatral, Una idea genial, dirigida per Xavier Ricart, interpretada per Susanna Garachana, Frank Capdet, Lluís Villanueva i Anna Azcona. Les dues representacions, tant la de dissabte com la de diumenge, comencen a les 6 de la tarda i les entrades les podeu comprar anticipades a Entràpolis. I el SEM, que fa una sortida el diumenge, a la secció de senderisme anirà a l'Esquirol i a Cantoni Gros, a Osona, per fer un recorregut de 13 quilòmetres per diferents fonts, diferents salts d'aigua, un gorg, un dolmen i un pont. Les inscripcions les podeu fer les tardes, de 2:15 a 8:45, al local del SEM. I continua preparant-se la cursa popular de Sant Miquel, la 47a edició, que es durà a terme el diumenge 20 de setembre dins de la programació de la Festa Major. Les inscripcions estan obertes al web cursasantmiquel.cat o al poliesportiu municipal de 9 a 2. Podeu passar a apuntar-vos-hi. I a la cursa de 10 quilòmetres sortirà a 8:45 del matí. També a la mateixa hora la cursa de relleus per parelles. Després a 10:45 la popular de 3,5 km. A 11:15 la infantil d'1,5 km. I a les 12 la cursa familiar d'1 km. El punt de sortida de les 5 curses és el passeig del Terra ple davant de la plaça de la Llibertat. Això serà el proper diumenge 20 de setembre. I la farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Soler, que està a l'Avinguda Barcelona 51-53. I comuniquem la defunció de la senyora Teresa Roca Dilme. Tenia 98 anys i l'acte de comiat serà demà dimecres a 3:15 de la tarda al tanatori.

0: Molins de Rei al dia.
1: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
0: Molins de Rei al dia.
1: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
0: Molins de Rei al dia.
1: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
4: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
3: Ah, sí?
4: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
3: Així tot va més de pressa.
4: Sí, i tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
3: Molt bé.
5: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
0: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

Pràcticament són 8 els minuts que passen ara ja de les 11 del matí. Esteu escoltant el Bon Dia i Bona Hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Última hora del programa. D'aquí una estona estrenarem nou contingut amb l'Alba Rigol des de Pilates Balance Wave del carrer Miquel Tor. Parlarem de Pilates un cop al mes i més coses, eh? Perquè l'hem titulat precisament l'espai més enllà del Pilates. Serà a partir de 11:45. Després també ens visitarà el Josep Ferrer. Aquesta temporada, en comptes dels dijous, el tindrem els dimarts per tancar el programa amb la maleta a la mà. Ja sabeu que ell és periodista i guia turístic. I parlem de viatges, sobretot, i moltes vegades, i aquesta temporada també serà així, entrevistes també del Josep amb guies locals dels països que visita. Doncs avui farem la introducció d'aquest nou curs del 2026-2027. Però ara seguim amb l'actualitat de la vila i anem a parlar de música.

0: El músic molinenc en Ramon Cugat Armengol acaba de publicar nou disc. Es diu Tot el que no hem plorat i inclou 8 cançons com aquesta que estem escoltant, Amor despert. S'ha dit d'aquest disc que té una temàtica molt clara i alhora una mica eclèctica musicalment parlant, ja que pot anar des del folk més despullat amb guitarra i veu, després ho escoltarem, al pop més lluminós. També s'ha qualificat un àlbum com agradolç, però també tendre, sincer i espontani. I arriba després de publicar, ara farà 3 anys, el darrer disc, Via Crucis, i també venia precedit de L'Esquerda de l'any 2021. Avui venim a presentar doncs aquest disc amb el seu protagonista, el Ramon Cugat, que el tenim ja aquí a l'estudi. Què tal, Ramon? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Això és el que s'acostuma a dir a la premsa, no? Tot el que hem llegit, aquestes descripcions, però el Ramon explicava el divendres, just quan es publicava el treball discogràfic, allò que molts músics diuen, a partir d'ara ja és vostre, no? Perquè surt a la llum a totes les plataformes, però deia el Ramon, aquest cop, més que la major part de les vegades, és molt meu. Què vol dir això? Defineix-me doncs aquest disc a partir d'aquesta particularitat.
1: Bueno, perquè és un disc molt sentit, és un disc que ha costat bastant de fer-lo, perquè ve d'on, bueno, com tots els discos, i la majoria de discos que faig jo venen d'un procés, però aquest ha sigut un procés diferent perquè no m'havia trobat mai amb això i ha sigut un disc difícil i meu perquè bàsicament tot el que hi ha dins d'aquest disc són els meus sentiments, les meves penes, les meves alegries, d'alguna manera també poques n'hi han en aquest, però n'hi han algunes, eh? Però per això ho dic. Però bueno, no vull que es malinterpreti, eh? Després un cop ho vaig tenir escrit vaig pensar que
0: no es malinterpreti. S'entén el significat.
1: Però vull dir que evidentment un cop està allà és per tothom, evidentment, sí. I per disfrutar-lo, i sobretot perquè és un disc d'allò... Sembla gaire... No ho diré.
0: Val.
1: Però, no, que pot ajudar, no? De vegades és un tipus de disc que pot ajudar, depèn de quina etapa vital estiguis en aquell moment.
0: Hem escoltat aquesta cançó, Mort despert, que és la cançó número 2, que és segurament la que té més musicalitat, perdó, amb més instruments, no?
1: Sí, perquè...
0: Més banda, diguem.
1: Sí, perquè en el disc, en trets generals, és un disc despullat, diguéssim, de guitarra i veu.
0: Sí.
1: Hi ha alguns arranjaments de violí, trompeta, algun teclat, alguna cosa molt, molt minimalista. Però sí que hi ha dues cançons que són en banda, que sí, vindria a ser una mica el que tu deies aquí, que dir sí, la premsa de pop lluminós, potser sí, serien més aviat aquestes dues, no? I l'altre és més folk, més, bueno, pop, no deixa de ser pop, però...
0: Correcte. Però, en definitiva, un disc cuinat molt a foc lent, eh?
1: Sí, cuinat a foc lent. Primera, de cuinat a foc lent de composició.
0: Sí.
1: A nivell de composició és un disc que va ser difícil de fer, bàsicament per... No difícil, o sigui, no sé com dir-ho, però difícil per l'estat en què estava jo, diguéssim, vale? Perquè costava que... O sigui, tu tenies la idea dins, però costava molt treure-la, no? Fer-la.
0: Sí.
1: Perquè el teu estat no t'ho permetia. Primera en aquest cantó, i després perquè anar a l'estudi ha sigut, doncs, bueno, no tenia cap pressa per treure'l, bàsicament, i ha sigut... anar fent, anar quedant, anar fent, anar reconstruint, anar regravant coses, perquè inclús no m'agrada com sona o no ens agrada, vaja, i anar buscant el so i, bueno, una mica el treball de sempre, el que acostumo a fer. Jo normalment no tinc pressa en gravar, no tinc pressa, normalment, o sigui que he anat per aquí.
0: Molt bé, i com sempre has confiat en el Xavi Zapater, el Cuca...
1: Sí.
0: Heu gravat aquest... el seu estudi.
1: Hem tornat allà, perquè l'últim ja no el vaig fer allà, sinó com el vaig fer jo sol a casa, vaig fer també un experiment d'aquests, aquestes coses que m'agrada fer. Però no, ara tenia ganes com de... Bueno, i a més, com que hi havia dues cançons que havien d'anar en banda i tot això ja es complica més i necessites algú que hi entengui. I sí, he tornat a anar amb el Cuca i la mar de bé.
0: Que t'hi ha posat la bateria també?
1: Amb sí, ell ha posat la bateria en les dues cançons, en l'Amor d'Espert i la que tanca el disc, els fruits del Nick.
0: Sí.
1: I després, bueno, hi ha hagut més gent col·laborant.
0: Però ara ho anirem comentant, parlant, perquè anem a escoltar, per exemple, més cançons d'aquest treball, com és Hores Mortes.

0: Hores mortes és aquesta cançó, aquest track 3 d'aquest nou disc del Ramon, que, atenció, la particularitat, em deies que ho veu gravar a l'escala del costat de l'estudi del Cuca, no?
1: Sí.
0: Prou coneguda aquesta escala.
1: Sí, es pot dir, sí. Bueno, crec que es pot dir, no hi ha cap problema.
0: Sí.
1: És a casa d'Alfred Bofill, l'escala que puja a casa seva, diguéssim, perquè la cançó ja estava gravada.
0: Sí.
1: Però a nivell de sonoritat no ens convencia, sobretot a mi no em convencia com sonava la guitarra. La volia com molt viva, que fos com molt, com si te l'estiguessis escoltant en directe, algú que t'està tocant en directe. I vam fer la prova de dir, un dia, l'escala aquesta té una reverb natural molt bèstia, molt xula, no? I vam provar, vam ficar un micro, em vaig ficar allà a tocar i així va anar. Vull dir que la reverb que s'escolta no és de màquina, sinó que és natural, és superorgànic, aquesta cançó.
0: És l'única de les cançons que inclous al disc que la lletra no és teva. Ah, no, dues.
1: Hi ha dues.
0: És veritat. Sí, aquesta, sí. Explica'm la història, doncs.
1: Aquesta, bueno, aquesta és això és un poema de l'Esther Sánchez, d'una amiga meva,
0: sí.
1: Que ella de tota la vida, bueno, de sempre que ens coneixem, sempre ha escrit. Perquè, bueno, de fet, ella és filòloga i, bueno, li agrada molt escriure i sempre ha escrit poesia, petits relats i coses així. L'únic que mai no ha publicat res, jo sempre l'emprenyo perquè publiqui i faci alguna cosa, però, bueno. I a vegades me n'envia algun per a veure què et sembla, tal, t'agrada, no sé què. I en aquest cas me'n va enviar un diumenge a la tarda, que jo estava per casa allò tocant, fent el tonto amb la guitarra, intentant fer coses... I em va agradar molt i mira, el fet de tenir-lo allà al moment, la guitarra, tot, el vaig musicar.
0: Molt bé.
1: I ja està.
0: T'hi ha posat violins també el bon amic Jordi Montero.
1: Sí, el Jordi ens ha posat aquí uns violins, que al final aquí sembla la Simfònica de Gavà.
0: Sí.
1: Hi ha no sé quantes pistes de violins. Però bueno, tenia ganes de que... És una cançó bastant com èpic, no? Té un so molt èpic i el violí li dona aquest punt així guai. I res, el Jordi ens va gravar aquests violins tan macos que han quedat...

0: Aquest és el track 6 del disc Collage, que justament és l'altra cançó de la qual la lletra és també d'un altre molinenc, que és el Sergi Païssa.
1: Sí,
0: i té
1: sí,
0: història
1: sí.
0: també aquesta cançó.
1: Home, té
0: anys,
1: molta...
0: bàsicament.
1: Té molts anys. Jo, de fet, intentava pensar i no he arribat a saber exactament quants, però jo crec que més de 25.
0: Sí, seguríssim.
1: Jo crec que més de 25.
0: Sí.
1: Bueno, res, és una cançó que tocàvem en un grup que havíem tingut i el Sergi havia fet la lletra i havia fet la música i ja està. Però era una cançó que a mi sempre m'havia agradat i crec que tots els del grup ens havia agradat molt aquesta cançó i la tocàvem, però mai l'havíem arribat a gravar. I era com una espineta que jo tenia. I a més era una cançó que de tant en tant jo la recuperava, la tocàvem. Mm-hmm. De fet, bueno, és igual, un aniversari sí. i tal, així d'amics i tal, es va fer com a tal.
0: Com a
1: com sorpresa.
0: A tal.
1: Bueno,
0: sí.
1: com a sorpresa, diguéssim, sí. d'allò, no?
0: Sí.
1: Vull dir que era una cançó que anava apareixent a la vida, que no era una cançó oblidada com moltes altres. Has tingut grups i tal, i les cançons es van oblidant. Però sempre n'hi ha alguna que et queda perquè t'agrada, pel que sigui, no sé. I jo tenia l'espineta de dir, algun dia la gravaré. I res, l'he gravat perquè m'encaixava bastant amb la temàtica, amb tot, i... Bueno.
0: Bé, com hem dit, el disc es diu Tot el que hem plorat.
1: El que no hem plorat.
0: Tot el que no hem plorat, perdona. I és veritat. I la portada m'agradaria també que me l'expliquessis. Jugant amb el blanc i el negre, amb dibuixos. Dibuixos que són teus, no?
1: Sí, bueno, perquè jo li vaig demanar...
0: Fets expressament per això, pel disc, o tu de tant en tant t'agrada dibuixar? També?
1: No, que va, sí, no en sé, si ja veieu els dibuixos, són en plan naïf, molt infantil.
0: Sí.
1: No en tinc ni idea. Jo tenia la idea d'aquesta, dels dibuixets, de tal, tenia clar que hi havien d'incloure uns elements i tal. I li vaig demanar al Roger Sàbat que em fes la portada, i li vaig explicar la idea, no? I per explicar-li la idea li vaig dibuixar dos o tres dibuixos d'aquests de la portada i li vaig passar i ell va començar a jugar amb això i dic, home, no, però jo vull que facis tu els dibuixos. Em va dir, no, si la gràcia és que siguin teus i tal, i bueno, així va anar la cosa. Llavors, l'únic que n'has de fer més, i bueno, i res, vaig fer alguns més i tal, i vam anar muntant. Bueno, bàsicament ell és qui controla del tema de
0: sí.
1: disseny, de que tot tingui un sentit, que estigui posat a lloc.
0: Molt bé. A més, les fotografies també te les ha fet de nou la Melissa.
1: Sí, la Melissa...
0: Convilatana.
1: Sí.
0: Que et va fer pel Via Crucis, no?
1: Sí, des de que estic així en solitari, diguéssim, sí. crec que m'ho ha fet ella. No, menys l'últim single de Raig, que
0: sí.
1: m'ho van fer una altra gent, però la gran majoria amb la Melissa, sí,
0: molt
1: sí.
0: Molt bé. I aquest disc va tenir una primera presentació abans de l'estiu, o bueno, abans de vacances, amb el senzill Avui.

0: Aquesta és la cançó que obre el disc. Es diu Avui, i atenció, no té ni un minut. No dura ni un minut,
1: no,
0: eh?
1: No té ni un minut. No, no.
0: Tot una declaració d'intencions, presentar-la com a senzill, no?
1: Bueno, és que bàsicament...
0: A veure...
1: És llarga aquesta història.
0: Té història també, eh? Ja m'agrada.
1: No, perquè jo el que em plantejava en aquest disc, volia que no hi hagués senzill, que no hi hagués single, això que es fa avui en dia, que es fa l'avançament, el single, tal, sí. Jo el volia treure de cop. Però... la gent que està a la indústria, diguéssim, sí, per dir-ho d'una manera, em van dir, això és un suïcidi. no pot ser. O sigui, un dia fer això és com, uau, no, algo tal. Dic, doncs si faig algo serà això. Perquè és, per mi tenia sentit, és la cobra al disc i és com un preludi a tot el que vindrà després. I és també com un exercici, això, el que dèiem, són 42 segons o 43, sí, em sembla. I m'encaixava molt bé amb el vídeo i, bueno, així va.
0: Efectivament, perquè hi ha un vídeo,
1: sí,
0: del qual també has tingut la complicitat d'un altre molinenc, que és el Dani Andreu, eh?
1: Sí, el Dani, que també ja havíem fet coses junts i res, ell sempre ho acaba d'adornar, donar-li aquest toc seu, personal, guai. I a part, bueno, perquè també moltes vegades hi ha vídeos que quan tu... tens la idea, ja veus, ja penses en qui li pot encaixar, i és un tipus de vídeo, bueno, els que l'hagueu vist, ja heu vist, és un tipus de vídeo que jo, o sigui, veig el vídeo i veig molt el Dani,
0: sí,
1: veig molt les coses que ell fa, vull dir, van per aquí, vale? Vull dir que...
0: Marca de la casa.
1: Sí, havia de ser ell.

0: deia el Ramon també la presentació de, del disc el passat divendres, que han sigut 2 anys plens d'emocions, de fet ens ho deia també aquí, de records, de dia a déu, de despertar l'amor i sobretot de plorar, i de mica en mica les llàgrimes es feien cançons. Seria l'exemple més clar, aquest adéu?
1: Sí, sí, jo crec que és que segurament... Bueno, jo crec que tot el disc defineix molt bé, potser menys les dues cançons que han col·laborat, la de Hores Mortes i Collage, però que també entren amb la temàtica, sobretot Hores Mortes, entren molt, per mi. Però sí que la Déu potser és la que defineix més i deixa més clar de tot el que va, que és això, és despedir-se d'algú.
0: La pèrdua,
1: el final, despedir-se d'algú, el despertar d'aquest amor que ja hi era, però que de cop i volta es fa més gran... És això, i una mica va lligat amb el que parlàvem al principi, de que ha sigut a costat de fer aquest disc per això. Perquè...
0: És a dir, que van passar uns mesos abans...
1: Sí, clar, va costar abans de poder-s'hi ficar, i quantificaves, és el que diu la nota de premsa, quantificaves, eren llàgrimes, i les llàgrimes s'acaben convertint en cançons, i així ha sigut aquest disc, és això.
0: Disc que podem trobar, diguem, a totes les plataformes, en format físic no sé si el tenim...
1: No, a veure. Està a totes les plataformes, com sempre.
0: Vol dir Spotify, Apple Music...
1: Vol dir Spotify, Apple Music, YouTube, totes les que hi hagin per haver. I físic, el que passa que hem fet, com que avui en dia ja sabem com va, no fotrem el rotllo del físic, però hem fet una tirada molt curta de promoció, vale?
0: De CDs?
1: De CDs de promoció. Llavors, d'aquí un temps, quan ens obri, el que farem això, doncs, és els que quedin, els vendré als concerts o els penjarem en el Bandcamp, que també la gent pot comprar els discos i els marxandatges en físic i tot això.
0: Sí. Vale,
1: això és el que la idea.
0: Molt bé. Vol dir que es presentarà, doncs, aquest disc?
1: Si es presentarà, el que no tinc dates encara, estic buscant coses i tal. Es presentarà i es presentarà, que no aniré jo sol, aniré acompanyat.
0: D'acord.
1: La idea és...
0: Aviam, quina és la idea?
1: La idea l'explico. Banda fixa, ara anirem a duet.
0: Sí.
1: Serem jo i m'acompanyarà la Laura del Pino, és una noia que cantarà, tocarà la guitarra i tocarà la trompeta, segurament, i si s'escau alguna cosa més. Aquest serà el format, crec que serà habitual a nivell del tipus de concerts que podem fer a llocs petits i tal, pues... Jo crec que aquest serà el format habitual. Si es dona l'ocasió d'algun concert una mica més gran, ampliaríem a baix i bateria. Per tant, aquí recuperaríem algun vell conegut.
0: Molt bé. Tot el que no hem plorat és el nou disc, com dèiem, del Ramon Cugat Armengol, que la teniu ja a totes les plataformes, que té 8 cançons i que es tanca amb aquest Els Fruits del Nic, amb el qual doncs marxarem. Ramon, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Enhorabona pel disc.
1: Gràcies.
0: I molta sort a les presentacions també que puguis fer.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

Fantàstic. Doncs molta sort al Ramon. Com dèiem, seguim però avançant amb el contingut del Bon Dia i Bona Hora. Mig minut i seran 2:15.

0: anem estrenant més espais al programa aquesta temporada, i és que els dimarts, un cop al mes, farem aquest espai que hem titulat Més enllà del Pilates, amb una persona que coneix bastament aquesta disciplina, que és l'Alba Rigol. Hola, Alba, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ens visita des de Pilates Balance Wave al carrer Miquel Tor, i l'Alba és una professional amb més de 20 anys d'experiència, oi que sí, amb el Pilates?
1: Així és.
0: Tot una veterana ja. Mm-hmm. I hem volgut convidar-la perquè parlem justament del Pilates i moltes més coses que impliquen més enllà, com dèiem, d'aquesta disciplina, o com l'anomenaríem? Com anomenaríem el Pilates?
1: El Pilates en si es diu contrologia.
0: Contrologia.
1: Contrologia. O contrologia, perquè no, ho estem traduint. Al final, Pilates és el cognom de qui ho va inventar, no? Mm-hmm. Que es deia Josep Pilates. I llavors és una metodologia que realment l'objectiu és, com bé diu el nom, no? És el control, la força amb control.
0: Molt bé. Ara em citaves un llibre molt interessant, precisament, no?, que va escriure Josep Pilates.
1: Sí, és Tornar a la vida a través de la contrologia, que realment és, jo crec que és el que sents quan vas a una sessió ben feta, no?, tot el treball original, com treballem nosaltres a l'estudi, sents que el teu cos com que torna a la vida, no? És a dir, que tornes a tindre totes les habilitats despertes.
0: Uh-huh. Molt bé. Comentàvem aquest estudi que té ara mateix ja l'Alba, perquè podríem fer algunes similituds, coincidint amb aquest aniversari, aquests 100 anys d'aquest primer estudi que muntava Josep Pilates. Tu has volgut, diguem, a l'espai, començarem per aquí, treballar amb els aparells originals, no?
1: Sí, hem fet una aposta, crec que molt, molt maca, molt, molt valenta en el moment en què estem, que a part de l'estudi que tenim, on estem impartint

0: nosaltres l'aparatologia la fem servir com una eina per trobar, per cercar allò que estem buscant físicament.
1: Uh-huh. Molt bé. Com són aquests aparells?
0: Bastant dispars. Tenim uh-huh. aparells petitets, com el primer, un dels primers aparells, o el primer que es va inventar en aquest cas, que és el foot corrector, que és per treballar el peu, fins molts altres que són coneguts, perdó, com altres que no es coneixen, que seria la guillotina, la pedipol, la baby chair, l'electric chair, i aparatologia més petiteta, no? Com el toe exerciser, que és pels galindons, no? Del peu, i cosetes com més precises pel treball com més concret, respiratori, de mà, de força d'agafar-se, no? Vull dir, hi ha una infinitat realment d'aparells. Dintre de cada aparell també hi ha, no, cosetes extres com per donar el feedback a gairebé totes les zones del cos.
1: Molt bé. Ara fora d'antena també em preguntaven col·laboradors de la casa si ben bé era com anar a un gimnàs fer pilates, no? Si treballaves cardio. I hi ha matisos aquí també, no?
0: Hi ha matisos, però et diré una cosa. Hem anat fent proves. De fet, a nivell alumnes, tinc bastants alumnes que són metges, i llavors ara hi ha molta gent amb aquest rellotge, no? Que sí. Admira inclús les pulsacions, admira també el nivell de cardio, pots posar el nom de l'activitat inclús, no? I clar, no hi ha el ritme de la sessió, realment depèn de les teves necessitats, perquè realment una classe profunda i real, autèntica de pilates, és com un tratge a mida, és a dir, tu el muntes, el crees per la persona, no? Únicament per aquella persona. Mm-hmm. Llavors, un ritme pot ser més accelerat i buscar més una activació més profunda, i un altre, a lo millor, fer alguna més baix, un ritme més baix, més tècnica, més una altra sensació.
1: I seguirem parlant de matisos, perquè molta gent que ens pot estar escoltant, si jo vaig a pilates també dos cops a la setmana i no hi ha aquests aparells. Estem parlant amb aquests aparells que, diguéssim, seria el mètode original, que és el que diferencia de la resta.
0: Això és, al final, jo crec que la vida en general porta aquest to, no? Venim de coses artesanals, venim de persones que se dedicaven a una sola cosa, no? Amb el que arribaven a una profunditat tremenda, amb el que feien. Jo estic en aquest perfil, porto 21 anys, m'encanta, m'apassiona el que estic fent i trobo que em faltarà vida per profunditzar realment. Llavors, crec que tots aquests aparells que nosaltres començarem a ensenyar i a que la gent els gaudeixi, no? Aquí a Molins, sobretot, i tothom que vulgui del voltant, ajudaran a entendre que no es tracta que uns funcionin més que els altres, sinó que realment és la voluntat del professorat que vulgui estudiar i donar-li hores, no?, aplicar-se per entendre tota l'aparatologia. És un mètode tan gran i tan profund que per això està passant el que està passant, no? Al final, a vegades agafen un parell d'aparells, o un inclús, i li posen aquest nom, no?, perquè, bueno, perquè ven i perquè suposo que la gent li atrau també novetats, no?
1: I per tant, tornem a Josep Pilates, van a crear aquests aparells en funció de les especificitats de que volia treballar del cos?
0: Així és, realment hi ha una cosa que és molt xula, que és moltes de les coses que ja fan els aparells, tu com a professorat les pots fer amb les teves mans, són resistències, no? Llavors, tu no pots crear tantes resistències sense fer-te mal, realment, tu, no? Llavors, els aparells són un recurs que tenim les professores i els professors per fer que la persona rebi aquest feedback extern per despertar internament no només l'activació muscular que podríem veure a nivell molt simplista, sinó que el que desperta és una actitud física, no? El que estem despertant amb el Pilates és com tu et comuniques amb la gravetat, que això és algo molt interessant.
1: Uh-huh. Per tant, és molt important també la figura del professor-professora aquí, no?, per aquest guiatge que comentaves.
0: Aquí està. Realment, per mi, una bona professora o un bon professor, i ho comento així amb tranquil·litat perquè m'hi dedico a la formació, crec que és entendre que la figura important durant una classe és la persona que tens davant, no tu. Llavors, entendre que has de tindre generositat i molta entrega per veure clarament què necessita aquella persona, tu estudiar molt, dedicar moltes hores per dir, en poc temps puc veure què necessita el teu cos i quin dels aparells, amb quin ordre o quines seqüències trauré o posaré més o et posaré després en un altre

0: aparell, no? Què faré realment perquè tu a aquesta classe li treguis profit per conèixer-te?
1: Sí, estem parlant molt de guiatge individual, no? Això també és vàlid quan es treballa en grup, encara que sigui reduït?
0: Sí, nosaltres realment quan fem un treball grupal no comencem directe a entrar a un grup, perquè realment el grup ja porta una concentració, porta un ritme, llavors sempre proposem primer un treball individual per entendre i per veure com estàs i per nosaltres veure si som capaces, en el nostre cas, d'acompanyar-te, no? Si tenim les eines, no? I després, encara que facis grupal, que s'entenen moltes coses, perquè nosaltres no fem grups com una coreografia. Tenim diferents aparells dintre de l'estudi i inclús a la grupal adaptem el mètode a cada persona. Però sempre comentem que mentre es puguin, cada tant doncs estaria molt bé fer una personal, un duet. D'aquí a crear els dos espais ara, no? On farem més grupal i l'altre més enfocat també a la formació i a l'individual i duet.
1: Et deies, sobretot en el moment en què ens trobem, també de context social, però deies fora del micròfon també en aquest context de societat molt superficial.
0: Sí, jo penso que, o a lo millor, jo no crec que ho banalitzaria així tan ràpid, no? Mm-hmm. Perquè no tothom és superficial, però sí que la mostra vers l'altre, suposo que a través de les xarxes socials ara mateix, tot ha de ser maco, tot ha de ser fàcil d'entendre, tot ha de ser molt, no sé, una cosa que realment no és la vida, no? No és el que vivim, perquè la vida té molts matisos i sobretot té molt picapedra, no? I molt entendre que les foscors també existeixen, no? Llavors només ensenyar aquells punts de llum doncs a lo millor fa entendre que la vida és algo que no és.
1: I això té un recorregut, és a dir, si comencem el treball, té un final o és permanent, diguem?
0: A nivell si tu vens a rebre classe...
1: O la gent que s'interessi, diguem, per fer...
0: De fet, jo crec que hi ha un procés fantàstic, mm-hmm. que això ja parlarem, no?
1: Sí.
0: Tranquil·lament més tard, però penso que, com tota la vida, primer necessita un aprenentatge per prendre consciència, entendre molt i aplicar-se molt, fer un hàbit, no? I després lo maco seria poder portar-te això en el teu dia a dia. És a dir, lo maco seria poder fer-ho a casa o realment agafar les eines per poder entrenar sol i tindre el professor per aquells punts puntuals quan tu vols recuperar aquella consciència o aquells detalls que no pots trobar sol.
1: Per exemple, amb l'actitud corporal, no, del quotidià, no, que ara comentàvem abans.
0: Clar, això que dèiem de la força de gravetat...
1: Postura, va partir... Sí.
0: És a dir, nosaltres vivim en un món que hi ha una gravetat i uh-huh. això no podem, perquè ningú flota, vale? A no ser que volguéssim ser astronautes, que tu i jo anem una mica tard, no?
1: Sí.
0: Llavors, realment la contrologia, el Pilates, t'ajuda a comunicar-te amb la gravetat, t'ajuda molt. No, tu comences a entendre que tu has de tindre una actitud física i això canvia tot arreu, perquè no podem diferenciar lo físic, lo emocional, lo mental, tot va junt. Llavors, crec que és molt bomba fer-ho bé, el Pilates, és molta bomba.
1: Parlàvem abans també del, no sé si era una proposta o que seria convenient, per exemple, que es pogués aplicar el Pilates a escoles o fins i tot a hospitals, dèieu.
0: Clar, aquest era l'objectiu del Josep Pilates, mm-hmm. no?
1: És a dir, la idea original...
0: Clar, la idea seva era poder apropar-ho a la necessitat, també, no? És a dir, crec que hi ha... Si és una manera de comunicar-te en el món, d'entendre tu quina actitud tens en el món, doncs si comencem abans, millor, no?
1: Uh-huh.
0: I si als hospitals, doncs, hi ha moltes coses, com recuperar-te de moltes... No? Jo ara que vinc d'una operació, doncs, entendre com es mou el teu cos i com gestionar-lo, doncs fa que realment surtis més airós. I una cosa que ara m'ha vingut al cap, que
1: sí.
0: no vull passar-la, que és el Pilates realment et prepara perquè a la vida et passin coses. És a dir, si et caus, el Pilates et prepara per aixecar-te, no només físicament, no? És a dir, té una manera de despertar-te molt potent. Llavors jo crec que és algo molt xulo. Et prepara per la vida real, que és que et passin coses i que està bé.
1: Molt bé, fins i tot amb alguns exercicis de gravetat que deies que estàs a punt de caure, no? Treballar la confiança.
0: Aquí està, és a dir, al final una metodologia ben feta, un uh-huh. treball ben fet, té un retorn a tot, no? Té un retorn a la pujada de l'actitud. Si tu tens, realment som ressonància nosaltres, no? Si tu estàs comprimit, el que surt de tu tampoc serà molt airós, no? Molt alegre, no? Llavors, si tu estàs amb una idea de créixer, no? Físicament, realment tens una ressonància molt potent, molt de comunicació, molt desperta, molt present, no?
1: Diries que té punts de contacte, per exemple, amb el ioga, que molts llocs, molts centres fan les...
0: Realment,
1: programen les dues coses.
0: Realment jo penso, per exemple, jo m'he format en ioga, he fet 3 anys de ioga, bueno, com no, això, vaig anar a l'Índia, els meus pares s'han format en ioga, no? Mm-hmm. Però realment jo penso que per mi personalment, a mi m'encanta tot el que cadascú li funcioni, vale? A mi m'ha funcionat el pilates, per això estic allà ficada, perquè realment aquest estímul d'una força externa que tens constant et fa no perdre el fil. Llavors, penso que tot està bé mentre tu trobis gent potent per acompanyar-te, penso que aquí també està el secret, i mentre sigui el teu moment per fer-ho.
1: Molt bé, doncs ens quedem amb això. Alguna cosa més que vulguis afegir, Alba?
0: Molt agraïda per aquest espai. Estic molt contenta de seguir conversant amb tu, perquè tot el que parlem fora crec que potser cap aquí dintre.
1: Perfecte. Doncs seguirem. L'Alba la trobareu al carrer Miquel Tora, al Pilates Balance Wave. Alba Rigol, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Bona setmana.
0: Igualment.

Un minut per sobre 3:15, la cantant Aitana, que avui tanca la sèrie de concerts, 4 en total, que ha fet al Palau Sant Jordi de Barcelona la seva gira, la cantant de Sant Climent de Llobregat, que també doncs, ha plegat a moltíssima gent, molts molinencs i molinenques també, pel que hem vist, que han anat a veure-la aquests dies al Palau Sant Jordi, avui, com dèiem, últim concert al recinte de la Muntanya Màgica de Montjuïc. Ens queda només un espai per tancar el programa, 2 minuts per sobre 3:15.

0: Amb la maleta a la mà és aquest espai que compartim ja fa diverses temporades amb el company periodista i guia turístic, el Josep Ferrer. Aquesta temporada el podreu escoltar tots els dimarts abans de tancar el programa, a partir de 3:15, tocats de 12 fins les 12 del migdia. Què tal, Josep? Bon dia i bona hora.
1: Hola, molt bon dia.
0: Recent arribat de París.
1: Sí, sí, fa un parell de dies vaig tornar de París.
0: Sí. I els pocs viatges que has pogut fer, diguem, aquest agost, eh?
1: Sí, l'agost, de veritat, que la gent suposo que prefereix viatjar pel seu compte i no fa tants viatges organitzats, o almenys amb el tipus de client que jo treballo, i per tant hem tingut un agost de família.
0: Sí.
1: I sí que això, doncs, a finals d'agost, començament de setembre, doncs vam fer un viatge per París amb un grup i això.
0: Que és un dels destins que has fet més, segurament, no?
1: Sí, sí, la veritat és que crec que conec més París que no pas Barcelona.
0: Sí. Bé, expliquem, doncs, com anirà aquesta temporada per la gent que ja ens conegui perfecte i, si no, doncs, què és el que hi podran escoltar, doncs, aquest curs?
1: Bé, la intenció, doncs, és anar-vos fent propostes de viatges, bé, siguin viatges llargs de més d'una setmana o simplement, també ho hem fet també algunes vegades, sortides d'aquestes un dia, doncs, ben a prop de casa, no?
0: Sí.
1: Perquè a vegades, doncs, això en té de gust, doncs, no sabem què fer un dissabte, un diumenge i, doncs, agafem el cotxe i us proposarem també, doncs, visites a aquests llocs. Per tant, el que farem, segurament repetirem, perquè ja portem 3 o 4 temporades, ara fèiem memòria quantes en fèiem, i clar, al final els destins, perquè jo el que sempre intento és aportar a l'oient destins que jo conec, no parlar-vos de llocs que no conec, perquè se'm fa difícil, i intento, doncs, parlar amb a partir de l'experiència pròpia. Llavors, també el que farem, que ja vam començar a fer l'any passat i la temporada passada, sí, és allà on te vagi, doncs intentaré parlar amb els guies locals i fer-los una entrevista que ens apropin des del lloc on estarem, doncs ens donin a conèixer els seus països. Per exemple, ja t'anuncio que ja tenim enregistrat i, per tant, ho anirem amatent les properes setmanes, doncs parlarem d'Armènia, parlarem del nord de Portugal, de Braga i Guimarães, parlarem de Porto, parlarem també de París, ja que he estat a París aquests dies, doncs amb la Mariana, que és una guia que he tingut gallega excel·lent, doncs hem pogut parlar de París. Ara estaré, doncs, per la zona de Bordeus, em toca anar els propers mesos, les setmanes, perdó, a Croàcia, doncs també Dubrovnik, el bar natural de Plitvice, també farem Eslovènia, he d'anar per la zona de Burgos i després el viatge gran que faré aquest últim trimestre de l'any és a Califòrnia, a la costa oest dels Estats Units, i per tant també aprofitarem que estem allà, doncs, per poder registrar entrevistes i poder-les aportar als nostres oients. Per tant, sí, intentarem fer aquest format d'entrevistes que crec que em deies que,
0: sí, home,
1: que està prou
0: és
1: bé.
0: És interessant. I els guies s'hi presten bé, doncs, habitualment?
1: Bueno, hi ha guies que els hi fa vergonya.
0: Sí.
1: Llavors jo sempre els animo, vinga, que només són 10 minuts, i després quan veuen el resultat queden encantats, i sé que el que matem nosaltres, doncs, es distribueix per els companys que tenen, no?, els guies, per exemple,
0: bé,
1: la de Geòrgia que vam emetre,
0: sí,
1: per tancar la temporada, doncs ha circulat bastant pels guies de Geòrgia, per tant a Ràdio Molins arriba també, sobretot els podcasts arriben lluny.
0: I t'hem d'imaginar sempre en una cafeteria, a l'exterior, al carrer, gravant.
1: Sí, a vegades, per exemple, l'entrevista a Oporto la vaig fer, doncs, al costat del riu Duero,
0: sí,
1: de peu dret, amb el guia. L'entrevista a París la vam fer asseguts en un cafè de Montmartre.
0: Molt bé.
1: Potser sentirem una música de fons. Bé, intento, quan tinc una estona lliure amb els guies, intento buscar un raconet i fer aquestes entrevistes.
0: Molt bé. I ara deies, doncs, que vindran unes setmanes intenses.
1: Sí, de fet, això, el proper viatge són 3 dies a la zona de Bordeus, que
0: sí,
1: ja sabeu que és una zona que ha estat patit els incendis, però crec que no es notarà i vaig 3 dies a una visita ràpida. Després toca anar 10 dies a Croàcia, fent Croàcia i Eslovènia, encara que Eslovènia són un parell de dies, i vaig 4 dies a la zona de Burgos,
0: sí,
1: i el viatge, com et deia, gran que tinc, vaig començar l'any viatjant a Vietnam, doncs sí, el tancaré, com aquell qui diu, fent la costa oest d'Estats Units. A partir de la segona quinzena d'octubre, doncs no sé, alguna cosa sortirà, però almenys, bueno, tinc un mes i mig força intens.
0: Aquesta és la planificació del proper mes i mig.
1: Sí, més o menys.
0: I a partir d'aquí ja van sortint cosetes.
1: Bé, nosaltres els guies estem sempre esperant la trucada d'alguna agència que a vegades t'ho planificant en temps, a vegades, bueno, per exemple, el pont de la Constitució, doncs em tocarà fer els mercats de Nadal d'Estrasburg i de la Selva Negra, per tant, això també és una cosa que ja tinc prevista i bé, no sé, doncs algun viatge més suposo que sortirà.
0: Conec bastanta gent que ha anat a aquesta zona aquest any de vacances a l'estiu, a Estrasburg, Colmar...
1: És una zona que n'hem parlat alguna vegada,
0: sí, correcte.
1: És molt bonic, i si voleu fer mercats de Nadal, el pont de la Constitució aquest any cau, si no m'equivoco, el dia 6 és un diumenge,
0: sí,
1: i el dia 8 és un dimarts. Ja sé que és ideal per la gent perquè és quan fa festa, però si podeu, teniu aquells que treballen, els jubilats poden anar quan vulguin, però si teniu alguns dies d'aquests de vacances guardats, no hi aneu pel pont de la Constitució, aneu-hi, perquè els mercats d'aquesta zona són meravellosos, sobretot els d'Estrasburg, que són diferents mercats dintre de la ciutat, és espectacular, el de Colmar també. Algun dia, si vols, ja tornem a parlar d'això. Doncs aneu-hi després del pont de la Constitució, o abans, perquè els preus es disparen. L'any passat, per exemple, un hotel Ibis, no ben bé al centre d'Estrasburg, valia l'habitació 300 euros. I nosaltres dic l'Ibis perquè tenim un hotel i podem comparar preus. Només cal que passeu per davant de l'hotel Ibis, veureu quin preu marca... I doncs, clar, la gent se n'aprofita, no? Les empreses se n'aprofiten. Per tant, o planifiqueu en força temps o aneu-hi fora d'aquestes dates del que és el pont de la Constitució. Però aneu-hi, perquè de veritat que val molt la pena.
0: Molt bé. Doncs de tot això en parlarem aquesta temporada, en el transcurs dels propers dimarts, amb el Josep, com dèiem. Alguna cosa més,
1: no,
0: Josep, que vulguis afegir per iniciar?
1: No, simplement això, que segurament repetirem, repetirem destins, però vaja, també van canviant les coses, l'experiència d'un també canvia, i, per exemple, jo us he dit que parlarem de Dubrovnik, de Croàcia, d'això ja n'hem parlat altres vegades, però, bueno, també, doncs, que ho puguem fer a través d'una entrevista i animar la gent a poder participar, i no sé, si algú, doncs, algun oient us vol trucar i fer algun suggeriment d'algun viatge, i l'he fet i el puc aportar, doncs el prepararem i la portarem.
0: Molt bé, doncs una temporada més al Bon Dia i Bona Hora, amb la maleta a la mà, amb el Josep Ferrer. Moltes gràcies, Josep, i bona setmana.
1: Molt bé, doncs agafo la maleta. Vinga. I seguir viatjant.
0: Gràcies.
1: Bon dia.

Maldigo mi destino, una cançó clàssica del Sirex, el grup emblemàtic que també formarà part del Festival Altaveu que tindrem aquest cap de setmana, el proper cap de setmana, a Sant Boi de Llobregat. Actuaran a la plaça de l'Ajuntament d'aquesta localitat el divendres, precisament el dia de la diada, a les 10 de la nit. El Sirex amb en Leslie al capdavant, un grup històric també de casa nostra. Bé, doncs amb ells tanquem el bon dia i bona hora d'aquest dimarts 8 de setembre. Us hem acompanyat la Sílvia Artés, el Roger Toset i un servidor, l'Oriol Romeu, amb tots els col·laboradors i col·laboradores que l'han fet possible. Ara, després de les notícies, us deixem excepcionalment avui amb la remissió del programa Tot Teatre, que hi engegava també nova temporada, amb el Dani Pasqual. A la una, l'informatiu Molins de Rei al dia amb la companya Sílvia Artés, i a 2:15, el programa Picama de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins. A les dues, notícies en xarxa, la migdiada, i a partir d'aquí tenim ja la incorporació dels programes de tarda. En principi, avui contem amb el Pierre, amb el de Tu a Tu, a partir de les 4, també amb el Carles López i tot el seu equip, Una finestra oberta al món, de 5 a 7. Tindrem, però, remissions, perquè s'incorporen la setmana que ve, tant del món interior a les 7 com de l'Alexandra. Quan cau la tarda a les 8 del vespre, avui serà remissió perquè no s'incorpora fins dimarts que ve. Després tindrem la remissió de les històries de la fotografia i la resta de programació fins a mitjanit en aquesta ocasió. Moltíssimes gràcies per fer-nos confiança, per seguir-nos, que acabeu de passar un molt bon dimarts, i ens hi tornem a posar demà a les 8 en punt del matí. Que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules amb una vaga de personal educatiu. Les protestes han recorregut avui diferents capitals i carreteres i acabaran amb macroassemblees a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, entre altres punts, per decidir les properes accions reivindicatives. A Lleida, els manifestants s'han reunit a la plaça Paeria, mentre que a Tarragona els Mossos han bloquejat l'accés dels docents a l'A7. El Departament de L'educació xifra el seguiment de la vaga en un 2%, tot i que les dades només corresponen al 20,49% dels centres públics. Els sindicats, que reclamen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals, asseguren que estan disposats a reprendre les negociacions amb el govern. Pel que fa a les afectacions d'aquesta vaga, aquest matí hi ha hagut talls a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, a la C58 a Sant Quirze del Vallès, a la C32 a Argentona i també a l'AP7 a Granollers. Encara ara hi ha afectacions a la Nacional 340 a Amposta. I pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat, una avaria a la C31 a Badalona continua deixant un carril tallat en sentit Barcelona. També una altra avaria, en aquest cas a la C25, a Sant Hilari Sacalm, ha deixat un carril tallat en sentit Lleida. I, de fet, Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes, fet que ha generat molta polèmica aquests darrers mesos. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques, per sobre dels resultats estatals. A banda, el Ministeri d'Educació ha inclòs els resultats amb una advertència. Ho ha explicat avui el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa.
2: Catalunya, como Murcia, como Baleares, cada una con su sesgo respectivo, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
1: Tot i això, l'OCDE sí que ha decidit excloure Catalunya dels informes internacionals. I el govern de la Generalitat aprovarà avui el sostre de despesa per als pressupostos del 2027, que serà de 43.191 milions d'euros, gairebé un 5% més que l'any passat. L'augment permetrà prioritzar àmbits com l'habitatge, la mobilitat, els serveis públics i també l'economia. Un cop aprovat, el govern haurà de negociar els suports polítics, especialment amb Esquerra i els Comuns.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Al Foment comença la programació, la temporada, aquest cap de setmana, amb dues propostes. El dissabte a les 6 de la tarda, el musical La Ventafocs, amb música dels anys 50, i el diumenge amb una comèdia teatral, Una idea genial, dirigida per Xavier Ricart, interpretada per Susanna Garachana, Frank Capdet, Lluís Villanueva i Anna Azcona. Les dues representacions, tant de la de dissabte com la de diumenge, comencen a les 6 de la tarda i les entrades les podeu comprar anticipades a Entràpolis. I el SEM, que fa una sortida el diumenge a la secció de senderisme, anirà a l'Esquirol i a Cantoni Gros, a Osona, per fer un recorregut de 13 quilòmetres per diferents fonts, diferents salts d'aigua, un gorg, un dolmen i un pont. Les inscripcions les podeu fer les tardes, de 7:15 a 9:15, al local del SEM. I continua preparant-se la cursa popular de Sant Miquel, la 47a edició, que serà a terme el diumenge 20 de setembre dins de la programació de la Festa Major. Les inscripcions estan obertes al web cursasantmiquel.cat o al poliesportiu municipal de 9 a 2. Podeu passar a apuntar-vos-hi. Hi ha la cursa de 10 quilòmetres, sortirà a 8:45 del matí. També a la mateixa hora la cursa de relleus per parelles, després de 10:45 la popular de 3,5 quilòmetres, a 11:45 la infantil d'un quilòmetre i mig i a les 12 la cursa familiar d'un quilòmetre. El punt de sortida de les 5 curses és el passeig del Terra ple davant de la plaça de la Llibertat. Això serà el proper diumenge 20 de setembre. I la farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Soler, que està a l'Avinguda Barcelona 51-53. I comuniquem la defunció de la senyora Teresa Roca Dilme. Tenia 98 anys i l'acte de comiat serà demà dimecres a 3:15 de la tarda al tanatori.

0: Hèlsinki ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.sie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
5: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
4: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
6: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
4: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
7: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
4: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.

Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Ja sabeu, els dilluns d'aquesta hora a Ràdio Molins de Rei parlem de teatre, tota classe de teatre. Avui comencem temporada 26-27 i ho fem amb música de musicals. Doncs en aquests moments estem a la presentació de Catalunya Aixeca el Taló i hem triat per obrir temporada el musical Juliet. Juliet, amb lletres i música de Max Martin i lloret de David West Reed, es va estrenar mundialment a la ciutat de Manchester el 10 de setembre fins al 12 d'octubre de 2019. El 20 de novembre d'aquest mateix any s'estrenà al Salisbury Theatre del West End de Londres. El mateix repartiment de la seva estrena a Manchester es presentà a Londres. En l'edició dels Premis Olivier de 2020, Juliet va estar nominada a 9 premis, guanyant-ne 3. Millor actriu principal a un musical per Miriam Teich Lee pel seu paper de Juliet. Millor actor de repartiment a un musical pel paper de Lance del David Vedella. Millor actriu de repartiment a un musical pel seu paper de April, Cassidy Jensen. La producció del West End de Londres es va tancar el 25 de març del 2023. Però, si passeu aviat per Nova York, podeu gaudir de Juliet a l'Stephen Sondheim Theatre del carrer 43. Amics tots, amants dels musicals, us deixo amb Juliet.

0: Bé, fins aquí el repàs al musical Juliet, estrenat l'any 2019 i encara podeu gaudir-ho a Broadway. Ens retrobem el proper dilluns aquí a Ràdio Molins de Rei, a Tot Teatre. Fins aleshores, porteu-se bé. Bona nit.
1: A mi no m'agrada que facin exàmens.
2: Jo tinc ganes de començar perquè comencem ja cinquè, si no va, profe, i jo estic molt emocionada ja.
3: Jo tinc ganes de començar el col·le per jugar amb els meus amics.
4: És un dels sons del dia. Avui comença el curs escolar marcat per la jornada de vaga. És el tema del dia, l'inici de curs enmig d'una primera mobilització dels docents. Avui ens hi acostem amb els protagonistes, alumnat, famílies i professorat. Bon dia, és la una.
5: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
4: El curs escolar 2026-27, que ha començat avui amb un seguiment de vaga irregular i amb alumnat a les aules a mig gas, perquè hi havia serveis mínims per a aquesta primera convocatòria de vaga de curs. Avui ens hem acostat a algun centre educatiu per parlar amb famílies, alumnat i també amb el professorat, que a Molins de Rei s'ha reunit a les 10 del matí davant de l'Ajuntament per començar una jornada de mobilitzacions i noves reivindicacions que continuen del curs passat. Més enllà de les escoles, doncs avui amb Esquerra Republicana hem valorat les obres que es tornen a fer-se al Parc Pont de la Cadena. La portaveu ha reivindicat també arreglar la pèrgola que hi ha a la plaça 1 d'octubre. El SEM, que comença el curs amb una sortida de senderisme aquest proper diumenge, i els Premis al Llobregat, que tenen a dos candidats molinencs. Ho anirem explicant els propers dies. En esports, actualitzem la informació del Club d'Handbol, en concret de la temporada d'Handbol Platja, que s'acabava aquest estiu amb una participació del club al Campionat d'Espanya per clubs. Aquests són els principals continguts informatius d'avui, dimarts 8 de setembre. Comencem. Comencem, com sempre, amb la informació de servei. I ho fem, com sempre, amb el temps. Ara mateix 29 graus de temperatura a l'exterior de la ràdio. El temps que sembla que ha de començar a canviar, especialment amb les temperatures de cara a demà, com fa dies que ens anuncien. El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, que ens ho concreta ara mateix. Bon dia, Jordi.
6: Hola, Sílvia, bon dia. La situació meteorològica d'altes temperatures, d'un temps insuportable, comença ja a tenir les hores comptades. Avui encara passarem calor, màximes de fins a 32 graus, 4 núvols a la tarda, però amb sol i amb xafogó. Aquesta propera nit i matinada és quan augmenta el risc de precipitacions aquí a la nostra vila, de fet, a tota la costa central. La propera nit i matinada i durant tot el dia demà, risc de precipitacions. No vol dir que hagi d'estar plovent sense parar, ni molt menys. Hi haurà pauses, però demà haurem de tenir el paraigua ben a prop perquè el podem necessitar en qualsevol moment del dia. Les temperatures baixaran entre 4, 5, 6 graus, per tant, tindrem màximes al voltant dels 26 o 27 graus, aproximadament temperatures ja normalitzades per l'època de l'any. A partir de dijous, ambient ja molt més assolellat, les temperatures es mantindrien dintre de la normalitat i això vol dir que farà una mica de calor al centre del dia, però durant les nits es podrà dormir una mica millor.
4: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, des del Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat informa que hi ha talls d'algunes vies per les manifestacions del professorat i això afecta, doncs, algunes línies d'autobusos interurbans. I pel que fa a la farmàcia de Guàrdia, avui és a la farmàcia Soler, que està a l'Avinguda Barcelona 51-53, a la carretera. El curs escolar ha començat avui marcat per una nova jornada de vaga que dona continuïtat a les mobilitzacions del curs passat. També aquí a Molins de Rei a les aules, avui el curs ha començat a mig gas, amb serveis mínims, i a més a les 10 del matí hi ha hagut una concentració de professorat davant de l'Ajuntament per anar caminant fins als serveis territorials de Sant Feliu de Llobregat, on es troben, doncs, les diferents assemblees de la comarca. Hi havia una cinquantena de persones, escoles de la vila, també del Papiol. El professorat avui continua, com dèiem, amb les demandes i reivindicacions del curs passat. L'Anna és mestra de l'escola Pau Vila del Papiol i les recorda.
7: Tot el que són els recursos materials, personals, per la inclusió, pel manteniment de les escoles, ja no és només el salari és el mínim, és els recursos que ens falten per atendre aquesta diversitat que tenim a les aules, perquè sigui una baixada de ràtio real. O sigui, els recursos que diu la senyora consellera i el departament no és veritat, no és real. Que no diuen que al juny es van treure moltes aules d'acollida i van fer una retallada de mestres, que són els que han posat ara, no n'hi ha més.
4: I els docents fan vaga sent conscients que és un impacte el primer dia de curs. El sap greu per una qüestió també emocional i de vincle amb l'alumnat, però consideren que cal continuar amb les demandes que no s'estan resolent i que són per millorar la qualitat de l'ensenyament. Una mobilització, per tant, que tampoc és fàcil pel professorat, tal i com ha explicat Oriol Morí de l'escola Pont de la Cadena.
8: La mobilització avui és molt complicada, és el primer dia d'escola, tots els claustres hem tingut neguits i això hi ha seguiment molt desigual. I els sindicats que queden tenen les seves peticions i n'hi han de molt diferents.
4: I els altres protagonistes del dia, doncs, els infants i joves que comencen avui un nou curs i també, evidentment, les seves famílies. Després de 2 mesos i mig de vacances, tornen a les aules. La majoria d'infants amb ganes de començar, sobretot per retrobar-se amb els companys i el professorat. Així de contents estaven aquest matí a alumnat de l'escola al Palau.
9: Tinc moltes ganes de veure els amics perquè portem tot l'estiu sense veure'ns. Jo crec que ens ho passarem molt bé aquest curs.
10: I veure els meus amics, ja estic molt contenta perquè fa temps que no els veig.
11: M'agrada molt jugar amb els meus amics a futbol i passar-m'ho bé.
12: He estat molts dies sin veure a mis amics i als profes i los echo de menos molt.
13: A mi m'agrada perquè és vaga i m'agrada anar al col·le i estic molt emocionada.
14: A mi no m'agrada que facin exàmens perquè ja estava bé.
2: Jo tinc ganes de començar perquè comencem ja 5è, cicle superior, tot diferent, nova profe, i jo estic molt emocionada ja.
15: Perquè tenim nova profe i també ens faran el pati de l'escola nou i tenim ganes per això.
4: I les famílies, pares, mares i també avis i àvies, amb ganes que tornin a la rutina després del llarg període vacacional, en un primer dia de col·le peculiar, com dèiem, marcat per la vaga de docents.
16: Un dia estrany, però com no hi ha cap altra opció, doncs nosaltres portem els nens, sé que estaran ben atesos els nens, que ja sé que no serà un dia lectiu, però en el fons és que no podem estar, ja sabeu, les vacances molt llargues, són molts dies, i ja no sabíem com combinar més dies de treball i tenir els nens a casa, amb la qual avui al col·le.
17: A mi m'ha sorprès, perquè no m'esperava la vaga el primer dia, perquè ells tenen moltes ganes de començar.
18: A mi em semblava que havien arribat a un acord. Estaven negociant i l'havien donat algunes claus de lo que demanaven. No sé per què ara està la vaga un altre cop, no ho sé.
19: El context s'ha d'entendre, sí que és un context especial després de tants dies que hem estat a casa, no? Però jo apoyo máximo, però sí, bé perquè comencin les rutines, perquè ells també necessiten, són molts, molts dies a casa i jo estic contenta per ella i per la família. Ja.
20: Doncs molt bé, molt, molt contents i ja són molts dies de vacances i ja necessiten una rutina.
4: Doncs bastanta coincidència entre els pares i mares amb el retorn dels infants a l'escola i que tornin a agafar ja el dia a dia i els horaris habituals. Avui, primer dia de curs, un curs que Molins de Rei té 3.514 alumnes des d'infantil, des d'I3 fins a secundària, fins a quart d'ESO. A l'etapa postobligatòria són 399 alumnes a batxillerat i 479 a formació professional. A nivell global hi ha una baixada en el total d'estudiants d'ensenyament obligatori i a batxillerat i un lleu increment als cicles formatius. L'Ajuntament i l'àrea metropolitana faran millores al Parc Pont de la Cadena, una obra que durarà 6 mesos i que val més de 500.000 d'euros. Les principals actuacions seran la instal·lació d'una guingueta a sota la pèrgola, hi haurà cafeteria, cuina, magatzem i 2 lavabos. També es pavimentarà la part de sota de la pèrgola per fer-hi activitats com concerts, ball o actes ciutadans i també s'ordenarà l'espai destinat a la terrassa de la guingueta. S'ampliarà la zona de jocs infantils, hi haurà, per exemple, un rocòdrom o dues taules taules de tennis taula. També hi haurà més verd, més zones verdes i més ombra, i hi haurà millores a l'accessibilitat. Justament arran d'aquesta notícia que hem conegut aquesta setmana, que començaran aquestes obres, ho hem valorat amb la portaveu d'Esquerra, Marta Espona, que ha recordat que la pèrgola de la plaça 1 d'octubre també hi ha coses per fer, encara està per acabar.
0: La pèrgola de fusta que hi ha a la plaça de l'1 d'octubre havia d'anar coberta de plantes enfiladisses, perquè allò havia de ser, doncs, una coberta natural. I a sota, precisament, doncs, era un espai on fer-hi també actuacions del tipus que fos, o senzillament, doncs, un espai agradable de ser-hi. No se'n veu cap de planta en aquest aspecte, i la pèrgola és allà, sense saber ben bé, doncs, què acabar-ne de fer.
4: És Marta Espona, portaveu d'Esquerra Republicana, recordant que cal encara finalitzar aquesta pèrgola de la plaça 1 d'octubre. I, per altra banda, també avui destaquem que el SEM torna a l'activitat i ho fa amb una sortida de la secció de senderisme aquest diumenge. Aniran a Osona, en concret a l'Esquirol i a Antoni Gros, faran un recorregut d'uns 13 quilòmetres i recorreran diferents punts d'aigua. Hi haurà, passaran per fonts, salts d'aigua, també un gorg, un pont i un dolmen, que visitaran també aquestes zones de la comarca d'Osona. Jesús Jiménez, de la secció de senderisme, ens ha explicat com serà aquesta sortida d'aquest proper diumenge.
21: I ens anem a fer una sortideta fàcil, tant des de l'aspecte tècnic com físic. Donarem, doncs, un tomb per al Coix de Cabra, visitant els pobles de l'Esquirol, Antoni Gros, i acabem la sortida amb l'espectacular Salt de la Foradada, ja tocant a sota de Antoni Gros. És una sortida, com he dit, senzilla, després sí. No hi ha excessiu desnivell, i és qüestió d'anar gaudint. A part d'aquesta foradada, que és el punt final, tenim diferents gorgs.
4: Doncs la sortida és diumenge al matí. Si voleu anar-hi, podeu passar pel SEM. Obren cada tarda de 7:15 a 9:15. També us expliquem que Dos Molinencs són candidats als Premis Llobregat. Són premis que organitza la publicació i diari digital a Llobregat. Tenen per objectiu reconèixer la feina de persones, entitats, empreses que aporten una millora social, cultural, esportiva o econòmica al Baix Llobregat i a l'Hospitalet. Els guardons es van crear el 2015, tenen 6 categories amb 3 candidats a cada una, i són els lectors els que trien les persones guanyadores votant per internet. Els candidats molinencs són Josep Ferrer, periodista amb llarga trajectòria a la premsa, local i general, col·laborador de Ràdio Molins de Rei, ha estat durant dècades director d'Enllaç i en mitjans generalistes ha estat El Punt Avui, La Vanguardia, El Diari Ara, Catalunya Ràdio, RAC1, i també és guia turístic. I l'altra candidata molinenca és la fotògrafa Paula Artés, que ha fet projectes on a través de les seves fotos mostra què s'hi amaga darrere les estructures de poder de l'Estat, com per exemple la Guàrdia Civil. També ha parlat sobre, ha fet projectes sobre la plataforma El Castor i també sobre què s'hi cou a la llotja del Bernabéu, entre d'altres. La seva obra ha rebut premis i ha fet exposicions internacionals. Doncs ells dos són candidats a dues categories diferents. Ja es pot votar, votació oberta a tothom, fins a finals de gener al web allllobregat.com/premis-alllobregat. I la gala de lliurament de premis es durà a terme l'any que ve, el 15 de febrer, al Castell de Castelldefels.

0: El Club d'Handbol ha finalitzat la temporada d'Handbol Platja. Durant l'estiu han jugat partits al Tour Català, cada cap de setmana una població diferent han anat, i com a colofó han participat també el Campionat d'Espanya per clubs a Laredo, Cantàbria, amb tres equips, infantil masculí i infantil femení, i també un juvenil femení. Hi van competir 280 equips de tot l'estat i van ser més de 3.300 jugadors i jugadores. Valoració positiva de la temporada d'Handbol Platja i d'aquest torneig a Laredo, tot i les dificultats que suposa no tenir una pista per entrenar aquí a la vila. Martí Canyelles és el coordinador de l'Handbol Platja.
1: Tenim una valoració molt positiva de la temporada. De l'any passat en aquest hem pujat número de jugadors i número d'equips i equips que hem fet l'Aredo, que al final és la combinació del projecte. I, bueno, sobretot ho valorem molt positivament. Tenim darrere una complicació a nivell logístic, que és el tema de que hem d'anar a entrenar a Sabadell. Poder arribar i competir amb aquest agreujant al darrere, doncs, ho valorem molt positivament, la veritat. Sí que el projecte està clarament en creixement i esperem que si en un futur no massa llunyà disposem de pistes amb molins, ens pugui facilitar una mica tot.
0: Aquesta temporada han tingut uns 8 equips amb una 60 de jugadors dins de la secció d'Handbol Platja, des de la B fins a juvenil. L'any que ve volen continuar potenciant el projecte i tenir també un equip sènior. I res més per nostre. Punt i final a l'informatiu d'avui dimarts, marcat per aquest inici de curs escolar amb una primera jornada de vaga. Gràcies per seguir-nos i que acabeu de passar un bon dia. Fins demà.

0: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
1: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
2: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer. Ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magatzim sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins. PICAM, Associació de Pacients al Servei de Pacients.

0: 2026, no sé si us heu adonat, però l'any passa que vola, eh?
1: Sí, tant.
0: Ja comencem de nou les activitats. De fet, ja hem començat, perquè aquest és el programa de ràdio. Dir-vos que els bancs de perruques a Molins de Rei ja han començat aquest mes. El dia 1 ja vam tenir pacients. També hem començat el programa de ràdio, i ara el dia 14 comencem el banc de perruques a Barcelona, ahir al carrer Providència, on també estem gràcies a la Generalitat de Catalunya. La programació de les activitats ordinàries, com són els tallers, que moltes persones ja veig pel carrer i em pregunten quan comencem? Doncs bé, començarem a partir de l'octubre. Us les recordo, els divendres, començarem divendres, comencem el tall i confecció, que ja sabeu que és divendres i dilluns a la tarda. Després tenim el taller de memòria, els divendres, i la musicoteràpia. Tot això començarà el primer divendres de mes, del mes d'octubre, aquest últim trimestre, i acabarà doncs a mitjans de desembre, quan ja seran la setmana abans de la festivitat de Nadal. Aquest any, al mes d'octubre, també començarem la marxa nòrdica, però entre cometes, perquè encara no ho sabem. No sabem ben bé com han quedat les coses. Sabem que el senyor alcalde ens va dir que hi hauria, que es relaxarien les normatives per poder anar a caminar, però no sabem finalment com ha quedat això. Esperem les novetats. Si és així, doncs tan bon punt començarem un altre cop la marxa nòrdica els divendres al matí, que ja sabeu que anem pel camí de la riba, no?
1: Del riu.
0: Propet del riu, que és molt planer,
1: de moment,
0: és un camí fàcil.
1: De moment encara hi ha el problema de la pesta porcina africana, que s'allarga, perquè hem trobat altra vegada. Vull dir que no sé quan començarem,
0: Per això mateix. Llavors, també començarem, esperem, el taller aquàtic per la millora de l'infedema, que no sols va bé per l'infedema, sinó per relaxar tota la part afectada de la musculatura que s'ha tractat el càncer de mama. I de moment, això són les activitats ordinàries que faríem fins a Nadal.
2: Fins a novembre.
0: No sé si me n'han deixat alguna, perquè ja sabeu que la meva memòria no és el que hauria de ser.
2: Perquè toques moltes tecles.
0: Sí, em sembla que m'he deixat la musicoteràpia.
2: No, l'has dit. L'has dit. Taller de memòria i musicoteràpia, ho has dit tot alguna.
0: Pues perfecte.
1: A Molins de Rei, has dit això, les activitats ordinàries a Molins de Rei, has dit tall i confecció, memòria, musicoteràpia, també exercici aquàtic per l'infedema, això també ho has dit, marxa nòrdica també.
2: Marxa nòrdica, que depèn del senyor alcalde, que ens dongui l'autorització.
1: Algú de patchwork?
2: Exacte, perquè clar, depèn la Generalitat el que diguin una cosa o l'altra.
1: Algú de
0: llavors, per apuntar-se a Sabadell, per exemple, també començarem a l'octubre, a l'1 d'octubre, amb la nostra voluntària, la Plàcida, fa el taller cada dimarts i dijous al matí, de 10 a 11 fa el
1: patchwork, no?
0: Com es diu, el taller de ioga suau.
1: Sí.
0: Per millorar la flexibilitat, sobretot, i les articulacions. I després, els dijous, de 11 a 12 i mitja, doncs fa el taller de patchwork. Per apuntar-se a aquests tallers, doncs res, enviant un WhatsApp millor, o que després ja direu el número a través del WhatsApp per posar-se en contacte directe amb la monitora del taller corresponent, d'acord?
2: En quant als tallers es faran a Molins, a Sabadell, a Badalona i a Barcelona?
0: A Badalona, de moment, per circumstàncies, compte que estem passant per un procés que ens hem... Bueno, jo estic

0: els han deixat, perquè sabeu què passa? Que costa molt trobar voluntaris. Llavors, malauradament, aquest any, el que és el banc de perruques i activitats que fèiem a Badalona, doncs de moment s'han hagut de deixar.
1: S'han anul·lat.
0: D'acord? Vale. Però a Barcelona sí que començarem una activitat de coaching i, de fet, el dia 1 d'octubre hi haurà una xerrada de coaching per presentar aquest programa. És una nova voluntària que tenim, que es diu Anna, que és una... ella és especialista en coach, i, bueno, ja és una coach, no? I, bé, va adreçat sobretot a tota la gestió emocional del pacient.
1: Ah, molt bé. Quan dius a Barcelona, llavors, és allà a Gràcia?
0: És allà a Gràcia, al carrer Providència, carrer 42. Providència. Aquesta xerrada serà el primer dia d'octubre, l'1 d'octubre. És una xerrada pública, pot entrar tothom. Vull dir, és oberta. Sí que cal inscripció. I la inscripció serà a través del nostre WhatsApp, que la gent s'anirà apuntant. Però, bueno, segurament hi haurà un formulari que passarem també a totes les nostres pacients, però si algú vol anar-hi, sols ha d'enviar-me un missatge i ja està. Què més?
2: Temes extraordinaris.
0: Ens apropem al 19 d'octubre, ja sabeu que és un mes molt important pel càncer de mama. No és que nosaltres ens dediquem realment al càncer de mama, perquè ja sabeu que ens diem prevenció i informació càncer Molins, no de mama. Però resulta ser que cada any hi ha més casos de mama, cada any hi ha més casos de mama amb persones més joves, d'acord? I ara ja no estem parlant sols de dones, sinó que cada vegada es detecta més casos de càncer de mama en homes. Llavors, en aquest entorn que estem vivint de diversitat de gènere, el que farem serà, com sempre, el dia 19, que aquest any cau en dilluns, tindrem un punt d'informació que on sempre donem el dia 7, i també podreu comprar la loteria de l'entitat, que aquest any són dècims. Doncs, informarem d'això, del càncer de mama, de qui us vulgui apropar, doncs allà hi serem. Les recaptacions aquest any suposo que aniran destinades a comprar perruques. Ja us ho avanço, perquè ja anem a les perruques de color negre, castany fosc, anem molt curtes d'elles, i sobretot destinades als adolescents, val? En necessitem. Ja hem tingut aportacions, també, per aquest tema, i bueno, pensem comprar-ne bastantes. Què més? Us anava a dir? El dia 16, uns dies abans, i en relació al càncer de mama, el que farem serà una jornada de sensibilitat gràcies al casal cívic de la Riera Bonet, que ens deixarà una sala on farem, es pintarà amb un llaç rosa, així com un estèncil, en una bossa d'aquestes de compra, una tote bag, que es diu, i es pintarà cada participant per 5 euros podrà pintar i personalitzar la seva bossa amb un llaç rosa i s'emportarà la bossa.
1: Molt bé.
0: Llavors,
1: 5 euros solament,
0: esperem,
1: no?
0: Que hi vinguin moltes persones.
1: Clar que sí.
0: I això, i que aquests diners que podem recaptar, doncs aniran en aquest sentit, que ja he dit abans, no?
2: Sí, perfecte.
0: Què més? El després, gràcies a l'Ajuntament d'aquí, de Molins de Rei, doncs, ens van proposar, ara fa poc, que veure si podíem fer unes jornades, no? uns dies, de parlar, de trencar aquest mite del càncer de mama i el rosa, no? Uh-huh. I de parlar més del càncer de mama i la diversitat de gènere, no? I el trencar, doncs, una mica tots aquests estereotips que hi ha amb dones, tal, clar. Evidentment, doncs, hem dit que sí, els hem fet unes propostes i segurament seran els dies també em sembla que serà el 14 d'octubre, el 20, però les dates estan per confirmar i ara no voldria jo pas dir unes dates i després que en fossin unes altres, no? Uh-huh. Però que sabeu que aquest any farem unes tres xerrades, dues a l'octubre i una al novembre, doncs relacionades amb aquest tema. I, bueno, donar-li les gràcies a la regidora, a la Jèssica, i a en Marçal, que és el tècnic, i en el CAP, per haver comptat amb nosaltres per aquest tema, no? i per poder organitzar, doncs, unes xerrades que esperem que siguin no diré del gust de tothom, però que abarquin un ventall de persones que moltes vegades se senten excluïdes, no?
2: Mm-hmm. Sí, sí, sí.
0: I que siguin, doncs, això, inclusives.
1: Exacte, no excluïm a ningú aquí, eh? Ni home ni dona. Em sembla genial.
2: També et volia preguntar les col·laboracions que fa PICAM amb els diversos hospitals, no? Que també m'havies comentat alguna cosa de Camalico, alguna cosa de neuropaties, sí. Alguna cosa, no?
0: Sí, sí. Llavors, amb l'ICO, i bueno, nosaltres tenim dues col·laboracions mensuals amb l'ICO, que també comencem. Un és amb l'Institut Català d'Oncologia, l'altre és amb el Pere Virgili, suposo que també començarem amb el Moisès Brogi, on fem, a partir del 17 de...
2: novembre, no?
0: Comencem a fer també els tallers de perruques i mocadors, on ensenyem, uh-huh. Doncs, bueno, què és una perruca, pacients que comencen de nou, ensenyem què és una perruca, com posar-se-la, diversos tipus de mocadors que es poden comprar, no? Barrets, uh-huh. Perquè, clar, és un món completament desconegut, un clar. No va per la vida preocupant-se d'una perruca o quin mocador o turbant s'ha de comprar, uh-huh. Fins que no li cau o li donen la notícia de que té un càncer, no? Llavors, aquests tallers van molt adreçats a pacients, doncs, que tenen la inquietud de voler-ne saber més per comprar-se, per estar informats a l'hora d'anar a comprar o de no, a l'hora d'escollir algun d'aquests productes, no? Uh-huh. Comencem, com he dit, el dia 17 d'octubre al matí en l'Institut Català d'Oncologia i en el Pere Virgili comencem també a l'octubre, a final de mes, perdó, el dia 17 de setembre. Comencem a anar a l'Institut Català d'Oncologia i l'octubre comencem a anar al Pere Virgili.
1: Uh-huh. O sigui, el 17 de setembre al Pere Virgili?
0: No, el 17 de setembre comencem a anar a l'Institut Català d'Oncologia a l'Hospitalet.
1: A l'Hospitalet, d'acord. Vale.
0: I l'octubre
1: sí.
0: En el Pere Virgili.
1: En el Pere Virgili. Va.
0: Sí, generalment és l'última setmana de mes quan comencem. Mm-hmm. D'acord?
1: D'acord.
0: En l'Institut Català d'Oncologia, doncs, si algun pacient que no sigui encara d'aquest hospital, que per exemple pugui ser del Moisès Brogi, doncs també pot trucar i pot anar amb aquests tallers. D'acord? Mm-hmm. També començarem a l'octubre en l'Institut Català d'Oncologia, cada dilluns fem marxa nòrdica. I si hi ha dels voltants algun pacient que vulgui apuntar-se, que no sigui encara que no sigui del mateix hospital, doncs també pot trucar a l'atenció al ciutadà i dir-li, mira, doncs jo soc del Moisès Brogi, però me vull apuntar als tallers de marxa nòrdica.
1: De marxa
0: doncs
1: nòrdica.
0: També ho pot fer, d'acord? Uh-huh. És cada dilluns i normalment és de 10 a 12.
2: Uh-huh. D'acord, d'acord.
1: Uh-huh. Molt bé.
0: D'acord. I què més comencem? Bueno, hem comentat les activitats extraordinàries, les col·laboracions amb els hospitals, però també segurament farem unes col·laboracions amb metges de l'Institut Català d'Oncologia que sempre estan col·laborant amb nosaltres i segurament farem difusió i col·laborarem amb el que puguem amb ells, que es tractaran els temes de les neuropaties en concret.
1: Molt bé.
0: Informarem bé del que és, uh-huh. I que suposo que hi haurà una xerrada sobre neuropaties, com tractar-les, uh-huh. com identificar-les també, i també amb els peus, o sigui, farem una altra col·laboració fent difusió d'uns tallers que es faran sobre les neuropaties en els peus, que és molt important, sí. Que moltes pacients senten, no? Sí. Sobretot quan hi ha tractaments que estan afectant a les articulacions.
2: Mm-hmm. Sí.
0: Que això és més o menys tot el que farem. També a Barcelona, doncs, com ja he dit, començarem aquesta part del tractament emocional amb la nostra coach, l'Anna. Uh-huh. I està també una miqueta per definir, compte que estem molt als principis de setembre, i el que ens passa és que a vegades al setembre encara és un mes de vacances,
2: sí,
0: no?
2: Clar.
0: I algunes d'aquestes coses doncs encara les hem d'acabar de definir, sí. De concretar dies, horaris. A mesura que tot això ho anem tenint, doncs us anirem dient perquè ho aneu anunciant i també ho comunicarem a través de les xarxes socials i si més, no? Qualsevol persona que tingui qualsevol dubte que m'enviï un WhatsApp al telèfon nostre, uh-huh. i serà respost. Per què sempre insisteixo amb el WhatsApp? Pues perquè igual estem atenent a pacients,
2: clar,
0: i no,
2: clar,
0: puc respondre. Llavors me truquen i truquen i tornen a trucar.
1: Això ho diem nosaltres per activa i per passiva, que per favor
2: doncs
1: l'enviïn un WhatsApp i que no truquin. No?
2: Recordem
0: que tinguin una miqueta de paciència, que tots els responem, que no s'amoïnin, que tots els responem, i que això...
2: Recordem el telèfon de PICAM, que en aquest cas per enviar un WhatsApp és el 672021403.
0: Exacte, doncs molt bé. Per què no dic el correu electrònic? Doncs perquè generalment és més lent. No tinc tant de temps a mirar el correu electrònic. És molt, molt més fàcil i molt més àgil la comunicació per WhatsApp. I entenem que en aquests moments que generalment les persones estan en un moment emocional, a vegades crític, no? És molt més eficient la rapidesa i que no un correu electrònic.
2: El WhatsApp és molt més ràpid.
0: Sí, més ràpid, més càlid, més de tu a tu.
1: Sí.
0: I en canvi un correu electrònic que a vegades és molt més professional, no? Per enviar cartes. Per la meva part, doncs això és tot de moment.
2: Bueno.
0: Si necessiteu alguna informació més, encantada respondré.
2: Pues molt bé, moltes
1: gràcies, com sempre. Escolta'm una cosa, ja per acabar, com tu ja saps, sempre demanem a la persona entrevistada una cançó,
0: sí,
1: que li dediquem, i una frase. Quina, sí, frase o quin llibre ens portes i quina cançó t'agradaria que et dediquéssim?
0: Mira, la cançó, un èxit de l'estiu que m'ha agradat molt, que és de Quevedo, que es diu La Graciosa.
1: Sí.
0: No sé si ja la vaig demanar en alguna ocasió, però...
1: No ho sé, però que jo l'he escoltada, sí, bueno, sé quina és.
0: Sí, i... Bueno, la frase és que de moment, doncs mira, avui aquest any, ara mateix, no en tinc cap, però... pensem que, com que tractarem aquest any molt aquest tema del coaching, de la gestió emocional, penso que el millor que podem aconsellar sempre és viure i gaudir el moment.
1: Perquè i tant,
2: que és tota la raó.
0: El temps passa molt curt i sempre estem pensant en l'ahir i amb el demà, uh-huh. i mai ens parem a disfrutar i a gaudir el moment present.
2: Sí que és veritat.
1: I tens tota la raó. I fem grans programacions a 2 mesos vista, 3 mesos vista, però no ens parem de l'aquí i ara. Eh? Tens tota la raó.
0: Exacte. I res, veig que encara fa, sento, millor dic, que encara fa molta calor.
1: Molta,
0: i
1: molta.
0: Protegiu-vos del sol i gaudiu el que aquest mes de setembre.
1: D'acord? Molt bé, igualment.
2: Molt bé, gràcies, igualment.
0: M'heu de perdonar.
2: Digues.
0: Que m'he oblidat una cosa important, però sé que es farà un altre programa de ràdio,
2: sí.
0: i és la col·laboració,
2: sí.
0: i que he de donar un millor de gràcies a la Guàrdia Urbana de Molins de Rei,
2: sí.
0: i al senyor alcalde per haver-ho autoritzat, i a la regidora,
2: sí.
0: Pel parche que es farà sobre el càncer de mama,
2: sí.
0: Que el podrem portar tots enganxat a la moixilla o on vulguem, i que estarà a un cost de 5 euros, i que es pot comprar...
2: Casal, no?
0: Els divendres es podrà comprar en el casal cívic.
2: Sí,
1: però solament els divendres.
0: De moment els divendres, si
2: no, divendres a la tarda,
0: perquè i durant el dia 19 també es podrà comprar.
1: Val.
0: A veure si podem trobar algun col·laborador que ens ajudi també a vendre'ls.
1: Molt bé.
2: Ara farem un dia d'aquests, la setmana que ve sortirà l'entrevista amb el guàrdia urbano que ha fet el José Pulido. José Pulido, que és el que ha fet el parche aquest,
0: sí.
2: que la veritat és molt,
0: sí.
2: molt bonic, molt maco.
0: Sí.
2: Dic,
0: I
2: també farem li farem l'entrevista i sortirà i anirem també recordant-ho.
0: D'acord, molt bé. Sí, sí.
2: Perfecte.
0: Doncs espero veure-us molt aviat, carinyos.
2: Segur
0: molt
2: que sí,
1: bé,
2: aviat
1: que
2: es
1: sí.
2: veiem. Moltes gràcies.
1: Adéu, gràcies per tot, una abraçada.
2: Gràcies, Berna.
1: Adéu,
2: una abraçada. Adéu.

0: Fins aquí el programa d'avui. Agraï l'entrevista a la Berna Moreira i rebeu una salutació de tot l'equip del programa. L'Anna, jo mateixa, la Marisa, les companyes que també col·laboren per fer les entrevistes, la Eli, que està en el control de so, i, com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 1:15. Que tingueu molt bona setmana.
1: Sigueu feliços.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern, al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEC.
4: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6%, tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
5: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa, i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies, que tenen molt a dir.
2: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA, que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre tant de la mitjana espanyola com de l'europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts 8 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
6: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha detectat avui presentar els de 2027.
2: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
6: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre l'allau de persones a la ciutat autònoma.
2: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell del compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
6: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
2: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la Festa de la Fil·loxera.
6: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més, a partir de 11:15.
2: Els esports, objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa. Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
2: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació, a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Una vegada docents ha donat el tret de sortida, el nou curs escolar que arrenca sense normalitat. L'aturada té un seguiment de moment del 9%, segons el govern, cosa que els sindicats augmenten fins al 30%. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. La mobilització ha comptat amb manifestacions i talls de trànsit a diverses vies d'arreu de Catalunya per evidenciar que el conflicte amb el Departament d'Educació continua obert. El govern, de la seva banda, proposa seguir la negociació sobre les condicions laborals amb els sindicats i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
6: És la sisena vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. El sindicat majoritari, la USTEC, però també la intersindical, la CNT, COS o la CGT, adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, el no haver aconseguit obrir una negociació durant l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millor atenció a l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per a l'educació. Marina Ruiz és membre del Secretariat Nacional del Sindicat.
4: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
6: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
9: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per una sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
6: Per la seva banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa electoral i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar. Des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de tecnologies a les aules o la formació de docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
5: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
6: El nou curs arranca amb un rècord de més de 10.140 aules d'acollida i 10.100 mestres i professors més que l'any passat, amb un total de 85.000 docents.
2: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
6: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per iniciar un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
2: Això mentre l'alcalde Lluc Salelles ha valorat l'inici del curs, tant pel que fa a aquesta vaga com a una de les principals novetats, la privatització de les escoles Belllloc i les Alzines, que ha fet incorporar a la pública 350 nous alumnes. Televisió de Girona, Marc Guives.
10: Els mestres i professors de Girona han tornat a sortir al carrer en el marc de la vaga d'educació convocada pel primer dia d'escola del curs 2026-2027. Mentre els docents es concentraven a Fontejau a 9:45 del matí, l'alcalde Lluc Salelles i la regidora d'Educació, Caral Vila, es trobaven a l'escola de Taialà per donar la benvinguda al curs. En aquest sentit, el principal partit del govern ha donat tot el seu suport a la vaga i han explicat la gestió dels alumnes de les escoles del Belllloc i les Alzines. Les escoles fins ara concertades han passat a ser privades i Salelles ha criticat la gestió del Departament d'Educació amb els recursos destinats a l'escola pública de la ciutat.
11: Però nosaltres el que plantejàvem era que si fins ara estàvem parlant que Belllloc i les Alzines cada any la Generalitat doncs donava uns diners pel fet de concertar aquestes escoles, aquests mateixos diners s'havien de quedar a la ciutat en l'escolarització pública.
10: Durant el recorregut, els manifestants han carregat contra la consellera d'Educació i el president Illa, i han alertat que continuarien mobilitzats.
2: A Lleida, el tall de les vies de l'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada. Una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'AVE a primera hora del matí i els han hagut de desallotjar els antiavalots dels Mossos. Després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la capital i s'han reunit en assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
7: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
12: Som un col·lectiu que estem organitzats, sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que continuem aquí.
7: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
2: A les Terres de l'Ebre, Amposta s'ha convertit en l'epicentre del malestar de la comunitat educativa. Uns 150 manifestants han sortit al carrer per denunciar que no avancen les negociacions amb el departament i reclamar solucions als problemes de l'ensenyament públic. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
13: Després de creuar la ciutat en manifestació, els docents han tallat el trànsit a la carretera nacional 340 a Amposta per denunciar greus mancances estructurals en el sistema educatiu. Tot i que el seguiment de la vaga als centres ha estat irregular, els representants sindicals i de les assemblees han valorat de manera molt positiva la mobilització en este primer dia de curs. Cèlia Redondo és docent de l'Institut de Camarles i membre de la coordinació de l'Assemblea Educativa a les Terres de l'Ebre.
14: Les coses no poden començar en normalitat perquè ha sigut el departament qui no ha volgut que comença normalitat i no som tots els que voldríem ser. Suposo que bueno, la gent en alguns moments no té l'empenta que fa falta, però hi ha molta gent que està a favor del moviment perquè a tots els centres estem en les mateixes mancances. Continuem en ràtios superelevades, continuem en falta de personal per a la inclusiva, continuem en unes aules que estan bullint.
13: Els sindicats convocants han reclamat canvis estructurals que situen la inversió educativa en el 6% del producte interior brut.
2: En vaga o sense, l'alumnat ha hagut de tornar avui a escola a Badalona. Les portes tant d'escoles com d'instituts s'han obert a primera hora, ja que malgrat aquesta convocatòria de vaga han estat moltes les famílies que han decidit portar els infants a l'aula per retrobar-se amb els companys i iniciar aquesta nova etapa educativa. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
15: Somriures, alguna llàgrima i moltes abraçades han estat protagonistes a les portes de l'escola Salvador Espriu. Els més menuts arribaven nerviosos, agafats a la mà de les seves famílies, i d'altres, més grans, amb la motxilla carregada i esperant retrobar-se amb els amics. També mostraven cares de satisfacció pares i mares que després de les vacances d'estiu necessiten recuperar hàbits i rutines. Tot i entendre les reivindicacions del professorat, no veuen amb bons ulls fer vaga el primer dia d'escola.
16: Tener una rutina, tener una normalidad y que justo el primer día de classe hi ha una huelga, pues no s'entiende mucho.
15: Les ganes de recuperar la normalitat a casa i la manca d'alternativa en poder deixar els infants són els principals motius pels quals han decidit no secundar la vaga.
17: El primer dia de l'escola començar amb una vaga ho entenc, i respecto perfectament i els acompanyo, però a nivell de la nostra conciliació familiar i el nostre treball era bastant complicat poder continuar-la.
15: Després de 2 mesos i mig de vacances, les aules tornen a omplir-se d'alumnes, converses i riures i moltes ganes d'aprendre.
2: Doncs justament un altre esdeveniment de tipus educatiu que ha coincidit amb aquesta arrencada de l'inici de curs és la publicació de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor en l'última dècada, i amb els resultats sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables a causa de l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Recordem, es van excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua. Això és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
19: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
18: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
5: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè, efectivament, doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
18: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un quart de tres, el govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern, de moment, descarta presentar els del 2027. Mont Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
21: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
20: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat amb el vigent.
2: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials. Una informació que provaria que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
23: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
22: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
2: I encara un apunt més, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez sobre ajornar la declaració prevista per aquesta tarda.
6: El magistrat Juan Carlos Peinado havia citat Begoña Gómez en una audiència preliminar aquesta tarda. L'advocat de Gómez ha demanat ajornar per impossibilitat d'assistir i ara està en mans de Peinado decidir si accepta aquest canvi de data. Gómez serà jutjada pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació.
3: La xarxa de comunicació local.
0: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, els partits i les entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes el 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
4: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
1: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
2: Rebassem altres notícies destacades d'avui. Tirotegen un motorista a Gavà i l'abandonen ferit a Sabadell. Els fets van passar ahir a la tarda a la urbanització de Can Espinós, a la localitat del Baix Llobregat. Segons les primeres informacions, la víctima va ser tirotejada des d'un vehicle i els atacants el van carregar ferit en un altre vehicle, el van abandonar poc després a la zona de Can Uriac, a Sabadell. Va ser traslladat a l'hospital posteriorment, on no estem per la seva vida. Més qüestions, desenvolupen un hidrogel amb components naturals que permet administrar quimioteràpia de forma local i sostinguda.
6: Investigadors de Vall d'Hebron, Institut de Recerca, han desenvolupat aquesta tecnologia que pot actuar superant obstacles com ara els efectes adversos. Les proves han demostrat activitat antitumoral i una reducció potencial de toxicitat sistèmica en els models de càncer d'ovari i giloblastoma, el tipus de càncer cerebral més freqüent entre la població adulta.
2: Moment per la cultura. Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit podreu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 2:15 de la nit. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
8: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit a partir de les 10:05 arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
2: A Olot tanquen avui 5 dies de festa major amb una part important dels actes dedicats a la cultura popular. Avui és Santa Tura, patrona de la ciutat. La jornada ha començat amb missa i finalitzarà amb la ballada dels gegants de nit a la plaça Major. Olot FM, Gerard Puigdemont.
24: Avui Olot posa punt final a 5 dies de festa major. Les festes d'altura, prop de 150 actes de tot tipus, han omplert els carrers de la ciutat. En l'apartat musical, grups com Ginestals, Tiets, el Woodbeat Bank i Teràpia de Xoc, entre altres, han passat pel firal. Però també hi ha hagut molta cultura popular, amb les ballades dels gegants i de les figures de la faràndula dels diversos barris de la capital garrotxina. El regidor de festes, Aniol Sellabona, fa una valoració positiva de com estan anant aquestes festes, enguany marcades per la calor.
25: A l'altura, tradicionalment sempre patim per la pluja. Enguany no hi havia cap risc de pluja, però sí calors molt altes, temperatures molt altes, calors molt intenses, que no havíem tingut mai un mes de setembre, i per tant això sempre fa que hagis de fer reflexions i valorarem amb tota l'organització doncs, si cal prendre alguna mesura.
24: Les festes d'altura posaran punt final amb el Ball d'Espelmes a la plaça Major, amb la presència dels gegants, cabeçuts i cavallets, unes festes que enguany finalitzaran el dia 8, dia de la Mare Déu d'Altura, patrona de la ciutat.
2: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, bon dia, Joan. Objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa.
7: Bon dia, Marta. Un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tenit blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions.
9: Jo crec que no hi ha més motivació que quedi la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
7: I s'ha mullat sobre la pilota d'or el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho, dient que ha de guanyar Mbappé o el propi Mbappé, o fins i tot Dembélé, que no posaria a Lamine entre els tres millors. Què ha dit Lamine Yamal?
9: ¿Qui no me ha puesto entre los tres primeros?
10: Dembélé, el actual ganador.
9: Es amigo de Kylian, ¿no? La verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho. Yo creo que todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos, pues habré caído mal por algo. Es normal, me llevo muy bien con Usman. Entiendo que tiene que poner a otras personas, pero estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto si él no lo ha visto.
7: Lamine Yamal, que diu que està més feliç que mai. Demà el Barça juga el primer partit del curs a la màxima competició continental. Els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 6:45 de la tarda al nou Camp Nou. Pere Romeu ha estat nominat com a millor entrenador de l'any d'un equip femení. El tenir català, després d'una temporada per emmarcar amb el Barça, on va guanyar la Lliga de Campions, és un dels entrenadors que opta al guardó internacional. La segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell, s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Córdoba ahir per 3-2 a la nova Creu Alta. El conjunt arlequinat ha guanyat dos partits i ha empatat els altres dos. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
11: Sempre parlem que som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? És una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd, si hem de treure el negre, i si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
7: Ahir aquesta victòria, 3-2, situats tercers a la classificació, i avui a les 7 de la tarda, gran cita a la Copa de la Reina. Hi ha duel català en aquesta primera eliminatòria de la competició del CAO. Avui s'enfronten l'AEM Lleidatà i l'Europa.
2: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però seguim de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Pica entre hores. Per afirmar si menjar entre hores és correcte, cal valorar cada cas en particular, però en termes generals, si és seguint les sensacions de gana i sacietat i els requeriments tant energètics com nutritius, la persona gaudeix de salut i el menjar escollit és saludable, és del tot recomanable. Per tant, el problema principal del refrigeri recau en les opcions dels aliments escollits, en la necessitat que es satisfà quan no és nutricional i va més associada a una necessitat emocional, o en la cronificació d'aquests per una mala planificació dels àpats principals. El primer que cal fer és analitzar el motiu pel qual es pica entre hores, perquè en cada cas l'abordatge serà completament diferent. Un dels escenaris més habituals és per falta energètica o de nutrients, és a dir, per gana. L'estrès diari que pateix gran part de la població actual provoca reduir part del temps que es dedicaria a cuinar i a menjar. Llevar-se, fer un cafè amb dit de camí a la feina i no consumir cap altre aliment fins a l'hora de dinar provoca llargs dejunis involuntaris que amb el frigorífic a l'abast ple acaben en picar opcions calòriques i agradables pel paladar, com embotit, formatges curats, patates xips, entre d'altres. Una altra situació similar és no haver esmorzat correctament i tenir alguna màquina expenedora a prop, ideal per fer una pausa de 10 minuts o menjar alguna cosa ràpida que doni l'impuls d'energia necessària per seguir una jornada laboral o estudiantil. El problema és que els aliments que s'hi poden trobar són rics en sucres simples i greixos saturats, com entrepans de farines refinades amb salses, aperitius salats, rebosteria i refresc, que donaran energia de curta durada provocant de nou demanda al cap de poques hores. En aquests dos casos, la planificació serà la clau. Endur-se opcions saludables com fruits secs, fruita deshidratada, vegetals tallats tipus palets de pastanaga o cogombrets, o entrepans de pa integral farcits de patís vegetals, hummus, formatge tendre o gall dindi laminat poden ser una solució. En canvi, si el cuc apareix a la tarda i és per avorriment o per fer un dinar massa lleuger, caldrà augmentar la quantitat de verdures i hortalisses i probablement de proteïnes de qualitat de l'àpat anterior. Finalment, quan el pic entre hores és el substitut a gestionar una necessitat emocional, en aquest cas caldrà buscar una activitat alternativa que provoqui el mateix plaer i no sigui el menjar. Si estàs dins la roda de picar constantment i això et provoca malestar, cansament o més estrès, busca l'origen d'aquest hàbit per poder trobar la solució més adient al problema i mantenir una alimentació saludable, equilibrada i suficient.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEX.
5: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
4: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
6: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
4: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA, que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre de la mitjana espanyola i europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts 8 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
7: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos pel proper exercici. El govern ha descartat avui presentar els del 2027.
4: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
7: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que proveien que ningú va preparar de l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones a la ciutat autònoma.
4: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
7: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes pel 2025 i insten a Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
4: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la Festa de la Filoxera.
7: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 11:15.
4: Els esports objectius Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa, Joan Barberà.
8: El conjunt blaurana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
4: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar, a partir d'aquesta tarda, els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació, a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció,

0: convocatòries del 9% segons el govern i el 30% segons els sindicats. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització també amb manifestacions que han provocat talls de trànsit a diverses vies de tot el país a primera hora per evidenciar que el conflicte continua obert. De la seva banda, el govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats, però obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per tal de traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
1: És la sisena vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. El sindicat majoritari, la USTEC, però també la intersindical, CNT, la COS i la CGT, adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, el no haver aconseguit obrir una negociació durant tot l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millora de l'atenció de l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per a l'educació. Marina Ruiz és membre secretària nacional del sindicat.
2: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
1: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
3: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per donar sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
1: Per altra banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, acollida de nous vinguts, l'ús de tecnologies a aules o la formació dels docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
4: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
1: El nou curs arranca amb un rècord de més de 2.140 aules d'acollida i 1.100 mestres i professors més que el curs passat, amb un total de 85.000 docents.
0: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
1: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per l'inici d'un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
0: A Lleida, el tall de les vies d'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada de vaga. Això ha estat a primera hora del matí. De fet, els han hagut de desallotjar els Mossos. I després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la ciutat. Finalment, han acabat la protesta fent una assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
5: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
6: Som un col·lectiu que estem organitzats, sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que es continuem aquí.
5: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
0: A Sabadell, centenars de docents han sortit al carrer després de tallar a primera hora del matí l'autopista C58. El col·lectiu, en aquest cas, s'ha manifestat després a la plaça d'Espanya fins als serveis territorials d'educació. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
7: La mobilització ha començat a les 10 del matí a la plaça Espanya, on s'han concentrat treballadors de l'ensenyament procedents de diferents municipis del Vallès Occidental. Des d'aquest punt, els manifestants han iniciat la marxa per la Gran Via

0: direcció als Serveis Territorials d'Educació. En Pep és professor de secundària a l'Institut Agustí Serra de Sabadell.
1: Tot el que ha estat fent el departament ara al començar el curs és molta propaganda. Molts dels acords ja estaven fets, fins i tot, diguem-ne, moltes de les coses que s'han aconseguit ja estaven acordades abans de la vaga.
0: Al llarg de la manifestació també s'han sentit consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, a qui alguns participants han reclamat la dimissió. La reducció de les ràtios a les aules i l'increment dels recursos destinats a garantir una educació inclusiva han estat les altres reivindicacions protagonistes en una mobilització que, segons dades de la Conselleria d'Educació, ha tingut un seguiment del 8,97% de docents a la comarca del Vallès Occidental.
2: En vaga o sense, avui és dia de retorn a les aules, malgrat que molts dels alumnes es troben que no hi ha classe, com estem veient. És el cas de l'Escola de les Lloses, tot i que no per la vaga. Aquesta petita població del Ripollès recupera enguany l'escola després de 57 anys sense tenir-ne, però han arrencat el curs en dependències de l'Ajuntament perquè encara no han acabat les obres. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
3: Les Lloses ha començat aquest dimarts un nou capítol en la seva història. L'escola torna a obrir-se després de 60 anys i ho fan 14 alumnes. Aquest dimarts, entorn les 9 del matí, arribaven els primers nens i nenes, el que és ara per ara l'escola provisional, que està ubicada a les dependències de l'Ajuntament, ja que, tal com expliquen des del consistori, el termini d'acabament de les obres no s'ha complert tal com s'esperava. Un fet que, malgrat tot, no deslueix una jornada que molts recordaran com una fita. Escoltem el regidor Marc Ràfols i l'alcalde Jaume Cuní.
4: Hem fet història i de fet, és una aposta de futur pel futur del poble, no?
5: Una petita dificultat amb el tema del terra, que no s'ha pogut acabar la moqueta, i llavors això era imprescindible que no hi haguessin nens, però estem, bueno, eufòrics, perquè després de 57 anys, obrir una escola és una cosa que realment ens omple tots de... Bueno, és molt maco.
3: Un altre dels temes pendents és el nom que s'haurà de triar més endavant.
2: Un curs que també arrenca marcat pels resultats de les proves PISA, que constaten la pitjor caiguda del nivell de l'alumnat espanyol en una dècada, i amb els resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o amb poc domini de la llengua, que és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
7: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
6: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
8: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè, efectivament, doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
6: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
9: Notícies en xarxa.
2: El govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i suposa un increment de 2.600 milions. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha descartat avui presentar els del 2027. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
11: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer. per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
10: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat amb el vigent.
2: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
13: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
12: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
2: Tres quarts de tres passats, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua, signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
15: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
14: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
2: Ens situem ara a Lleida, on la coneguda com a Escola Popular de Balàfia ha aconseguit aturar el desallotjament del seu local previst per aquest matí. El llançament ha estat ajornat per la previsió d'una mobilització massiva i a hores d'ara no hi ha una nova data fixada. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
16: El centre havia convocat una manifestació per aquest dimarts amb l'objectiu d'aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte i que acull prop de 200 persones cada setmana. En aquest sentit, la militant de l'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat les causes d'aquesta aturada.
17: Creiem que això és fruit de l'organització i de la pressió social exercida aquests últims dies, i així com també de la certesa de que havíem convocat una manifestació per oposar-nos al desallotjament i sabem que hagués estat contundent i que hagués permès que no es desallotgés aquest espai, i també d'una sèrie de recursos que hem anat interposant a nivell judicial i tot Tot plegat ha fet que avui no ens fessin fora d'aquest espai.
16: Tot i això, Júlia ha advertit que el problema continua present, però ara l'escola compta amb més marge per buscar alternatives i començar el curs quan estava previst. Des del centre han destacat que el seu objectiu era enfortir el projecte i fer créixer la iniciativa per continuar acompanyant a infants i joves i generar vincles entre la comunitat del barri.
2: A Manresa, l'Ajuntament treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a l'apunyalament d'un home la setmana passada a mans presumptament de dos menors.
18: En declaracions a la xarxa, l'alcalde Marc Aloi ha explicat que a la capital del Bages hi ha detectades una vintena de joves que preocupen per la conflictivitat i perquè porten armes blanques. L'alcalde manresà assegura que això també passa a altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
19: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà del 2030 i protegir l'ocupació.
18: En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final de la marca mítica SEAT i defensen que mantenir-la és defensar també el teixit industrial i l'ocupació. Comissions Obreres i UGT alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca i reclama la implicació de les administracions per garantir el futur industrial de Martorell.
2: La CGT presenta una demanda contra el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
18: El sindicat acusa el Consorci d'haver eliminat unilateralment part de les condicions laborals i sindicals que s'havien aprovat fins ara a la plantilla i que reclama una redistribució íntegra. Es tracta de compensacions per horaris especials, drets sindicals, ajuts i altres drets socials.
2: És moment per a la cultura. Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició.
18: Aquesta nit podeu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més a partir de 10:45 de la nit.
2: Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
20: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit a partir de les 10:05 arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
2: I passem també per Tortosa, allà l'Ajuntament ha presentat la nova programació d'arts escèniques i de música per a la tardor, amb una oferta d'espectacles variada i adaptada a tots els públics. La nova temporada es farà en diferents espais de la ciutat, ja que el Teatre Auditori Felip Pedrell està enllestint les obres de reforma. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
21: Tortosa arranca una nova temporada d'arts escèniques amb nou propostes multidisciplinàries que inclouen teatre, comèdia, clown, titelles o cinema. La programació s'estendrà de setembre a desembre en diversos espais de la ciutat mentre s'enllesteixen les obres del Teatre Auditori Felip Pedrell. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat la voluntat d'oferir una cultura accessible i de qualitat.
22: Una proposta diversa, de qualitat i pensada per poder arribar a públics molt diversos. Este inici de la nova temporada, com sabeu, encara no podem fer-ho al Teatre Auditori Felip Pedrell. Les obres de reforma ja estan molt avançades. També estem ja, per tant, a les portes de poder recuperar este equipament cultural que és tan important per a la nostra ciutat.
21: La programació s'iniciarà el proper 18 de setembre amb l'espectacle multidisciplinar La Conferència dels Ocells. Destaquen també el monòleg de Roger Coma, No ho havia de fer, El bon policia de Santiago Rossinyol, a més del Festival Artèria, el Cicle Gaudí o el documental del mes.
2: I moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa.
23: Bon dia, Marta. Un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tècnic blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions. Aquest és l'objectiu prioritari que tenen. Escoltem el futbolista català.
24: No creo que lo necesite. No estoy pensando en
0: haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la Liga otra vez. No puedo pedir más. Creo que dentro de esos jugadores pues se da un nivel increíble y vuestro trabajo no me va a poner a suplicar nada.
23: És Lamine Yamal parlant de la pilota d'or, el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho dient qui ha de guanyar, Mbappé, diu Mourinho, o Dembélé, que diu que no posaria a Lamine entre els tres millors.
0: El primer jo crec que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Jo crec que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
23: Demà el Barça juga el primer partit del curs. A la màxima competició continental, els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 3:15 de la tarda al Nou Camp Nou. Hem de destacar també que en el dia d'avui es van coneixent els candidats i els nominats a la pilota d'or, tant en categoria femenina com masculina. Per exemple, Pere Romeu està nominat a millor entrenador de l'any d'un equip femení. A segona divisió destaquem que el Centre d'Esport Sabadell s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Córdoba per 3-2. El conjunt arlequinat ha guanyat 2 partits i n'ha empatat els altres 2 en el seu retorn a la categoria de plata del futbol estatal. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
1: Sempre parlem que bueno, som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? Pues, és una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd. Si hem de treure el negre, el negre. I si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
23: Les paraules, les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Mallorca, 5a jornada de Lliga. De moment, el conjunt arlequinat amb 8 punts a 2 del líder a segona divisió. I avui, a les 7 de la tarda, hi ha gran cita a la Copa de la Reina de futbol, duel català a la primera eliminatòria entre l'AM i l'Europa. I, per cert, la xarxa ha presentat a les últimes hores, concretament ahir a la tarda, la programació esportiva de la temporada 2026-2027. Ho va fer a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb moltes novetats. Aquest cap de setmana comença de nou l'enjoc amb 2 grans retransmissions.
2: Una programació que no us podeu perdre. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Ja comença a fer-se

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La vaga de docents d'avui ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que arrenca sense normalitat. L'aturada ha tingut un seguiment de moment del 9% segons el govern i els sindicats el xifren al 30%. Tot i que hi ha escoles i instituts que s'han mantingut al marge de l'aturada, altres han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització amb manifestacions que ha provocat talls de trànsit a diverses zones del país per evidenciar que el conflicte amb el Departament d'Educació, diuen, continua obert. El govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per traçar les millores del sistema pels propers 10 anys. Escoltem Esther Niubó, la consellera d'Educació.
2: Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
1: I a Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Elma Saiz és la ministra portaveu.
3: I el senyor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
1: El Tribunal Suprem ha paralitzat de forma cautelar la inscripció de persones nacionalitzades per l'anomenada llei de nets al cens electoral. Així ho ha acordat avui el Tribunal en estimar de forma parcial la petició que havia formulat Vox i el partit Justitia Europa de suspendre de manera immediata la inscripció d'aquest col·lectiu al cens. El Tribunal ha acceptat paralitzar la inscripció automàtica dels nous nacionalitzats fins que es dicti una sentència definitiva. I no deixem els tribunals perquè el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez sobre jornada la declaració prevista per aquesta tarda, el magistrat Juan Carlos Peinado, havia citat Begoña Gómez en l'audiència preliminar. L'advocat de Gómez ha demanat l'ajornament per impossibilitat d'assistir i ara està en mans de Peinado decidir-ho.
4: Ei, Anna, sóc l'Oriol, de Girona FM. Escolta'm, només un àudio per felicitar-vos, a tu i a tot l'equip, pel primer programa d'ahir, que em va agradar molt, vull dir, molt àgil, molts temes diferents també, moltes veus de tot el país, vull dir que va agradar molt, de veritat, només un però. Ja saps que els periodistes ens agrada posar una miqueta el dit a la llaga i t'ho vull dir també. Vaig trobar a faltar que en algun moment parléssiu de Vilanova. Crec que el programa va estar molt bé, però que si s'hagués pogut introduir algun tema més local de Vilanova o parlar de la ciutat, jo crec que hagués quedat bé. Però bueno, escolta'm, vosaltres mateixos, vull dir, hi ha programes per endavant, si ho voleu agafar com a idea, doncs endavant. I si no, també, no passa res, només faltaria. En tot cas, escolta'm, molts ànims també a partir d'avui, que ja sabem que a partir del segon programa és quan comencen també els exàmens de veritat, perquè és cada dia, cada dia, cada dia. Per tant, molta sort, molts ànims, i nosaltres avui serem també des de Girona per parlar d'una pel·lícula i de gent que hi ha participat. Per tant, aquí us esperem i va, molta sort amb la Rambla.
5: Gràcies, Oriol. Fins d'aquí una estona. Ivan, veus com encara sí que podem parlar més de Vilanova?
6: Sí, entenc que sí, una mica més.
5: Tu com el vas veure el programa d'ahir?
6: Bé, jo molt bé, jo el vaig gaudir molt. La veritat és que vaig disfrutar molt tot el programa, vaig tenir les connexions, tot molt bé. És veritat que vam començar molt alts amb l'entrevista amb el Sergi López. Després vam fer una baixada no molt forta quan vaig cantar jo, però va remuntar molt i tot bé, tot bé.
5: No, que ho has patat com el Xavier a la redacció.
6: Igual.
5: Escolta'm, sàpigues que tinc protestes de continuïtat, que avui mateix el Jaume Gual ha vingut a dir-me...

0: Informació local.
1: El Foment comença la programació, la temporada, aquest cap de setmana, amb dues propostes. El dissabte a les 6 de la tarda, el musical La Ventafocs, amb música dels anys 50, i el diumenge amb una comèdia teatral, Una idea genial, dirigida per Xavier Ricart, interpretada per Susanna Garachana, Frank Capdet, Lluís Villanueva i Anna Azcona. Les dues representacions, tant de la de dissabte com la de diumenge, comencen a les 6 de la tarda i les entrades les podeu comprar anticipades a Entràpolis. I el SEM, que fa una sortida el diumenge a la secció de senderisme, anirà a l'Esquirol i a Cantoni Gros, a Osona, per fer un recorregut de 13 quilòmetres per diferents fonts, diferents salts d'aigua, un gorg, un dolmen i un pont. Les inscripcions les podeu fer les tardes, de 7:15 a 9:15, al local del SEM. I continua preparant-se la cursa popular de Sant Miquel, la 47a edició, que serà a terme el diumenge 20 de setembre dins de la programació de la Festa Major. Les inscripcions estan obertes al web cursasantmiquel.cat o al poliesportiu municipal de 9 a 2. Podeu passar a apuntar-vos-hi. I a la cursa de 10 quilòmetres sortirà a 8:45 del matí. També a la mateixa hora la cursa de relleus per parelles, després a 10:45 la popular de 3,5 quilòmetres, a 11:45 la infantil d'un quilòmetre i mig i a les 12 la cursa familiar d'un quilòmetre. El punt de sortida de les 5 curses és el passeig del Terra ple davant de la plaça de la Llibertat. Això serà el proper diumenge 20 de setembre. I la farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Soler, que està a l'Avinguda Barcelona 51-53. I comuniquem la defunció de la senyora Teresa Roca Dilme. Tenia 98 anys i l'acte de comiat serà demà dimecres a 4:15 de la tarda al tanatori.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
2: Molins de Rei al dia.
3: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
2: Molins de Rei al dia.
3: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
2: Molins de Rei al dia.
3: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
4: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
5: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
4: Doncs truquem ara mateix.
6: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
1: Hola, bona tarda. Després d'aquest estiu tan calorós, que és llarguíssim, em sembla que va començar el mes de maig i estem a mitjans de setembre i fa la mateixa calor que l'agost i el juliol. Però avui comencem contents perquè el Cesc Vives ens acompanya. Molt bona tarda, Cesc.
2: Bona tarda, Pere.
1: Escolta, Cesc Vives, dic Cesc Vives i ja tothom et coneix?
2: Ah, no ho sé. Els de casa, sí.
1: Perquè jo...
2: Casa, els d'amics, sí.
1: Un dia d'aquests...
2: Però sí, normalment per Cesc Vives em coneixen, sí.
1: Que si la peni, que és el teatre, que moltes coses que parlarem durant aquesta estona. Però sé que amb algú, no m'ho acabava de dir, deia sí que viu al carrer que no passa, que ara em sembla que sí que passa, però... Aquest que li deia, em sembla que això del que no passa no ho ha viscut ell. Fa molts anys que ja s'hi pot passar. Perquè...
2: Sí.
1: I quan vaig dir Cal Bisbal, llavors va dir que sí.
2: Exacte. De Cal Bisbal, carrer Verdaguer, al carrer de la Riera, que també en diuen.
1: El carrer de la Riera, Cal Bisbal. I de Bisbal de què ve? No és cap com un nom?
2: No. No, jo no t'ho sabria explicar, de bon bé el nom.
1: Doncs si no ho saps explicar, tu...
2: No ho sé.
1: És curiós,
2: jo vaig néixer,
1: eh?
2: Em deien a Cal Bisbal... La besàvia, deien la Bisbala, perquè la besàvia es va quedar vídua molt aviat. La besàvia, eh?
1: Sí.
2: Parlo de la mare del meu avi, del Gabriel Vives, el meu avi. La seva mare es va quedar vídua perquè el seu marit era el Pau Vives i feia de sereno per l'Ajuntament.
1: De Molins de Rei.
2: Sí. I aleshores, a una de les nits de la Guerra Civil, el van assassinar a la plaça de les Moreres, que actualment és la plaça Pompeu Fabra.
1: Allà. Sí, que també té molts noms, la plaça Piqué, jo li dic Piqué, Pompeu Fabra...
2: Ara és la Pompeu Fabra.
1: Sí, sí.
2: Doncs allà el van assassinar una nit, fent de sereno, no se sap qui, però bueno, és una cosa que va quedar molt marcada i doncs, la meva besàvia es va tenir de fer càrrec doncs, dels fills i del negoci i tota la mandanga. I feien de carboners al carrer Verdaguer. Hi havia una carboneria.
1: Que després va passar a l'altre carrer, el Pintor Fortuny, no?
2: Després va passar el Pintor Fortuny perquè va agafar-ho el meu oncle.
1: Ah, és una família. Éreu família.
2: Amb l'oncle Miquel. Sí.
1: Que també van tenir el petroli al carrer Clavé.
2: El carrer de Fortuny i Prou.
1: Ah, petroli i carbó.
2: Sí.
1: Ah,
2: quan va entrar el petroli, el meu avi ho va deixar. Llavors hi va traspassar el negoci amb el meu oncle, amb l'oncle Miquel.
1: I tot això era al carrer Verdaguer?
2: Sí.
1: Però el carbó va ser el carrer Pintor Fortuny.
2: No, al carrer Verdaguer ja hi havia carboneria.
1: Ah, sí?
2: Llavors quan va entrar el petroli, o sigui, el meu avi s'anava a buscar carbó al port de Barcelona, anava a Arbúcies a buscar carbó, bueno, anava, hi havia moltes carboneres en el Montseny, i anava a buscar el carbó. Però quan va entrar el petroli, ho van traslladar-ho en el carrer Fortuny. I llavors ho va passar el negoci al meu oncle, Miquel.
1: I jo havia conegut Cal Bisbal també com tenda de joguets.
2: Exacte. Després de tot això, quan el meu pare es va parellar amb la meva mare... Doncs la meva mare, quan va entrar a casa, encara hi havia la carboneria, i al cap de molts anys la meva mare va agafar una, diguéssim, delegació de joguets d'una botiga de Barcelona.
1: A veure, aquesta botiga estava a la Rambla Volart o
2: sí,
1: al carrer Villar?
2: Sí, exacte, a la Rambla Volart, número 14. Sí.
1: Què et sembla?
2: I allà a la Rambla Volart hi havia la jugueteria principal, que també venien molts trens i coses de maquetació, i llavors... feien comanda amb aquesta Rambla Volart, amb el Bassar, es deia Bassar...
1: Del Juguete, no?
2: No em surt ara el nom. Però agafaven comanda i ho portaven a Molins, i la meva mare venia aquestes joguines i...
1: Això sé perquè jo vaig tenir una perruqueria al Camp de l'Arpa, cantonada Maragall,
2: ah, sí?
1: Molts anys, anys. Uh-huh. I o ens vam trobar un dia, o caminant per la Rambla Volart, o algú d'aquí... No, algú d'aquí no m'ho diria, perquè Tampoc sabien si jo tenia la perruqueria exactament a la vora de la Rambla Volar.
2: Ja.
1: Que parles de la Rambla Volar i molta gent no sap on
2: no
1: és,
2: sap no? No sap on és, sí.
1: Però jo ho sabia.
2: Horta Guinardó.
1: Sí,
2: Horta
1: sí.
2: Guinardó.
1: Sí, sí. I bé, ja veus que conec molt també la tia Rosa, què era?
2: La tieta Rosita.
1: Pintava.
2: Bueno, sí, li dèiem la tieta Rosita, germana de la meva mare.
1: Era germana gran de la teva mare?
2: Sí. És a dir, hi havia la tieta Rosita, la meva mare, i el tiet Pere, que es va morir ara fa poc, el Pere Camps.
1: De Cal Camps, del carrer Major.
2: Del carrer Major, sí, sí, sí, sí.
1: Esclar, que ella era germana. Ai, la teva mare també germana del Pere de
2: sí,
1: Camps del carrer
2: sí, sí,
1: Major.
2: Sí, sí,
1: sí. Sí, veus, jo sí que sé. Sí. La teva mare, la tieta ho sé perquè pintava, i la meva
2: sí.
1: mare també,
2: ah,
1: i el cercle artístic,
2: exacte.
1: I tot això, anar lligant amb l'altre,
2: sí.
1: era pel tema de Cal Bisbal, que els padres, quan anàvem els padres, passàvem sempre per davant. La carboneria, el senyor que portava la carboneria, aquell senyor baixet de cabell blanc, qui era, doncs, el teu avi?
2: Baixet?
1: No sé si baixet. O la millor alt, no
2: sí,
1: ho sé.
2: Sí, era l'avi, era alt. Sí.
1: Però el confoc amb un del petroli de més
2: era,
1: endavant.
2: Era més alt que jo,
1: escolta'm,
2: sí.
1: Els pares, Caterina i Jaume.
2: Sí, sí, sí.
1: Que era la Caterina...
2: Camps.
1: I el Jaume Vives. Tots sí, sí. de Molins de Rei, tots dos.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Val. El carrer Verdaguer i la botiga, ja n'hem parlat.
2: Sí.
1: I de germanes sé que jo conec una, la Maria.
2: Deus conèixer la Maria, que és la gran, la meva germana gran.
1: Sí.
2: I després hi ha la meva germana petita, la Rosa...
1: La que jo he parlat alguna vegada que ens ha trobat el trenc deu ser
2: la Maria.
1: La Maria.
2: Sí, perquè em va comentar aquella vegada que li vas passar aquella magnífica fotografia vostra
1: és que
2: davant del Foment.
1: És que un dia a l'estació del trenc li vaig dir, mira, jo tinc una foto i ara et podria preguntar si són els seus pares, però jo ja ho sé que ho són. Vull dir, una foto que em vaig fer al ball de matí...
2: Sí, devia ser una festa major.
1: Com a Carme Benet, si no, al ball de matí de la festa major de l'any 69.
2: Fixa't.
1: Abans d'ahir. I a darrere hi ha els teus pares.
2: Sí, sí,
1: però que surten com si vinguessin amb nosaltres.
2: Exacte.
1: Són els teus pares... Ai, no, em faria gràcia veure-li, li vaig enviar.
2: I la vas enviar i me la va passar i realment és una fotografia molt, molt digna de l'època. Molt.
1: Sí.
2: Es veu l'estètica de l'època, es veu... Bueno,
1: i sí, doncs tenim una... La Carme Benet i jo, una que aquí ja ho vam parlar en aquest programa, deia, de l'any 68. Però en 68 vam fer un canvi de look. Es veu que eren uns anys que la gent evolucionava.
2: Sí, bueno, clar.
1: O l'edat. Ella bueno. anava amb la faldilla més curta, el cabell que duia com un cabell llarg, tot llavors tallat així a la navalla que es duia a Modern, que li havia fet jo, per cert, que era perruquer.
2: Tipo francès, no? Suposo.
1: Sí, sí, sí.
2: La influència francesa i anglesa de l'època.
1: Sí, de les minifaldes que feia
2: exacte.
1: Poc. I jo també havia canviat una mica el look, però no com ella, no? I fa gràcia. I després, a veure, llavors anem per aquí, que els teus pares jo els coneixia.
2: Sí.
1: I et cases fa molts anys?
2: Jo?
1: Sí.
2: Sí, em vaig casar, ara deu fer, pues, 40, una cosa així. Sí, sí.
1: I llavors tens uns fills que es diuen Marc i Laia.
2: Marc i Laia. El Marc és el gran, la Laia és la petita, diguéssim. És la gran de les noies.
1: Espera,
2: tots dos són grans.
1: Aquí, jo havia apuntat també la Jana sí. i la...
2: La Jana, el Roc i l'Ona.
1: Això, la Jana,
2: la Jana és filla...
1: i l'Ona, que deuen ser tres nets.
2: Tres nets, sí.
1: Ah.
2: Que, per exemple, ahir els vaig tenir tots tres, perquè encara no hi havia escola, i avui n'he tingut dos, perquè hi havia vaga també de mestres.
1: Sí.
2: Vull dir que ha sigut un començament de... I parlant de la vaga, vull reivindicar que... Bueno, és una petita reivindicació que faig com a avi. Jo com a avi sempre li dic a la meva filla, si heu començat la vaga, heu d'acabar el que esteu demanant, perquè és supernecessari. I jo com a avi també pateixo la vaga. Però estic completament d'acord amb que s'ha de fer la vaga aquesta d'ensenyament. Llavors l'ajudo. Llavors si ella ha de fer vaga, jo em quedo la canalla i fem aquestes coses.
1: I sí que tu estàs...
2: Vull dir que molts avis avui també han fet vaga.
1: Sí,
2: per acompanyar els fills, no?
1: El no tenir nets ni fills, veus això? No,
2: no
1: ho sé.
2: Sí, sí.
1: Sé que hi ha la vaga, ho sé, perquè deixo els diaris i tal.
2: Mm-hmm.
1: Però no la pateixo.
2: No, no, clar, clar.
1: Escolta, després parlarem d'un poema que li vas fer a la Montse. Però parla'm de la Montse.
2: Sí, amb la Montse ens vam aparellar, ja et dic, ens vam enamorar, ens vam ser amics primer, després vam ser companys, després va ser la meva esposa.
1: Anava a ballar al Foment, també?
2: No.
1: Vosaltres sou més joves i llavors...
2: Ja som més joves. Nosaltres havíem anat a ballar a Can Ros.
1: Ja Sant Vicenç.
2: A la discoteca de Can Ros.
1: Ah, això, i ara, això ja era prohibit, eh? Llavors era molt modern, allà.
2: I aleshores hi havia la discoteca del Foment, també.
1: Sí, la que està aquí on som ara.
2: Que està aquí on som ara.
1: Em sembla que sí que era això, eh? Sí,
2: que hi havia hagut una pista.
1: Sí, sí, sí.
2: Aquí al Foment hi havia una pista que ensenyaven a ballar sardanes. I aquí, damunt de la pista aquesta petita, van fer la discoteca, que és ara on hi ha l'emissora.
1: La pista aquella tan maca, que era com un balcó, que sí, donava a la pista que ballava quan venia una orquestra.
2: Exacte.
1: Aquella balconada tan maca del Foment.
2: Sí.
1: És on van fer la discoteca...
2: On som ara.
1: Als anys 80...
2: És que no,
1: sí, sí, els anys 80.
2: No, no, no t'ho sabria dir.
1: Quan anàvem a ballar amb el que t'he dit abans, eren a finals dels 60, 68, 69, 70. I tu em parles de 10 anys després.
2: Sí, 10 anys deuen ser, ben bé. Sí, sí.
1: I llavors vas conèixer la Montse?
2: Ens vam conèixer, ens vam aparellar, ens vam casar, i en el nostre primer vivenda va ser el carrer Torres i Bages. Vam anar a viure al carrer Torres i Bages.
1: Sí, ja s'ho entès, allà dalt. Sí. Bueno, allà dalt.
2: El carrer de les escales. El carrer de les escales,
1: però a cap
2: dalt. Però una mica més amunt. Entre el carrer Montserrat i el carrer Puigcerdà. I d'allà després vam baixar a viure on som ara, on visc ara jo, al carrer Folquer.
1: Sí, el carrer Folquer, sí, sí. Que jo ens dic que continuo amb el carrer que no passa.
2: El carrer que no passa, sí, exacte. Sí.
1: Bé, escoltem Festa Major.

0: La Montse? Coneixes a la Montse? Explica'm.
1: La Montse, sí. La Montse va ser la meva companya, com deia, la meva esposa, la mare dels meus fills. I la veritat és que vam viure uns anys magnífics fins que va arribar la notícia de, que no ens esperàvem pas, de la seva malaltia. I bueno, vam tenir de lluitar amb la seva malaltia, no jo sol, sinó els fills i tota la seva família, perquè, clar, no ens ho esperàvem. Ella tampoc s'ho esperava, eh? Però també haig de dir que va lluitar moltíssim amb la seva malaltia. Vull dir, jo vaig notar que tenia més força ella que jo per afrontar la malaltia i portar-la, no? I suportar-la i portar-la a coll i anar-se'n sortint, no? I això va durar 7 anys.
0: 7 anys és el que anava a preguntar. Em dius, sí, que després de casar-se i tenir els fills, la malaltia apareix al quants anys després?
1: Pues va aparèixer quan el Marc i la Jan i la Laia tenien 16 i 19 anys. Sí,
0: una edat dolenta.
1: Uns 20 anys, sí.
0: Totes les edats són dolentes per, sí, casos així. Però i ella, era valenta, era forta.
1: Molt forta. Era
0: una, no volia que patir... No
1: una dona fortíssima, una dona fortíssima. Ja et dic, més forta que jo en molts moments. I aleshores, bueno, va dur amb dignitat, diguéssim, amb molta força i amb molta energia fins al final. Sí, sí. Ja et dic, d'aquests 7 anys... allò que diuen sempre els metges, no? Quan passeu els 5 anys, la frontera, això més o menys ja està. I sí, sí, vam anar-ho a celebrar fins i tot, no? Amb un viatge, els 5 anys. I a partir d'aquí li va sortir una metàstasi i va durar 2 anys més i això la va portar fins al final, sí, sí, sí.
0: O sigui, això que es diu dels 5 anys acostuma a passar.
1: Acostuma a passar.
0: Però hi ha excepcions.
1: Sí, clar.
0: Que no.
1: Clar, cada cosa és molt diferent, eh? Cada cos reacciona com pot, no? Davant d'una malaltia
0: que
1: així.
0: És dir, que al passar 5 anys quasi que has sortit del perill,
1: sí,
0: però hi ha un risc, que en aquest cas, i quan va trigar molt a tornar a aparèixer? Doncs
1: pues ja et dic, passat els 5 anys. La propera revisió dels 5 anys ja va
0: tornar.
1: Ja, sí, sí, sí. En total van ser 7 anys de molta lluita, de molts nervis, de molta tristor, de molta alegria, de molta... Bueno, és allò, una muntanya russa, que al final, bueno, saps que passarà això, però no ho vols, no ho vol ningú.
0: No, no.
1: Però al final arriba i...
0: Jo us recordo, crec que no m'equivoco, perquè ens coneixíem, però llavors era jo el temps que estava més per allà a la Rambla Volar i no ens veiem tant, però us recordo de la Penny.
1: Sí. A la Penny, clar, a la Penny hi vam iniciar des de l'època de... que es van muntar els secretariats famosos. Es va muntar una sèrie de secretariats de la joventut catòlica que es deia secretariat de dansa, de teatre, de música, de cinema, i hi havia diversos grups i ens trobàvem sempre allà, doncs, per fer. Jo era del secretariat de teatre i la Montse era del secretariat de dansa. I allà vaig començar jo a fer les meves primeres incursions en el món teatral.
0: Sí, ens trobàvem de vegades.
1: Ens havíem trobat alguna vegada, però dins l'escenari.
0: I el bar,
1: sí,
0: que era molt autèntic, aquell bar de...
1: El bar de la Penny era un punt de trobada
0: de tothom.
1: De moltes inquietuds, de molts somnis,
0: sí,
1: i de moltes parelles, i de molt...
0: El Jordi el Perruquer, i la Pepi,
1: sí,
0: i vosaltres... Que jo amb el Jordi Perruquer només havia coincidit amb una activitat que vam fer, no sé si era una carnavalada, sí, però
1: pot ser, sí,
0: era la carnavalada, aquestes pastorets, unes sarsueles que havíem fet. Jo no tant, però vaig participar una mica a la Penny i llavors és d'aquí que us veia sempre a tots. Però esclar, al bar s'anava a ensejar, s'acabava d'assejar...
1: Sí.
0: I el poema que li vas dedicar, com va ser a la Montse?
1: Bueno, jo des de que ella va marxar, que vaig agafar una llibreta que em va regalar un amic meu, que ja la tenia de feia temps, aquella llibreta. Llavors vaig agafar aquella llibreta i vaig començar a escriure tot el que em passava pel cap, tot el que sentia, tot el que... Bueno, tot ho vaig anar escriure allà en aquesta llibreta, que en dic la llibreta d'anada i tornada, que encara la conservo i encara l'escric, vull dir, no s'acaba mai això. I arrel d'anar escrivint cada dia, o cada dos dies, o quan tenia una necessitat imperiosa de dir alguna cosa, en tant sortien també versos, hosti, això està bé per fer un vers, això. I a partir d'aquí vaig començar a fer versos i poemes. Val? Són versos i poemes que els he anat editant per mi, els imprimia jo a casa, els posava una funda de paper, una goma de pollastre, i els regalava a la família. Amb una goma de pollastre, pam. I els regalava pues, per Nadal o dates d'aquestes...
0: D'aquestes gomes de pollastre també hi podríem dedicar un poema, eh? Perquè mira que serveixen per tot.
1: Van sí, molt bé, les gomes de pollastre.
0: I llavors, però tot
1: que no
0: això...
1: sé si ara els pollastres porten gomes, però, no. Però jo sempre dic una goma de pollastre. Sí.
0: Però, per exemple, a la ràdio, les vies, aquests poemes, els has donat a conèixer en algun programa o...?
1: No. Ja et dic, els imprimia, els regalava als amics i a la família, únicament.
0: I aquest d'ella... No.
1: I aquest d'ella, doncs també.
0: I el saps de memòria?
1: No.
0: Veus, ara que l'haguéssim pogut...
1: No, sí, però no. A més, no el porto. No sé si... Igual el porto, eh? Si em deixes un moment de treure'm les ulleres, les agafo...
0: Sí, mentre posarem una música i si
1: sí,
0: tu vas fent i anem...
1: Segur que els porto aquí.
0: Anem parlant...
1: En algun núvol d'aquests d'internet...
0: El Caràtula, quan era que comences?
1: Comencem el Caràtula l'any 73-74, finals de l'any 73 i principis de l'any 74.
0: Doncs en parlarem, però ara escoltarem La Bohème mentre tu busques això, perquè és una cançó que la vaig passar al català, però que parla de París, d'un que troba el París canviat, però jo ho poso com si fos Barcelona. Bé, és igual, que és una cançó que és nostàlgica, que és una mica el que estem fent avui.

0: hem recordat París, que tu hi vas estar una temporada bastant llarga i vas viure.
1: Per la feina, sí.
0: I com va ser?
1: Va ser... A la feina jo estava amb una multinacional financera i va ser en aquell moment que van muntar el canvi de comptes dels bancs, que ens fan, ara ens fem posar l'IBAN quan fem una transició.

0: anar més, però bueno, dos mals pagaven ells. I el bosc, bueno, allà hi havia una gent fantàstica que em van acollir molt i, bueno, i vaig estar a les tardes quan podien anar a veure museus i exposicions, i París no te l'acabes. París és, sí, sí, és una sí. ciutat immensa que molt fantàstica, llavors, doncs... I clar, el fet d'estar allà va fer que vinguessin amics i amigues cap allà a veure'm. La meva germana també va venir un cap de setmana, vull dir, és allò, tenint...
1: Esclar, tothom li
0: o tenir vivenda, no? Doncs...
1: Esclar, clar, sí, sí.
0: És, una, és un gran avantatge.
1: És molt, eh?
0: Sí, però ja et dic, venint i no venint, i a més va coincidir que em va enganxar una Setmana Santa, també. Vet aquí que... d'alguna manera, doncs, queda més espotllat.
1: I el francès, no? Que jo sempre he batallat per parlar-lo, sí. Per parlar-lo, bueno, francès... però sense estar allà és clar, molt difícil.
0: Però el francès, clar, jo vinc de l'escola del francès. Nosaltres a l'escola ens ensenyava francès.
1: Sí.
0: L'anglès no existia encara.
1: No existia aquells anys.
0: I aleshores, a més, el fet de que m'escollissin en el projecte, jo tenia una amiga aquí al poliesportiu de gimnàs d'aquí Molins, que era francesa. Llavors hi vaig dir, dic, durant un mes necessito que em facis de parella lingüística. Llavors cada tarda ens trobàvem passejant pel carrer i anàvem... Perquè si no practiques un idioma, es va perdent, es va rovellant, perds vocabulari... És el típic, no?
1: Si ara tu anessis a París...
0: Em costaria,
1: i
0: sí.
1: I et costaria, però clar. Al cap d'una setmana hauries millorat sí. molt, i tot aniria
0: sí,
1: venint.
0: Sí, sí. Això també com, passa...
1: Et queda com aparcat.
0: Mm. Sí. Això també passa quan vas a, no sé, a una ciutat espanyola, també passa, que parles un castellà que veus que no és el castellà normal, no? Però si estàs molt de temps... vas canviant les paraules, les expressions, i et vas adaptant, no?
1: Escolta, llavors no t'enyoraves allà? No, perquè amb la feina...
0: No, amb la feina... Quan vas per, quan estàs fora per la feina, treballes molt.
1: Ja coneixies a la Montse?
0: Sí. Bueno, quan hi vaig anar a la Montse ja no hi era, per això. Quan hi vaig anar a la Montse ja no hi era, ja es havia mort, sí.
1: Ah, sí, això és més recent. Sí. Per això, quan vas dir allò de l'Ivan, no l'Ivan que havia sigut alcalde de Monterrey, no, l'Ivan... No, quan jo dic això, dic, m'està parlant de molts anys enrere, i l'Ivan, a mi em sembla que això és més de cap aquí. Sí, així, sí, això sí. De París no fa tant.
0: Va ser, ja et dic, quan la Montse ja no hi era, sí.
1: Ah.
0: Els fills ja anaven per la seva banda sols, jo estava... Pues, vivia sol en aquell
1: clar,
0: moment.
1: Clar, tu... Per això, que no sé en quin moment m'ho has dit abans de l'entrevista, que estaves allà sol, i he pensat que devies ser solter, esclar, doncs jo ja m'imaginava que era els anys 70-80, però si ja tenies els fills col·locats...
0: Sí, els dos ja estaven...
1: Et vas col·locar tu mig any allà.
0: Em vaig col·locar allà. Bueno, però... va sortir aquesta possibilitat.
1: Sí. Escolta, recita'm la poesia.
0: Ah, sí, aquesta que dèiem de... Que
1: perquè dius que totes estan dedicades a la mare, a la dona... Mare i companya que vas tenir amb la Montse.
0: Sí.
1: Fem el primer...
0: Sí, és un poema que es diu Reivindicació, i aleshores hi ha aquests tres poemes, no? Llavors el primer es diu Dona, i diu així. Diu, reivindico el teu ser de dona, ser en estat pur, en adreçar-te a les persones amb tota la sinceritat. Reivindico el teu ser de dona, ser en estat madur, per fer del treball un fet social i crear lligams amb els companys. Reivindico el teu ser de dona, ser en estat segur, ser present en les relacions de l'amistat amb tot el cor. Reivindico el teu ser de dona, per ser sincera, per ser companya, per ser amiga, per ser dona, reivindico el teu ser.
1: I llavors... Molt bé, eh? Llavors ve l'altre, que és la mare o la companya? No, la mare.
0: El segon... Espera, que això se n'ha anat. Com que ho tinc aquí en el núvol...
1: Home, però tu sí. Almenys saps fer anar-ho. I ara jo amb aquest mòbil a la mà ja estaria nerviosís i em tremolaria el tot.
0: El segon és el companya.
1: El companya, a veure,
0: escoltem-lo. I el tercer és el de mare. El companya diu així. Diu, reivindico el teu ser de companya. Ser en estat alegre, per avaldre per damunt de tot l'amistat i donar-te sense fi. Reivindico el teu ser de companya, ser en estat feliç, construir i reivindicar l'amor, correspondre'l i viure'l amb reciprocitat. Reivindico el teu ser de companya, ser en estat emocional, sobre la pell arrissada i sensible, lliscar dia rere dia pel mar dels

0: sentiments. Reivindico el teu ser de companya, per ser alegre, per voler l'amor, per ser tendre, per ser companya, reivindico el teu ser.
1: Ah, molt, molt bé. I llavors, com a mare...
0: I el tercer és el de la mare.
1: És el que haurem de fer-ho.
0: Molt bé. Diu, mare, reivindico el teu ser de mare, ser en estat sensible, per fer del teu ventre vida i mostrar i ensenyar a ser. Reivindico el teu ser de mare per ensenyar a viure la vida, guiar i conduir els sentiments en el camí encara per trepitjar. Reivindico el teu ser de mare, ser en la llibertat i ajudar a trobar la dignitat personal en l'amistat i en la felicitat. Reivindico el teu ser de mare per donar, per ensenyar a viure la vida, per trobar en llibertat la felicitat. Per ser mare, reivindico el teu ser i per la teva lluita reivindico el teu ser.
1: Molt bé. Una altra.
0: I aquest va ser l'any 13 que els vaig fer pensant en ella i perquè quedés una mica...
1: Ella falta des del 2000?
0: Des del 2005.
1: Ah, per això aquest any ha fet... Aquest any. 13, jo dic, no, em sembla que fa més.
0: Sí, el 2005.
1: El 2005 és de 21 anys.
0: 21 anys, sí, sí, sí.
1: Sí, no.
0: I bueno, hem tingut d'aprendre, tots plegats, a viure sense ella. N'has d'aprendre, també.
1: Però se n'aprèn.
0: Sí, sí, costa,
1: per força.
0: N'aprens perquè no vols parar, no? I perquè vols que tot funcioni.
1: Et vas trobar sense ella i amb dos fills, sí, d'unes edat de 19 anys. Qui tenia 19 anys?
0: 16 i 19.
1: 16 la noia.
0: Sí, i 19 el Marc, sí.
1: Sort que les noies amb 16 anys ja són molt responsables i els homes diuen que no, però de vegades també.
0: Sí. Passa que les noies van més ràpid. Això, fer-se grans. Es fan grans més aviat que els homes. Els nois, igual, estàs fins als 25 fent el burro.
1: Ganes, sí, de sortir.
0: I les noies... No, ja no en general, no, però en particular...
1: I n'hi ha any que em tenim quasi bé 80 i encara el faríem el burro.
0: Sí, bueno, sí. Un mica es tracta d'això, un mica es tracta de tornar a la infantesa, no? De tornar aquells valors divertits.
1: Les seves germanes van donar un cop de mà?
0: Sí, les germanes i la família de la Montse també. Vull dir, molt. La germana de la Montse, molt. L'Anna es va...
1: No els podia conèixer, però no, sí.
0: L'Anna es va volcar molt, sí, sí, i, bueno, i tots.
1: Deu venir de família, perquè poques vegades que he parlat amb la Maria, la teva germana, una o dues, al trenc, per parlar d'això de la foto, tenia una conversa que t'hi senties bé. I si és la tieta Rosa...
0: Tieta Rosita, bueno...
1: La tieta Rosita...
0: Era fantàstica,
1: no sentiria
0: escoltar-la. Sí, era superalegre.
1: I parlar amb tu ara, jo estic relaxant-me.
0: Sempre feia conya la tieta Rosita.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, era molt divertida, i tant. Sí.
1: Fa molt...
0: Sí, ara no et sabria dir des de quan, però...
1: No,
0: sí,
1: ho vaig saber, eh? Segurament les temporades que he estat a Cuba... Ha passat alguna cosa així.
0: Ah, ja.
1: I quan vinc, ningú m'ho diu, i ara jo me recordo que la tieta Rosita, jo fa molt que no la veig, però si hagués estat aquí jo hagués anat a la cerimònia.
0: Ja,
1: no?
0: Segur,
1: és
0: segur.
1: Dir que ho sé perquè m'ho he imaginat, però ha passat de temps. Caràtula.
0: Sí, perquè ara has parlat de Cuba, tu fas moltes estades llargues, no?
1: Sí.
0: És el teu segon país, d'alguna manera.
1: Si hagués anat tantes vegades a París com a Cuba, parlaria francès més bé que el de Gaulle. Sí, he anat més, fa por dir-ho, però més de 100 vegades, eh?
0: A més, estades llargues, no? Jo hi he estat una vegada i prou.
1: No.
0: Jo una vegada i prou he estat a Cuba.
1: Sí, que és el que em tocava a mi, però amb el tema del bolero em vaig enganxar. Quan hi vaig anar allà, llavors un conegut d'una amistat de la meva mare, que allà estàvem molt ficat amb el... Com recordem el Miquel Armengol? I amb un bon record per ell sempre. El Miquel Armengol aquí a Molins de Rei, aquest home era com un Miquel Armengol a l'Havana. No a tot Cuba, però a l'Havana sí. I llavors ella em va dir, al Festival del Bolero, vine a l'emissora tal que t'entrevistaran, cantaràs amb la Beatriz Márquez, que és la musicalíssima de Cuba, presenta l'Omara Portuondo.
0: L'Omara.
1: Sí, i el Lino Borges, Ela Calvo...
0: El Valdés, que, bueno, la tira.
1: Ara tothom, qui coneixes és l'Omara Portuondo. Quan la vaig conèixer jo fa 30 anys, era una diva allà, però no era tan internacional com va sortir al Buenavista Social Club.
0: Sí.
1: Però em va presentar... Tot, és com si aquí em presentessin el Serrat, al seu temps a la Salomé, a la Maria Jiménez, al Lluís Llach...
0: I
1: no havia de tornar-hi, jo, si era el món que a mi m'agradava.
0: És que, a més, hi ha música a tot arreu.
1: Sí, sí.
0: A tot arreu hi ha música.
1: Fins i tot ara, que vaig anar-hi el mes de maig, que no hi havia aigua de bars ni pels lavabos, segons quin lloc... Jo estava al centre de l'Havana, que és com està la capital, llavors allà... ho patia menys, i més tinc amistats que quan venen, dues amistats que és com família, que quan venen a Molins de Rei queden a casa meva, i jo allà tinc, si un lloc que faltaven coses, me'n anava a l'altre, però actualment ara que ha empitjorat molt. Des de que jo vaig venir, el maig estava molt malament, feia un any que ja no anaven els autobusos per la ciutat,
0: no tenen la benzina i tot plegat,
1: el tornar encara ha empitjorat més. Tot i amb això, el món de la cultura funciona.
0: Sí.
1: Els teatres fan activitats...
0: Perquè és popular.
1: I ho fan per la tarda. Com que la nit de vegades es fa fosc i la gent no surt de casa, fan per la tarda. I llavors jo, quan hi vaig anar, aquesta última vegada, anava a molts llocs, perquè la tarda tenia temps. Es parla amb el Caràtula.
0: Doncs el Caràtula... Abans has fet referència al Miquel Armengol.
1: Sí.
0: Miquel Armengol també va estar al grup Teatre Caràtula. Amb nosaltres.
1: Sí, tinc una foto que surt ell.
0: Era un actor, també.
1: Que m'has enviat tu. Ell?
0: No sé, sí, surt per allà darrere.
1: El Reventós.
0: Sí, el Pep Reventós. Però està a dins, allà a les bambalines.
1: A les bambalines, i una noia que no sé qui és.
0: I la Mireia Carulla.
1: Ah.
0: De Can Carulla, d'allà... Sí, d'on hi ha la residència ara d'avis.
1: Sí.
0: Doncs,
1: ara, d'allà.
0: D'allà.
1: Sí. No, el Reventós sí que l'he conegut, i tu, i l'Armengol.
0: Sí, que està allà darrere. Fent...
1: Sí, amb l'Armengol havia estat al Caràtula i fèieu moltes coses.
0: Sí, doncs el Caràtula, ja et dic, vam començar, que era l'any 73-74, fent exercicis, hi havia molta gent, hi havia gent ascendida del grup de l'Estudi d'Art Dramàtic d'aquí al Foment, com era el Josep Armengol. Josep Armengol estava a l'Estudi d'Art Dramàtic d'aquí a Molins de Rei.
1: El Josep Armengol,
0: sí. Josep Armengol és un, bueno, un dels, podríem dir, més aclamats productors d'actors i d'actrius del món de la... És d'aquí a Molins, sí, el Miquel. Pas que no viu aquí a Molins.
1: Però vivia allà a la carretera,
0: sí,
1: a la cantonada, que la seva mare és rossa.
0: Sí. El Josep era productora d'actors i d'actrius.
1: Sí.
0: I fa càstings i tot això. Ara no sé què fa, perquè suposo que deu estar jubilat, ja no ho sé. Però també hi havia el Pep Armengol. I aleshores vam entrar en aquest grup i ens vam ficar allà fent exercicis i tal, amb el Xavier Fàbregas de l'Institut del Teatre, que va venir a fer cursets, que el va portar el Pere Raic, i aleshores, a partir d'aquí, es van amuntant, gestionant el que era el secretariat de teatre de la Peni, que més tard va convertir-se en el grup Teatre Caràtula.
1: Sí.
0: I vam anar fent...
1: Aquí hi ha una cosa que jo tinc apuntada aquí, però ara que ens queda poc temps
0: de
1: programa...
0: Què sortirà d'aquí?
1: No sé per què ho vaig apuntar.
0: Què diu?
1: Que tot el que és humà s'ha fet amb companyia.
0: Sí, això és el final d'un poema, és un vers, de... no sabré de qui és.
1: Perquè amb el Toni Moreno també vas fer coses, la Setmana de la Poesia.
0: La Setmana de la Poesia, quan el Toni va començar a fer la Setmana de la Poesia a les cases, doncs vam estar parlant, m'ho va dir, i llavors jo l'acompanyava a muntar, quan es feia a les cases.
1: Però aquí a la ràdio, aquí a l'emissora nostra...
0: Aquí a l'emissora nostra, què?
1: Has fet coses, sí, però no aquesta, de la poesia.
0: Aquí a l'emissora nostra faig un programa que es diu Notes Disperses, que va de poesia i de poetes morts, que ja en saben nosaltres.
1: Sí.
0: I també col·laboro amb el Llaç, la revista El Llaç, també faig una finestra poètica.
1: Bueno, això sí, això, la finestra poètica ho sé, això
0: també, sí.
1: I la poesia... Llavors... Poetes morts, però poesia viva. No, perquè sí, vosaltres la reviviu.
0: Sempre, la poesia sempre és viva, això sí. Però vull dir, ho faig poetes morts perquè els poetes no es poden defensar els que estan morts.
1: Ah, no.
0: Els vius, vull dir que els vius ja fan les seves promocions, els llibres que fan, i les seves presentacions, i fan actes culturals a on hi figuren, però els morts, doncs no. Llavors vaig dir, doncs bé, farem els poetes morts perquè penso que també s'han de reivindicar d'alguna manera.
1: Alguna especial que et faria gràcia dir-ho ara? Del...
0: Bueno, el Salvador Espriu, per exemple. Salvador Espriu és un dels poetes que ja no hi són, molt, molt, molt destacats dins de la cultura catalana. I podria dir un poema d'ell, que tinc de memòria.
1: Ah, això et volia dir, no gosava dir-ho.
0: Bueno, és un poema que jo el tinc com a referència de capçalera, que es diu L'Albada, la cançó d'Albada, que diu... a veure... Desperta. Hòstia, ara no em vindrà. Ara no em ve, ara m'he perdut amb
1: el senyor. El Salvador Espriu, on descansa?
0: Arenys, a Cinera.
1: El Cinera, que sí que hi vaig anar fa poc, però ara tenia por de no confondre, però jo hi he estat, al cementiri d'Arenys, i pujat a dalt. Ja t'ha vingut?
0: Desperta,
1: doncs ja
0: desperta, és un nou dia. La llum del sol brillant, vell guia, pels estrets camins del fum. No deixis res per mirar i trepitjar fins a ponent, car tot en un moment et serà pres. És una metàfora de la vida total.
1: Torna a repetir, que hi ha gent que potser estaven distrets i no ho han escoltat a veure.
0: Diu, que... Desperta, és un nou dia. La llum del sol brillant, vell guia, pels estrets camins del fum. No deixis res per mirar i caminar fins al ponent, car tot en un moment et serà pres.
1: Ah, no, és clar que fa esborronar i tot, eh? Si
0: total.
1: Saps el que t'estan dient...
0: És una metàfora total,
1: sí,
0: de la vida.
1: Sí, doncs vaig anar-hi allà... Sí,
0: jo crec que és el número 1, el nínxol número 1 del...
1: Ho vaig haver de preguntar.
0: Del de Cinera. D'Arenys de Mar.
1: Sí, sí, i vaig pujar allà dalt, ho vaig preguntar a baix, amb uns que... Jo havia anat per... Imagina't, jo, ai, que no, la gent de la cultura, no els hi diguis, jo havia anat allà buscant les destileries del Calissai.
0: Ah, bueno, també.
1: I com que ja estaven tancades...
0: Vas anar al cementiri.
1: Dic, bé, haig d'anar al cementiri, però em pensava que era a la vora i no, havia de pujar allà dalt de tot.
0: I... Doncs hi ha una anècdota molt divertida, bueno, divertida, curiosa de l'Espriu, i és que quan es va morir el Bartomeu Roselló Porcel, que eren molt amics, el van enterrar al Trull, al Brull, aquí al Montseny, en un sanatori que hi havia, i quan van desmuntar el sanatori i ho van tirar tot a terra, van dir, hòstia, les despulles del Bartomeu Roselló Porcel, què en fem? I l'Espriu va dir, doncs porteu-lo a Arenys. I el van acollir al mausoleu familiar dels Espriu, fins que el van després destinar a Mallorca, que és on reposa ara el Bartomeu Roselló Porcel. Vull dir que el va acollir, boi mort, fins i tot,
1: allà va.
0: Arenys, el Bartomeu Roselló Porcel. És una cosa que no s'acostuma a fer, allò de dir, hòstia, un gran amic, que ara no saben on deixar-lo, no? Porteu-lo a casa,
1: no? Jo trobo que... Que es podria fer, jo ho faria en un cas, si jo m'hi trobés.
0: Sí, no, no.
1: Perquè hi ha amistats que són tan estimades com si fossin família, i més pels que no la tenim pròpia, en el meu cas. Sí, jo trobo que sí, això que va fer, molt bé. Escolta'm, que el Camell has participat, l'agrupació Escolta, i el Molei també.
0: Sí, el Molei ens va demanar una vegada fer un... Feien... Abans el Molei tenien el local, el carrer Ponent.
1: Sí, i tant, al costat de la Xampanyeria.
0: Exacte.
1: I davant del que havia sigut la perruqueria Pierre.
0: Molt bé.
1: Digues, doncs
0: allà aquell tros hi havia un nucli, de cultural. Doncs allà al Molei ens van demanar si volíem fer un muntatge pel Dia de la Dona, i llavors ens vam fer un muntatge amb 6 dones i amb poemes de la Maria Mercè Marçal. Ho vam estar preparant i ho vam fer rullant al Molei. I va tenir molt d'èxit, va ser...
1: I el Camell també hi has participat?
0: I el Camell també, quan va néixer el Camell, també érem de la colla, que anàvem a... Bueno, que portàvem el camell, que el gestionàvem.
1: El teu fill després t'ha seguit?
0: No, el mar no ha sigut camallaire, no. La Laia ha sigut castellera, però el mar no ha sigut camallaire, no. li agrada, vull dir, quan surt el camell i va, com tothom, a participar-hi, això, perquè és una gran festa, però no l'ha portat mai.
1: Abans, a ritme de salsa cubana, he posat la cançó dedicada a la Festa Major de Molins de Rei, creient que tu havies participat amb la marxa de les torxes, però m'has dit que no.
0: No.
1: I que a mi em sembla que és demà passat, aquelles torxes que són per uns dies abans de la Festa Major. Però, noi, jo m'ho havia apuntat aquí, pensat que et faria la pregunta de l'any i no hi havies participat.
0: De torxes, no.
1: Vas llegir una cosa de l'Òmnium,
0: sí,
1: perquè tampoc té res a veure.
0: Bueno, Òmnium ens va demanar també de participar amb els sopars tallers. Cada any es fa el sopar tallers, i aquest any passat l'Òmnium de Quimolins va demanar-nos si volíem. I també vaig preparar un muntatge de poemes de Vicenç Andrés Tallers, vaig dir-ho amb els amics, els vaig fer el repartiment i vam anar-ho a llegir en aquest sopar que es va fer el SEM de Quimolins.
1: El SEM.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, estem al 56. Continuarem. Ens queda molt poc. Em deixes fer una petita... Demà... Una petita cosa personal meva, que també em fa gràcia.
0: Sí,
1: demà, a 3:15, hi ha una colla de senyores i algun senyor que em volen acompanyar, o que jo els acompanyi, en una actuació que farem a Sants, en un centre social. Hi ha una actuació que es farà a les 5. I vindran a mi tothom que vulgui apuntar-s'hi, que m'estiguin escoltant, i que els hi faci gràcia venir a veure aquest espectacle, que a més de jo hi participen artistes que han estat aquí a Molins de Rei o no, i ens volen acompanyar, us ho dic, que vingueu, que van començar 5, que m'ho van dir, i ara som uns quants més, i el tren hi cabem uns quants.
0: I què se celebra?
1: No, és una activitat que intentem, s'ha fet 3 vegades, fer-la una vegada al mes en un centre social,
0: si
1: aquí fos el centre social que hi ha a la Riera Bonet, doncs un dimecres al mes, doncs fem una activitat de varietats, de cançó. I cantaré la cançó de Molins de Rei.
0: Molt bé.
1: Esclar, que jo vaig dir, la canto moltes vegades i és molt celebrada, arreu.
0: La sardana.
1: Sí, arreu.
0: És una sardana.
1: Sí, sí. No? Jo li dic la cançó de Molins de Rei, però té uns passos de sardana.
0: Però és una sardana, es pot ballar i tot, no, allò? Jo diria.
1: Sí,
0: bueno, no he provat mai.
1: És lenta, una cançó. Sí. Però llavors, al venir aquestes senyores de Molins de Rei, dic, però aquesta vegada sí que no fallarà. I més que estem en vigílies de Festa Major.
0: Molt bé.
1: Per acomiadar... Gràcies, per haver-me deixat dir això. Per acomiadar, vols fer una salutació amb algú? Ens queden 2 minuts.
0: Doncs res, més que res, la gent que ens està escoltant, no?
1: Sí.
0: Que, clar, aquestes hores de la tarda, que fa aquesta calor encara, i donar-los les gràcies per escoltar el teu programa.
1: I per haver vingut, ja
0: t'he dit que... Bueno, i gràcies per haver-me convidat, també, perquè és que si no, no...
1: Jo me'n vaig com si m'haguessin posat piles. Quan parlo amb algú que té una conversa com la que tens tu.
0: Bueno, i bueno, això va arrel de les teves preguntes que tens aquí apuntadetes, si no, no...
1: Moltes gràcies. Posem la cançó de Molins de Rei, encara que no ten temps, però que menys, ara que la tenim a sobre.
0: La sentirem, molt bé. Gràcies, Pere.
1: No, a sobre la cançó, no, la Festa Major, vull dir.
0: Gràcies, Pere.
1: Moltes gràcies, Cesc. De Cal Bisbal.
0: Sí.

0: ma cosina Mercè.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha restringit la mobilitat per demà, excepte casos de força major i serveis essencials. Entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local. Són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. El govern ha signat una resolució que suspèn les classes als centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un esalert també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs, atenció, perquè poden començar en alguns indrets aquesta nit i superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, en acompanyats de tempesta i algun fenomen violent. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, activitat esportiva a l'aire lliure ha de quedar suspesa durant la durada de la resolució, des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda de demà.
2: Per la seva banda, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha recomanat prevenir situacions de risc des d'avui mateix.
4: Ha de no acostar-se a zones inundables, de no baixar soterranis quan ja està plovent, d'anar amb compte amb no tenir el cotxe aparcat a la riera. Tot això és avui que tenim que pensar-ho. Ja no demà, quan comenci a ploure, ja no és el moment d'anar a treure el vehicle ni és el moment de pujar a la teulada, desembossar l'embornal. És ara, és avui, abans de que comencin les pluges.
2: Més temes. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà de 2030 i protegir l'ocupació. En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final d'una marca mítica com SEAT i defensen que mantenir-la és defensar també el teixit industrial i l'ocupació. Els sindicats alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup, que fa especialment preocupant el futur de la marca, reclamen implicació de les administracions també per garantir el futur industrial de Martorell. I la Unió Europea ha acordat aixecar la clàusula de preferència europea de préstec de 90.000 milions d'euros per Ucraïna per tal que el govern de Volodymyr Zelensky pugui comprar materials essencials pels sistemes de defensa antiaèria Patriot a tercers països. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, en un missatge conjunt amb el secretari general de la OTAN, Mark Rutte. El primer desemborsament serà de 2.300 milions d'euros.

0: Informació local.
1: Ahir es va inaugurar l'exposició Vincles, una mostra de cultura popular de la Festa Major, que és el preludi de la celebració que arriba a la vila del 18 al 29 de setembre, Festa Major de Sant Miquel. A la mostra s'hi podrà veure, com és habitual els últims anys, els elements més característics de la cultura popular molinenca, com el camell, els gegants, el cuc o l'enxuscat, i elements representatius també, per exemple, de les bastoneres, els matussers, les bardançaire, els diables o altres elements propis i característics de la cultura popular molinenca. L'exposició es pot veure fins al 17 de setembre, de dilluns a divendres a les tardes, dissabtes matí tarda i diumenges al matí. I aquest divendres, que és festiu, dia de l'11 de setembre, estarà oberta d'11 a 2:15 a la planta baixa del Molí. Justament, la vigília de la Diada, l'Assemblea Òmnium, el Consell de la República i l'Ateneu Molei organitzen una marxa de torxes, sortiran a 2:15 des de la plaça 1 d'octubre i aniran fins a la plaça del Palau, on hi haurà l'ofrena al memorial de Rafael Casanova. Després d'aquesta ofrena, l'Ateneu Molei organitza un sopar i cantada d'havaneres. Els tiquets del sopar valen 15 euros i els podeu comprar a l'estanc Margarit. I divendres, 11 de setembre, hi ha l'acte institucional a les 12 del migdia a la plaça del Palau, ofrena floral de l'Ajuntament i de les entitats de la vila, i després hi haurà audició i ballada de sardanes al pati del Palau amb la Cobla La Principal de Terrassa, una ballada organitzada per la Grupa. També recordem que fins al 15 de setembre us podeu apuntar a la celebració de les noces d'or per a aquelles parelles que fa 50 anys que esteu casats o que esteu juntes. Aquest 2025 heu celebrat aquests 25 anys d'unió. L'Ajuntament organitza un any més aquesta celebració conjunta. Us convida a dinar a un restaurant de la vila el 24 d'octubre. Les inscripcions s'acaben el proper 15 de setembre i les heu de fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Soler. Està a l'Avinguda Barcelona 51-53, a la carretera. I comuniquem la defunció de la senyora Teresa Roca Dilme. Tenia 98 anys i l'acte de comiat serà demà dimecres a 3:45 de la tarda al tanatori. Ràdio Molins de Rei.
2: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
5: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
4: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
5: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
4: Això sí que és un bon invent.
6: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
4: Ara entenc per què no pares mai per casa.
6: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola, molt bona tarda. Benvinguts al vostre programa Una finestra oberta al món. Avui saludarem els nostres amics, l'Enric. Què tal, Enric? Com estem?
1: Mira, molt bé, sempre que comencem aquestes sessions, sí, és sempre una novetat i sempre hi ha quelcom nou. Per això avui jo gaudirem molt, avui amb l'Anna, perquè he trobat uns comentaris teus que ho has escrit tu mateixa, eh?
2: Sí, aquesta és la meva biografia.
1: No, està magnífica i aleshores això provocarà més qüestions i més obertes.
0: Ara la presentarem. També saludem el nostre amic Xavi. Què tal, Xavi? Com estem?
3: Pues molt bé.
0: Com ha estat l'estiu?
3: Ha passat en un segon. Semblava que feia un dia que estàvem aquí i tornem a ser-hi, però com que el temps passa ràpid, pues queda el record, que com es diu en anglès, record vol dir gravar. Gravem records.
0: Molt bé. I també saludem a la Judit, que feia molt de temps que no la veiem per aquí. Què tal, Judit?
4: Sí,
0: com estem?
4: Hola, buenas tardes a todos. Contenta de reincorporarme, aunque sea un ratito, aquí en una finestra oberta al món y con Ana, que nos va a enseñar muchísimo y, bueno, nos va a dar momentos de reflexión, ¿no? Que ya nos hacen falta después de unas vacaciones agitadas.
0: Sí, carai, pues ya tothom ha presentat a l'Anna, abans que jo la presenti, ¿no? Anna Dávila, ¿no? La nostra professora de ioga i també de mindfulness, de meditació, no? I d'altres coses que ara parlem. Què tal, Anna, com estàs?
5: Estic feliç d'estar aquí amb vosaltres, estic encantada, contenta i, bueno, expectant a veure amb què surt de tot això. Anem cuinant.
0: Pues sí. Benvinguda a la ràdio i benvinguda aquí a Una finestra oberta al món, perquè avui parlarem dels cercles de les dones, eh?
5: Exacte, sí.
0: Molt bé, doncs vinga.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Les classes i l'activitat sanitària no urgent i qualsevol altra activitat planificada a l'aire lliure queda suspesa demà dimecres entre les 7 del matí i les 5 de la tarda al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Garraf, l'Alt i al Baix Penedès. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un S-Alert també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs poden començar en indrets aquesta nit en qualsevol indret aquesta nit juntament amb una refrescada general. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Escoltem Santi Segalà, el cap de previsió del Meteocat.
2: Doncs ens arriba aquesta perturbació i aquesta perturbació doncs farà que hi hagi tots els ingredients possibles perquè hi hagi aquest tipus d'aiguats. Uns aiguats que, ja ho ha dit la consellera, esperem que puguin arribar ja al final del dia d'avui i que al llarg del dia de demà doncs es desplacin d'oest cap a est, amb una situació que pugui ser extensa a Catalunya, tot i que els fenòmens més intensos seran locals. Amb això volem fer un especial incís, perquè estem davant d'una pertorbació que ens portarà aiguats locals, aquestes intensitats tan elevades.
1: Inici de curs avui atípic, en plena jornada vaga dels mestres i en el que hem conegut les dades de les proves PISA. Constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor de l'última dècada. I amb els resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de l'OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure el 23% dels estudiants amb dificultats de conducta. Abelardo de la Rosa, secretari d'Estat d'Educació.
3: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
1: I la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal o la compra o l'ús d'habitatges que no siguin residència habitual. L'executiu presentarà demà dimecres la llei de l'habitatge assequible amb la que vol fer front a la crisi d'habitatge que afecta a les ciutats europees. El nou reglament planteja crear a escala europea la figura de zona tensionada que ja existeix a Catalunya. I Olot es tanquen 5 dies de festa major amb una part important dels actes dedicats a la cultura popular. Avui és el Santa Tura, la patrona de la ciutat. La jornada ha començat amb missa i finalitzarà amb la ballada de gegants a la plaça Major aquesta nit.

0: Informació local.
1: El Foment comença la programació, la temporada, aquest cap de setmana, amb dues propostes. El dissabte a les 6 de la tarda, el musical La Ventafocs, amb música dels anys 50, i el diumenge amb una comèdia teatral, Una idea genial, dirigida per Xavier Ricart, interpretada per Susanna Garachana, Fran Capdet, Lluís Villanueva i Anna Azcona. Les dues representacions, tant la de dissabte com la de diumenge, comencen a les 6 de la tarda i les entrades les podeu comprar anticipades a Entràpolis. I el SEM, que fa una sortida el diumenge, a la secció de senderisme, anirà a l'Esquirol i a Cantoni Gros, a Osona, per fer un recorregut de 13 quilòmetres per diferents fonts, diferents salts d'aigua, un gorg, un dolmen i un pont. Les inscripcions les podeu fer les tardes, de 6:45 a 8:45 al local del SEM. I continua preparant-se la cursa popular de Sant Miquel, la 47a edició, que es durà a terme el diumenge 20 de setembre dins de la programació de la Festa Major. Les inscripcions estan obertes al web cursasantmiquel.cat o al poliesportiu municipal de 9 a 2. Podeu passar a apuntar-vos-hi. I a la cursa de 10 quilòmetres sortirà a 8:45 del matí. També a la mateixa hora la cursa de relleus per parelles. Després de 11:15 la popular de 3,5 km. A 11:15 la infantil d'un quilòmetre i mig. I a les 12 la cursa familiar d'un quilòmetre. El punt de sortida de les 5 curses és el passeig del Terra ple davant de la plaça de la Llibertat. Això serà el proper diumenge 20 de setembre. I la farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Soler, que està a l'Avinguda Barcelona 51-53. I comuniquem la defunció de la senyora Teresa Roca Dilme. Tenia 98 anys i l'acte de comiat serà demà dimecres a 4:15 de la tarda al tanatori.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Molins de Rei al dia.
4: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
3: Molins de Rei al dia.
4: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
3: Molins de Rei al dia.
4: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
6: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Bueno, pues aquí estamos vibrando con esta música celestial, ¿no? Y con Ana Dávila, ¿no? Que también ha conocido, ha escuchado hoy a Francisco, ¿no? Nuestro colaborador, que cada martes nos hace un mensaje especial, ¿no? Místico.
1: Precioso.
0: Y hoy la ha cuadrado con el tema, ¿no? ¿Eh? Como también hoy nuestro amigo Xavi portava uns llibres aquí, ¿eh?
2: Sí.
0: Quatre, o si quatre llibres, no?
2: Sí, no, ara com a profe estoy ampliant el que es diu mis competències. Sí. No, només una breu referència. Els tenia a casa i agafat, eh? Vull dir, he improvisat.
0: Però són interessants.
2: I això que jo nunca improviso.
0: No, però per algo les ha traído, no?
2: Sí, no, sí, el destino, no. Simplemente el libro de Nikola Tesla, Nikola Tesla, Els meus invents, perquè Nikola Tesla, a part de ser un genio de esos que a veces que lees la biografia de la gent, perquè Nikola Tesla va tenir una vida molt complicada. I segurament Nikola Tesla avui en dia seria una persona amb un diagnòstic de trastorn bipolar. No. Perquè molta de l'obsessió que tenia pels nombres està darrere un diagnòstic que no es va fer i que probablement tenia l'àrea, certes àrees molt desenvolupades.
0: Sí.
2: Per tant, moltes vegades la biografia de la gent que forma part del nostre dia a dia són biografies molt desgraciades. Vull dir, nosaltres a ciència parlem de Bollman és un home que es va suïcidar perquè no li feien cas. La Bossier li van tallar el cap, llavors dius, de tant en tant hauríem de mirar pues, la gent, no? Bueno, així molt curtet amb els letreridos amb els que jo participo 900 paraules, senzillament el tenia cap i és un relats on uns quants escriptors, bueno, m'he dit escriptor, doncs escrivim...
0: Tu també estàs aquí, eh? Sí, sí.
2: Escrivim, pues, fem petites reflexions del dia a dia i tal. I abans hem parlat d'Elisabet Giné, Libera tu màgia, perquè aquesta escriptora diu la inspiració sempre hi és. El que passa és que hem d'estar receptius. Llavors, una de les moltes històries que hi ha aquí és que hi ha un moment que està amb una escriptora i tenen una història i es miren les dues i diuen, però escolta, que és la mateixa història. Llavors, d'alguna manera, la inspiració va dir a tu i a tu, us vinc a buscar totes dues. O sigui, quants científics hi ha que fan un descobriment i l'altre científic fa el mateix descobriment gairebé en 3 o 4 dies, no? Llavors hi ha com una... com alguna cosa a l'ambient que si està receptiu ho reculls, no? I només volia parlar un momentet d'aquest, com un tema de màrqueting, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, de José Carlos González Hurtado. Hi ha un canal a YouTube que es diu Rocket Project que s'està fent molt famós. Aquest canal, aquest senyor hi ha participat. Des que aquest senyor hi ha participat, està a les llibreries com a FNAC, a la taula del mig, que és la taula que ven, i aquí diu que ell ha vengut 100.000 còpies d'aquest llibre, on es parla de Déu des del punt de vista de mostrar científicament que aquest univers és alguna cosa més que el que veiem amb els nostres sentits. Llavors jo dic, vendre 100.000 còpies d'un llibre és més difícil que una sincronia. Aleshores dic, bueno, crec que val la pena, no? I bueno, no, només per acabar, aquí amb la companya hem fet un petit repte que m'ha posat unes paraules i llavors jo tinc que fer un relat.
1: Sí.
2: Però bueno, abans d'això només les senyals d'avui, perquè jo cada dia tinc senyals. Jo quan avui he agafat el metro, una noia que va ser alumna meva me l'he trobat amb el metro amb el que he vingut. Pues que aquesta noia està treballant a la farmàcia que està davant de la meva escola.
1: Wow.
2: I llavors, tot el dia igual. O un dia em vaig trobar un noi que portava una samarreta, jo bec molt el 44. Vale? Ja sempre dic que hi ha un llibre que recomano, que és de Laura Lane Jackson, que es diu Senyales. Aquesta noi que vaig veure amb una samarreta del 44 posava equip de balonmano de Molins de Rei del 1944.
0: Carai.
2: I l'altre dia pues, vaig veure un lleó, saps que el lleó és el símbol dels meus llibres, i al costat una furgoneta de Molins. Así vivo yo. Esta es mi vida. Bueno, pues aquí la compañía me ha posat amor, dibujo, árbol, arcoíris, jugar, abundancia, sol, mujer y hombre. Bueno, no he pensado nada lo que sale, ¿vale? El amor es un pequeño dibujo que vas a hacer tú con la imaginación en un árbol. Mientras esta tarde, cuando llegue el arcoíris, vamos a jugar y vamos a recordar que la abundancia del sol es cuando una mujer y un hombre recuerdan cuando eran niños.
1: ¡Wow! ¡Guau!
0: ¡Tú qué sincronía!
2: Ya está.
0: Y qué habla música, venga, va.
3: Déjame los de...
0: Música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que es va tenir la matinada dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Les dues noves detencions s'han produït avui. Els fets van tenir lloc, recordem-ho, durant la festa major de la capital del Bages, quan els Mossos van rebre un avís per una agressió a l'indret dels agents i van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després es van detenir els dos primers menors, als quals ara se sumen aquests altres dos. Precisament l'Ajuntament de Manresa treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a aquest apunyalament. En declaracions a la xarxa, l'alcalde Marc Aloy ha explicat que a la capital del Bages hi ha detectats una vintena de joves que preocupen per la conflictivitat i que porten armes blanques. L'alcalde de Manresa assegura que això també passa en altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
2: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
1: Canviant de tema, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Alerta que només s'han executat completament un 39% de les mesures previstes per al 2025. Insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques. El seu president és Òscar Escudé.
3: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que hauríem de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
1: I la CGT ha presentat una demanda contra el Consorci de Biblioteques de Barcelona. El sindicat acusa el Consorci d'haver eliminat unilateralment part de les condicions laborals i sindicals que s'aplicaven fins ara a la plantilla i reclama la restitució íntegra. Es tracta de compensacions per horaris especials, drets sindicals, ajuts i altres drets socials. I desenvolupen un hidrogel amb components naturals que permet administrar quimioteràpia de forma local i sostinguda. Ho han fet investigadors de la Vall d'Hebron que han desenvolupat aquesta tecnologia que pot actuar superant obstacles com ara fins ara es trobaven amb els efectes adversos.

0: Informació local.
1: Ahir es va inaugurar l'exposició Vincles, una mostra de cultura popular de la Festa Major, que és el preludi de la celebració que arriba a la vila del 18 al 29 de setembre, Festa Major de Sant Miquel. A la mostra s'hi podrà veure, com és habitual els últims anys, els elements més característics de la cultura popular molinenca, com el camell, els gegants, el cuc o l'enxuscat, i elements representatius també, per exemple, de les bastoneres, els matussers, les bardançaire, els diables o altres elements propis i característics de la cultura popular molinenca. L'exposició es pot veure fins al 17 de setembre, de dilluns a divendres a les tardes, dissabtes matí tarda i diumenges al matí. I aquest divendres, que és festiu, dia de l'11 de setembre, estarà oberta d'11 a 2:15 a la planta baixa del molí. Justament la vigília de la Diada, l'Assemblea Òmnium, el Consell de la República i l'Ateneu Molei organitzen una marxa de torxes, sortiran a 2:15 des de la plaça 1 d'octubre i aniran fins a la plaça del Palau, on hi haurà l'ofrena al memorial de Rafael Casanova. Després d'aquesta ofrena, l'Ateneu Molei organitza un sopar i cantada de veneres. Els tiquets del sopar valen 15 euros i els podeu comprar a l'estanc Margarit. I divendres, 11 de setembre, hi ha l'acte institucional a les 12 del migdia a la plaça del Palau, ofrena floral de l'Ajuntament i de les entitats de la vila, i després hi haurà audició i ballada de sardanes al pati del Palau amb la Cobla La Principal de Terrassa, una ballada organitzada per la Grupa. També recordem que fins al 15 de setembre us podeu apuntar a la celebració de les noces d'or per a aquelles parelles que fa 50 anys que esteu casats o que esteu juntes. Aquest 2025 heu celebrat aquests 25 anys d'unió. L'Ajuntament organitza un any més aquesta celebració conjunta. Us convida a dinar a un restaurant de la vila el 24 d'octubre. Les inscripcions s'acaben el proper 15 de setembre i les heu de fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Soler. Està a l'Avinguda Barcelona 51-53, a la carretera. I comuniquem la defunció de la senyora Teresa Roca Dilme. Tenia 98 anys i l'acte de comiat serà demà dimecres a 3:15 de la tarda al tanatori.
2: Acabem aquest butlletí amb una informació de servei, i és que la Generalitat ha activat restriccions per risc d'inundacions a diverses comarques, entre elles el Baix Llobregat i, per tant, a Molins de Rei. Demà dimecres 9 de setembre estaran en vigor de 7 del matí a 5 de la tarda. En aquest horari se suspendrà l'activitat educativa, l'esportiva a l'exterior i la sanitària no urgent. Es recomana evitar desplaçaments no imprescindibles i aplicar el teletreball sempre que sigui possible. L'Ajuntament de Molins de Rei mantindrà només els serveis essencials.
3: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
2: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei, com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes, amb Pere Païssa. Divendres, 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
4: A Capravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern ha restringit la mobilitat demà entre les 7 del matí i les 5 de la tarda a 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local. Són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. També ha suspès les classes a centres educatius i universitats i demana fer teletreball i ajornar l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un SLR també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs poden anar a començar, aquest vespre, aquesta nit, amb una davallada més notable de les temperatures. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i aniran acompanyats de tempesta i algun fenomen, potser, de temps violent. Núria Parlon és consellera d'Interior.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, activitat esportiva a l'aire lliure de quedar suspesa durant la durada de la resolució, des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda de demà.
1: I el govern ha fixat en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici. El govern, però, ha descartat avui presentar els del 2027. La portaveu és Sílvia Paneque.
3: Aquest era un pas que tots els anys els governs han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
1: I dues persones han resultat ferides greus en una explosió que ha tingut lloc en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Els bombers han rebut l'avís cap a 5:45 de la tarda. Els ferits greus són un home que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron i una dona que ha anat a l'Hospital Partaulí. Segons els bombers, l'explosió, que podria haver estat causada per algun gas, ha afectat el forjat de la primera planta, el sostre de la joieria, que ha cedit i ha baixat. I l'Ajuntament de Tortosa ha presentat la nova programació d'arts escèniques i música per aquesta tardor amb una oferta d'espectacles diversa i adaptada a tots els públics, amb una novetat, una temporada que tindrà lloc a diferents espais perquè l'auditori Felip Pedrell està tancat.
4: Informació local.
5: Ahir es va inaugurar l'exposició Vincles, una mostra de cultura popular de la Festa Major, que és el preludi de la celebració que arriba a la vila del 18 al 29 de setembre, Festa Major de Sant Miquel. A la mostra s'hi podrà veure, com és habitual els últims anys, els elements més característics de la cultura popular molinenca, com el camell, els gegants, el cuc o l'enxuscat, i elements representatius també, per exemple, de les bastoneres, els matussers, les bardançaire, els diables o altres elements propis i característics de la cultura popular molinenca. L'exposició es pot veure fins al 17 de setembre, de dilluns a divendres a les tardes, dissabtes matí tarda i diumenges al matí. I aquest divendres, que és festiu, dia de l'11 de setembre, estarà oberta d'11 a 2:15 a la planta baixa del Molí. Justament, la vigília de la Diada, l'Assemblea Òmnium, el Consell de la República i l'Ateneu Molei organitzen una marxa de torxes. Sortiran a 9:15 des de la plaça 1 d'octubre i aniran fins a la plaça del Palau, on hi haurà l'ofrena al memorial de Rafael Casanova. Després d'aquesta ofrena, l'Ateneu Molei organitza un sopar i cantada de veneres. Els tiquets del sopar valen 15 euros i els podeu comprar a l'estanc Margarit. I divendres, 11 de setembre, hi ha l'acte institucional a les 12 del migdia a la plaça del Palau, ofrena floral de l'Ajuntament i de les entitats de la vila, i després hi haurà audició i ballada de sardanes al pati del Palau amb la Cobla La Principal de Terrassa, una ballada organitzada per la Grupa. També recordem que fins al 15 de setembre us podeu apuntar a la celebració de les noces d'or per a aquelles parelles que fa 50 anys que esteu casats o que esteu juntes. Aquest 2025 heu celebrat aquests 25 anys d'unió. L'Ajuntament organitza un any més aquesta celebració conjunta. Us convida a dinar a un restaurant de la vila el 24 d'octubre. Les inscripcions s'acaben el proper 15 de setembre i les heu de fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. I acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui és la Soler. Està a l'Avinguda Barcelona 51-53, a la carretera. I comuniquem la defunció de la senyora Teresa Roca Dilme. Tenia 98 anys i l'acte de comiat serà demà dimecres a 3:45 de la tarda al tanatori.
0: Acabem aquest butlletí amb una informació de servei, és que la Generalitat ha activat restriccions per risc d'inundacions a diverses comarques, entre elles el Baix Llobregat i, per tant, a Molins de Rei. Demà dimecres 9 de setembre estaran en vigor de 7 del matí a 5 de la tarda. En aquest horari se suspendrà l'activitat educativa, l'esportiva a l'exterior i la sanitària no urgent. Es recomana evitar desplaçaments no imprescindibles i aplicar el teletreball sempre que sigui possible. L'Ajuntament de Molins de Rei mantindrà només els serveis essencials.
4: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
0: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes, enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes, amb Pere Païssa. Divendres, 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: A Capravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
8: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
9: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
8: A la nostra edat estem fets hostequis.
10: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

a Neus Mar. Quan alces la veu per la cultura, la brisa et respon amb dolç encís. Cada cançó ens convida i ens augura estimar més nostre país. Amb senzillesa saps emocionar, com l'ona es trenca el vell penyal. Cada cor ens fa navegar amb gust de terra, pàtria i sal. La teva música és llum d'argent, que il·lumina l'ànima callada. Ens arriba pura com el vent i ens deixa l'esperança renovada. Ets cantautora de noble esperit, amb una veu que tot s'enamora. Cada vers és un regal infinit que floreix quan neix cada aurora. Que mai no sàpiga el teu cantar ni el batec d'aquest do que t'és donat, perquè ets tu qui ens has fet estimar amb la tendresa que ens has regalat. Neus Mar, amiga de la cançó, del mar la poesia i la memòria, que sempre et guiï la inspiració i la teva veu dins nostra història.

0: Doncs no sé si dir bona tarda o bona calor, perquè el que fa aquest estiu doncs és com quan obres el forn de casa, no? Per mirar si el que hi ha dintre, el que es cou, està fet o està fet per nosaltres. Bé, benvolguts oients, últim programa de temporada i descans per una servidora. Ens hem iniciat amb un poema, una poesia, que he volgut dedicar a la nostra convidada i que tots ja... perquè ho hem anat anunciant a través de les xarxes i aquest matí per la nostra emissora Ràdio Molins de Rei, doncs que avui tenim la cirereta del nostre últim programa, l'últim programa cultural de temporada, i és la gran Neus Mar, a qui dono les gràcies més sinceres per haver-se acceptat doncs poder ser entre nosaltres en aquest darrer programa. Gràcies i benvinguda.
1: Moltes gràcies a tu. Bé, començo el programa molt emocionada i molt agraïda.
0: No, dona,
1: per
0: nosaltres.
1: Per aquesta poesia, que és, bueno, és un regalàs meravellós, que m'ha emocionat molt i t'agraeixo moltíssim.
0: No, jo veig que tens una llagrimeta.
1: Sí, no, i més d'una, i la Sònia també està igual.
0: Bé, la Sònia és qui t'acompanya, que hem de dir que la temporada vinent, si continuem fent aquest programa, jo m'agradarà doncs, que pugui venir també com a convidada, perquè sap tocar molt bé l'acordió, és una gran artista.
2: Moltes gràcies.
0: També doncs, gràcies a la nostra estimada Paquita Gil, perquè sempre doncs, has estat aquí tots aquests dies, algun que potser no has pogut, però sempre d'espectadora en directe en aquest programa.
3: Gràcies.
0: Agrair també la companyia del Registre de So, que sempre han sigut dos, l'Eli Arjona o el David Rius, que avui tenim el David, gràcies David, que ens han fet la feina més fàcil durant tots aquests mesos. Un dia l'un, un dia l'altre, controlant la durada del programa, aquest tàndem que ens uneix a tots els dimarts. Agrair, com he dit, a tots vosaltres, als que ens heu escoltat en directe, als que ho heu fet en diferit el dissabte a la mateixa hora. I bé, comencem aquest programa, ja si de cas ens acomiadarem després. Dic que per mi ha sigut un plaer, i ho és, que estiguis aquí, Neus, de veritat, perquè no només ets una gran, meravellosa cantant i dona, sinó que ets molt, molt propera, ets una persona que no ha tingut mai un no quan t'hem demanat, has vingut en una altra ocasió, però mira, ja fa... del 2016, eh?
1: Sí, jo em pensava que feia menys, doncs, però tu has fet els càlculs i...
0: 10 anyets, eh?
1: Sí, el passa, la distància no ajuda, però sí, avui ens hem pogut combinar i estic molt contenta d'estar aquí avui amb tu.
0: Doncs mira, Neus, el que farem serà un repàs precisament de la teva biografia o de la teva trajectòria, que, bé, doncs... situarem una mica tot el que tu has anat fent al llarg del temps i parlarem doncs, també dels nous projectes. Eh?
1: I tant.
0: Doncs vinga, anem-ho a fer. Direm que la Neus Mar és una cantautora intèrpret del Baix Empordà que s'ha convertit en una de les veus femenines més destacades del món de l'havanera i el cant de taverna, aquí a Catalunya. Va iniciar la seva trajectòria en aquest gènere l'any 2008. No sé si ho dic bé o...
1: Sí, sí? Molt bé.
0: Si no em corregeixes. De la mà del mestre Càstor Pérez. I ben aviat es va fer un lloc en un àmbit tradicionalment dominat per les formacions masculines, no? Cosa que ara has passat a l'altra banda ja, per això, eh?
1: Sí.
0: Ara ja tractes més amb dones,
1: diguéssim. Hem fet un pas.
0: Neus Mar ha actuat en centenars de concerts arreu de Catalunya i també en l'estranger. I ha participat en diverses edicions de la prestigiosa cantada de Veneres de Calella de Palafrugell. Sí. El seu estil és que es caracteritza per una interpretació sensible i personal, que combina les habaneres tradicionals amb cançons mediterrànies i composicions pròpies. En els darrers anys, que aquí ve el canvi, la Neus Mar ha ampliat els seus horitzons artístics amb espectacles que van més enllà de l'habanera. Ha impulsat projectes com Dones de Sal. No sé si ha sigut aquest el primer o no.
1: No, vaig començar algo diferent amb cromatismes, que aquest ja fa temps amb la Imma Preses, una altra cantant, i a partir d'aquí vam anar a fer cromatismes, després Íntimament Llac, després Dones de Sal, Trencadís...
0: Molt bé, molt bé. Sí. Doncs com dèiem això de Dones de Sal, doncs, que ho vas estrenar al Palau de la Música Catalana, que reivindica el paper de les dones vinculades al mar a través de la música, la dansa i la poesia.
1: Sí.
0: També ha creat altres propostes, com Íntimament Llac, que és el que ens deies, sí, i Cromatismes, no? Sí. I ha col·laborat amb diversos artistes i músics en espectacles de marcat protagonisme femení. És a dir, últimament, més aviat amb dones,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Molt bé. Actualment, la seva carrera evoluciona cap a formats més personals i diversos, amb concerts que combinen cançó d'autor, música mediterrània i repertori tradicional. Aquesta nova etapa posa l'accent en la llibertat artística i en la voluntat d'explorar nous llenguatges musicals sense perdre l'arrel que l'ha fet coneguda.
1: Exacte.
0: És això, bueno, ho deixem aquí, no ho sé.
1: És això, està molt bé. Bueno, està molt bé.
0: Molt bé, doncs el que farem serà una miqueta d'entrevista.
1: Vinga.
0: Els temes que has escollit,
1: sí,
0: que són molt bonics tots, i que podrem donar-los també que els escoltin els nostres oients. I també, si algú la vol felicitar en el transcurs del programa, o ja que estem en aquest darrer programa de temporada, doncs ho pot fer a través del 93 668 61 61. Bé, dit ja de què vas estar el 19 de juliol del 2016, que ho tinc ben apuntat.
1: 19 de juliol.
0: I ara també estem a juliol.
1: Sí, doncs sí.
0: Fixat?
1: Sí, sí.
0: I no és 19, és 21, però ha sigut una casualitat, també.
1: Doncs mira.
0: Després de tancar una etapa molt important de la teva carrera, sembla que has iniciat un camí encara més personal.
1: Sí.
0: Com definiries aquest moment que estàs vivint ara?
1: Bé, jo crec que és un moment com de llibertat artística, puguent fer una mica el que realment em fa feliç, que sempre ho he fet, el que em fa feliç, però jo penso que són etapes, no?, a la vida, i jo sóc una persona que em costa molt quedar-me molt estàtica en un lloc, sinó que m'agrada, doncs, explorar, crear-me reptes, anar una mica més enllà, quan ja hem arribat aquí, doncs hem explorar nous camins, anem a crear aquestes il·lusions, tornar a treballar per experimentar, doncs, tipus de músiques noves, tipus de concerts nous, no? I crec que és la manera d'evolucionar, no? I sí que vaig començar el 2008 amb l'etapa amb en Càstor, en el món de l'havanera, d'on he pres molt i que a mi m'agrada moltíssim, però, bueno, arriba un punt que dius, ostres, doncs, obrim-nos i creem, doncs, la nostra pròpia alternativa, no?, a l'havanera. Sí que és veritat que sempre he sigut, doncs, una formació molt diferent, molt atípica, de la típica formació d'havaneres, i faig un pas més. Bueno, jo sempre parlo en plural perquè jo no sóc sola, sinó que estic amb l'Emilio i la Sònia, i fem un pas més, i les cantades d'havaneres impliquen, doncs, una sèrie de tradicions, de maneres de fer, doncs, que, però a nosaltres ens agrada anar una mica més enllà i apostar per una alternativa, per una cosa una mica diferent. I per això nosaltres aquest any hem creat un concert que es diu Cants de Terra i Mar. La primera part, doncs, la gent pot escoltar havaneres, i hi ha Vestida de Nit, La Remendadora, Alfonsina i el Mar, hi ha temes d'en Josep Bastons. A la segona part, doncs, cançons més d'aquí, no?
0: Perdona, La Remendadora ve de remar?
1: No. Ve de remendar les xarxes.
0: Ostres!
1: Sí.
0: Veus, jo ara...
1: Que després
0: no
1: l'escoltarem i t'explicaré, si vols, una mica d'on surt, perquè és una composició
0: pròpia. Perquè és que era un nom que no el tenia molt sentit.
1: És de remendar les xarxes. I després d'aquesta segona part, de Cants a Terra i Mar, doncs anem al Cants a Terra i fem, doncs, un que volen aquesta gent sempre, no?, aquesta via reivindicativa que tenim, doncs, per reivindicar el català, per exemple, que ara el tenim, el Per tu ploro, per reivindicar una mica, doncs, la sardana, Muntanyes del Canigó, per reivindicar la cançó tradicional catalana.
0: Després
1: teniu Paraules d'amor, on tothom canta, i acabem amb el que tinguem sort i amb el País petit, que creiem que són dos himnes molt nostres i que ens identifiquen molt.
0: I
1: aquesta és una alternativa a la cantada de veneres on nosaltres ens sentim molt, molt a gust.
0: Molt bé. Parlant d'un d'aquests projectes teus,
1: sí,
0: Arrelades,
1: sí,
0: és un projecte que ha despertat molt d'interès. sí, pel que veig, perquè sí, he estat veient també sí, a través de l'Instagram i totes sí, les actuacions, no?
1: Exacte.
0: Com va néixer la idea i què significa per tu aquest espectacle?
1: Mira, aquest espectacle és una... significa, per començar, la força, jo crec, femenina. Que aquí és on un dels conceptes més diferents que hi ha amb el que he fet fins ara. Amb la Sònia, la Montse i jo, doncs, vam coincidir amb Dones de Sal, perquè jo amb la Sònia estava amb el tema de les habaneres i amb la Montse íntimament llac, i vaig dir, aquestes tres dones tenim molta força i crec que l'hem d'agafar i podem fer una cosa molt interessant. I vam ampliar doncs, aquesta formació de tres, amb la Mari al violí, amb la Judit a la percussió, i jo crec que les dones tenim aquesta força, aquesta sensibilitat, a més estem molt connectades emocionalment, i volíem fer el mateix, fer un recorregut per tots els gèneres catalans, començant per la música tradicional catalana, ens anem a corrandes, ens anem al folk, ens anem al couplet, ens anem a sardana, rumba, llac, serrat... No, Sònia? Oques grasses, també.
2: Sí, sí.
1: Roba estesa, que és aquesta formació de noies bastant actual d'aquí de Tarragona. I hi ha una posada en escena molt bonica, perquè hi ha un arbre a l'escenari, un arbre que és una escultura d'en Joan Cantal, i és un simbolisme. Aquest arbre el fem florir d'una manera molt senzilla i és com un paral·lelisme amb la nostra cultura, no? Que comença sec, que no podem deixar que arreli ni que floreixi, i que a través de la nostra música que ens identifica és com podem fer-la florir, no? Uh-huh. I neix d'aquí, arrelades. Crec que és molt simbòlic. Jo sempre dic que és molt senzill, però que està carregat de simbolisme.
0: Qui li va sorgir la idea?
1: Bueno, no ho sé, una mica... Sí, l'arbre potser de mi...
2: És que no, tot... a la Neus no se la pot deixar sola.
1: No, perquè el meu cap pensa molt, i sempre barrino, és que sempre barrino. I després hi ha la màgia que quan tu les teves barrinades les comparteixes, clar, doncs barrinen multiplicat per molt.
0: Clar.
1: I després s'enriqueix.
0: Així és com creixen les
1: coses. Després s'enriqueix, sí.
0: El títol d'Arrelades ja transmet una declaració d'intencions. Quines són aquestes arrels que has volgut reivindicar?
1: Bueno, les arrels de la cultura catalana, que jo crec que... Jo ho explico en el concert. Estem rebent moltes influències de fora, que ja està bé, la diversitat, però la diversitat està molt bé si no se'ns acaba menjant. I és el que nosaltres hem de procurar, no? La riquesa diversa és molt interessant, però no ens oblidem d'on venim,
0: clar,
1: tota la història que hem tingut, tot el que s'ha hagut de lluitar perquè poguéssim cantar en català, perquè poguéssim parlar en català, i la sort que tenim la gent doncs, que pugem a l'escenari és que tenim aquesta eina o aquesta arma per poder fer arribar aquest missatge. Home, i per això volem estar arrelades a la nostra cultura.
0: De fet, 300 anys d'història.
1: Home, són molts anys.
0: És per reivindicar-los.
1: I tant, bueno, història en moments de tot.
0: Exactament.
1: Sobretot en molts moments d'opressió, no?
0: I tant que sí. Podríem passar a escoltar, si et sembla, aquest primer tema, que és un cant a la nostra essència d'arrelades.
1: Sí, veureu que és una barreja d'alguns temes que formen part de l'espectacle.
0: T'escoltem?
1: Som-hi.
0: Vinga. Comencem.

0: Jo també vull aplaudir, eh? Jo
1: gràcies,
0: també.
1: Gràcies. Home, al final, aquest tema que heu sentit últim doncs és una versió de la Patum, que jo també sóc molt del parer de que la cantant sempre anem a davant, però tinc unes instrumentistes que són lo más, i que elles tenen el seu moment, que és molt important, també.
2: Però és que, a més, una gravació perfecta, se sent molt bé,
1: se sent molt bé, sí, sí, sí, està molt ben gravat.
2: I això gràcies. Suposo que ho aneu ensenyant per arreu, no?
1: Sí,
2: aneu
1: sí.
2: Fent
1: bueno,
2: petits concerts?
1: Anem fent concerts, sí. Ara estarem al Festival de Cruïlla de Begur, també anem al Festival de l'Alta Segarra, estarem a Pallejà, a Sant Pere Molanta, hem estat també a Palamós, Olesa de Montserrat, a Sant Pol de Mar... Bueno, anem fent, però després passa allò, no, Alexandra, que tu... Bueno, això ho heu de fer molt. Bueno, ens han de contractar.
2: Clar.
1: No, clar. Clar, clar. Vull dir, ho farem a l'Ametlla del Vallès, de cara l'any que ve, i hi ha cosetes, però això és el que no es veu i que els músics ens hem de treballar molt, que no seria la nostra feina, però al final, quan tenim un projecte, el que volem és pujar a l'escenari, i això és el que ens hem de treballar, doncs, trucant als ajuntaments, i bueno, i sobretot que la veu corri, el que funciona més. Ostres, vis arrelades, doncs, estaria molt bé que ho programéssim en aquest ajuntament, no? I que la gent, doncs, que la gent us ho vagi dient.
2: Estaria molt bé que l'Ajuntament de Molins de Rei les contractés a fer un espectacle d'aquests, eh?
1: Fem una crida a l'Ajuntament de Molins de Rei?
2: Jo penso que sí, perquè s'ha de fer, eh?
1: S'ha de fer.
2: En aquest espectacle Dones Protagonisme,
1: sí,
2: aquest protagonisme a compositores, diguéssim,
1: sí,
2: no? Que són dones, la majoria, no? O totes, no ho sé.
1: Les que formem part d'Arrelades?
2: Sí.
1: No, bueno, som la Sònia a l'acordió, violí, percussió, que la percussionista té una màgia, que és fem vestida de nit i ella fa vestida de nit en llengua de signes. I és un moment que és molt, molt, molt emotiu.
2: No, sí que no.
1: És molt emotiu. I després tenim la Montse, que fa dansa contemporània, i que ens vesteix, però bueno, tot és molt actiu, eh? Ens movem, ens aixequem, fem coses...
3: Sí, bueno, passen moltes coses.
2: Hi ha cançons que sovint doncs han quedat una mica en segon pla. Vosaltres les heu tornat a...
1: Bueno, sí, intentem... Clar, és que el repertori és tan ampli que costa molt, eh? Triar cançons.
2: I què és
1: cançons?
2: El que t'ha portat a fer aquesta reivindicació?
1: Bueno, jo crec que la situació i al final també amb el que jo em sento més a gust és cantant en català. Sí que m'agrada molt la música cubana, eh? I tot això, però penso, bueno, la música cubana es pot fer, però el fet de cantar en català, de cantar coses que jo penso que emocionen, que arriben, abans de triar una cançó li donem mil voltes i el primer que ha de tenir una cançó és que a mi m'arribi a l'ànima. Perquè justament fem una de l'examen Bustó, que primer em van provar una altra i jo estava allà donant-li voltes i és que aquesta és que no, m'agrada molt però no hi arribo, no?
2: Yeah.
1: I al final jo crec que les cantants el que hem de fer és cantar coses que ens arribin a l'ànima per poder transmetre, bàsicament.
2: Què et sembla si fem una petita aturada per recitar un poema?
1: Oh, tant. Sí? Em sembla fantàstic.
2: Serà un poema del llibre El jo desclòs, que és el poemari que fa... No sé si són ja 3 anys que vaig...
1: Fantàstic.
2: Que vaig publicar.
1: Fantàstic.
2: De tota manera, com que li he agafat nou del caixó, sí, aquest te l'enduràs tu.
1: Oh, que bé, molta il·lusió. Oh. Moltíssimes gràcies.
2: No sabia dedicar, que venies acompanyada.
1: Me l'has de dedicar.
3: No pateixis, jo estic aquí acompanyant, però no passa res. Ja tornarem.
1: I tant.
2: Doncs mira, jo triaria de les que més o menys sé que estan musicades, que alguna parla del mar, i podria ser, per exemple... a veure, no sé, així és a l'atzar. La Barca, per exemple.
1: Va.
2: Sí?
1: Sí.
2: La Barca està musicada per en Francesc Salsi del grup Marendins. I és un poema que, bueno, va néixer amb una història d'una pintura que hi havia una barca.
1: Ah, molt bé.
2: I vaig inspirar en aquella pintura. Doncs anem-la a dir. Hi ha una barca, arran de mar, que no tem a les onades. Il·luminant-la un vell far, i té les hores comptades. La fusta és plena de corcs, no té rem ni porta xarxa. Va ancorar-se a tots els ports i ara jau sota la platja. Jau sola a la platja. Encara es llegeix el nom, es diu així, Marinada, i ara les guarda tothom mentre dorm mig soterrada. El seu destí l'ha portat a la costa de Calella. i una mà l'ha dibuixat, fent-la que sembli més vella. La barca ja s'endevina, no té les hores comptades. Ara viu a la marina perquè tu li has posat ales.
1: Bonic! Oh, molt maco!
4: Bé, és una pintura que vaig veure, que aquesta barca estava soterrada a la sorra, estava corcada, era vella, i com que estava a la platja de Calella, dic, doncs mira, farem una poesia. I la van musicar amb Arandins i aquí...
1: Ah, ha... molt interessant.
4: Això sí, poses el mòbil, sí. Saps que és un QR, no?
1: Sí.
4: Pues la sentiràs i tot.
1: Ah, que bé, doncs sí. Ho farem, molt bé.
4: Bé, doncs ja anirem fent alguna més, però el que a mi m'interessa és que parlis tu i escoltar-te tu. Gràcies. També has incorporat al teu repertori cançons de Lluís Llach.
1: Sí.
4: Molt bé. Què representa les seves obres dins del teu univers musical?
1: Mira, jo curiosament, bueno, no sé si dir gaire això, però bueno, jo a casa meva no escoltàvem gaire.
4: No.
1: Lluís Llach, no. Perquè, bueno, la meva mare... Lluís, que me perdoni. Bueno, perquè com canta, doncs, ell... Bueno, aquesta manera de cantar tan peculiar, no?
4: Sí.
1: Però jo vaig... Bueno, vam començar a introduir ja fa molt de temps, doncs, el Que tinguem sort i El país petit, així.
4: Sí.
1: I jo vaig notar que es connectava d'una manera molt especial amb el públic, perquè el públic se sent molt seves, les cançons de Lluís Llach.
4: Sí.
1: I vam començar, doncs, a descobrir, bueno, molt la seva obra, perquè, clar, jo vaig néixer just quan es va morir el senyor Francisco Franco. Per tant, tot el tema, l'època de la transició, tampoc no, jo no la vaig viure, no?
4: Yeah.
1: I comences a indagar, a investigar i tot això, i clar, hi ha tantes cançons que estan tan plenes de sentit, d'història, que connectes tant amb la gent, i justament vam fer aquest espectacle el 2019, que feia poc que, bueno, que estava tot molt recent,
4: sí,
1: el tema de l'1 d'octubre i tot això, i va ser, crec que, un moment molt colpidor on es connectava molt bé amb el públic. Actualment encara l'estem fent, vull dir que és un espectacle que ens funciona i que no hi ha dubte que, bueno, jo per mi és el millor compositor que tenim en el nostre país i que el que ha deixat i el que deixa obres amb tant de simbolisme, força, reivindicació, amor, al final Llach parla de tot, de la vida, de la mort, de l'amor,
4: del país, de
1: la llengua,
4: sí,
1: sí. Per tant, la seva riquesa, la seva obra és, bueno, és incalculable.
4: Quan interpretes el Llach, busques mantenir-ne l'essència o t'agrada donar-li una mirada completament personal?
1: Bueno, jo penso que els cantants hem de, sempre amb el respecte de l'essència, li hem de donar el nostre segell, no? Amb el risc que això comporta, però jo crec que si hi ha respecte, sempre li hem de donar aquest punt més personal.
4: Al llarg d'aquesta nova etapa, has explorat repertoris molt diversos.
1: Sí.
4: Com esculls les cançons que acaben formant part dels teus espectacles?
1: Mira, jo sempre penso que està bé en un repertori que hi hagi cançons que potser la gent no coneix tant, perquè al final el món de les cançons és infinit, però que també hem d'anar a buscar cançons aquestes amb les que la gent connecti. I s'ha de buscar això, que jo hi entri, que hi cregui, que en puguem fer un bon arranjament, que això també és molt, molt important, però que la gent se les senti seves, perquè és que la música és tanta connexió, tan brutal, tan emocional. I el repertori, i després anar una mica més enllà, i després hi ha cançons que quan jo les escolto i m'emociono i dic, bueno, això ho hem de fer. Hi ha una cançó, per exemple, amb un concert que es diu Cançons amb ànima, que és molt íntim, que fem amb l'Emilio, que és una cançó que es diu A tots els infants, que la vaig descobrir que quan feia 3 dies que havia esclatat la guerra a Ucraïna, i la vaig descobrir per casualitat, que parla dels nens a la guerra, no? I em va colpir tant que la gent no la coneix, però que sempre a la que puc la canto i penso, ostres, el que dèiem, tenim aquesta arma i aquesta eina per remoure consciències i per pensar i per fer que la gent, doncs potser no podem fer-hi res, però potser per valorar malgrat tot la sort que nosaltres tenim.
4: Llàstima que aquesta no la teníem preparada.
1: No la tenim preparada, però
4: les de Lluís Llach, quines són les que més t'agraden, la que tu has posat també veu?
1: Tendresa. Tendresa és amb la que comença l'espectacle, que l'espectacle hi ha percussió amb l'Enric Canada i la Montse a la dansa, però hi ha Tendresa, hi ha el Can Alanyó, bueno, hi ha com no el Núvol Blanc, que...
5: El Can Alanyó també és molt maco,
1: sí,
5: eh?
1: Sí, el Núvol Blanc també.
5: Bueno, ai, el Núvol Blanc.
1: Clar, el Núvol Blanc és llàgrima segura, perquè jo sempre dic que ell ho va fer en el moment més, dels més tristos de la vida, que és quan es mor una mare, i que ell va ser tan generós que la va compartir amb tothom. I jo crec que forma part de, doncs, de la banda sonora de la vida de molts, no? I després passa que l'estàs cantant i veus que hi ha gent que plora, no? I això, uà, això colpeix molt, molt.
5: Bueno,
1: no?
5: És que quan una cançó t'arriba no pots més que plorar.
1: No,
5: eh?
1: I a més la música, la màgia que té és que et connecta. Et connecta amb els records, et connecta amb el passat.
5: Sí, sí, sí, sí.
1: I clar, ja, vull dir, al final n'hi ha moltes, perquè després ja venim del nord, venim del sud, que és una reivindicació absoluta.
5: Mira, a mi,
1: no?
5: Quan parlaves del Núvol Blanc, a mi em sempre em cauen les llàgrimes perquè me'n recordo de la meva mare.
1: Clar.
5: I com que jo hi tenia un vincle molt especial, sí, amb la meva mare...
1: Sí, sí.
5: Mira fins a quin punt que quan no fa gaire que vagin a fer les meves últimes voluntats, perquè són coses que s'han de tenir, sí, en compte... És una de les que vull que posi.
1: Veus?
5: Quan jo no hi sigui.
1: Sí, jo crec que és d'aquelles cançons que
5: saps
1: que
5: quina també he escollit?
1: Quina?
5: La de Mama, de Queen.
1: Ah!
5: Aquesta també l'he escollit.
1: Ostres, doncs molt
5: el
1: bé.
5: Sí,
1: ostres,
5: sí.
1: Però això també està canviant,
5: sí,
1: jo crec.
5: Sí, sí. Oh, i tant.
1: Això està canviant, i perquè vaig parlar amb una senyora, ara no, va dir, vull aquesta, ai, sí, la mare de la Cristina, vull aquesta i vull una de Bruce Springsteen, perquè
5: sí?
1: No sé què, no sé què. Vaig pensar, doncs això està molt bé, això també està canviant,
5: sí,
1: no?
5: Sí, i tant, que ha de canviar.
1: Ha de canviar, ha de canviar.
5: I tant que

0: Doncs sí, si no fos per la tendresa.
1: Ai, sí, ja pots ben dir.
0: I les coses que ens evitaríem.
1: I tant.
0: Si la gent tingués més aquesta sensibilitat a flor de pell.
1: Sí, fa falta.
0: Molt bonica la cançó. Jo sempre dic el mateix, quan disfruto el programa és quan arribo a casa i l'escolto sola.
1: Clar, mentre jo el gaudeixes, no.
0: Sí, sí. Tens la sensació que ara gaudeixes de més llibertat artística que en etapes anteriors?
1: Sí, sí, pel que hem comentat, perquè el fet de... Potser per una cosa de tradició i així, doncs les cantades d'havaneres impliquen una sèrie de gèneres, una sèrie d'estructures de concert i tal, i d'aquesta manera, bueno, fent aquest pas que hem fet, que tampoc no és fàcil, però a vegades s'ha de fer, doncs ens sentim molt més lliures per incloure en el repertori el que volem, acabar-lo com volem... I era un pas complicat, estem fent concerts aquests de cants i de terra i mar, ens està funcionant molt i molt, molt bé, i cada concert és un regal, no? És un regal de dir, bé, que bé, no? Poder gaudir d'aquesta manera, fer-ho més nostre, més personalitzat, per tant, bé, molt bé, s'ha de ser valent.
0: Jo no sé si m'equivocaré, però jo et veig una persona inquieta i que disfrutes molt quan estàs preparant... nous projectes.
1: Sí, però a més sempre dic, ja no en faré cap més, aquest serà l'últim.
2: És Sònia? Sí, però aquesta setmana passada ja va dir, estic pensant en un altre
1: ja, espectacle. Ja, l'Emilio sempre diu, no pensis, sisplau, ja no pensis més, ja. Però, bueno, penso que bé, no? Tenir la il·lusió per fer coses.
0: I tu, Sònia, en quins projectes intervens amb la Neus?
2: Amb la Neus jo estic amb el trio, amb Cançons a Terra i Mar, de Mar i Terra, perdó, també estic amb Arrelades, i de vegades ella, quan estem en Clarianes, també ve a cantar. Vull dir que, clar, hi ha una simbiosi aquí molt maca, perquè jo disfruto molt amb ella, i crec que també ella amb
0: nosaltres. Home, per favor, i tant.
2: I bueno, ens anem connectant sempre que toquem juntes.
1: Home, ara ja fa 8 anys, que...
2: Jo crec que més,
1: O potser més. I potser amb Dones de Sal.
2: Amb Dones de Sal.
1: I amb Dones de Sal.
2: I com que és ja tancat, ja.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Neus...

0: El teu públic de sempre t'ha seguit en aquesta evolució. T'ha sorprès la resposta que han tingut davant d'aquests nous projectes?
1: Bé, jo crec que no saps mai com arribaràs. La resposta que rebem quan acabem els concerts és molt agradable, molt bonica, ens omple molt. Sí que estar dintre del circuit de Havaneres doncs fa que coneguis a molta gent i arribar a molta gent. I després el repte següent és, vale, doncs anem a fer una altra cosa que és diferent, a veure com funciona, i la gent ens respon molt bé. Uh-huh. I bueno, nosaltres sempre pensem que com que el que fem és el que creiem que volem fer, també pensem, bueno, doncs el que ens segueixi li agrairem molt. I si hi ha algú que per alguna cosa la música és tan subjectiva que dius, potser aquest camí no agrada a tothom, doncs no passa res.
0: Ja. També hi ha persones que t'han descobert, doncs, segurament darrerament, no?, amb aquests nous muntatges i... Sí. I tot el que representeu d'un temps cap aquí. Fora del món de l'Havanera, em suposo que molta gent et coneixia més pel món de l'Havanera, sí, que pel que estàs fent ara. Quin perfil de públic estàs trobant en els concerts?
1: Bueno, jo crec que més o menys el perfil de públic és por ahí, no?
2: És
1: força similar. Sí que potser, no, ja sabem que el públic de l'Havanera sol ser un públic d'edat, no?, bastant... Bueno, més aviat gent bastant gran, i ens trobem que trobem que també hi ha gent de mitjana edat que comença a descobrir, tot i que costa molt, no? Perquè quan tu estàs quan et tenen, no és ben encasellat, no? Però quan et tenen posat en aquell cliché, doncs a vegades surt molt i ens ho hem de treballar més perquè, no? Dius, bueno, Neus Marc cantant de Havaneres, i jo sempre dic que jo sóc cantant del que a mi em fa feliç.
0: Cantant intèrpret,
1: i que hem de trencar una mica aquesta barrera i que...
0: Que no, tu vols dir que no... A veure, si és correcte dir-ho en català, que no t'encasillin.
1: Exacte, no? I que crec que fer aquest pas, com també he fet coses de jazz, de música cubana, i que la gent ha de potser obrir i donar aquesta oportunitat de mostrar-nos des d'una altra perspectiva.
0: Molt bé, doncs anem a fer un poema que es diu El vell mariner. No és una havanera, és un poema. Vale. Encara que hi ha també, sí, hi ha un títol de havanera que es diu El vell mariner. Sí. I bé, que també està inclòs dins aquest llibre El jo desclòs. No pot recordar si en l'horitzó les gavines o el vent fan moure l'aigua, ni si el cel és blau, gris o rogent, i l'oreja dient: tot resta ara en calma. No pot recordar, puig li manquen les forces, i el temps d'existir ha iniciat el vol. Tants anys convivint amb la mare aïmada, trist l'ha de deixar, i això prou li dol. No pot recordar ni el rem ni la barca, o la vela alçada per anar a pescar, ni si duia peix o si n'eren d'altres, perquè no coordina massa treballar. No pot recordar si fa poc o molt que estava assegut prop la quieta platja. La remor, però, li fa glatir el cor, car no pot trencar aquella tendra imatge que ja no veu clar en el seu record. I continuem.
1: Molt maca.
2: Maquíssim.
1: Bueno, és que recites tan bé.
2: Sí.
1: Crec que tu parles
0: no,
1: de Déu.
0: No, jo quan tinc personatges importants com tu...
1: Oh, què va.
0: No.
1: No ho diguis això, per favor.
0: A veure, sempre has estat molt vinculada a la cultura catalana. Sempre. Quin paper creus que ha de tenir la música a la preservació de la llengua i de la memòria col·lectiva?
1: Bueno, jo crec que té un paper superimportant, molt important... I bueno, jo crec que podem estar com molt orgullosos de tot el moviment que hi ha de música catalana i així, però penso que que justament com arrelades, no? Que no hem de permetre d'oblidar d'on venim, no? No, cap on anem ens preocupa, però com d'on venim hem d'intentar que això no se'ns oblidi. Per tant, per això crec que la cultura, les tradicions, la música és una eina i una arma brutal per lluitar per això, perquè no ens passi.
0: Per què no ens parles una miqueta de les dones de sal?
1: Ai, les dones de sal, eh? Ai. Va, és que va ser... Mira, tot ve de què? D'una successió de fets, que és que amb l'Emilio decidim presentar una havanera, que es diu La Remendadora, al concurs d'havaneres de Sant Pol de Mar. I, bueno, quan decidim, va, ens presentem en un concurs, ell fa una música superbonica, i clar, jo vaig pensar, bé, de què puc parlar, no? Que no sigui sempre el mateix. I és clar, tenim les dones dels pescadors, que és que no surten enlloc, pràcticament. És que se'n parla poquíssim a les havaneres.
0: Serien les dones de sal?
1: Serien les dones de sal. Aleshores, jo faig una lletra que dedico a les remendadores. Les remendadores eren les àvies, les filles, les dones dels pescadors que remendaven les xarxes. La típica imatge de la xarxa estesa, secant-se en el sol, i els pescadors hi posaven una veta blanca per senyalar quins eren els llocs on hi havia un forat perquè ells poguessin tornar a sortir. I a partir de fer de La Remendadora, que, bueno, que van tenir un premi, va ser com molt bonic, és una cançó que ens agrada moltíssim i era un homenatge, vam dir, hem de fer un espectacle que dongui veu i dongui visualització i d'alguna manera doncs premi o faci homenatge a totes les dones del mar, perquè els homes anaven a pescar i és una feina realment molt dura, però elles es quedaven a casa.
0: Sí, tant.
1: I elles es quedaven a casa, primer patint molt, perquè no hi havia tecnologia per saber quin temps feia, per on anàvem i tal, però és que hi havia dones que parien soles i que educaven els seus fills pràcticament sols, o tenien un negoci, o salaven el peix, o portaven les contes, i pràcticament no se n'ha parlat. I vam crear aquest espectacle que amb el Museu de la Pesca de Palamós, que va apostar molt per aquest espectacle. I un espectacle, doncs, amb imatges, vam anar a parlar amb la Maribel Cera, que és una de les poques pescadores que queda a la Ràpita.
0: Que em suposo que tot això us ha hagut d'anar informant, no?
1: Bueno, vam estar un any i mig, eh? Vam estar un any i mig, bueno, jo és que em va caure fins i tot el cabell perquè estava tot el rato, i hi ha tres canvis de vestuari molt senzill, hi ha unes imatges, també aprofitàvem el centre, el bloc del mig per reivindicar el mar com a, no com a bonic, sinó com a cruel, a nivell de contaminació, per exemple, fèiem la de, com es deia?
2: Mar Trencat.
1: No, el Mar Trencat i el Plany al Mar d'en Serrat, tot el tema de la contaminació i després tota la gent que ha mort en aquest mar, buscant una nova vida, no? I la primera anava més a les remendadores, jo anava, bueno, anàvem com més vestits com una remendadora, amb una faldilla molt maca i tal, i després l'última part era com més reivindicativa d'avui dia. I amb imatges, amb unes caixes de peix, bueno, va ser molt xulo. I ens ho van contractar al Palau, i realment va ser d'aquells moments que no s'obliden en la vida.
0: I tant.
1: I per nosaltres és, bueno, Dones de Sal és una etapa molt,
2: sí, una etapa
1: meravellosa.
2: Molt,
0: una experiència...
1: Molt, molt maca.
0: Us estimeu molt.
1: Sí, ens estimem molt.
2: Sí,
0: molt bé. A l'hora de preparar un espectacle,
1: sí,
0: què pesa més, l'emoció que vols transmetre o el fil conductor que explica una història?
1: L'emoció és bàsica. Jo crec que l'emoció és... Nosaltres, jo intento jugar molt amb aquest tema de transmetre emoció, no? I sobretot a través dels temes, és molt important... Diguéssim, una cosa jo crec que va lligada amb una altra, no? Perquè justament, per exemple, Arrelades és com una muntanya russa, no? Tenim una tieta d'en Serrat que sabem que la gent plora, i jo crec que és molt bo que la gent plori, perquè tots tenim coses i això es pot fer buidar una mica. I després tenim, pues, el Jo vull ser més, en el que ens posem plomes i és una cosa molt més divertida, i jo crec que l'emoció l'hem d'anar a buscar aquí, no? Perquè un espectacle no pot ser planer. Si és planer...
0: Té tenir una variació.
1: Ens cau, sí, no? Sí, I podem aconseguir això a través de saber quines emocions anem a buscar amb cada tema. Per tant, els temes... van superlligats amb les emocions i les emocions amb el repertori.
0: Jo crec que us ho passeu molt bé.
1: Bueno, és que ens ho passem moltíssim. I la gent ho nota molt, perquè això també és clau, Alexandra, tenir un equip on tothom sàpiga que és indispensable, que és molt important.
0: I tots a una.
1: Anar tots a una, tothom aporta les seves idees i estem, bueno, i ens ho passem molt bé.
0: Mirant el panorama musical actual, creus que hi ha prou espai per propostes de qualitat basades en la cançó d'autor i en el patrimoni musical català?
1: Bueno, és que a vegades en parlàvem de la situació actual. Jo crec que hi ha com una balança molt desequilibrada, sempre posant en valor que sabem que hi ha formacions que mouen milers de persones, no? Uh-huh. Milers, i que això comporta, doncs, unes empreses de manejament, de producció, sí. I que està molt bé, no? Però després, clar, hi ha a vegades... Hi ha formacions que potser la música no és pura del tot, ja porten moltes coses que són enregistrades i tal. I després formacions que ja sabem que nosaltres, clar, no mourem molt de públic, perquè per exemple, si no ets molt mediàtic, no? Doncs si no et coneix molta gent, és normal que la gent també li costi moure's. Però després, clar, nosaltres, igual que nosaltres, però jo ho traslado a altres. Hi ha moltes companyies que fan moltes coses amb molta qualitat, i el que dèiem, i que costa molt que els contractin, no? I que poder el catxet sempre, bueno, és que és clar, no? I dius, buah,
0: mira, en relació precisament, això? En relació precisament a això, perdona, que deies de que costa molt que els contractin.
1: Molt.
0: I que vosaltres també us heu de buscar vosaltres mateixos.
1: Totalment, som nosaltres els que hem de picar les portes.
0: Com veus el tema de la cultura? Com el veus tu?
1: Jo crec que hi ha molta riquesa cultural, molta, que també és veritat que és una que s'ha de picar molta pedra i que igual que nosaltres enviem, pues això, no, l'àrea de cultura de Molins de Rei. Pues bé, pot arribar arrelades, però segur que li arribaran 50 propostes més, uh-huh. I que segurament els programadors no es poden mirar totes les propostes. Per tant, això és que quan et toca te truquen perquè et contracten és brutal, les coses com siguin. Però bueno, al final ens ho hem de fer nosaltres i hem de tenir molta fe i molta constància i després, per altra banda, hi ha això, no? Hi ha coses que dius, uah, que això és el que tu mentalment has de gestionar més bé, no?
0: És que jo crec també que hi ha molta cultura sota terra,
1: Sí, sí.
0: O sigui que no acaben de deixar que floreixi.
1: No.
0: Vull dir, es necessita fer moltes passes.
1: Uf, moltes.
0: Per arribar, doncs, a fer un espectacle al teu gust o que et facilitin, doncs...
1: Totalment.
0: Un d'aquests muntatges vostres, per exemple.
1: Totalment.
0: Vull dir, si no us ho treballeu vosaltres...
1: Si ens hem de treballar nosaltres.
0: Costa moltíssim.
1: Però després, mira, parlàvem també, per exemple, quan es fan els vermuts musicals, no? Que està com molt de moda. Clar, Alexandra, hi ha gent molt bona que fa vermuts musicals i que els hi paguen moltíssim i, a més, la gent està parlant. I jo, doncs, perquè gent amb molts estudis i tal, i dius, com pot ser que a aquestes persones els hi paguin tan poc i, a més, els hi regategin i després, bueno, també us convidem a dinar. I,
0: sí,
1: no és que
0: sí,
1: no és
0: sí,
1: això,
0: sí,
1: és que jo dinaré igualment.
0: Sí.
1: Però jo estic fent un concert i després es paguin barbaritats.
0: Sí, sí, sí.
1: Que jo entenc que és un negoci, però que és una cosa absolutament desproporcionada.
0: Sí, sí, sí.
1: I per això els músics que ens ho fem sempre... tot ens hem de gestionar mentalment molt bé.
0: El que és en tot aquest... ja no només en aquests mesos que hem estat fent ràdio,
1: sí.
0: A la temporada, per dir-ho d'alguna manera, jo penso que ja ve de més enllà, que sempre s'està dient el mateix quan venen convidats aquí, de que la cultura no se li dona la força
1: i tant.
0: Que es necessita...
1: I lo necessària que és.
0: Exacte, i lo necessària que és i lo reivindicativa que és, també.
1: Totalment.
0: I que no sé, sempre són els mateixos?
1: Sí.
0: O molt coneguts?
1: Sí, sí.
0: Vull dir,
1: la cosa va...
0: Hi ha molta gent... no sé, en el món mateix de la poesia, hi ha molta gent que és novella i ho fa molt bé.
1: Sí.
0: Hi ha molta gent que canta molt bé i no és coneguda.
1: Sí, sí,
0: no es dona aquesta oportunitat.
1: Sí, mira, jo vaig anar a veure una vegada la Passion Vega, que a mi m'encanta, i va dir, Déu reparteix talent per molts i sort per pocs. I al final també és allò de dir, bueno, clar, doncs hi ha gent que té aquest punt de sort
0: i que
1: després és molt conegut i tal, però també hi ha molta gent que no és molt coneguda i també és una qualitat increïble. L'altre dia jo vaig a veure la Sònia i la Marí, no perquè estigui aquí, les Clarianes, que són dos virtuoses, que dic, és que aquestes noies haurien d'estar que haurien d'estar als millors teatres. Però
2: gràcies,
1: bueno, no, és que és el que penso, si no, no t'ho diria. És que són una passada. Aleshores, què passa? Doncs què fem? Doncs ara mira, farem un dossier, enviarem ajuntaments, tal, i bueno, i esperar que algú confiï amb el seu talent, no? Que és molt important.
0: És el que deies tu de picar pedra.
1: Picar pedra, sí.
0: Què et sembla si escoltem Dones de Sal?
1: Fantàstic.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs escoltem Dones de Sal, tenim el control de sol David Rius, quan vulguis.

0: Molt bé, la cançó, molt bonica, i jo la disfrutaré més a casa. Anem amb un poema que parla, també és relacionat amb el mar, es diu Els amants, i bé, ja l'escoltareu. Vinga. La lluna festeja el mar, mentre l'onada s'amansa, i la llum tènua del far va fent l'ullet amb recança. A la platja neix l'amor. Una parella s'abracen, prement les mans i el record sobre la sorra s'ajacen. 50 anys van esperar. Aquest moment desitjaven més la vida els va portar per camins que no esperaven. Ella tenia els cabells com la posta de la tarda i un somriure dels més vells i un no sé què a la mirada. Ell, dels cabells, fugí la nit i amb els seus ulls li parlava. Tots dos sentien neguit, més cap dels dos es lliurava. Van prometre's amor etern, l'un per l'un, l'altre per l'altre, i aquella tarda d'estiu, quan la lluna s'amagava, amb un bes que era furtiu, un àngel se'ls emportava.
1: Molt maca. Preciosa.
0: Mira, imaginació.
1: I tant.
0: Imaginació.
1: Bueno, cadascú té el seu talent, eh?
0: No, a vegades sí que són moments de vivència o moments de tristesa o moments d'alegria, però altres vegades també t'imagines coses,
1: t'imagines,
0: no?
1: I tant.
0: Perquè també n'hi ha algun que parla de les sirenes, del cant,
1: sí,
0: de les sirenes, també
1: clar,
0: és imaginació.
1: Clar,
0: eh? Bé, doncs continuem amb la Neus Mar, amb la Paquita, que està aquí per últim programa, Paquita. Eh?
2: Gràcies, he pogut venir.
1: Que bé.
0: I
1: la Sònia.
0: Sònia, què més?
3: Zurriaga.
0: Sònia Zurriaga.
3: Sí.
0: D'on tens les arrels, tu?
3: Basques.
0: Basques.
3: Sí, sí, sí.
0: Per part de pare?
3: Però per part de pare.
0: Per part de pare.
3: Sí, però, bueno, no sabem encara... Estic encara estudiant a l'arbre genealògic.
0: Ah, l'arbre genealògic.
3: Perquè se'n van anar cap a València, de València cap a Gavà, i els estic seguint a veure per on...
0: A veure.
2: Està investigant, està investigant.
0: A veure, sí, sí, on et van fabricar.
3: Exacte.
0: Neus, a veure, en què estàs treballant ara mateix? En què estàs treballant? Hi ha algun projecte nou que et faci una il·lusió especial i que el puguis avançar? No sé.
1: Ara estem en un moment d'estabilitat, cosa que tampoc...
0: Difícil amb tu, eh?
1: Difícil amb mi. Difícil amb mi. Bueno, estem amb Arrelades, estem rodant íntimament Llac, les Cants a Terra i Mar i Cançons amb Ànima, que és un recull de cançons justament per això, d'amor, de desamor, de pau, de guerra, de tal, que és en format íntim amb l'Emilio i jo. I estem en ello, però per ara les idees les deixem tranquil·les i sobretot gaudir el que ara estem fent.
0: I ens pots avançar alguna actuació propera?
1: Doncs mira, sí que queda molt, però els oients poden agafar el calendari, perquè se'n recordin, el 21 de novembre estarem a Pallejà.
0: 21 de novembre.
1: Fent Arrelades. A la sala Palladius, es diu Palladius?
0: Escolta'm, això jo ho tinc a...
1: Home, has de venir,
0: a tiro d'ocell, que diuen,
1: també,
0: eh?
1: A tret d'ocell. I el David també, heu de venir,
0: sí,
1: eh?
0: Va, sí, sí. Vinga. Això després, quan pleguem el programa, m'ho
1: sí,
0: dius, com m'ho anotaré.
1: Va, ho anotarem,
0: eh?
1: I tant que sí.
0: Molt bé, ja he estat a la sala Palau,
1: sí,
0: aquesta Palladius.
1: Sí, sí, està estat molt bé aquesta sala.
0: És molt grandeta aquesta sala.
1: Doncs
0: sí,
1: allà
0: sí,
1: estarem fent Arrelades amb moltes ganes que la gent vingui, el que dèiem.
0: Molt bé. Quantes persones, quantes dones sou?
1: Cinc.
0: Cinc dones.
1: Som cinc dones i els dos tècnics.
0: I els dos tècnics.
1: Tècnic de so i tècnic de llum.
0: Molt bé.
1: I nosaltres fem els muntatges i ells fan tot el tema de llums i això.
0: La coreografia, tot.
1: Sí, sí, sí, sí, nosaltres hem fet tota la creació. I clar, i una altra cosa que la gent li sorprèn, per exemple, és que nosaltres com fem Arrelades i anem a les 10 del matí. I clar, sí.
0: I això?
1: Perquè hi ha molta feina a muntar tot.
0: Déu-n'hi-do. Sí. És que deu a dinar a Pallejar.
1: Sí,
0: sí.
1: Sí,
0: ah,
1: i anem al matí perquè, clar, portem un arbre. A més, el que diem, com que no tenim una furgoneta, perquè no som una empresa ni una producció, doncs pues, la Sònia s'encarrega del peu.
3: Del peu
1: de l'arbre, que és una estructura metàl·lica gran. La Montse porta
3: les branques.
1: Jo porto els no sé què, bueno, l'equip amb les brugades, amb els clavells. Tenim una llista Perquè ningú se'n
0: recorda. I perquè no ens descuideu res, eh?
1: Perquè no ens oblidem de res, que alguna vegada ens hem oblidat alguna cosa. I al final ens trobem tots allà i, bueno, anem muntant l'arbre, cosetes que s'han de muntar.
0: I ho deixeu ja preparat i d'aquesta manera no aneu patint de...
1: No, ens deixem un passe. Normalment fem un passe a la italiana, que es diu.
0: Molt bé, molt bé. Si haguessis de resumir aquesta nova etapa amb una sola frase, què t'agradaria que el públic digués quan surt d'un concert teu?
1: Aquesta nova etapa? Uah, ostres, aquesta pregunta...
0: Una mica retorçada.
1: És una mica complicada, eh?
0: Sí, bueno, si haguessis de resumir aquesta nova etapa amb una sola frase,
1: sí,
0: què t'agradaria que el públic digués quan surt d'un concert teu?
1: Bé, doncs a mi m'agradaria que diguessin que... A veure, doncs que he fet el meu camí basant-me amb la meva ànima, amb els meus valors i amb la meva dignitat i el fet d'anar a dormir tranquil·la i en pau amb mi mateixa, bàsicament.
0: I que ets una catalana de cap a peus.
1: Home, i molt orgullosa, molt orgullosa de ser-ho.
0: A més, jo hi afegiria, no sé, dues preguntes. A més, penso que pot ser interessant, Neus. A veure, hi ha algun artista o alguna compositora que encara tinguis pendent homenatjar en un futur espectacle?
1: Uf, això és complicat, eh? És complicat. No sóc massa d'un ídol, ni d'una... Penso que...
0: Però així és com has fet, per exemple, amb temes de Lluís Llach, per exemple.
1: Ja, però desgraciadament, a nivell femení, sí que hi ha, per exemple, cançons i intèrprets en els que em puc treure coses i
0: alguna poeta femenina, no?
1: Saps que, mira, per exemple, fem una poesia de musicada de Joana Raspall, fem Maria Mercè Marçà, la cançó de Fer camí.
0: A Sant Feliu de Llobregat ho heu fet?
1: No.
0: La Joana Raspall és d'allà. Sí. Era d'allà.
1: Ah, doncs mira, sí que vam estar a... Ostres, a Ivars d'Urgell, que ens van dir que estaven fent proves i van fer la cançó de Fer camí i ens diuen, sabeu que la Maria Mercè Marçal era d'Ivars d'Urgell i està enterrada aquí.
0: Jo us posaré en contacte amb una persona de Sant Feliu.
1: Ah, ostres!
0: Sí, perquè aquesta persona sempre organitza recitals en memòria de la Joana Raspall, que va morir amb 100 anys.
1: Sí, sí, tant. Sí, sí. Bueno,
0: i
1: no
0: jo he participat amb ell.
1: Ah, que bonic!
0: I ja li parlaré de vosaltres.
1: Que bonic! Doncs, ja t'he dit, jo una figura, però també penso que és bonic, no? De no potser una figura, no, sinó d'aprendre i de moltes figures femenines que han fet molt bona feina a nivell cultural.
0: Mm-hmm. Després de tots aquests anys de carrera, sents que ara estàs fent la música que realment sempre havies volgut fer?
1: Bueno, jo, mira, penso, quan vaig fer els 50, que tampoc fa molt, eh?
0: Què dius? Tu tens 50 anys?
1: Sí.
0: Ai, et feia més joveneta.
1: Oh, que bé, gràcies. Doncs sí que vaig... Bueno, jo als 40 els vaig trobar com super... Molt bé.
0: No, saps que tinc una filla que és més gran que tu?
1: Ostres! Tu?
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs, bueno, doncs tu estàs estupendíssima, les coses que
0: sí,
1: et vull dir, i és així.
0: Tu ets molt amable.
1: No, no, és veritat. Però als 50 sempre... Bueno, jo tenia amigues que em deien, ja veuràs quan arribes als 50, i jo pensava, ai, Déu meu. I
0: si és la millor edat.
1: Estàs com amb una maduresa tan guai.
0: És la millor edat per una dona.
1: De dir, ai, mira, perquè a part jo sempre m'he menjat molt el coco, sempre m'he preocupat molt per tot, sempre m'he angoixat, i ara estic en un moment, després de l'any passat, que va ser una mica complicat a nivell emocional, i tot el que vius, que dius, ai, mira, vaig a fer el que em fa feliç, el que sento per dintre, el que li agradi bé, el que no li agradi no passa res. Per tant, jo crec que ara això també, doncs, se'n va també la part artística, personal i artística, i sobretot artística, perquè al final pujar a un escenari, oh, és que té molts riscos, eh? Perquè t'exposes davant de tanta gent.
0: Em suposo que et deu fer respecte, no? Encara que ho has fet molts anys, al públic.
1: Bueno, jo sempre penso, ai, la gent, si li agradarà, si... Encara, eh? Si li agradarà, si no li agradarà, ai, si ve gent, si no ve gent, i què tal...
0: Ets patidora, eh?
1: Bueno, soc molt patidora. Però és com molt curiós, perquè jo sempre dic que és com un alter ego, eh? La Neus de baix no és la mateixa Neus de dalt.
0: Ah, ja m'ho penso que...
1: I això als artistes passa molt.
0: Això és demostra que tens molta responsabilitat amb el que fas.
1: Això passa molt, no? Quan ets de baix ets tal, però quan ets de dalt dius, mira, estem aquí, hem de donar-ho tot. Sempre penso que la música en directe o l'actuació en directe és irrepetible, podem fer 10.000 arrelades i totes són diferents i la gent, el públic sempre és diferent, i aprens a dir, ostres, deixo els nervis, sóc aquí dalt, anem a gaudir-ho al màxim, perquè això no es tornarà a repetir. Per tant, i els anys també fan aquesta maduresa,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però també no és el mateix el primer espectacle,
1: clar,
0: que quan ja n'has fet molts.
1: Clar. No, no, no.
0: Tens
1: no.
0: una altra confiança en tu mateixa.
1: Totalment, totalment. Eh? Bueno, el que dèiem, no, fer anys està molt bé, per això. Perquè agafes maduresa, agafes experiència i has après de tot plegat.
0: A mi m'agradaria ara tenir les 50.
1: Veus? Jo amb la Sònia diem, ai, Sònia, que ens estem fent grans i tal.
0: Ostres.
1: Però després dic, bueno, però quan en tinguem 60 o 70 direm, i el bé que estàvem,
3: sí, que estàvem
1: quan teníem 50 anys. Que sí?
0: I tant, i tant. I disfruteu-los perquè passen de pressa.
1: Ai, sí,
0: eh?
1: Passen molt de pressa.
0: Jo faria una crida, ja que és l'últim programa. M'agradaria que algun dels espectadors no li disfruti només escoltant-nos, sinó que marqui, que és molt fàcil. Ara no s'ha de marcar ni el número, s'ha d'apretar només una tecla.
1: Totalment, totalment.
0: I que ho facin amb el 93-668-61-61. 93-668-61-61. Ja ho heu sentit. La Neus Mar li faria molta il·lusió parlar amb algú de vosaltres.
1: Exacte, sí.
0: Doncs vinga, a veure qui s'atreveix a fer-ho, eh? Que aquí no ens mengem a ningú,
1: no,
0: eh?
1: No, no.
0: No ens mengem a ningú.
1: I tant que no.
0: Bé, hi ha la cançoneta aquesta que a mi em costa anomenar, que és La Remedadora.
1: La Remendadora?
0: No.
1: Remendadora, de remendar.
0: Ah, doncs aquí no està escrit així.
1: Ah, a veure. Ai, li falta una, mira.
0: Veus què li falta?
1: Una N, per això t'acosta.
0: Ah, per això em costava.
1: No, és que el problema
0: per
1: de la N...
0: Per això costava. Remendadora.
1: La
0: remendadora. Sí. És molt més fàcil dir-ho així.
1: La remendadora.
0: Doncs la posem?
1: Sí, posem-la.
0: Vols dir alguna cosa sobre la cançó?
1: Homenatgem a totes les dones del mar del nostre país que no s'ha fet prou justícia amb elles.
0: Vinga, endavant.

0: Mira que bé, s'acaba la cançó i ens arriba una trucada.
1: Que bé.
0: I donem entrada. Hola, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: Amb qui parlem?
2: Amb Miquel Navarro.
0: Ah, amb el Miquel Navarro. Hola, Miquel, sí. Benvingut. Oh,
2: gràcies, igualment. Que anava a dir, només et trucava per felicitar-te per tota la temporada que has fet.
0: Ah, gràcies.
2: Que t'has acompanyat, bueno, tots els dimarts, entre la música i la poesia, i m'has fet passar una bona estona.
0: Ah,
2: agrair-te només això, i bueno, que tinguis unes bones vacances i fins la pròxima.
0: Però jo penso que li has de dir alguna cosa a la Neus mare,
1: no cal, eh? No cal, Miquel. Avui l'Alexandre acomiadem.
2: Aviam, de la Neus m'agrada molt la veu que té.
0: Sí,
2: també. Una veu molt maca, m'ha agradat molt, de veritat.
0: Sí, gràcies, Miquel.
2: Ha sigut molt encertat.
0: Té una veu molt maca i molt dolça.
2: Sí. A més a més, ja ho quedarà que tenim d'anar un altre dia, segurament, més endavant, oi?
0: Mana?
2: Que tenim, sembla que heu comentat que potser vindrà més endavant un altre dia.
0: No, el que estàvem comentant, que ens agradaria que vingués a fer una actuació aquí a Molins de Rei.
2: Ah, sí, també. Sí,
1: això.
2: Sí,
1: i que anem a pallejar. Sí. I que estarem a pallejar.
2: Sí, ah, sí. Ah, bueno, mira.
0: A pallejar sí que la podem anar a veure, eh?
2: I tant, i tant.
0: Que està aquí mateix.
2: M'agradaria molt conèixer-la també personalment.
0: Eh? Doncs mira, ja ho saps, llogo el taxi teu per anar cap allà.
2: A la vostra disposició, com sempre.
0: Molt bé, Miquel. Moltes
2: doncs
0: gràcies.
2: Vagi molt bé. Bones vacances, eh?
0: I tu també. Moltes gràcies per trucar, eh?
2: Gràcies.
0: Bon estiu.
2: Gràcies.
0: Adéu. Bé, doncs molt bé. Mira, hem rebut la trucada del Miquel Navarro.
1: Molt bé.
0: Un plaer.
1: I tant.
0: Què anàvem a dir? Ja no ho sé. Anàvem a dir alguna cosa?
1: No, hem acabat la remendadora.
0: Ah, això.
1: Hem acabat la remendadora.
0: La remendadora, sí. Que ens havien descuidat una N, eh?
1: Sí.
0: I per això costava de
1: per
0: pronunciar.
1: Per això costava.
0: Molt bé. Els assajos com són? Són sovint o com ho feu? Perquè tu ets patidora, eh?
1: No, saps què ens passa? Que fa molts anys que tirem junts i estem molt connectats i ens entenem molt bé. I sí que com muntem cançons, és com un puzzle, sempre ho dic, no? L'Emilio i jo, doncs, per exemple, estem com la distància també dificulta les coses.
0: Sí.
1: L'Emilio i jo, doncs, potser estem més junts, ho gravem, després li enviem a la Sònia fa els seus arranjaments, i després ens trobem i assagem, i després ja ho anem rodant amb els... Però, per exemple, quan fem una relada, sí que els assajos han sigut molt intensos.
3: Sí, no, i també tota la producció de muntar coses, de fer els arranjaments, sí. Tot això, hem tingut molts assajos, sí. Ens hem trobat bastant.
1: Bueno, vosaltres a la part instrumental... Al final, quan muntes un espectacle, és com un puzzle. No? La Montse i jo hem treballat molt la part artística i escènica, després elles han treballat molt la part instrumental i musical, i després tot això es va juntant, i en el tema de més concerts, clar, el repertori que estem fent a Cants de Terra i Mar, anem introduint alguna cançó, però són cançons que fa temps que portem i que les tenim molt rodades. I com que portem molt de temps junts a l'escenari, a vegades passen coses, però ens mirem, ningú se n'entera, i nosaltres estem connectats i solucionem, i no
0: clar,
1: passa res.
0: Vosaltres ho sabeu, però els altres no se n'assabenten,
1: no?
0: No,
1: la gent no se n'entera.
0: Molt bé, molt bé. Quant dura l'espectacle?
1: Arrelades?
0: Sí.
1: 1:20, aproximadament.
0: 1:20, déu-n'hi-do,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, normalment, i bueno, i ara...
0: I no feu descans ni res?
1: No, és tot seguit.
0: Tot seguit.
1: Sí, perquè té un fil conductor així.
0: Sí.
1: I, per exemple, els Cants de Terra i Mar, que els que hem fet aquesta setmana, ens han durat 1:30, 1:45, perquè la gent està com superentregada, els la fem cantar, després la Sònia també toca ella sola, perquè vull que gaudeixin del seu talent, l'Emilio també, i no ens en donem compte i estem allà, doncs, bueno, la mar de bé.
0: L'Emilio t'ha acompanyat sempre, no?
1: Des que va morir en Càstor. Quan va morir en Càstor el 2010, després sí que em va acompanyar l'any 2011, em va acompanyar en Josep Bastons, els concerts que feia, i després ja el vaig conèixer en ella el 2012. Per tant, ara farà doncs, 14 anys.
0: Tu també has estat molt arrelada amb temes de mar, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Clar, jo quan em vaig casar vaig deixar de cantar, bueno, perquè el meu home era el bateria d'un grup i ens van conèixer allà, i jo sempre dic que tot el que he fet, vull dir, jo tampoc no el tenia previst, ni m'ho esperava, ni res. Jo sempre m'havien agradat les havaneres, a casa havien escoltat en havaneres, però a mi per res del món se'm va ocórrer posar-me a cantar havaneres primer per ser una dona, perquè jo allà no ho veia a l'Empordà, hi havia el taper, el porbó, no sé què. I conec que en Càstor, que tenia un projecte musical, i buscaven una noia, aquest projecte d'ells no tira endavant, però conec en Càstor i a partir d'aquí comencem a fer havanera cubana.
0: Tot ha fluït, tot ha fluït.
1: Tot té fruit, fem el cubacán amb en Xiqui Ramon i en Càstor, que jo pensava, uah, jo en aquí mig aquests dos puntals a l'havanera, no? Fins que el 2010, doncs, en Càstor té un atac de cor i, sí, i ens deixa. I a partir d'aquí va ser, val, què faig? Plego o continuo? I vaig dir, pues ara ja he començat i he de seguir. I ja
0: una
1: està.
0: Veu com la de la Neus Mar, no bueno, pot plegar.
1: Mira,
0: eh?
3: No, i tant.
1: Era d'aquells moments que, clar, jo feia molt poc, havia començat el món de l'havanera i anava molt de la mà d'en Càstor. I em vaig sentir absolutament desemparada, però vaig dir, no, hem de tirar, i hem tirat, i molt bé.
3: Contents. És un gust sempre escoltar la Neus.
1: Ai, que mona, la Sònia.
0: És veritat, diu la veritat, eh? Sí. No diu res més que la veritat. Jo ara passaria a fer un poemet curtet, i després també m'agradaria, quan sigui l'hora d'acomiadar-nos, posar el tema de la plaça del Diamant, sí, que és preciosa i la cantes fabulosa.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs mira, una que està força escoltada, aquesta, que es diu Tu i la mar, que sembla un poema d'amor, sí, entre dues persones, no? És entre la Gavina i les onades del mar.
1: Ah, molt bé.
0: Allò que dèiem de la imaginació, sí, tant. Doncs vinga, està musicada com a havanera.
1: Molt bé.
0: Tu i la mar. Si el teu cos fos com el mar i els teus braços les onades, voldria aprendre a nedar per viure dins del mar i perdre'm fins l'alborada. Si jo, com una gavina, pogués voleiar entorn teu, et faria sempre meu i em posaria els palmells de les teves mans salades. I quan la nit arribés i el silenci la mogués, faria que el cel plorés estrelles il·luminades. Si aquest silenci infinit ja ho deixés tot adormit, jo enfonsaria el meu pit en la teva mar tan blava.
1: Que bonic.
0: Molt bé, ens hem posat romàntics.
1: Molt maco. Que bonic.
0: Passions. Aquesta cançó de la plaça del Diamant
1: forma part d'un concert que vam fer... que clar, comences a pensar en el temps i dius...
0: Saps,
1: mare
0: saps que em sembla que tinc el CD? No?
1: Pot ser, Memòries d'un país.
0: Sí.
1: Memòries d'un país...
0: Que és en blanc i negre, sí. Veus? Sí, sí, sí que el tinc.
1: I va ser com dels primers concerts que vam fer amb l'Emilio, formats que estàvem una mica fora de l'havanera, i vam agafar, doncs, això, arrels, ningú no comprèn ningú, una altra vegada, no?, com aquesta amargarida, tot això, i hi havia a la plaça del Diamant temes, com molt d'aquella època de la transició, i era... A mi m'agraden molt els concerts íntims i de prop, no?, que tens la gent allà, molt a propet, que els pots quasi tocar.
0: Sí.
1: I aquest formatge és molt bonic i aquest ens va funcionar molt bé, les Memòries d'un país. I a més, això connectes amb el passat, no? Perquè jo a la plaça del Diamant la recordo molt petita i recordo perfectament la cançó quan començava la telenovel·la en aquell moment.
0: I què se n'ha fet dels CDs? Que
1: això ha sigut
0: s'han
1: un
0: quedat
1: desastre.
0: Obsoletes ja.
1: Això ha sigut un desastre, eh? Sí.
0: Perquè abans jo en tinc una pila a casa. Perquè sí. Jo me'n recordo que venia aquí quan teníem abans el company, el Josep Montano, me'n recordo que venia aquí amb la pila de CDs, sí, i posàvem les músiques. Ara no fan falta els CDs, ja no fa falta...
1: Clar, el que dèiem...
0: Tot és a través de les... De sí. De les...
1: Nosaltres, de l'aigua de flors, per exemple, és que en veníem moltíssims.
0: També el tinc, aquest.
1: Però n'havíem vengut molts a peu d'escenari, i això, vulguis que no, una altra vegada en el mateix, no? El tipus d'artistes que som nosaltres ens va molt bé. Aquest tipus de... aquesta venda, no? Perquè és una venda d'un mes a mes que sempre t'ajuda a gravar-ne una altra, no? Que val molts diners gravar un CD.
0: Neus, no ens hem donat compte que són i 27.
1: Oh, que bé, això ha passat volant, que bé.
0: Posem ara la cançó La plaça del Diamant, sí, i a sobre de la cançó ja ens acomiadem, eh?
1: I tant que sí.

0: Bé, l'escoltem de fons. Jo volia donar-vos les gràcies més sinceres a tu, sobretot.
1: Gràcies a tu, ha
0: estat
1: un plaer.
0: També amb ella, que ha vingut a acompanyar-te, que no me'n recordo mai del seu nom, de la Sònia, i a la Paquita Gil, com a espectadora sempre d'aquest programa. El noi que està al control de so.
1: Molt bé, David.
0: El David Rius. I dir-vos que ha sigut un plaer el programa per mi, que vinguéssiu.
1: Nosaltres també.
0: A mi se m'ha passat volant.
1: Sí, se'ns ha passat volant.
0: I aquestes floretes és perquè una flor necessita una altra flor.
1: Oh, que bonic.
0: Doncs vinga, que tingueu tots un molt bon estiu. Sobretot que hi hagi salut per tothom, que no hi hagin més incendis, que les estem passant magres.
1: I tant.
0: Gràcies, i ens retrobem, si Déu vol, la propera temporada. Espero que sí, no ho sé.
1: Espero que sí.
0: Una abraçada per tothom. Gràcies.
1: Gràcies a tots.
0: Moltes gràcies.

Benvinguts i benvingudes al primer episodi de la segona temporada de Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha al darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una temporada més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I estrenem aquesta nova temporada amb un petit canvi en la hora d'emissió del programa. Ara ens podreu seguir escoltant els dilluns, però de 2:15 a les 2 del migdia. La remissió continua sent els dimarts de 9:15 a les 10 de vespre. I sempre que vulgueu, a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, i també a les plataformes de podcasting, iVoox, Spotify, Apple Podcast i Podimo. I bé, ara sí, anem a explicar el que escoltareu a continuació. L'episodi d'avui serà la primera part de les històries que hi ha darrere d'una fotografia que documenta un instant i que, amb el temps, es va acabar convertint en un símbol. Parlem d'Esmorzar a les Alçades, coneguda internacionalment com Lunch Atop a Skyscraper, una imatge on veiem a 11 obrers asseguts sobre una viga, a centenars de metres d'alçada sobre els carrers de Nova York, menjant i descansant com si estiguessin en un banc qualsevol de Central Park. Darrere d'aquesta fotografia, aparentment espontània, hi ha un seguit d'històries més complexes. La història d'una ciutat castigada per la Gran Depressió, la d'un projecte monumental, la d'una operació publicitària, la dels diversos fotògrafs que podrien ser-ne l'autor i la dels 11 treballadors que hi apareixen. Anem a conèixer aquestes Històries de la Fotografia.

En aquest primer episodi viatjarem fins al Nova York de l'any 1932, quan els Estats Units encara patien les conseqüències del crac bursari de 1929. Veurem com, enmig de la crisi, els gratacels es van convertir en símbol de progrés, feina i confiança en el futur. Després pujarem fins al pis 69 del RCA Building, al Rockefeller Center. Reconstruirem el moment en què 11 obrers van seure sobre una viga d'acer i van posar davant d'una càmera situada en un dels llocs més perillosos de la ciutat. També explicarem per què aquella escena no va ser exactament improvisada. I finalment, entrarem en el gran misteri de la fotografia. Qui va prémer el disparador? Coneixerem les hipòtesis que han assenyalat el Lewis Hine, Charles Evets, William Lefwich i Thomas Keeley. I dedicarem una atenció especial a les trajectòries de Hines i Evets. Nova York, setembre de 1932. La ciutat continua sent una de les grans capitals industrials i financeres del món, però la seva energia conviu amb una crisi econòmica devastadora. Tres anys després del crac de Wall Street, milions de persones han perdut la feina, els bancs han tancat i la confiança en el futur s'ha enfonsat. La Gran Depressió ha convertit la feina en un bé extraordinàriament preuat. Per a molts treballadors, acceptar una ocupació significa acceptar també unes condicions que avui considerem inimaginables. La seguretat laboral i la protecció davant dels accidents encara eren molt lluny de les normes que coneixem actualment. Però Nova York es continua construint. Els grans projectes d'infraestructures i arquitectura són vistos com una manera de generar ocupació i, alhora, de transmetre un missatge d'optimisme. En aquella ciutat vertical, cada nova planta sembla afirmar que el futur encara és possible. I és en aquest context que apareix el Rockefeller Center, un dels projectes immobiliaris més ambiciosos de la història de Nova York. Un conjunt monumental que acabarà transformant el perfil de Manhattan i que, en plena depressió, també necessita vendre una idea. La idea que Amèrica continua avançant. El Rockefeller Center neix al cor de Manhattan com un enorme complex de 14 edificis. La seva construcció implica milers de treballadors, una quantitat extraordinària d'acer i formigó i una operació d'enginyeria que s'ha de convertir en un símbol de la modernitat americana. El protagonista arquitectònic de la fotografia és el RCA Building, que actualment coneixem com el 30 Rockefeller Plaza. En aquell moment és encara una estructura en construcció, amb les plantes superiors convertint-se dia rere dia en una nova porció del cel de Manhattan. El projecte té també una dimensió propagandística. En una època d'incertesa, les imatges de la construcció poden transmetre activitat, confiança i ocupació. El gratacel és més que un edifici. És una promesa visual de recuperació. Per això, les fotografies dels obrers treballant a les altures tenen un valor especial. No només mostren una obra espectacular, mostren homes capaços de dominar l'acer, el buit i la verticalitat. Els homes que construeixen els gratacels de Nova York són treballadors especialitzats, molts d'ells immigrants o descendents d'immigrants. La seva feina exigeix força física, experiència i, sobretot, una extraordinària confiança en el propi cos. Els Iron Workers, els homes de l'acer, caminen sobre estructures estretes mentre les grues transporten les enormes peces metàl·liques. Treballen a altures que poden superar els 200 metres i ho fan amb sistemes de protecció molt limitats. La fotografia que estudiem avui mostra 11 d'aquests treballadors. Però el que sembla una pausa espontània forma part, en realitat, d'una sessió fotogràfica organitzada per promocionar la construcció del Rockefeller Center.

aparent és de normalitat absoluta. La perspectiva és fonamental. El fotògraf col·loca la càmera de manera que, sota els peus dels obrers, sembla haver-hi un abisme. La ciutat queda molt avall i el cel ocupa gran part de l'escena. La fotografia aconsegueix així una paradoxa perfecta. 11 homes que sembla estar fent una cosa completament quotidiana en un lloc absolutament extraordinari. La fotografia, per tant, no és un instant robat. Les investigacions han establert que els obrers van ser convidats a posar per un reportatge fotogràfic. Aquell mateix dia es van fer altres fotografies. Treballadors jugant a futbol, fent veure que dormien o adoptaven diferents actituds sobre les vigues. Això no significa, necessàriament, que la situació fos falsa. Els homes eren autèntics treballadors de la construcció i estaven acostumats a moure sobre estructures metàl·liques. El que es va construir va ser l'escena fotogràfica. La realitat laboral i el risc eren reals, però el moment concret del dinar va ser una posada en escena. I és precisament aquesta combinació entre realitat i representació la que fa que la fotografia sigui tan fascinant. El reportatge tenia una finalitat promocional. El Rockefeller Center necessitava transmetre una imatge de vitalitat i confiança en un moment en què la societat americana estava sotmesa a una profunda depressió econòmica. La fotografia dels obrers funcionava extraordinàriament bé. Aquells homes representaven força, resistència i capacitat per treballar en condicions extremes. El missatge era senzill. Nova York no s'aturava. Malgrat la crisi, els edificis continuaven pujant i els treballadors continuaven construint. Amb el pas del temps, però, la fotografia va adquirir un significat molt més ampli que aquell que probablement havien imaginat els seus promotors. Va deixar de ser només una imatge publicitària i es va convertir en un símbol de la classe treballadora. La fotografia va ser distribuïda per l'agència Acme News Pictures i va aparèixer als diaris a finals de setembre de 1932. La publicació, que habitualment es considera la primera, és la del suplement dominical del New York Herald Tribune, el 2 d'octubre de 1932. Hi ha un detall essencial. La fotografia va circular sense una atribució clara al fotògraf. Aquest petit buit documental acabaria convertint-se, amb els anys, en un dels grans misteris de la història de la fotografia. La imatge era massa potent per desaparèixer. Es va reproduir, es va retallar, es va conservar i, finalment, es va convertir en una icona. Però el nom de qui havia estat darrere de la càmera quedava fora de la història. El misteri es va complicar encara més amb la història del negatiu. L'original era una placa de vidre de gran format i amb el pas dels anys va acabar trencant-se en diversos fragments. La còpia que avui coneixem ha estat reproduïda i restaurada moltes vegades. L'original va formar part de l'arxiu Bentman, posteriorment integrat en Corbis, i actualment els drets d'explotació es gestionen internacionalment mitjançant altres estructures d'arxiu. La placa trencada és gairebé una metàfora de la mateixa història. Tenim una imatge extraordinàriament nítida d'un moment concret, però tenim moltes dificultats per reconstruir completament qui la va fer. La fotografia és cristal·lina. La seva autoria, no. Per aconseguir aquella qualitat d'imatge, calia una càmera professional de gran format. En aquell període s'utilitzaven càmeres de plaques capaces de reproduir negatius molt més grans que els formats habituals. Probablement, la fotografia es va fer amb una càmera Graflex de gran format, amb plaques aproximadament de 13 per 20 centímetres. Això ens permet imaginar la dificultat de la presa. No parlem d'una càmera petita que el fotògraf podia portar còmodament a qualsevol lloc. Parlem d'un equip considerable, que exigia experiència i precisió. I, sobretot,
calia portar-lo a un lloc on qualsevol error podia

tenir conseqüències greus. Durant molts anys, l'autoria d'aquesta icònica fotografia va ser atribuïda a Lewis Hine. La raó era comprensible. Hine era conegut per fotografiar treballadors i, especialment, per les seves imatges dels obrers que participaven en la construcció de l'Empire State Building. Quan l'Empire State Building es va completar el 1931, semblava lògic pensar que Hine podia haver continuat treballant en altres edificis de Nova York. Però hi havia un problema fonamental. La fotografia no correspon a l'Empire State Building. Correspon al RCA Building del Rockefeller Center. I aquesta confusió va contribuir a consolidar durant anys una atribució que finalment no es va poder demostrar. Encara que avui Lewis Hine ja no és considerat l'autor de la fotografia, fem un parèntesis a la història i coneixem una mica més sobre la biografia d'aquest fotògraf, Lewis Hine. Lewis Weeks Hine va néixer el 26 de setembre de 1874 a Oshkosh, Wisconsin. Va formar-se en sociologia i educació i va començar la seva trajectòria com a professor. L'any 1905 va començar a fotografiar els immigrants que arribaven a Ellis Island. Aquella experiència li va mostrar el poder de la fotografia per explicar les vides de persones que sovint eren invisibles per a la societat. Hine no considerava la fotografia simplement una activitat artística. Per a ell podia ser una eina d'investigació i transformació social. La càmera es convertiria així en una forma de denúncia. A partir de 1908 va començar una de les seves grans tasques, documentar el treball infantil als Estats Units per a la National Child Labor Committee. Va visitar fàbriques, mines, camps, carrers i tallers. Fotografiar nens treballant significava mostrar al públic una realitat que molts preferien no veure. Hine investigava les seves fotografies amb rigor. Anotava edats, llocs, ocupacions i condicions laborals. Sovint havia d'aconseguir l'accés als centres de treball mitjançant enganys o estratègies discretes. Les seves imatges van contribuir a crear consciència pública sobre l'explotació infantil i a reforçar el moviment reformista que reclamava canvis legislatius. Hine va entendre que una fotografia podia modificar la percepció d'un problema social. No fotografiava només màquines o edificis, fotografiava persones. Els seus retrats de nens treballadors els converteixen en individus. Tenen rostre, edat, mirada i dignitat. La seva fotografia documental va demostrar que una imatge podia ser una prova i, alhora, una interpretació de la realitat. Per això, Hine és avui una figura fonamental de la fotografia documental i social. Durant la construcció de l'Empire State Building, Hine va realitzar alguna de les seves imatges més espectaculars d'homes treballant a les altures. Els obrers penjats de les estructures metàl·liques van quedar enregistrats per la seva càmera en unes fotografies que, visualment, poden recordar molt els homes de la biga. Aquesta semblança és una de les raons per les quals la seva autoria va semblar plausible durant tant de temps. Però semblança no és prova. I la recerca posterior ha obligat a separar definitivament Hine de la fotografia del Rockefeller Center. La vida professional de Hine no va acabar amb l'èxit que avui associem al seu nom. Durant els últims anys va patir dificultats econòmiques i va veure com el seu treball perdia interès davant les noves tendències fotogràfiques. El 1936 va ser seleccionat com a fotògraf principal d'un projecte de la Works Progress Administration, relacionat amb la indústria i l'ocupació. Però el projecte no es va completar. Hine va morir el 3 de novembre de 1940, a l'edat de 66 anys. Paradoxalment, la seva reputació va créixer després de la seva mort. Avui és reconegut com un dels grans fotògrafs socials de la història dels Estats Units.
El segon gran nom associat a esmorzar les alçades és Charles Evetts. Nascut al 1905, Evetts va desenvolupar una carrera com a fotògraf i va treballar en diferents àmbits, inclosa la fotografia relacionada amb el món de la construcció. El 1932 va ser nomenat director fotogràfic del Rockefeller Center i va participar en les tasques de promoció visual del projecte. Aquesta dada el situa directament en l'escenari de la fotografia. Per tant, a diferència de Hein, Evetts sí que encaixa documentalment amb el projecte. I això explica per què la seva candidatura va adquirir tanta força dècades més tard. L'any 1998, Tammy Evetts Hahn, filla de Charles Evetts, va veure un pòster de la fotografia i va pensar que podia ser una imatge del seu pare. La família va aportar fotografies, documentació laboral i altres proves. El 2003, l'agència d'imatges Corbis va investigar la qüestió i va arribar a considerar Evetts com l'autor de la imatge. La seva família, fins i tot, va organitzar una celebració al mateix edifici del Rockefeller Center, al voltant de la fotografia. Durant un temps, l'atribució a Evetts va semblar gairebé resolta. Però la història no acaba aquí. La investigació posterior va demostrar que Evetts no era l'únic fotògraf present durant aquella sessió. També hi havia Thomas Keeley i William Lefwich, fotògrafs relacionats amb l'operació fotogràfica i publicitària. Això significa que demostrar que Evetts era present no demostra necessàriament que fos ell qui va premar el disparador de la fotografia concreta. La qüestió tornava al punt de partida. La fotografia no tenia una autoria documentalment segura.

Avui, per tant, podem parlar de quatre noms relacionats amb la història de l'autoria: Lewis Hine, Charles Evetts, William Lewis i Thomas Keeley. Hine representa l'atribució antiga, basada sobretot en la seva activitat fotogràfica a les altures. Evetts és la hipòtesi amb més força documental perquè treballava per al projecte. Lewis i Keeley formen part del mateix cercle de fotògrafs presents durant la sessió. Però no hi ha una prova definitiva que permeti afirmar, sense matisos, qui va fer la fotografia. Per això, les fonts actuals tendeixen a considerar-la anònima. I potser aquesta és una de les paradoxes més interessants d'Esmorzar a les alçades. Una fotografia nascuda com una peça de propaganda ha acabat superant completament el seu propòsit inicial. Avui la recordem menys pels Rockefeller Center que pels 11 homes, menys pels Rockefeller que pels treballadors i menys per la publicitat que pel misteri. És una fotografia sobre el risc, però també sobre la confiança, sobre la immigració, sobre el treball i sobre la construcció d'una ciutat. I, sobretot, és una fotografia que ens convida a preguntar-nos qui eren aquells homes que, durant uns minuts, van quedar suspesos sobre Nova York. La fotografia Esmorzar a les alçades va néixer el 20 de setembre de 1932, en plena Gran Depressió, com a part d'una operació destinada a promocionar el Rockefeller Center. 11 treballadors van posar sobre una viga del RCA Building i van convertir una situació extraordinària en una aparent escena quotidiana. La imatge es va publicar el 2 d'octubre de 1932 al New York Herald Tribune i, amb el temps, es va convertir en una de les fotografies més reconeixibles del segle XX. Però l'autor continua sent una incògnita. Lewis Hine, Charles Evetts, William Lewis i Thomas Keeley han aparegut en aquesta història, però cap atribució ha pogut tancar definitivament el cas.

I fins aquí aquest primer episodi de la segona temporada del Històries de la Fotografia, on avui hem començat a conèixer les històries darrere la fotografia Esmorzar a les Alçades. La imatge dels 11 obrers esmorzant asseguts sobre una viga al pis 69 del RCA Building, a centenars de metres d'alçada sobre els carrers de Nova York. Hem descobert la història d'una fotografia que va néixer com a propaganda i es va acabar convertint en una icona. I també el gran misteri de la seva autoria, tot repassant les hipòtesis que han assenyalat els fotògrafs Lewis Hine, Charles Evets, William Lefwich i Thomas Keeley. Esperem que us hagi agradat aquest primer episodi de la segona temporada. En el proper, us descobrirem l'enigma més important d'aquesta fotografia: saber qui eren els homes que apareixen a la viga. I d'entre tots, ens aturarem en la història d'un d'ells, exactament de l'obrer que ocupa el segon lloc per l'esquerra en la imatge, l'immigrant basc Nacho Ibarguen Moneta. Seguirem les seves petjades, des de la seva vila natal de Balmaceda, Biscaya, a l'Argentina, del seu pas per Anglaterra navegant per mars i oceans fins al seu establiment a la ciutat de Nova York, on, finalment, va quedar immortalitzat fotogràficament assegut en aquella viga suspesa sobre Manhattan. Tot això us ho explicarem en el proper episodi. Fins llavors, us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 2:15 de vespre en remissió i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat a la carta el Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar a les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcast i Podimo. Per últim, us convidem a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adéu!

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes, amb Pere Païssa. Divendres, 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
2: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
3: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda i ben retrobats. De fet, ja s'han acabat les vacances, desitjo que tothom les hagi pogut gaudir. Això sí, amb molta calor, em penso que ningú se n'ha escapat i sobretot si s'han quedat per aquí, no s'han pogut escapar de la calor, però desitjo que s'hagin trobat molt bé i de fet ja encarem una temporada doncs, que ens venen dies macos, dies de festa. Aquesta setmana en tenim un, tenim la Diada, però no oblidem que a final de mes tenim la nostra festa major, que llavors ja el poble es posa, doncs, podríem dir, de gala. Bé, comencem doncs el programa d'avui, que precisament perquè és aquesta setmana que ens trobem amb aquesta festa tan nostra com és la Diada, he fet un programa, com que tenim músiques molt maques i veus molt maques que les canten, doncs he triat un programa, podríem dir, un programa català. Començarem escoltant l'Orfeó Català, que sens dubte és dels orfeons més antics i que té una gran història, i entre ells ha tingut compositors que els han fet músiques per ells, que són grans compositors i músiques molt boniques. Sentirem ara, doncs, com deia l'Orfeó Català, cantant set cançons d'Eduard Toldrà, d'aquest gran compositor, director i músic que també vam tenir també a casa nostra, que és l'Eduard Toldrà. Aquestes set cançons és Matinet em llevo jo, De Mataró varen venir, El Pardal, Sota el pont d'or, Flor de l'olivar, No t'espantis a la bau i l'última, Ai, minyons, que aneu pel món. Són cançons curtetes, però que totes elles fan una estona molt agradable de poder escoltar. Sentim, doncs, l'Orfeó Català sota la direcció de Jordi Casas. És un enregistrament que ja té uns quants anys, però que té aquest valor, doncs, d'aquestes veus tan maques que sempre es van succeint. Sentim, doncs, aquestes cançons d'Eduard Toldrà interpretades per l'Orfeó Català.

Bé, ja hem sentit aquestes set cançons, hem començat amb aquestes set cançons d'Eduard Toldrà, que ens ha interpretat l'Orfeó Català, aquestes set cançons, Matinet, me'n llevo jo, de Mataró varen venir, El Pardal, Sota el pont d'or, Flor de l'Olivar, No t'espantis, Alabau, i l'última era aquesta tan alegre, Ai, minyons, que aneu pel món. Deixem l'Orfeó Català i ara anem a buscar un dels, podríem dir, un dels cors potser més estimats, no perquè cantin millor o no, o senzillament perquè són, podríem dir, tots veus blanques, és a dir, estic parlant de l'Escolania de Montserrat. Són aquestes veus tan estimades, de fet els cantants duren poc perquè quan canvien la veu doncs també han de deixar l'Escolania, però el seu pas per l'Escolania doncs sempre queda aquest record, sempre queden aquests enregistraments tan bonics que podem anar gaudint, sigui en disc o sigui en directe. Sentirem ara un parell de cançons per l'Escolania de Montserrat. Són dues cançons, Rosa Vera i Entre Lliris. La lletra de les dues cançons són de mossèn Cinto Verdaguer i la música és d'Àngel Rodamilans. Àngel Rodamilans va ser un monjo màrtir, dissortadament, però que tenia aquesta delicadesa, tenia aquest punt per fer aquestes músiques tan boniques, tan tendres, i ara escoltarem doncs l'Escolania de Montserrat amb aquestes dues cançons.

Bé, acabem d'escoltar aquesta mena d'oasis de pau que hem sentit amb les veus de l'Escolania de Montserrat, aquests dos cants que va musicar Àngel Rodamilans i que va escriure mossèn Cinto Verdaguer, Rosa Vera i Entre lliris. I ara anem a passar d'aquesta pau, anem a passar a una mica més d'alegria, perquè el que sentirem ara seran tres cançons que ens les oferirà el cor Liederkamera, i començarem escoltant l'Hereu Riera, Ton pare no tenàs i La dama d'Aragó. Sentim-ho.

hem escoltat aquestes tres cançons, l'Hereu Riera, Ton pare no té nas, i aquesta última, la dama d'Aragó. Ha sigut el cor Líder Càmera que ens l'ha ofert i encara ens continuarà cantant aquestes cançons tan boniques i tan ben cantades com ells saben fer, i escoltarem encara el Rossinyol i la calma de la mar. Sentim-ho.

Bé, acabem d'escoltar aquesta interpretació que ens ha fet Líder Càmera d'aquestes dues cançons, El Rossinyol i La calma de la mar, aquesta cançó que és, sincerament, és molt bonica, aquesta de La calma de la mar. I parlant de calma, doncs ara haurem de tenir una mica de calma, una mica de comprensió, o no sé com dir-ho, perquè ara me n'he adonat que al preparar aquest programa d'avui, que tot he volgut buscar intèrprets catalans, compositors catalans, tot que no es mogués de diguem-ne, de la nostra terra, de la nostra llengua, i ara me n'he adonat que he programat dues vegades una mateixa cançó. El Rossinyol, precisament, que l'acabem de sentir també encantada per el Líder Càmera, doncs ara la sentirem per una altra de les corals ben conegudes, ben boniques i amb molt de pedigrí, podríem dir, com és la coral Sant Jordi. Escoltarem de la coral Sant Jordi, tal com dic, tornarem a sentir El Rossinyol i després Ai Minyons. El Rossinyol és de Pérez Moya i Ai Minyons és d'Eduard Toldrà. Sentim, doncs, aquestes dues cançons per la coral Sant Jordi.

Bé, podem anar sentint aquests aplaudiments. De fet, va ser un dia en què els aplaudiments... és un enregistrament en directe, com podem comprovar, i va ser aquell dia que s'acomiadava com a director de la Coral Sant Jordi, Oriol Martorell, i és clar, d'aquí ve potser també més entusiasme amb el públic que hi va anar, no precisament perquè s'acomiadava, sinó per l'agraïment que se li deu amb aquest bon senyor que va ser el que va començar aquest coral que després s'ha anat fent tan gran, la Coral Sant Jordi. Bé, i continuem amb la Coral Sant Jordi, i el que ara escoltarem també serà, en primer lloc, la sardana de les monges, i acomiadarem el programa d'avui amb el que ells també es van acomiadar, amb el cant dels segadors. És un cant que aquesta setmana potser s'hi escau bastant, perquè l'11 de setembre, no oblidem, és la diada, però també una cosa que val la pena recordar. Aquesta tradició dels segadors no és precisament de la guerra que va acabar el dia 11 de setembre, sinó que pertany a la commemoració, explicar d'alguna manera la guerra de gairebé un segle anterior. La guerra dels segadors va ser l'any 1640. Bé, sentim doncs ara ja sense més aquesta sardana de les monges i aquest el cant dels segadors que ens oferirà la Coral Sant Jordi.

0: Bé, eren els segadors. Bona diada a tothom.
1: Ha arribat l'hora d'acomiadar-se desitjant que hagin gaudit de la veu. Adéu-siau. Fins la propera setmana.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Molins de Rei al dia.
4: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
3: Molins de Rei al dia.
4: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
3: Molins de Rei al dia.
4: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Bon dia i bona hora. Contentíssima d'estar aquí amb vosaltres, tornant a estar presentant la cançó del dia. I us porto un tema que es diu Tear Me Down, que és el tema que obre un dels meus musicals favorits, Edwin and the Angry Inch. Interpretarà aquest tema per John Cameron Mitchell, parla d'Edwin, un home trans, està fent la transició a dona, i ella mateixa es compara amb el mur de Berlín, representant la divisió que viu ella mateixa entre dos mons, entre l'est i l'oest, el masculí, el femení, el passat, el present. També parla del seu dolor perquè li han fet mal anímicament, un sugar daddy, i li han fet mal a nivell físic, perquè es va sotmetre a una operació que va sortir malament i que li va deixar una angry inch, una polsada furiosa, que és com un penjoll que li queda a l'entrecuix. I bé, que li fa sentir lo malament que se sent. Us poso el tema i moltíssimes gràcies per comptar amb mi amb aquesta nova temporada.

0: 8 de setembre de 2026. Home, tenim la taula força plena, cosa que estem contents. Saludem a la meva dreta, a Xavi García. Bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia.
0: Tal com està la taula, simplement, que l'Antonio Valverde ja em mira malament.
2: Home, és que estoy en la izquierda.
0: Què tal, Antonio? Bon dia, eh?
3: Bon dia, bona hora.
0: També ara feia temps que ens saludàvem presencialment, diguem.
2: Sí, sí.
0: Tinc el Paco Prieto també. Paco, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: I tinc el José Polo, que també ja el coneixeu. José Polo, bon dia i bona hora.
3: Bon dia, Oriol.
0: I dues incorporacions més aquesta temporada. Elisabet Alcalde, bon dia i bona hora.
5: Bon dia.
0: Gràcies per acceptar la nostra invitació. L'Elisabet, que és la gerent del Club Natació Molins de Rei, i que sempre que la feina no li impedeixi, doncs serà aquí també amb nosaltres, igual que el Salvador Prat. Bon dia i bona hora, Salvador.
6: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Molt benvingut també el Salvador, fidel oient d'aquest programa i d'aquesta casa, que s'incorpora també amb nosaltres a l'equip de tertulians del dimarts. Avui el qui no pot acompanyar-nos és el Josep Genés, dimarts que ve, espero tenir-lo també ja aquí amb nosaltres. Bé, d'entrada, i abans d'entrar en moltes matèries que tenim ja a punt, molta matèria, com us ha anat l'estiu? Com us ha anat aquest mes d'agost?
1: Amb fred, jo he passat fred.
0: Has passat fred?
1: Molt fred.
3: El dato important ha sigut...
1: A punt d'obrir la calefacció, escolta, tremendo, eh?
0: Dels aires acondicionats, vols dir, no?
1: Eh? Dels aires acondicionats, perquè tampoc van funcionar massa bé. Si van bé, et casquen, vull dir.
0: Sí, efectivament.
1: L'aire acondicionat no és bo. Els taxistes tenen molta rinitis i coses d'aquestes, perquè van constantment.
0: Sí.
1: I no... No sé, noi, ens hem d'acostumar.
0: Correcte.
1: Una mica el clima saharaui. Sí. També déu-n'hi-do el que passa per allà, eh?
0: Sí, sí.
1: Però bueno.
4: No, jo també... Ha sigut un estiu una mica curiós. Es va espatllar l'aire condicionat.
0: De casa teva?
4: Sí, bueno, perquè cada any... Després m'ho va explicar el tècnic, eh? Es tenen que netejar una sèrie de coses. Vaig trucar a l'assegurança de la caixa i, bueno, era, vamos, espantós. Demanaven 70 euros només per venir.
3: A ver si el tècnico te lo ponía con duració limitada en l'aire condicionat.
4: Un tècnic d'aquí de Molins de Rei, no diré el nom per no fer publicitat, molt bo, va venir, sí? Va estar una hora i mitja, m'ho va netejar tot,
1: pues
4: i tal, que no. Em va cobrar 60 euros i vaig estar parlant i tal, i bueno, és que la majoria de llocs acondicionats són dolents i tal, el que tens tu no és dolent, però es té que arreglar. Cada any es tenen que netejar una sèrie de coses.
0: Sí.
4: I tal i que qual, m'ho va fer ell, menys mal, un grandíssim professional que el dia que es jubili no sé qui podré trucar.
0: Bé.
4: Perquè està ple de autèntics pirates. Fa poc també vaig tenir un problema i una cosa que costava de preu de cost costava 8 euros, em van cobrar 100 euros.
0: Uh-huh.
4: No pots fer res i tal. Bé, és igual. Ha sigut un estiu una mica passadet. Eh?
0: Uh-huh. Pesat, eh?
4: Sí.
0: Compartiu aquesta sensació?
5: Sí.
3: Sí.
5: Sí.
3: Sí.
5: Mucho calor, mucho molta calor.
0: Calor. Molta calor. José Polo, també?
3: Sí, molta calor. A veure, l'estiu, preguntaves com ha anat.
0: Sí.
3: Doncs un temps de cuidar dels pares, d'estar amb la filla, amb la parella, que sempre durant l'any, amb els horaris que tenim, doncs es troba a faltar.
0: Correcte.
3: I la veritat és que ho ha aprofitat principalment per això.
0: Sí, sí.
3: Molt. Molta calor, sí. I a més a les persones grans... Sí. Se li nota molt.
0: Sí.
3: Jo m'estic començant a adonar que fan un baixón degut en part a la calor que és important durant l'estiu, sí. Mm-hmm.
0: Molt bé.
4: Tothom, no només les persones.
0: Molt bé. Salvador, també comparteixes...
7: Bueno, sí, la calor com tothom, però
0: sí?
7: Ha sigut un estiu bastant intens, però vam començar amb el Tour.
0: Sí, que... Salvador, com a bon aficionat al ciclisme...
7: Sí, va passar per aquí Molins i ens va omplir uns quants dies entre exposicions i xerrades i tot. Va ser molt intens. Després hi ha hagut l'eclipsi, que també...
0: El vas veure, no, m'has dit?
7: Sí, sí, també des de la terrassa de casa vam poder veure.
0: Molt bé.
7: I després, per acabar-ho de rematar, l'altre dia vaig anar a veure la Vuelta.
0: Ah, sí?
7: Només passava un dia per Catalunya.
0: A Falset, no? Cap a...
7: Vaig anar a Rasquera.
0: A Rasquera.
7: Vaig anar a Rasquera, els vaig veure passar... Va trigar... Si aquí Molins van trigar 10 segons, allà van trigar 30, però més o menys, però bueno, l'ambient i tot, doncs,
0: bé.
7: Molt bé.
0: Bé. Com ha anat a la piscina, en línies generals, aquest estiu, Elisabet?
5: Doncs molt bé, molt plena.
0: Sense dades, no pateixis.
5: Molt plena.
0: Sí?
5: No tinc
0: molt
5: dades,
0: plena,
5: però molt bé, molt plena.
0: Sí?
5: Excepte l'agost, que la veritat que ha sigut tranquil·let.
0: Mm-hmm.
5: Suposo que la gent ha anat de vacances. Sí. Altres anys no, els últims anys no estava tan tranquil com aquest any. Abans sí.
0: Vols dir
5: o sigui,
0: que ha marxat més
5: anys,
0: gent, eh?
5: Era l'agost com
0: sí,
5: aquest.
0: Sí.
5: Feia anys que no era un agost tan tranquil.
0: Sí.
5: Però el que és juny i juliol molt, molt, molt plena, molt. Potser massa, no sé.
0: Correcte. Ara dèiem una pinzellada que, per exemple, hem vist que la piscina del Papiol, del qual, doncs, hi vas alguna vegada, Xavi, o no?
1: Sí, la meva dona molt.
0: La teva dona molt.
1: Sí,
0: jo menys.
1: No, no, és que hi ha una cosa bàsica, jo no sé nedar.
0: Bé, però almenys per remullar-me.
1: Sí, ara l'edat que tinc, no sé si aprendré mai, no?
5: Sí,
1: no.
5: Sí, pots aprendre.
1: No, jo foto l'aigua, més o menys. Quan dic que no sé nedar, és a dir, si caigués a l'aigua no m'ofegaria. Però és estil gos, no?
0: Sí,
1: no tinc cap. Era una època que jo anar a la piscina, no hi havia cap piscina on jo vivia ni res, o sigui, era com una cosa tremenda, i anar al mar tampoc era normal.
0: Però mai és tard, dius, eh?
5: Mai és tard, mai és
1: tard. No, mai és tard,
5: jo he vist aprendre a nedar, o he ensenyat en el moment que era monitora, a nedar gent de totes les edats.
0: Veus? Pues
1: veus,
5: però de totes, totes, eh? Amb 90 i... A més de 90 també. O sigui,
1: bueno, està bé.
5: Tens
1: la meva
5: temps,
1: dona
5: temps.
1: Ho aprofita moltíssim, li encanta, a més li recomana al metge perquè és un exercici molt tot això. I quan ella va, no sé, jo sigui un Severita ni el James Bond, però jo em foto el jacuzzi, no? Que ja no m'ho feu. I això d'estir la merda bé.
0: Però bé, veiem. En aquest cas a Papiol alguns...
1: És un refugi climàtic. Ja,
0: correcte, és un refugi climàtic, sí. I hi ha hagut gratuïtat de la piscina en alguns moments d'onada de calor que n'hem tingut diverses aquest estiu. Sí. Aquí sempre tenim sobre la taula aquesta qüestió, Elisabet, que m'agradaria preguntar-te també, que fins al moment no ha sigut així. Aquí
5: sí, un any es va fer.
0: Un any es va fer.
5: Sí. D'una manera que es va intentar fer controladament, però no va sortir bé. També era el primer any i si es tornés a fer s'haurien de millorar coses, perquè en principi era refugi climàtic per gent major de... no me'n recordo l'edat, crec que eren 65, per dones embarassades i per persones que tinguessin alguna malaltia. Però a l'hora de donar els tiquets no es donaven nominals, amb la qual cosa venien nens, que suposo que els avis li donaven els tiquets als nens. Llavors no va servir de res. I per què no es fa? Jo crec que no es fa per tema d'aforament i de població de Molins. La població de Molins és molt gran, la piscina només hi caben 450 persones. Es podria fer, jo crec que si es fes... s'hauria de fer d'una manera controlada, per exemple, doncs, una persona, o sigui, que es pogués venir dues hores, no sé, en franges de dues hores, persones puntuals...
3: Confundes el verbo. No se podría, se tiene que hacer. Es un refugio climático, como tú bien dices, a la gente de mayor edad, gente con enfermedades, y eso es indispensable que se haga. Otra cosa es, como habías dicho, que tiene que haber una buena gestión, y no puede ser que un niño de 17 años tenga el ticket que le corresponde a una persona de 63.
5: Bueno,
3: es obvio que es
5: no eran ni 17, no eran nens,
3: bueno,
5: directament.
3: Bueno, igual, he dicho niño de 17 porque
5: he pesado
3: a mi hijo.
5: Podría ser también.
3: Pero es una necesidad, con el calor que ha hecho. Yo en principio no lo he pasado tanto, pero bueno, mi mujer lo ha pasado muy mal con el calor. Sí, hay gente mayor. Vemos que en Francia mueren miles de personas porque no están preparados para aguantar la situación de calor. Aquí, si tenemos la ventaja y tenemos elementos que podemos beneficiarnos, hay que hacerlo.
5: Sí, el problema sería...
3: No es hacerlo, es cómo hacerlo bien.
5: Com fer-ho, això, i després com gestionar totes les queixes que tindríem, perquè hauríem de tancar per aforament, llavors la gent que no té aquestes característiques doncs es queixaria perquè no podrien entrar a la piscina. Seria un problema.
3: La gent que no té aquestes característiques no està justificado que tengan ese beneficio.
5: Però igual estan pagant, o han pagat l'abonament d'estiu, o han pagat, llavors et dirien...
3: Yo entiendo que hay subvenciones públicas al club natación o no al club natación.
5: No, no hay subvenciones públicas al club natación. Otras ayudas sí, pero subvenciones públicas... Pero solo si tenemos pérdidas, si no, no.
3: Pero que justifican, y además es una cuestión de interés público.
5: Pero el problema no es el económico, por lo menos para el club.
3: No,
5: el problema es de gestión de las quejas que habría, porque tendrías que cerrar en la entrada, que ya nos pasó una vez, y entonces toda la gente que hay ahí, pues...
1: Yo creo que es un tema que muchas veces culpem a les entitats, o el que sigui, quan en realitat la culpa és de la gent.
3: Sí.
1: És a dir, perquè si una entitat està disposada, la que sigui, ara és el cas de la piscina, potser, a obrir i a col·laborar amb la gent, el que ha de fer la gent és col·laborar també i tindre una certa disseny, no?
4: Exacte.
1: Saps què passa? Que nosaltres tenim un tipus de mentalitat, no sé si mediterrània, occitània o japonesa, de que tot el que sembla que és gratis s'ha d'abusar o s'ha d'agafar, no? Tu només has d'anar a una fira i veuràs que hi ha unes cues bestials per agafar un opuscle que després ningú vol. O sigui, tot el que és gratis, la gent abusa. Sí. I clar, moltes vegades culpem les entitats amb el sentit de dir, home, hi ha la voluntat d'obrir i tal, i és, bueno, doncs acceptem-ho. Mm. És un tema d'ordre. D'ordre cívic, inclús, independentment de la gestió. És ho fem tot molt bé, tu. La gent ens tornem bojos.
2: Sí, no, no, no, no, no, si quedi clar que jo no critico la
1: no, no, home, ja ho sé, no, no, ja ho sé.
2: No,
1: però,
2: no, perquè una cosa que és necessària...
1: Però ens tornem bojos.
5: Tampoc depèn de nosaltres.
0: No depèn de vosaltres.
4: Paco, no, no, és curiós, jo tinc una amic que viu a Sant Feliu de Codines i viu a la casa que va comprar el seu pare als anys 60 i tal, i era una casa que anava amb una piscina que té 30 metres de que és molt gran. Què ha fet? L'ha obert a tots els veïns.
0: Ah, sí?
4: Sí.
1: Bueno, està bé.
4: A tots els veïns, i són gent molt assenyada, i els veïns la fan servir i tal, perquè diu, home, jo no me l'acabo, la piscina. Jo no me l'acabo, que l'aprofiti tothom. Clar, falten piscines. I aquí a l'estat espanyol també tenim un problema, que la resta d'Europa tenen molts rius, i si tu vas per Europa veus que n'hi ha quantitat de zones d'esbarjo al costat dels rius i tal. Ningú s'atreveix a banyar-se al Llobregat, sí o no? Bueno, ja està.
1: Això és un heroi.
4: Ningú s'atreveix, ni al Ter tampoc. Clar, a la resta de països europeus i tal, la majoria tenen molts rius, i és bastant, bastant habitual que hi ha clubs esportius, molts són municipals i tal, i la gent pot aprofitar els rius més enllà de les piscines. Jo, per exemple, a les piscines mai m'han agradat. M'agrada el mar. M'agrada el mar. Perquè les piscines, no sé, és una cosa tal, hi havia anat a alguna època quan era petit, en algun poble i tal, però mai m'han agradat especialment, soc més de mar. Però clar, aquí tenim un problema, falten piscines, no tenim els rius que tenen la resta d'Europa, i bueno, això és un problema, i jo faria, com diu ella i com diu l'Antonio, la gent que té una determinada edat, unes determinades característiques, tindrien que ser tots, com diu aquí el Xavi, prou conscients de deixar que entrin abans que nosaltres, no? Que tinguin més possibilitats i tal.
2: Este no nada y el otro no le gustan las piscinas. Ponte de este lado.
0: No, no, no, no.
2: Este sector de aquí...
4: No,
2: no, però és que... Tu estàs
0: bien con
2: las piscinas,
7: no tienes...
4: M'agrada el mar.
7: Soc més de mar que...
0: Tu ets més de mar.
4: Jo a les piscines em trobo com una mica enxubat i tal. En canvi, el mar... sempre des de petit, sempre m'ha agradat molt el mar i tal, i sempre aquest any no he anat al mar perquè estava tan calent i feia tal calor, arribaves a la platja, estar 42 graus, era
0: no, cal.
4: No valia la pena. Però bueno, clar, tenim problemes aquí en aquest país.
1: Jo crec que hi ha dues maneres de veure la piscina. Jo crec que la piscina, anem a dir particular o de veïns, és una piscina d'oci, i jo crec que una piscina municipal és més d'esport, a lo millor.
5: O ha de combinar
1: les dues coses. No només és anar a refrescar-se,
5: que no és
1: sinó
5: fàcil.
1: Que clar, hi ha gent que fa cursets. Que...
5: Sí.
1: És complicat. L'aigua, com toca l'aigua, tu?
3: El que passa és que aquest és un titular o una demanda que sempre repeteix cada estiu, i a mi em sembla que és una mica simplista, en el sentit que si tu mires des de fora, és evident que tenim un equip en públic, i si hi ha onades de calor, doncs és molt fàcil dir escolta gratis per tothom. El que s'ha de discutir és com es fa.
1: Clar.
3: Perquè si no es fa d'una manera que sigui una experiència mínimament agradable per la gent que hi vagi, potser generes un problema encara més greu del que actualment tens. I a més hem de recordar que en el cas del Club Natació Molins de Rei hi ha uns socis que estan pagant una quota durant tot l'any, que al cap i a la fi són els principals factor que fa que aquell club sigui sostenible. Llavors tampoc pots anar per judici dels socis. Que poden perdre un espai de piscina en moments, vale, tot es pot discutir, però és més un tema de com es fa que no de què.
0: Per tant, una segona piscina potser també estaria bé, a la llarga, per recollir tot el volum
5: d'habitants. Bueno, mira, Sant Feliu tenen la piscina, a Sant Feliu tenen la piscina on es fa l'esport.
0: Sí.
5: I on la gent va fer esport i on hi ha tots els equips de natació o waterpolo, i tenen la piscina d'estiu, que Sant Feliu encara és més gran que Molins, i tenen molts problemes ja sense que sigui refugi climàtic, perquè cada dia han de tancar per aforament, no? Però que es podria fer una piscina d'estiu, doncs potser sí, no ho sé, això no m'ho he plantejat mai. M'ha arribat la informació moltes vegades, ho he pensat moltes vegades, però no tinc ni idea de...
2: I un jacuzzi per Xavi.
0: I un jacuzzi.
1: Això sí, ja un jacuzzi ja n'hi ha.
0: Bé, avancem, no sé si teniu aquí amb edat escolar, José Polo aixeca la mà, sí que tens la nena però ja a l'institut, no?
2: Ja, sí.
0: Sí? Avui comença el curs escolar, igualment podem analitzar aquesta notícia, evidentment, aquesta convocatòria de vaga, novament convocada per USTEC CGT d'Ensenyament, la Intersindical, CNT i l'Assemblea Educativa de Catalunya, en què convoquen de nou a vaga, just coincidint amb l'inici de curs, de nou reivindicant, per exemple, més reducció de ràtios i més personal per l'educació inclusiva, les infraestructures dignes i adaptades al canvi climàtic, protecció de la llengua catalana i garantir la immersió, reducció de la burocràcia aplicant un pla efectiu, vinculació salarial a l'IPC per tots els treballadors públics, més democràcia als centres, cap tancament a la pública, currículums consensuats o un calendari per arribar a invertir el 6% del PIB en educació.
6: I pidem perdó per els resultats de PISA o no?
0: Això són les principals reivindicacions del professorat i aquesta convocatòria de vaga que aquí Molins de Rei, doncs a partir d'ara a les 10 hi ha concentració a l'Ajuntament per anar directament cap a Barcelona, on, a part de Sant Feliu, on hi ha la convocatòria i l'assemblea a les 11 del matí. Com ho veieu? Aviam, José Polo.
3: Doncs mira, avui la meva filla havia de començar la seva etapa...
0: Quin curs?
3: I3.
0: I3, eh?
3: El que anteriorment era P3.
0: Sí.
3: I bé, doncs no ho començarà.
0: No? L'han canviat. Es queda a casa?
3: Sí.
0: Val.
3: En aquest temps ho hem pogut organitzar i es queda a casa. Però vaja, que això és un exemple personal que cadascú fa el que
0: sí,
3: pot,
0: sí,
3: oi, no? Però anem a veure el moll de l'os, no?
0: Sí.
3: Aquest és un conflicte laboral entre el professorat i la Generalitat de Catalunya que remunta des de fa forces anys. I que en aquest cas, sobre el meu punt de vista, en els últims mesos, des del govern de la Generalitat s'ha fet una estratègia que, per mi... en que ha fet és encara cabrejar més el professorat, no? Si us en recordeu, fa uns mesos vam veure el govern de la Generalitat anunciant un acord amb una sèrie de sindicats per unes millores salarials respecte al professorat. Les mesures de diners que es pactaven i tot el que hi havia en aquell acord és positiu, però es va, entre cometes, vendre com un acord amb els sindicats quan realment s'havia pactat amb els sindicats minoritaris dins del sector de l'educació. Això què comporta? Que els sindicats majoritaris dins del sector de l'educació doncs s'han revoltat encara més. És una estratègia negociadora molt dolenta per part del govern de la Generalitat. Si anem al moll de l'os, més enllà de la qüestió salarial, que aquesta és la que podria estar més o menys resolta amb l'acord que ja es va arribar amb els sindicats, en aquest cas minoritaris dins del sector de l'educació. Per mi hi ha un tema que és força clau. Tenim unes aules cada vegada més complexes i uns recursos amb els mateixos o menys recursos dels que tenien abans. Per tant, hi ha alguna cosa que no lliga.
4: Sí,
3: aquest sentit, jo entenc totes les reivindicacions que fan al professorat. Si em preguntes a mi personalment, home, jo egoístament m'hauria agradat que la vaga fos un altre dia, perquè el primer dia d'escola és un dia sensible pels petits. En aquest cas, si m'ho miro jo amb el meu malic, en el primer dia de col·le de la nena, en un període que se li diu d'adaptació, que és una mica sensible... Doncs m'hauria agradat que, no sé, que convoquessin la vaga d'aquí dues setmanes. Però això és un comentari molt egoista, molt des de la situació particular meva.
0: Antonio, que ja veig que seràs molt crític.
8: Sí, no, porque José, que lo que dice, todo lo que ha dicho tiene razón.
0: Sí.
8: Pero teniendo la razón en todo, no sé si es el problema. El problema es que tenemos un modelo educativo fracasado. Esta es la realidad. Esta es la realidad, un modelo educativo fracasado. Y lo que ha dicho Oriol, la relación de solicitudes o reclamaciones de los profesores, el 80% de las reclamaciones forman parte de un modelo fracasado. Currículum concertados, más escuela inclusiva, ese es un modelo fracasado. Sí, sí, Paco, es la realidad. O sea, ¿cuánto llevamos hablando del fracaso del modelo educativo? 10 años por lo menos. Desde el primer día que he estado en la tertulia yo, se ha hablado del fracaso del modelo educativo. No se mejora el modelo educativo con más salario. Se mejora la vida de los profesores, pero no se mejora el modelo educativo.
4: Sí, pero...
8: No se mejora la enseñanza con currículum falsos ni con educaciones falsas. Esa es la realidad. Entonces, por eso intentan maquillar los informes de PISA. Eso intentan maquillar las cosas, porque no saben cómo hacerlo, para que no se les caiga la cara de vergüenza. Cada año son peores las indicaciones de matemáticas, de literatura, de comprensión lectora. Los universitarios casi no tienen comprensión lectora. Esta es la realidad. Yo hablo con catedráticos de Derecho Administrativo, con profesores universitarios. Les da vergüenza los exámenes de los estudiantes.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
8: Esta es la realidad. Entonces, eso no se soluciona con más sueldo. No se soluciona con más, ni siquiera con más plazas escolares. Se soluciona con otro modelo educativo. Y esta es la realidad. Y todo lo demás es...
3: Però, Antonio, quan he parlat jo que el sou sigui
8: no
3: el que...
8: No digo que tu hagis dit nada falso, eh?
3: Clar. Llavors, jo el que estic dient és que tenim unes aules cada vegada més complexes i que els recursos no van en consonància amb aquesta complexitat.
8: Però això no és el
3: model educatiu. I després podem parlar del model educatiu.
8: Però
3: estem parlant de model educatiu o d'un conflicte laboral?
8: Bueno, yo estoy hablando de todo.
3: Se'ns proposa parlar d'una vaga, que és un conflicte laboral, sí? Si tu m'obres el tema, a un tema que pot tenir a veure o no, que és el model educatiu que tenim en aquest país, que podem debatre, evidentment. Però no és el conflicte laboral.
0: A veure, Paco.
4: No, anem a veure l'ensenyament aquí a aquest país i altres, eh? I altres països. Mm-hmm. Jo parlava amb gent quan estava a la facultat de història, gent que venia de la resta d'Europa i d'Àsia. Problemes n'hi ha. A Europa, en general, els recursos que s'han donat a ensenyament, a Itàlia, a França, qualsevol cosa, s'han reduït. S'han reduït. I a Espanya, de forma bastant espectacular. I en el cas de Catalunya, portem molts anys que davant dels nous reptes i de la societat actual, pues evidentment els recursos que s'han posat en l'ensenyament són molt minsos. Totes aquestes reivindicacions, està allò del sou, però és que la majoria de coses no tenen res a veure amb el sou. Jo he estat al sindicat d'ensenyament i tal. Per exemple, jo estic en contra jo estava a Comissions, que Comissions signés aquest pacte. Tan minsa la proporció de gent que està afiliada a Comissions o UGT. Sí. No facis això, vés amb els majoritaris, baralla't i tal, però no signis per darrere una cosa que no és prou significativa. Portem moltíssims anys. Jo em recordo que en un moment del tripartit van posar un senyor molt interessant, que es deia el senyor Pozo. I el van destituir. I era una persona que tenia prou seny per enfrontar-se amb això. Van posar el germà del Maragall i va ser un terrabastall brutal. Portem la tira d'anys que s'està reduint la capacitat educativa de tots. I en el cas de Catalunya, sent una de les comunitats més riques, és bastant curiós. És bastant curiós. Ara, això de que no saben llegir i tal, això és molt més complex del que sembla. Molt més complex del que sembla. El saber llegir o no saber llegir o saber... Heu vist els programes aquests de preguntes que fan a la televisió?
0: Sí.
4: A vegades la gent no sap respondre a coses de perogullo, eh? I això no ho aprens a l'escola. Jo estava parlant... No, n'hi ha coses que, si després en la teva vida quotidiana no llegeixes el diari, només és alt, no les aprens. Jo les coses que sé no se les vaig aprendre al col·legi, que eren bastant burros, els professors que tenia, de la societat marianista, bascos,
0: sí.
4: Eren bastant animals. Les coses que vaig aprendre jo i els meus companys les vam aprendre moltes a casa, fora de casa, amb els amics, etc, etc. Perquè realment el que t'ensenyaven al col·legi, mare de Déu, poquet, eh? Poquet. El que tenen que fer aquí, a Catalunya, i els sindicats, i els governs i tal, o aquí ho es fa un pacte d'educació, no és només el govern i els sindicats, un pacte d'educació o no ens en sortirem. Que intervinguin tots els grups parlamentaris, totes les associacions, etc. No és un problema laboral, no és un problema entre els sindicats i el govern, que hi ha algunes coses i tal que sí que es poden solucionar. Però l'educació a Catalunya és una cosa que ha d'haver-hi un pacte a nivell nacional, que intervingui tothom, que tothom xerri, pares, associacions, etc., les facultats... i fer un pacte, perquè si no continuarem igual.
0: A veure, més opinions.
5: No, jo penso que igual hi ha coses que no s'aprenen a l'escola, però que a l'escola sí que et poden donar uns criteris, no? Per exemple, que tinguis esperit crític. Jo crec que és veritat que l'educació està bastant fracassada, però per mi un dels motius és aquest, no? Que cada vegada s'ha anat com deixant més. Jo crec que també les lleis que s'han anat fent a nivell educatiu doncs han sigut cada vegada la causa de l'empobriment a part de tots els problemes socials que tenim, no? Doncs més immigració, més persones amb necessitats especials, no sé si més, o és que abans estaven...
4: Estaven segregades,
5: però no a totes les escoles. A la meva escola no estaven, n'hi havia almenys dos per cada classe, sí, però eren pocs alumnes i hi havia uns altres recursos que ara no hi són.
4: Però és que no, arribaven dos i hi havia 30 que no arribaven.
5: Ja, sí, tens raó. No, amb això et dono tota la raó. Jo el que vull dir és que ara arriba tothom i no hi ha els recursos per poder assumir això. Llavors, els mestres no poden tenir dos persones amb un... Perquè també és veritat que els que estaven a la nostra escola no tenien un grau molt alt del que fos, perquè hi havia persones que potser eren, pues, tenien problemes auditius o de visió o del que fos, no? I ara hi ha escoles que han de, i nosaltres ho veiem a la piscina, que potser en un mateix curs tenen dos o tres persones amb graus d'autisme molt alts, que poden estar amb 25 persones més i amb una sola, fins i tot amb un vetllador algunes hores. Jo crec que és impossible.
4: Mira, això que estàs dient, la meva companya, que està jubilada ara, ella estava precisament amb aquest tipus d'alumnes, perquè ella, a part de ser mestra, era pedagoga, i la van... Els últims anys vaig estar al col·legi José de Echegaray de Martorell. I, evidentment, fa 30 anys, els autistes, els que tenien problemes de visió, mil coses, no arribaven.
5: Ja.
4: No arribaven. Ara, amb bon criteri, evidentment, aquesta gent pot anar al col·legi. Clar, amb totes les problemàtiques, no només amb aquestes persones i tal, amb mil problemes que hi ha i tal, fa 50 anys l'escola pública i les escoles havia poquíssimes i hi havia poca gent que anava al col·legi. Pensem que a Espanya fa 50 anys hi havia gent que no sabia ni llegir ni escriure. És a dir, tot ha anat avançant i no hem posat els recursos.
5: Exacte, no hi ha els recursos.
4: No hem posat els recursos davant de... No només a Espanya, eh? No només a Espanya.
5: No, i les coses noves, o sigui, ve gent que no sap ni parlar el nostre idioma i s'incorpora potser el mes de febrer amb una aula. Llavors, tot això ha anat degradant l'educació fins que tenim la societat que tenim. O sigui, això ja fa molts anys i la conseqüència és la conseqüència, per mi, de gent que no té esperit crític.
0: Més opinions, Xavier i Salvador.
1: No, jo crec que és un problema greu, perquè una de les coses que tenen que cuidar més un país és l'educació i la formació. Un país sense educació i sense formació és un país que es va quedar enrere amb tots els, des d'un punt de vista no només de coneixement, sinó des del punt de vista cívic, no? És a dir, cada cop és una societat més dolenta i hi ha d'haver alguna cosa que no funcioni bé, bueno, alguna cosa, qualsevol cosa, perquè quan en un sector no hi ha ningú content, és que ningú, vol dir que tot està molt malament. És a dir, des d'un punt de vista com diria, dels professionals, hi ha països que demostren una certa sensibilitat cap al que és l'educació. Per exemple, a Alemanya, els sous més alts que hi ha són els dels mestres, no? Per dir-te alguna cosa. Per què? Perquè això proposa des del part del govern, les institucions, la importància que li donen els educadors, no? Per exemple, diu, escolta, cap futbolista et farà aprendre a llegir, però un mestre sí, no? Què vull dir? Que hi ha tota una societat que sembla que anar al col·le tingui a ser com una obligació i una rutina, quan en realitat és una part fonamental de la formació del ser humà, no? I això es descuida una mica. Després, independentment que hi hagi polítiques més de dretes, d'esquerres, de dalt, de baix, al final d'haver una cosa que és el sentit comú. Quan millor format està un individu, millor és el país. Dos, amb el tema de les reivindicacions, lògicament, i molt bé el Pol ha dividit el tema, el que passa que arriba un punt que no saps on comença una cosa que l'altra, i tothom hi suca pa. És a dir, saps aquelles coses que es comença per un extintor i s'acaba qüestionant tot el veïnat, no? Sí, som així. Des d'un punt de vista econòmic, és una vergonya el que cobren els mestres per la responsabilitat que tenen. I és molt alta la responsabilitat i estan molt sols. Sí. Molt sols, no només des de les institucions, el món aquest burocràtic que és un mar que entres i t'ofegues, fins i tot els propis pares que li exigeixen unes coses que... és a dir, no hi ha ni col·laboració amb aquest aspecte, no? En quant al resultat dolent, és cert, jo he donat màsters a les universitats, a diverses universitats, jo recordo el primer cop que vaig donar un màster i eren uns tios, escolta, preparats, sabien escriure. Quan dic sabien escriure és que ara no en saben, eh? No exagero gens, jo els he dit molt de carinyo als estudiants, però noi, hi ha coses que no poden ser. No saben estar... no saben estudiar, importantíssim, i no tenen aquest esperit que és... A veure, l'educació, en aquest sentit, per mi no és saber els rius d'Espanya, perquè això avui en dia entres i ho mires. L'educació és saber per què serveixen els rius, no? És a dir, donar instruments, primer, perquè tinguin interès per aprendre, que això és una assignatura que hauria de ser, quan dic assignatura, entenem, hauria de ser un modus vivendi de l'educació, és a dir, ensenyar a saber tindre curiositat per les coses i saber tindre criteri. Esperit crític, sentit comú. Per mi això és l'educació. Que abans apreníem els rius i cantàvem allò del rer, el tag, no teníem ni idea després de per on passaven ni res. No vull dir això. O saber, hi ha molta gent que és una magnífica estudiant perquè té memòria i després quan la poses a la vida real pots ser un autèntic pària. És a dir, l'educació no només és aprendre matèries. L'educació és educació. Saber pensar i funcionar. I això sembla que ho tenim una mica oblidat. I quan els mestres això ho reivindiquen, estan cansats. Estan cansats perquè cada cop que intenten fer alguna cosa d'aquestes, o li surt un pare que no li corregeixis en vermell perquè si no el frustres, eh? I dius, hosti, hem de ser molt solidaris amb els metges. I la manifestació aquesta hauríem d'anar-hi tots. Perquè és defensar un país, és defensar un col·lectiu que els hauríem d'estar... És com els sanitaris, els hauríem d'estar tirar flors per on passen i al canvi veiem, escolta, la preocupació que tenim és que, doncs jo què sé, tinc que anar a treballar i em deixo el nano, no? És a dir, hosti, hem d'aprendre molt, molt, eh?
0: Salvador.
1: Perdoneu, m'he enrotllat molt, però...
0: Sí. No, un moment. Salvador.
7: Sí. Bé, ha dit el Paco que ell va tindre uns mestres que no eren adequats. Jo, afortunadament, em vaig tindre de bons.
0: Sí.
7: D'uns vaig aprendre, d'altres no, però una anècdota molt, molt interessant va ser a l'Acadèmia Sant Jordi aquí a Molins de Rei.
0: Sí.
7: Teníem una assignatura que es deia Formació de l'Espíritu Nacional.
1: Així la fem, tu, hòstia, m'agrada, quina por.
7: I el llibre era del Fraga...
0: Un moment.
7: El llibre era del Manuel Fraga Iribarne.
1: Sí.
7: I el professor, que era un senyor que havia sigut excombatient i excautivo, ens va dir que aquell llibre no ens serviria per res i que ell ens ensenyaria a llegir. I agafàvem el llibre aquell i ens ensenyava a llegir ràpid.
0: Sí.
7: I, o sigui, sí, i, totalment diferent del que estem dient.
0: Clar.
1: Els mestres són importantíssims perquè, primer perquè tens uns bons records, jo tinc mestres que, francament, molts, i tinc vingut mestres dolents mai, crec jo, o

0: citada. No dius que no han triomfat a la feina que van fent de professors. Sí. No, no. S'hauria de fer des de la formació dels professors fins a la seva, el seu desenvolupament, tan importants com els metges, eh? Sí. Perquè una cosa és curar la salut i l'altra és sanejar a l'esperit crític, no? Mm-hmm. Per tant, jo crec que aquesta és la primera gran...
1: Una cosa que has dit sobre Alemanya, una cosa que has dit sobre Alemanya. Mira, Alemanya, jo coneixo un alemany professor,
2: sí?
1: El van jubilar als 55 anys perquè deien que ja havia fet prou. Mm. Alemanya, en unes illes que estaven al Mar del Nord, en una població petita, de les illes, per no tancar l'escola van posar un professor i només un alumne. És a dir, la voluntat de recursos que hi ha a Alemanya i a altres llocs no és la d'aquí.
0: Veurem el Japó, molt ràpid, és que em va, és una delícia de notícia per mi. Al Japó, hi ha una població de Japó, un poble d'això, que el tren para cada dia per agafar una nena perquè pugui anar al col·le. O sigui, això sí que és entendre la importància de l'educació. Sí.
2: Veurem què passa a Alemanya ara a Saxònia-Anhalt. Aviam si...
0: No sé.
2: Què farà, això, què passarà a les escoles?
0: Així que parli el senyor de la dreta, que és aquest.
1: Coses,
0: que em digui què farem.
1: Molts problemes aquests per la pèrdua de tal. Sí. Per exemple, aquí cobren poc els professors. Jo tinc molta relació amb l'altra Itàlia i la primera població estrangera de Barcelona són els italians.
2: Sí.
1: Bueno, a Itàlia, els professors estan pitjor que aquí.
2: Mm-hmm. Bé, Antonio.
0: Sí, ja
2: no,
0: vas
2: fent cares.
3: Sí, és que Xavi m'ha hecho trampa. Xavi, primer ha empezat a dir una cosa i luego... razonablemente ha dicho otra. Que hay maestros, profesores que han sido buenos y profesores que han sido malos, eso es normal. Yo lo que quiero hacer hincapié es que los profesores también son responsables del fracaso del modelo educativo. Porque lo que tú has dicho es verdad que hay padres que van, no me ponga rojo porque mi hijo se frustra.
0: Es verdad.
3: Pero también hay profesores que le dicen a los niños, nos tenéis que frustrar. No aceptéis una imposición. Oye, ahora las cosas son las que vosotros digáis. Y sí, eso ocurre. Pues no ocurrirá cuando tú estudiabas, no te digo que no, pero ahora ocurre. Porque los niños están recibiendo este mensaje. No, si vosotros no os sentís bien, pues no lo hagáis. Si no,
2: ¿això ho dius en fonament de causa?
3: Hombre, sí, porque a ver, no siempre me metes en mi vida personal.
2: No.
3: Pero aparte de que tengo hasta un niño de 17 años, por tanto, tengo muy fresco el recorrido escolar. Es que convivo con un deporte, con unos equipos infantiles, soy coordinador de unos equipos infantiles de entre 9 años y 16 y 17 años. Por tanto, lo veo todos los días, cómo los chavales no están acostumbrados a la frustración, a lo que dice Xavi, de tener espíritu crítico. Esa es la realidad. Y en gran parte de ese mensaje es que da
4: a nosotros ens van fer treure els cavallets.
2: Recordem que a la piscina teniu cavallets?
4: Teníem.
2: De colors,
4: segons el nivell que tenia el nen, però bueno,
2: us el van fer treure?
4: Fa uns quants anys, les escoles.
2: Les escoles.
4: Però per pressió d'alguns pares d'algunes escoles i tot els...
2: Perquè generava frustració.
4: Segons els pares, generava frustració als nens. Segons la nostra opinió, no, perquè nosaltres quan un nen es frustrava, perquè no havia passat de cavallet, doncs li explicàvem, mira, veus, el trimestre passat havies fet tantes coses que no les havies fet bé. Ara només et queda, m'invento, tirar-te de cap. Quan et tiris de cap, podràs tenir el següent cavallet. El següent trimestre ho tornarem a fer. I els nens es quedaven tan tranquils. Però a vegades, quan els nens arribaven al vestidor, els que potser es frustraven eren els pares. Llavors els pares, potser... Jo me'n recordo un exemple que el vaig viure jo, amb una nena de P3, el segon trimestre... doncs li vaig donar un dofinet groc, perquè el primer trimestre ja li havia donat el groc, però perquè en P3 es comença amb el blanc, no? I el segon trimestre li vaig tornar a donar el groc. A vegades en un trimestre no es passa a nivell, és més, normalment en un trimestre no es passa a nivell. I la nena estava tan contenta amb el seu dofí groc, una nena de P3 que no tenia un dofí groc. I quan va arribar al vestidor li diu a la mare, mira, tota contenta, i la mare es mira el dofí i diu, un altre cop aquest color? Llavors la nena es va mirar el dofí i va pensar, suposo, jo pensava que era guai, i resulta que no. Jo crec que és millor, i a més amb aquella reunió que vam tenir la coordinadora, que ja no era jo, i jo amb els mestres d'educació física i amb la junta i amb la tècnica d'esports, jo vaig plantejar que igual era molt millor que els nens aprenguessin a gestionar la frustració començant amb els cavallets de natació, perquè a la vida es frustrarien mil milions de vegades,

0: i si no començaven per aquí, doncs que, però van dir que no, que retiréssim els cavallets. Llavors jo crec que al final, doncs igual arriben als 20 anys, com que els anem traient tots els obstacles de davant, a totes les edats, no només quan són petits, sinó quan en tenen 16 encara els estem traient els obstacles de davant,
1: sí.
0: Doncs arriba un moment que no saben gestionar la frustració ni saben gestionar moltes coses.
2: Jo crec que tens tota la raó, perquè estem en una societat tan idiota, en general, no, és que som idiotes, que només veiem l'èxit com l'objectiu, no? És a dir, aquí el fet de tindre, ella diu frustracions, jo puc dir fracassos, errors, el que sigui, és a dir, la llavor de l'èxit sempre està en el fracàs. És a dir, i la llavor de la superació
0: i
2: de l'esforç. És a dir, clar, si els traiem el concepte de fracàs, perquè ningú fracassa, tothom és wonderful, i si a més la llei de l'esforç significa que el que s'esforça és tonto perquè no cal la pena, doncs tenim una jugeria, una societat d'imbècils. És a dir, i qui té la culpa? Els nanos, jo crec que són les víctimes, perquè al final un nano és com una fusta que creix, un arbre que creix. Són els pares, i els pares cada cop transmeten, crec jo, les seves frustracions se les apliquen als nanos. A partir d'aquí què passa? I tindríem que haver cursos, o hi haurien d'haver consells per pares. Perquè hi ha molts pares que, sota la meva opinió, catejen cada any. Cada any suspenen, perquè pitjor no ho poden fotre. I a més, com se senten protegits, se senten amb el dret de que el meu fill mano jo sobre el meu fill, doncs, hòstia, ser mestre és difícil, ser monitor és difícil. Mira, jo l'altre dia al meu net li van donar un diploma, que era un pop, vosaltres l'heu fet de la piscina. La cara d'il·lusió que tenia aquell nano per aquell paper, jo li tinc una foto i la tinc davant del despatx, la foto
1: amb el pop,
2: perquè ell va entendre que havia fet algo com meritori. Pel nano va ser boníssim allò. Si això tu li treus i el que fa o el que no fa arriba en el mateix lloc, que arriba? La ganduleria, la vagància, el diuen un pancàs d'idiotes, a mi si m'ho donen fet, després que sí, hi ha molta gent que no treballa perquè vol el paro i tot això. Tota aquesta merda, perdoneu l'expressió, és perquè ens falla el gran concepte de la societat, que la societat és esforç, és interès i és criteri. Ni ens esforcem, ni tenim interès per res, la gent està desganada, i tenim un criteri, francament, que per les redes qualsevol idiota diu una cosa i donem fer. Ja no sabem el que és veritat i el que és mentida. Simplement acceptem allò que ens agradaria que fos. Estem molt malament.
1: José.
2: Perdoneu, però vaig entrar.
1: No! Jo crec que ara mateix estem parlant d'unes línies educatives o d'unes certes tendències que van més enllà de l'escola.
2: I tant.
1: Vull dir, quan diu l'Antonio que els professors tenen la culpa, jo matitzo, en tot cas, en un problema que és molt més extens, un dels actors, evidentment, tindrà una part de la responsabilitat.
3: Tienes razón. Sí.
1: Però
3: no, un poquito contrastarlo con lo que decía Xavi.
1: Ells, els pares, l'administració que guia, la gent que té una exposició pública o un altaveu que fa córrer certes tendències que potser no són les més...
4: El model social.
1: Llavors, això és lleig dir-ho, perquè clar, quan dius, escolta, és que la responsabilitat és compartida, és com dir, ningú té la culpa. No. Aquesta frase em fa molta ràbia, perquè moltes vegades en els problemes socials que tenim les culpes sempre estan repartides, no? Llavors, clar, és a dir, és que potser hem passat d'un model i ens hem anat absolutament al contrari de cop i volta, i potser en el gris és on hi ha la cosa que ens podria acabar de funcionar bé.
2: Mira, en termes bèl·lics, a mi els militars i tot això, si tinc urticària, ja sé que a tu t'agrada la història militar, però jo no.
5: Vamos a tener un conflicte aquí.
2: No, jo sóc més aviat.
1: Calma.
2: Bueno, és igual. No hi ha exèrcit més perillós i més devastador que un exèrcit amb retirada. És a dir, quan un exèrcit perd i es sent perdut, quan tornen enrere, tot el que troben per davant s'ho carreguen. Què passa? Que ens han mentalitzat d'una manera, o han fet una societat d'una manera, que sembla que tot el que sigui del passat, en general, és horrible. No volen ni saber. Tot el que sigui... I no hem sabut evolucionar. No hem sabut agafar... Escolta, hi havia el mètode Montessori, que era extraordinari, que avui en dia ens semblaria supermodern.
0: Encara hi és.
2: Però bueno, és allò que quina pena que no fos general, no?
0: Sí.
2: És a dir, hem deixat perdre coses que hi havia bones del passat, i lo dolent, com sempre és dolent, pues, no vull dir que heredin coses com la FEN, el Formació d'Espíritu, que venia un tio amb camisa blava allà, que era horrible, no?
3: Ètica,
2: però vull dir, està de moda, la gent té tendències i posa de moda coses que són molt nocives. Nosaltres no podem estar fotent de moda pues, això de que el nano per si sol té que caure de l'arbre i entendre que si cau de l'arbre aprèn. Unes coses sento que jo dic, jo no puc parlar dels professorats ni de la pedagogia perquè no en soc. No, no tinc ni idea, igual la... però em dóna la sensació, que no aprofitem mai una generació. Estem en una generació que és pitjor que fa dues generacions enrere. Això és tremendo.
5: Tu no farmees ara.
6: Bé, ens queden sis minuts. Aprofito per fer un apunt de la Diada, que ens arriba el divendres. Antonio Valverde, em confirmes que el Partit Popular assistireu a la...
1: Sí, sí, aquesta és l'idea. No?
6: A l'ofrena de... No. Al monument de Rafael de Casanova. Bueno, va ser per una... primera vegada, potser?
1: No tengo constancia, la verdad. Por lo menos desde que yo estoy en Molins de Rey, creo que no había pasado. No será una intervención activa, no vamos a hacer ninguna ofrenda, pero por un respeto institucional vamos a estar allí.
6: D'acord.
1: Simplemente
6: no fareu ram de flors, és a dir, no hi fareu ofrena, sinó acte de presència.
1: Sí, sí, simplemente.
6: I què n'espereu d'aquesta diada, per cert? I com veieu el clima doncs, o el context amb el qual ens trobem?
1: Silenci a la sala.
6: Gràcies. I que tingueu un bon...
3: que llegue el dia 12, que és mi cumpleaños, però no sé si eso
6: es
3: lo que esperamos del dia 11.
6: No, a veure...
7: És que acabes de fer una pregunta d'aquelles de filosofia.
6: Clar que sí.
7: Un mal món. És que has barrejat l'11 de setembre la situació, quina situació? La mundial?
6: La casa nostra, la mundial, ja tindríem prou feina.
7: Diré una cosa, mai m'ha agradat allò de casa nostra.
6: D'acord.
7: No, perquè...
6: el nostre país...
7: El país, sí, com deia, com tal. Casa nostra és una cosa tan petiteta...
6: Sí.
7: No ho sé.
1: Tu, Oriol, quieres decir, ¿dónde va el independentismo? O donde, o
7: no, no, no.
6: Aviam, no estava parlant estrictament de l'independentisme.
1: No, però sinó important.
6: El clima actual...
7: El clima actual.
6: Que es troba en el context, a l'entorn de l'11 de setembre a Catalunya.
2: El clima actual fa por.
7: Com sempre.
6: Fa por,
7: mira,
6: eh?
7: Mira, diré una
2: a
7: cosa,
2: mi em fa molt de por.
7: Una cosa. Jo, l'11 de setembre, que ho vaig passar millor,
6: sí?
7: Va ser el de Sant Boi.
6: I ja fa uns quants anys,
7: direm. 50. Perquè vaig tenir l'honor de filmar-ho.
1: A punt, fan un homenatge, eh?
7: Sí,
1: ara,
7: ja ho sé.
6: Sí?
7: Vaig estar amb l'Antonio Chavarrías, el que és director de cine, sí, i tal, amb un col·lectiu molt important de cinema militant, i vam ser els únics que la vam filmar, perquè altres que anaven de no sé què no se'ls va poder agafar una càmera.
6: Això el 76, eh?
7: El 76. Va ser tan popular perquè ningú, no havia un poder polític que et digués tens que anar allà i tal.
6: Sí.
7: Va ser d'una voluntat popular d'agafar els ferrocates catalans i aparèixer a Sant Boi, que per mi, jo no estic criticant els 11 de setembre, dic, a nivell personal, va ser una casa com un esclat absolutament popular d'anar a Sant Boi. Ho vaig passar molt bé. I per cert, a veure si es fa un homenatge als que vam estar filmant.
6: Mal. El clima et fa por, dius, Xavier.
2: Sí, em fa molta por. Bueno, no la Diada, em fa
6: intentem
2: por.
6: Si tot,
1: sí, però no per el tema de...
2: No. A veure, jo crec que el cartell que han fet la Generalitat, que són tot de huelles digitals i tot, a mi em sembla bé perquè cada persona és una.
7: Sí.
2: Vale? I jo crec que hem d'estar representats tots amb la Diada. Una cosa és celebrar el que és la Diada, que és el Dia Nacional de Catalunya, i l'altre utilitzar la Diada per temes polítics que sempre passen. És a dir, el fet de que es barregin les coses fa el que fa que la Diada sigui una mica complicada. Jo crec que la Diada pels catalans ha de ser tot l'any. I hem de reivindicar coses tot l'any. La Diada, el que és important per mi, és que digui que hi ha un país que té una cultura, que té una història i que té una tradició i que té una gent que... d'alguna manera, tenen que celebrar-ho, tenen que posar-ho en valor.
1: Sí, sí, estic d'acord.
2: Per mi és això. Clar, i en quant a l'independentisme i tot això, jo tinc que dir que el veig molt desinflat, però, cuidau, perquè poden haver sorpreses, en aquest sentit.
6: Salvador, algun comentari més?
8: Jo sí, sisplau. Jo sí que recordo algun any que el PP havia anat a la Diada.
6: Sí, sí.
8: Era un dalt, que em sembla que es deia Ramos.
6: Sí. L'Emilio, sí.
8: I la xiulada era apoteòsica.
7: Sí que no.
6: Algun comentari més, José?
1: No, que aquest clima desengelat, de desencís, que es percep molt entre... sobretot entre les xarxes socials. Nosaltres, simplement, desitjar, escolteu, que no estiguem tan amargats. Saps el que vull dir? Que a veure si ens serveix tot plegat per ser una miqueta més positius, que a vegades també també ens fa falta.
6: Molt bé, doncs ens quedem amb aquest missatge. Moltes gràcies per les reflexions, Xavi. A Paco, Elisabet, gràcies per acceptar la nostra invitació, també al Salvador Prat, José Polo, Antonio Valverde, i esperem la setmana que ve també incorporar el Josep Janés. Que tingueu una bona setmana, una bona diada, eh?
5: Igualment.
6: Bona setmana. Gràcies i bon dia, que vagi molt bé. Adéu-siau. Adéu-siau.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda...

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la

0: Is the album.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla, no és viu.

Tot el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.